0: es pot negar a una dosi de la música i la veu de Lisa Stansfield. Va debutar discogràficament per La Porta Gran amb el disc Affection, publicat el 1989, i que la va fer triomfar internacionalment gràcies al seu superèxit All Around the World. Avui, però, hem anat a buscar a les perifèries aquest àlbum que no té desperdici, com demostra aquest You Can't Deny It.
1: Perifèries.
0: Al Perifèries som fans de totes les versions, però de tant en tant ens agrada descobrir la versió original. Doncs no, senyores i senyors, l'original no és la de Roberta Flack.
2: La versió original a Perifèries.

La vam conèixer en la veu de la gran Roberta Flack el 1973. Però la cançó ja s'havia publicat 2 anys abans i té la seva història. La van escriure Charles Fox i Norman Gimbel, inspirant-se en unes notes en forma de poema que havia escrit precisament Lori Lieberman després de la connexió emocional que va experimentar amb una cançó de Don McLean durant un concert de l'autor d'American Pie. Lori Lieberman la va publicar. Roberta Flack la va escoltar i la van registrar. I la seva versió va eclipsar la de Lieberman, que és realment la versió original d'aquest superclàssic que avui ha sonat des de les perifèries. Killing Me Softly with His Song. Però vaja, la idea no és que les cançons ens matin, però sí que ens provoquin emocions. I hi ha una emoció més emocionant que l'amor?

Eren Ginestà i la trompetista Alba Armengou des de Barcelona amb una de les cançons que publicaven el 2025 i que ens parla de l'amor a distància. T'estimo tant.

0: canviat radicalment d'estil, perquè ja és això, perquè és el que ens agrada. A mi, si em preguntes, jo diria que aquesta cançó és de fa un parell d'anys. Doncs no. Forma part del primer disc de la britànica Sophie Ellis Bextor, Read My Lips, i era el 2001, és a dir, fa 25 anys. Murder on a Dance Floor, l'èxit més important de la cantant, compositora i model londinenca, va tenir una segona vida ara fa un parell d'anys gràcies a ser inclosa a la banda sonora d'una pel·li, Saltburn. Això va provocar, de retruc, un ressorgiment de la carrera de Sophie Ellis Bextor, allò que dèiem de les conjuncions astrals.
1: La música sona des de les perifèries.
0: Si ens seguiu, aviat sabreu que les perifèries ens agraden als musicals. I cronològicament, el meu primer musical és Gris.

és Gris Lightning, ni Summer Nights, ni You're the One That I Want. Però sempre va captivar el personatge de Rizzo i la cançó que canta en un dels pocs moments una mica dramàtics de la peli, l'actriu que li dona vida, Stockard Channing. There are worse things I could do. I ja que ens hem posat una mica tendres, una perla creada gràcies al Festival d'Eurovisió. Sí, sí, tal qual. Aquesta que sentireu ara va ser la cançó guanyadora del Festival d'Eurovisió del 2017. Amar pelos dois.

0: Una cançó preciosa que va escriure Luisa Sobral i va interpretar Eurovisió amb aquesta sensibilitat el seu germà Salvador Sobral. Un moment íntim i romàntic a...
1: Perifèries.
0: Salvador Sobral, nascut a Lisboa, però format musicalment al Taller de Músics de Barcelona. Canviem radicalment d'estil i viatgem fins a la primavera de 1967, quan un grup nord-americà de folk rock desbancava els Beatles del número 1 del Hot 100. El grup es deia The Turtles i aquest és el seu gran èxit. Tot un himne, Happy Together. Imagine.

The Turtles, Happy Together. Ell és un geni. Phineas, amb la seva germana Billy en solitari o amb el seu nou grup, amb la cantant i compositora Asha, The Favours. Ara fa poc més d'un any van publicar el disc de debut del grup, que inclou cançons com aquesta.

The Favors, The Little Mess You Made. I era una mica de guitarra espanyola. Pas a pas, des de fa més de 15 anys, ha anat consolidant una sòlida carrera. És el músic malagueny Juan Gómez Canca, El Canca. Demostrant personalitat i qualitat des del seu primer disc del 2013, Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, una mostra aquesta canela en ràdio.

0: Perifèries, amb Eva Lluch.
1: Sabeu aquelles cançons que pots estar anys sense sentir i quan les tornes a escoltar les recordes perfectament? Exacte, un de qui era aquesta cançó? De Manuel. Era l'any 1977. Érem petits aleshores, eh? El baixista californià Ron Moss crea un grup amb Peter Beckett, guitarrista britànic del Liverpool, per ser més exactes, el teclista J.C. Crowley i el baterista John Friesen. I així neixen The Player. Us sonen? No sé de qui és la idea del nom del grup, però probablement no els hauria portat a l'èxit si no hagués estat precisament per aquesta cançó. Va ser arribar i moldre. Amb aquest tema debutaven i arribaven al número 1 del Hot 100. Primer single, primer disc homònim i primer número 1 a les llistes, aquest incombustible Baby Come Back.

Baby Come Back. Ara sí, eh? Cançons pel record que també sorgeixen des de les perifèries. Un final intens, el d'aquesta cançó, tot un èxit d'aquell 1977. Aprofitem aquesta cua musical per avançar 20 anys i plantar-nos al 1997. Aquell mes de setembre, els Rolling Stones, que ja portaven 35 anys de carrera, publiquen un dels meus temes favorits de la banda. 29 anys compleix ara aquest tema, que forma part del disc Bridges to Babylon. Anybody seen

0: Qui es podia imaginar aleshores que 29 anys després seguirien en actiu, fent gires i en plena forma?
1: Viu la música des de les perifèries.
0: Doncs ja ho tindríem, això. Avui tanquem el cercle des de les perifèries amb una cançó que és una aposta segura. Un duet, concretament. Ell és Elton John i ella, Kiki Dee, que, sens dubte, deu la popularitat a aquesta cançó que compartien el 1976. I així us diem adeu avui. Esperem no trencar el cor a ningú, perquè l'Aleix Gelari i jo, Eva Lluc, hi tornarem ben aviat amb més propostes. Don't go breaking my heart, Elton John i Kiki Dee. Molts petons.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Suposo que és una cosa que deu passar a qualsevol organització sense ànim de lucre o a qualsevol entitat de cultura popular. Però jo he de dir que no m'imagino el món de l'empresa o de l'administració així. M'explico. Aquesta setmana, moltes colles han començat els seus assajos, però una part important de les seves maquinàries encara funciona a un ritme baix. Són dies de traspàs d'informació, de carpetes i fins i tot de programari o de telèfons mòbils entre juntes sortints i juntes entrants. En els més de 30 anys que faig castells, he tingut l'oportunitat de viure algun d'aquests traspassos en persona i descriuen a la perfecció per què costa tant que les colles castelleres creixin com a entitats. Protocols escassos o inexistents, informacions parcials o traslladades amb desgana i, en definitiva, un tornar a començar. Posar el comptador a zero i arrencar 2 anys, 730 dies, que es diu ràpid, amb moltes ganes, amb moltes idees, la major part còpies i recòpies de coses que has sentit mil cops, però bé, que com a mínim amb molt bones intencions. Mentre esperem que això canviï, al mirant amunt fem el mateix. Oblidem tot el que ha passat en els 45 programes anteriors i ens posem a treballar com si fos el primer dia, perquè aquí comença el nostre programa número 46. Sí, a 4 dels 50.

0: Mirant Amunt, un programa dels capgrossos de Mataró, produït per Mataró Ràdio.
1: Ha passat una setmana i nosaltres hem complert la nostra part del tracte. Estem aquí, com cada setmana, disposats a fer-vos passar una horeta entretinguda, com a mínim parlant de castells i de moltes altres coses. Avui actualitzarem el nostre concurs del Savi Casteller amb en Nau Puig i tornem a obrir les portes a l'Albert Rubí perquè ens en faci una de les seves. A més, aquesta setmana toca tertúlia i si us va agradar la de fa 15 dies sobre la proposta de millora del concurs de castells, la d'avui segur que no us deixa indiferents. Però el Mirant Amunt no podia arrencar d'una altra manera que repassant l'actualitat amb la Carol Martín, fent un cop d'ull al baròmetre casteller amb la Sara Soriol i viatjant fins a Vilanova per conèixer el moment de la setmana de l'Unai Estevez. Si no us voleu perdre cap detall, aguanteu una horeta abans d'anar al lavabo.

0: Doncs sí, arrenquem amb l'actualitat i això vol dir que hem de donar la benvinguda a la Carol Martín. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui per on vols començar?
1: Doncs mira, si vols comencem per un dels fets més importants dels últims dies i que a més ens toca de força a prop, és que els capgrossos de Mataró i el Consorci Sanitari del Maresme van organitzar dissabte la 29a jornada de prevenció de lesions castelleres. La present edició es va dedicar a la importància del casc en el món casteller i va comptar, com és habitual, amb tallers, reunions d'equips sanitaris i una taula rodona. Des del programa, un cop més aplaudim aquest tipus d'iniciatives que serveixen per formar-se o reciclar-se al voltant de la prevenció en un món que, no cal amagar-ho, implica un cert risc. És per això que ens agradaria animar a que totes les colles hi participin. Lluny de voler apuntar ningú, ja van força anys que es troben a faltar algunes colles i que de ben segur la seva experiència compartida seria d'un valor inqüestionable. I és que, tot i l'èxit de l'organització amb 200 assistents, només 50 de les més de 100 colles hi van prendre part.
0: Els que van fer doblet van ser els castellers de Sants, que dissabte van estar a Mataró i diumenge van celebrar una jornada sobre com afrontar la por després d'una caiguda. Van compartir l'acte amb la Moixaranga de Barcelona. La jornada conjunta, a més, va acabar amb un dinar popular a Can Climent, un concurs d'escalabirres i un concert amb Miquel Cubero. Que sí, que al final ens quedem sempre amb tot allò que pinta farra, però cal aplaudir iniciatives que posen al centre d'atenció la salut mental dels nostres castellers i castelleres.
1: I una altra notícia que també ens toca a prop, dijous va ser el Dia de la Ràdio i el programa de Catalunya Ràdio, el Tot Costa, es va traslladar al local dels Capgrossos de Mataró. El mateix dia, la coordinadora va celebrar la cita recomanant el programa Tres Rondes, també de Catalunya Ràdio, que celebra el seu 20è aniversari. Nosaltres, com que només n'hem fet 15, suposo que no ens toca encara. Una trainera dels Verds va fer dissabte el descens de l'Orio i els manequers de Brussel·les van celebrar diumenge el seu primer aniversari. Van descarregar tant el 3 com el 4 de 5 a banda d'un pilar de 4.
0: Dimarts passat ja amb aquest programa enregistrat, per tant no vam poder donar la notícia en aquell moment. Ens va agafar per sorpresa un comunicat oficial dels marracos de la Universitat de Lleida on la colla es desvinculava d'un tuit amb actituds racistes d'un membre de la colla a la xarxa d'Elon Musk. La colla va mostrar el seu màxim rebuig cap a aquest tipus d'actituds i va mostrar el seu compromís de continuar treballant per fomentar el respecte entre totes les persones que formen part de la seva colla i de tot el món casteller universitari. Sincerament, no hem volgut rascar més perquè tot allò que neix en un tuit privat, aparentment rere l'anonimat i... Bé, que no, que per acabar... Això no pot acabar bé de cap manera i per això, de fet, nosaltres vam marxar a Blue Sky.
1: Aquesta setmana ha tornat a ser notícia la, poso entre cometes, la lluita dels drets d'imatge del món casteller. Tot plegat perquè el contracte de cessió a tres bandes, signat per la coordinadora, la Corporació de Mitjans Audiovisuals, la Corpo, i la xarxa, van ser a finals de l'any 2024. Ara cal negociar-ne un de nou, però no han estat poques les colles que han tirat de memòria per evidenciar que els castellers de Vilafranca, la Colla Vella de Valls i els Minyons de Terrassa, inicialment, tot i que després van fer marxa enrere, s'havien estat beneficiant d'un patrocini particular per part de la xarxa que havia anat creixent des dels 40 fins als 50.000 euros. Les colles no neguen que la xarxa és qui podrà explotar millor els drets del món casteller, però no traguem amb què uns s'embutxaquin aquests diners i la resta no. I és per això que nou colles que van tancar el 2024 fent castells de nou pisos van enviar una carta a la coordinadora demanant qualsevol repercussió econòmica que se'n derivi vagi a parar al fons comú de la coordinadora.
0: I si us sembla bé, fem un repàs als canvis al capdavant de colles castelleres perquè sovint se'ns escapen algunes assemblees. Molts cops, segur, per culpa nostra. Així doncs, hem decidit fer una cosa molt lletja en el món del periodisme, que és afusellar una notícia d'un altre mitjà. En aquest cas, de la revista Castells, qui fa un recull de tots aquests canvis. I així, d'entrada, tot i reconèixer... El que volem fer és mostrar tot el nostre reconeixement cap a ells, demanar-los mil disculpes per afusellar-la, però com a mínim, mira, anem de cara i diem que és revista Castells qui ha publicat tot això. Doncs bé, aquesta setmana hem sabut que els castellers de Caldes tindran dos homes a les tasques de cap de colla, Agustí Bosser i Didac Mayol, i una dona a la presidència, Núria Soler. Si sou de la zona tradicional i dues persones al capdavant us sona raro, espereu perquè els castellers de l'esquerra de l'Eixample han fet un triplet amb Aïda Clares, Roger Berguedà i Anna Coll. Els esparxats han triat Mireia Porta, de cap de colla, i Marc Matamala, de president. I a Figueres torna Jaume Bahí com a cap de colla i s'estrena Anna Alcubierre a la presidència.
1: Bé, fins aquí serien 5 homes i 5 dones, però no només hem fet la feina llegint la revista Castells. TAC12 anunciava divendres que David Lobo tornaria a ser diumenge cap de colla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, ja que era l'única candidatura que es presentava a l'assemblea de la colla. Així que ja serien 6 a 5.
2: Paròmetre casteller.
3: Hola, companys de Mirant Amunt. El passat cap de setmana, amb una única diada esparreguera, ha estat de profit per a dues colles que han presentat els seus primers castells de set de l'any. En total, des del baròmetre Estrella, hem recollit 7 novetats que han animat el baròmetre d'hivern. Els castellers de Terrassa han fet la seva segona aparició de l'any amb l'estrena de la categoria de 7. Han sumat de cop el 4 de 7 amb l'agulla, el 3 de 7 i el 4 de 7. El pilar de 5 ja se l'havien anotat dies enrere. Per la seva banda, els castellers d'Esparreguera també ho han estrenat tot. La colla montserratina ha presentat el 4 de 7 amb l'agulla, el 3 de 7 i el 4 de 7, a més del pilar de 5. Val a dir que les dues colles han avançat feina enguany. L'any passat van estrenar el 4 de 7 amb agulla fins a mitjans de març. I això és tot per avui. Recordeu que podeu seguir el baròmetre en línia a les xarxes socials i al web baròmetrecasteller.cat.
4: El moment de la setmana, amb Unai Estevez.
5: Aquest divendres 21, els Tirallongues de Manresa donaran tret de sortida a la seva temporada castellera amb el Pilar caminant a les escales de l'Església del Carme. Aprofitant la coincidència d'aquest acte, al moment de la setmana del Mirant Amunt, parlem de pilars caminant. Uns pilars que s'acostumen a fer per entrar a plaça abans de començar una diada, però hi ha ocasions durant l'any que els podem veure més llargs, amb més distància i amb més dificultat. Són pilars que hi ha a Tarragona, fins i tot a Girona, passant per viles com Sitges i barris com Sants. Són llocs aquests els que podem veure pilars caminants i avui repassem pilars caminant. En aquest cas, la versió pujant o baixant escales. Comencem amb el pilar ja mencionat, el pilar dels Tirallongues de Manresa, un pilar que camina a les escales de l'Església del Carme. Sempre significa l'inici de la temporada castellera per la colla de la capital del Bages. Aquest divendres 21 de febrer el podreu gaudir just allà, a les escales de l'Església Manresana. Avui, com que parlem de pilars a les escales que pugen o les baixen, el més significatiu, segurament, i el que molta gent ha vist és el de la Catedral de Girona, que fan els marrecs de sal el 1 de novembre al vespre. És un pilar que puja un total de 90 esglaons a un ritme exageradament ràpid. La zona tradicional també fan piles escalinates i un bon exemple és el pilar de 42 esglaons que fan els castellers d'Altafulla. Aquests esglaons estan entre la plaça del Pou i l'església d'Altafulla. El pilar dels castellers d'Altafulla a les escales es fa any rere any l'11 de novembre. A Olot també tenen pilar caminant per les festes d'altura. Els xerrics d'Olot fan un pilar caminant a les escales de l'església de Sant Esteve. Normalment l'acompanyen aquest pilar amb tres construccions. Tot això, en conjunt, forma la diada del pilar de les escales. Tots aquests són alguns dels pilars que recorren esglaons i escales pel nostre territori. També hi ha el de Tarragona, però no només són escales, sinó que també té un recorregut més llarg. Si us heu quedat amb les ganes, estigueu atents, perquè hi haurà més capítols a la secció on parlarem de pilars caminant. Us parla Unai Estevez des dels estudis de Canal Blau Ràdio.

0: Han passat 15 dies i al Mirant Amunt ens vam comprometre a impulsar un miniconcurs per trobar la persona que en sap més de castells, és a dir, el nostre savi casteller particular. Però al darrere d'una idea tan ambiciosa com aquesta no hi podia haver cap altra persona que en Nau Puig. Bon dia.
1: Bon dia.
0: A veure, l'últim dia vas venir i ens vas preguntar quina va ser la primera revista castellera impulsada pel periodista Xavier Capdevila.
1: S'ha de dir que aquesta pregunta ha portat una mica de cua.
0: Sí, era el que t'anava a dir. Ens vas donar tres opcions com a respostes. L'opció A era Terços Amunt, l'opció B era A Peu de Plaça i la C era L'Espadat. Explica'ns la polèmica.
1: A veure, aquí s'ha d'entendre que hi ha moltes colles que anteriorment ja havien publicat o ja es publicava interiorment les seves revistes, com és l'exemple de Bordegassos de Vilanova o Xiquets de Reus, val? Que les seves revistes són anteriors a lo que jo proposava.
0: Totalment.
1: El que sí que s'havia d'entendre i que, per tant, la pregunta anava en aquest sentit era quina era la revista generalista, la que englobava totes les colles o buscava, avui que parlem una mica de periodisme. Sembla que ho faci a propòsit, però realment no.
2: No, està superben lligat, em sembla... Està fet a propòsit.
1: Està fet a propòsit.
0: Clar, tu explica-ho així, que si no quedarem malament.
1: Però quina era la primera revista que es va publicar, no? El que sí que sabem és que ha arribat el missatge a en Xavier Capdevila i ens ha respost. I és que diu, no és exactament així, perquè ja jo vaig ser un dels impulsors, però no l'únic, i hi havia també altres com l'Eloi Roca, el Pep Bargalló, l'Ernest Benach, el Joan Ciurana, el Falco, el Miralles i altres cronistes de l'època. Igual col·laboraven Grallers de la Cor, el Sixte, el Nejo i el Negre. O sigui, era un conjunt de molta gent. M'agrada que surtin tots els noms perquè a vegades els noms que posem queden en l'anonimat i sempre va bé recordar aquesta gent que ha donat tant per la història castellera.
0: Tothom té aquest moment de protagonisme, sí.
1: Anem a la d'allò?
2: Si us plau.
0: Sí, si et sembla bé. Bé, primer, resolem quina era la correcta.
1: La correcta era Terços Amunt. I, bueno, en el rànquing que està, actualment que el Pep CD es manté en primera posició amb 7 punts, s'ha distanciat una miqueta de la Glòria, que es queda en segona posició amb 5 punts, i mantenim última posició, tot i que no en solitari, però sí... per no respondre al primer, sí. En Gio.
0: Perfecte. De moment, l'important és que tinguem aquest top 3 per poder lluitar i veure com ho acabem resolent a final d'aquesta temporada.
1: Anem a la pregunta.
0: Fem allò de cada setmana. Moment de posar musiqueta de concurs i tu ja ho saps, el que et toca a tu.
1: Avui no m'allargaré molt, és molt senzilleta la pregunta. Ja portem unes quantes complicades, anem a una mica senzilleta. No sé si coneixeu els Govindes.
0: Sí,
1: sonen, no?
0: Cosa, sí.
1: Els Govindes són gent de la Índia, la qual un cop a l'any, durant un festival, es dediquen a fer estructures humanes o castells, que nosaltres entendríem aquí. I han compartit coses amb colles d'aquí, inclús colles han anat allà a fer castells. Aleshores, la pregunta és... ells s'enlairen per trencar el que nosaltres anomenaríem un canti o un cistell o un recipient que tenen penjat a molta altura. I la pregunta és...
0: anava a dir el nom i veig que...
1: la pregunta és, com es diu?
2: Ui!
1: Jo us donaré tres opcions. Opció A, el locus. Sí, pugen fins allà dalt, trenquen el locus i fan un festival. Sí. L'opció B seria el handi. I l'opció C seria el pajonda. De recordar que depèn del festival i depèn de la colla, també el recipient té coses diferents. Però totes mantenen el mateix nom.
0: Sí, normalment una mena de marmelada o de iogurt que hi ha dins d'aquest recipient. Deixeu-me un moment, que vaig enviar un mail important que aquesta me la sé. Ja ho sabeu, doncs. Si voleu participar al Savi Casteller, només cal que poseu un comentari a la publicació del reel d'aquesta secció amb la resposta que creieu que és la correcta d'aquestes tres. El reel normalment el publiquem el dia després de la publicació del programa, però si sou més murris, podeu aprofitar el mateix dimecres, un cop publicat el programa, per contactar amb nosaltres a través del correu electrònic que acostumem a no dir-lo, us el diem avui. El nostre correu electrònic és mirantamuntradio, tot junt, mirantamuntradio@gmail.com.

0: Explicàvem a l'actualitat que dijous els capgrossos de Mataró van celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, acollint el programa de Catalunya Ràdio Tot Costa. I al Mirant Amunt, dona la casualitat que tenim dues persones clau perquè tot això passés i acabés fent-se una realitat. D'una banda, l'organització va córrer... la part d'organització de la colla va anar a càrrec de la Carol. Enhorabona.
1: De res, gràcies.
0: I de l'altra, rebem a l'estudi la ment pensant de tot plegat el culpable, la persona gràcies a la qual Catalunya Ràdio va decidir venir a Mataró a fer-hi un programa especial. Albert Rubí, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
0: I avui, si no vaig errat, vens a parlar-nos d'una mica de coses...
2: Fem un compte, podríem dir, basats en fets reals, un poti-poti d'aquells que a mi m'agrada...
0: Molt bé.
2: M'agraden fer.
0: Doncs tot teu.
2: Hi havia una vegada un noiet que va tenir una idea, potser en podíem dir un desig. Es podrien ajuntar tres de les seves grans aficions, o segons com, també se'n podrien dir passions. Es podien unir en el mateix temps i al mateix espai físic els castells, o sigui, el món casteller, la ràdio i el món dels esports? Per què no? El món és dels valents, va dir algú. La veritat és que no sé qui ho va dir ni quan, però m'és igual, i sentem-nos, si podem, perquè si no malament rai. El noiet havia d'enviar una proposta a una emissora de ràdio perquè el Dia Internacional d'aquest mitjà de comunicació, un programa esportiu de tarda vespre, anés a fer-se en viu i en directe a la seu de la colla castellera de la que ell formava part. Alerta, companys! Atenció, oients, perquè en un mini-espai d'investigació dins les Rubinades estrenem la primera, i no descartem última vegada, les Rubinades Investigations. Després de dures hores de telèfon, múltiples correus electrònics i desenes de globs d'aigua amb gas, sabem de molt bones fonts quines raons més o menys pillades, entre cometes, va argumentar el noiet a l'emissora perquè anessin a fer el programa a la seu castellera en qüestió. Després de setmanes d'espera i pensant que les opcions eren poques per les múltiples propostes que l'emissora asseguríssim que va rebre, el dimarts 4 de febrer...
3: Ens hem fet una mica pesats i tots us expliquem que venim a casa vostra el 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, i potser ha arribat el moment, Costa, de dir... On anirem el 13 de febrer, on ens hi han convidat a molts llocs, però la direcció d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio, ha decidit concretament un.
4: L'escollit ho és després d'enviar un correu electrònic que deia: bona tarda, envio aquest missatge perquè la colla castellera Capgrossos de Mataró volem que el Tot Costa vingui a fer el programa a casa nostra.
3: Potser ens hem fet una mica pesats i tots us expliquem que venim a...
2: Aquell vespre, el noiet, mentre pensava que què podria dir quan li fessin una trucada en directe des del programa per comentar la tria que l'emissora havia fet, se'n va adonar d'un fet destacat, important, i ell s'atreveix a dir que decisiu perquè escollissin la proposta de la seva colla. La seu de l'entitat era la ciutat que un tal futbolista, Lamine, havia popularitzat a tot el món. Fortíssim, molt fort, perquè també tenia en compte que el local d'assaig està només a un quilòmetre d'una pista esportiva que aquest Lamine havia jugat de petit i que ha rebut visites de mitjans de comunicació de tot el món. A més, cal afegir que el noiet en qüestió no havia pensat en l'efecte Lamine al moment de fer la proposta. Realment no hi havia caigut, coses que passen. S'obren les paraules del que va passar aquelles dues hores d'emissió radiofònica i televisiva local casteller. Ho podeu veure tantes vegades com vulgueu al 3CAT. I potser també descobrireu qui va ser l'agosarat noiet que va fer la proposta. I acabo la Rubinada d'avui donant públicament les gràcies a la colla per acceptar que es fes la proposta, a la feinada que van fer algú de les persones implicades que també està en aquest estudi, i al món casteller radiofònic i esportiu per existir.
0: Doncs donar les gràcies a aquest agosarat noiet perquè realment va ser una experiència inoblidable.

0: La setmana del Dia Mundial de la Ràdio esclata de nou l'afer dels drets d'imatge del món casteller. Doncs bé, com que una altra cosa no, però fer safreig ens agrada molt, avui hem cridat els nostres tertulians i tertulians i companys de feina per parlar-ne. I, per tant, hem de donar la benvinguda a l'Arnal Morató, expresident i actual cap de colla dels Xics de Granollers. Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: I el Nil Rider, excap de pinyes dels Castellers de Badalona.
2: I president de l'Escala de Veïns.
0: I president de l'Escala de Veïns i el nostre historiador. Aprofitem que tenim també el Nau per aquí i l'Albert Rubí perquè hi puguin dir la seva. Fem una mica com cada setmana. Abans de començar, m'agradaria que m'expliqueu molt breument quin paper creieu que cada un de vosaltres que hauria de tenir els castells a la tele i a partir d'aquí obrim debat. Com haurien de ser els castells a la tele per vosaltres?
1: Com haurien de ser els castells a la tele o com aquests mitjans haurien de tractar els castells?
3: Bona pregunta.
0: Pregunto. Vinga, la que t'agradi més, sí.
1: Els castells a la tele al final hi apareixeran si interessen, no? I realment hem vist que és un tema que en el públic en general només interessa quan passen grans gestes. Llavors, la relació que es té, per exemple, amb una xarxa i amb totes les televisions locals o en aquesta ràdio local que hi som, que permet apropar aquelles coses que potser no interessen tant al públic general, però que els hi permet un espai, ara mateix jo crec que és l'espai que hi ha i que es té. Ara bé, com es tracten els castells en aquests mitjans? Doncs quan es fan programes especialitzats es fa molt bé, la veritat. Mm-hmm. Però hi ha una falta de seriositat quan es parlen programes o fins i tot en telenotícies a l'hora de parlar d'aquests castells, que jo crec que és una falta de respecte pel món casteller. Vull dir, no pot ser tantes barbaritats com estem ja fins i tot acostumats a veure.
3: Correcte.
1: I això sap greu.
0: Molt bé. Albert, tu què creus?
4: Jo, enllaçant-ho amb el que deia ell, que a vegades detalls que els aficionats castellers... Ostres, què diuen ara aquests, no? O aquestes, o és igual, la notícia aquesta, què diu? Jo considero, i més amb l'actual tecnologia, etc, que és fàcil de dir, escolta, aquella persona, o que, escolta, mira, que aquesta notícia... Perquè a vegades són notícies molt curtes, gairebé flashos, no? Què et sembla? I hòstia, en aquell flash que dius, n'han deixat anar una, que dius, hòstia, no té ningú per dir res, que són quatre línies. I molts cops, enllaçant-ho amb això que deies, fins i tot a casa allò que ho comentes, i realment sorprèn bastant, perquè és senzill. Mm-hmm. Perquè si interessa, segur que hi ha aquí consultar.
0: Nil?
2: L'any 1991...
0: Com m'agrada, Nil.
2: Manolo Santander, que era... Jo entro al febrer i em poso un monotema. Manolo Santander, que és un xiricotero, feia una xirigota que es deia «Ay, que ver qué suerte tengo, que otra vez salgo en la tele». Acabava la quarteta i deia «Otra vez es aquí la tele imponiéndonos sus leyes». Acabava la de Llonsis i acabava el pas doble dient «Que tendremos carnavales, que era una televisió». Llavors...
3: Badum.
2: Llavors et ve al cap l'Umberto Eco i aquella frase tan mítica de «Lo realment intel·ligent és no sortir a la tele». I em pregunto jo què fem a la ràdio parlant de televisió. Però bueno,
3: la setmana del Dia Mundial de la Ràdio.
2: La setmana del Dia Mundial de la Ràdio.
0: Aquesta era la segona pregunta, però gràcies per introduir-ho. Primer deixa'm que el Nau digui la seva i ara us pregunto per la ràdio.
5: Jo estic amb... Bueno, és un dilema intern, perquè vulguis o no, si fas una miqueta el símil, és... al mateix moment en el qual, si fa uns anys enrere, tirem una miqueta enrere, els esports femenins no tenien presència. I tenien presència quan passava algo gros. I amb els esports femenins, per sort, han evolucionat i avui en dia estan a primera pàgina i estan directament dintre de les notícies, dintre a l'esquelet de les notícies. Els castells no, també perquè, bueno, es fan un cop cada X, hi ha una temporada, hi ha un... Aleshores, tinc el dilema intern entre qualitat i quan surten. Aleshores, bueno, hi ha periodistes i periodistes, igual que el món del futbol, hi ha periodistes i periodistes.
0: Molt bé. Carol, va.
3: Mira, perdona, és que em van molt bé diverses coses que heu anat comentant. Una són les relliscades que tenen sovint els mitjans generalistes i també aquesta comparativa amb els esports femenins, perquè una de les coses que a mi em va sorprendre més, bueno, quan l'Efren, que a més a més és la meva parella, per qui no ho sàpiga, va començar a treballar al diari Ara.
2: Ah, sí?
3: Una de les coses... Sí, sí, Nil, sí. No, em sap greu dir-t'ho, però sí.
5: Ara ja no, no?
3: Llavors, quan ella comença a treballar al diari Ara, com a periodista casteller, no? Una de les coses que a mi em va cridar més l'atenció és que el seu cap directe, o la seva cap, perquè em sembla que era una dona en aquell moment, fos la cap de Societat. I jo li vaig preguntar, Societat? Però per què? I em va dir, no, perquè és on el diari ha decidit incloure aquesta secció. I jo vaig pensar, i per què no esports? I, clar, això, aquest tema ja seria embrancar-nos en cultura o esports, no? El diari Ara va prendre la decisió que han pres altres mitjans, em sembla. Però, clar, amb altres aspectes esportius, això no es fa. Llavors, són gent especialista que ho tracta, o almenys gent especialista en qüestions esportives, i que, per tant, tendeixen, jo crec, a filar una miqueta més prim en allò que publiquen. Clar, en una secció tan generalista com Societat, que és on generalment tractem els castells, perquè són cultura, entenc la dificultat dels periodistes, també ho he viscut, la por que tenen periodistes a publicar segons què, perquè saben que la cagaran. I clar, ostres, això també a mi em sap greu.
2: Una cosa, Déu-mos en guard que ens tractessin els de porcs, perquè si no seria acaba i vámonos.
0: De fet, estàvem jugant aquí, eh? Al començament els castells es van tractar com esports, estaven a les seccions d'esports de molts mitjans, van passar també en el seu moment per cultura, la Carol deia, els tractem a Societat perquè són cultura. Bé, si
3: és veritat,
0: cultura,
3: hi ha secció de cultura.
0: Tenim
3: sí,
0: una
3: sí.
0: secció de cultura sí, on raó. No hi són els castells. Per mi el problema més gran és que si jo entro en una redacció i demà he d'explicar una història, una notícia sobre futbol, l'hauré d'explicar i tothom donarà per suposat que en sé suficient com per poder-la explicar. El problema és quan els mitjans de comunicació ningú en sap de castells. Vull dir, problema en general. Per mi, com a periodista, és un premi, perquè jo cada cop que he entrat a un mitjà de comunicació m'aplaudeixen, perquè és un buf, m'estalviaré fer aquesta notícia. Però, clar, si els periodistes hem d'aprendre una mica de tot, i a vegades això inclou futbol, bàsquet i sevillanes, doncs també inclourà castells. David.
6: Mira, justament ara parlàveu d'esports i parlàveu també de l'especialització aquesta a castells, que normalment als mitjans no hi ha castellers i que, per tant, ningú en sap. Fa pocs mesos, fa poques setmanes, va haver justament un exemple a RAC1 quan van actuar els arreplegats de la zona universitària, quan van fer-hi un vano de 5, en motiu del tema de la Dana de València i demés. Van fer un article en què ho anunciaven i posaven que els castellers de Sants hi havien carregat uns castells. Literalment. Clar, a RAC1 tenim un grapat de gent que fa castells. Què passa? Que això va redactar

0: dispersa.
1: A vegades també massa. Arnal, i deixeu-me parar un moment i us faig una...
2: Que al final això que comenta és el per al que jo dic que em sembla una falta de respecte, perquè és més aviat les ganes de voler-ho fer bé. De fet, si no recordo malament, la coordinadora s'havien enviat a diversos mitjans de comunicació com un manual de bones praxis per explicar les notícies castelleres, o el que deia l'Albert fa un moment. Vull dir, molt fàcilment pots assegurar-te de que una peça estava ben feta. El cas que acaba de dir el David és flagrant. O és que moltes vegades ho hem vist directament amb que els castells que es posen en els peus de les imatges i tal, ja no és ni la colla que toca. És tan fàcil com entrar a les xarxes socials. Per això jo parlo d'una falta de respecte. Perquè si tu mateix els gols que fa el Barça se t'acudeix dir que és el Llevant perquè van de blanc, de blau i vermell, o sigui, et cremen TV3. Mm-hmm. Saps? I això, en canvi, amb els castellers no passa res.
1: No es té aquesta cura, que és al final... El problema és que la notícia de castells se li dona a l'últim, que és... Ui, mira, ha passat un becari per aquí, li donem, perquè és una notícia que ningú vol fer i que, a més, sembla poc atractiva quan l'has de tractar, eh? Les de futbol són molt xules, els castells no tant. Val, deixeu-me centrar un moment la tertúlia, perquè jo havia preparat una sèrie de preguntes per començar a escalfar... Com que veig que ja anem calentets, centrem el tema. Tot això, avui parlem dels drets d'imatge, perquè ha tornat a ser actualitat. Posem-ho sobre la taula. Què en penseu dels drets d'imatge, d'aquesta cessió que s'ha de fer d'una manera o d'una altra, i del fet que cada X anys surti i esclati aquesta, que als mitjans ens agrada molt, posar títols, aquesta guerra dels drets d'imatge. Què en penseu?
3: Parlem de drets o de calés?
1: Parlem de drets primer. Si després vols introduir calés, posem-los, va.
3: No, clar, perquè aquí entra els interessos de cada colla, els interessos dels ajuntaments, els interessos de la coordinadora, interessos de la radiotelevisió, que són els que acaben pagant i els que acaben traient diners... És un fangà espectacular, eh?
1: Molta cosa en joc.
4: Així d'entrada, per parlar dels drets, jo crec que una de les grans mentides que... Bé, una de les grans coses que haurien de tenir clar els castellers és que la nostra activitat no interessa a tanta gent com nosaltres creiem. I que, per tant, és que per nosaltres és el nostre centre d'atenció i creiem que, ostres, és que podríem fer un canal de Champions només de castells, no? I no és cert, és a dir, sí que genera un cert interès, però les empreses privades no fan molts calés amb els castells. Llavors, tornant al tema dels calés, crec que d'entrada hauríem de partir de la base que és deficitari tractar això audiovisualment.
5: Jo anava una mica resseguint les teves paraules, no vull fer mansplaining, que és que a vegades ens mirem massa al melic, i de melics va la cosa, no sé si va de diners o va de drets o va de valors... O va de principis. Allò, jo tinc molts de principis. Si no li agraden uns, en tinc uns altres. Llavors, no sé si la coordinadora, aquesta coordinadora de no sé què, no sé quantos dels Deportes i Castillos, que vella per la seguretat de tothom i per aquestes mandangues, ha de fer un pas endavant i ha de tenir valor. Uh-huh. I dius, escolti, doncs miri, aquí tots hem aprovat i si no li agrada, la porta és allà, li dibuixo de color que li doni la gana.
1: I és que tinc la sensació, al final, quan he dit què em penseu dels drets, el primer que m'heu preguntat és drets o diners? O sigui, aquí el problema no està en els drets. Jo crec que totes les colles estan bastant d'acord amb que la coordinadora faci una sessió dels drets a aquella persona que li toqui, en aquest cas, la xarxa, perquè crec que no hi ha debat aquí amb si la xarxa està fent bé la seva feina o no. Llavors, el problema és quan hi ha diners pel mig i algú se'ls embutxaca i la resta no. És això el problema? Pregunto.
2: Tornant una miqueta a lo d'abans i ara responent això. Pel que fa als drets, estic completament d'acord amb vosaltres, que no hi hauria d'haver-hi cap mena de problema, perquè al final, a més, l'activitat que fem, la fem a carrer, saps? I per tant, al ser una activitat pública, en un principi, és que no ens hauria ni de preocupar gaire, a no ser per després a les entrevistes i tot això que surten aquests primers plans. M'equivoco?
5: Per el que jo sé, que en sé molt poc, de drets d'imatge, tu pots gravar una persona pel carrer mentre tu fas una cosa, però no pots basar el teu programa en allò que està fent l'altra persona, perquè llavors sí que hi ha un tema de cessió de drets. La senyora Papeta que mira els castells no cedeix drets, però la colla que tu li estàs fent una diada allí... I allò sí que hi ha.
3: O sigui, tu estàs fent un acte públic, per tant, sí que podrien gravar-te, el que no poden és retransmetre-ho per benefici propi. O sigui, aquí hi hauria un

0: conflicte d'interessos entre la persona que està fent l'espectacle i l'objectiu final, que és que tu, fora d'aquest lloc, et beneficis. Aleshores, aquí sí que hi hauria un
1: problema. Per tant, entenem que sí que llavors hi ha d'haver-hi unes contrapartides, no? Ja que tu estàs cedint i estàs fent un benefici privat o el que sigui, la xarxa, en treuen un material que ells llavors poden fer servir. Llavors, està claríssim que el tema està amb el tema dels calés. I el tema dels calés, bàsicament, el que jo crec que ens queixem tots és que no hi ha un equilibri, no? Vull dir, és zero equitatiu i, a més, no només zero equitatiu, és que per moltes colles aquests diners que reben només les dues colles punteres, que necessiten també de la participació de les altres colles per ells poder-se promocionar d'aquesta forma i tenir-ne uns beneficis, poden representar tranquil·lament el pressupost de tot un any. En el cas de la meva colla, representa dos terços del pressupost d'un any. Ja et dic jo que amb dos terços més coses faríem. Vull dir, realment el que genera és un desequilibri molt gran i que es perpetuarà, si seguim així.
2: El cas, jo crec que no és que siguin les dues colles principals i que, per tant, se les paguen velles perquè són les que sortiran amb més transmissions. Jo crec que hem de tirar enrere en el temps i recordar que són dues de les tres colles que es van negar que es fes la cessió dels drets. Llavors, què va passar? Que de cop i volta van acceptar que es fes la cessió dels drets, però es van girar cap a l'altra banda i van cobrar un patrocini per part de la xarxa. Mm-hmm. Aquesta és la
0: per
2: situació.
0: Per què es van negar?
2: Llavors, clar, aquí ens hem de plantejar si és aquest el model que volem per les transmissions castelleres, que hi hagi dues colles que s'embutxaquin aquests diners, o què anem de fer amb aquests diners. Perquè ara deixeu-me també fer d'advocat del diable. Això vol dir, de manera directa o indirecta, com vulgueu, val? Però que si tots diem no volem que aquestes dues colles s'embutxaquin 50.000 euros cada any, estem traient 100.000 euros que entren en el món casteller.
3: Mm-hmm.
2: Entren en el món casteller, per bé, per mal, per una colla o pel que sigui, però entren en el món casteller i els estem traient perquè no ens agrada el model. Nil, va, respon-me després la Carola, però bueno, és que t'he vist molt encès.
3: És el mateix que dèiem, per aquí, no? El bé que m'aniria, nostres, jo, 100.000 euros, si entra en la meva butxaca, també entra en el món casteller. I, escolta'm, jo l'estic cobrint aquí a Mataró Ràdio i no ningú m'hi posa res. Mm-hmm. Des de l'EU, també hem de tenir en compte que estem en un món capitalista on es mou la llei de l'oferta i la demanda. Per tant, si hi ha dues persones que s'embutxaquen diners, i això és ferm i públic, i si cal jo contra Vilafranca i la Vella el que faci falta. Ai, no estàvem dient el nom de les colles, no? Bueno,
0: hi ha una tercera pel mig.
3: Em sap greu. El que faci falta, anem-hi, escoltin, el manifest de les nou colles de nou que han firmat dient que no se deixen els drets. I s'ha acabat el circo aquí, eh? S'ha acabat el circo.
2: És que aquí és on estem.
3: Punto final. Si no som tants els que ens segueixen, que jo estic d'acord, escolta, ho retratem per YouTube, que tots ens els mirem, els vídeos de YouTube de les altres colles.
4: Dic, no sé si passarà allò de les negociacions a última hora i estarem a potser menys d'una setmana de la primera diada que teòricament s'ha de retransmetre.
5: Això va passar fa uns anys, eh? Sí. És que em sembla que amb Sant Joan, una cosa així.
4: Sí, sí. Vull dir que és possible que també no és gens descartable que passi això, no?
2: Sí, una de les coses que passen per alt quan parlem de tot aquest tracte dels drets d'imatge és que abans deies, i si no, ho publiquem per YouTube, que tothom mirarà YouTube. El problema és que ara mateix s'estan limitant aquestes publicacions per YouTube, perquè ja estaven prou limitades fins que un dia els Minyons de Terrassa van dir, doncs, com que no venen a publicar la nostra diada, la farem nosaltres.
5: Per Twitch.
2: I de cop i volta es van posar els pèls de punta i ja no hi ha diades a YouTube. Sí, com a mínim ens les deixéssim publicar per YouTube,
5: Twitch.
2: Però aquest nou tracte encara limita més aquesta publicació per Twitch, sí, Carme.
5: És que és molt boomer parlar només de YouTube. No, això que parlàveu dels drets comparant-los una mica amb els esportius, és que, clar, jo crec que és lògica, o almenys són les tres passes directes que fas quan penses en els drets televisius. La Lliga Espanyola, com ho fa, no? Que el Madrid i el Barça s'emporten X diners. És cert que el Madrid i el Barça també aporten una grandíssima quantitat d'espectadors i d'aficionats, etc. En el nostre cas això no està avaluat, o almenys no està quantificat, per tant, són números més o menys orientatius, més o menys aproximats, però són números poc fixes. Però però és que, per exemple, en aquest cas, el Barça no li repercuteix a la federació més despesa, i en canvi, com més gran és una colla castellera, sí que li repercuteix més despesa d'assegurança a la coordinadora. Què hem de fer? Posar un topall també de... No, només et cobrirà fins a 150 participants, o a partir dels castells de 8,5 ja no et cobrirà res d'assegurança, perquè, clar, llavors és massa car. Llavors, bueno. Ostres, si... I, evidentment que aquestes colles fan castells molt grans, això ven, i per tant entenc la seva percepció personal de nosaltres hauríem de rebre més que una colla de 7 perquè estem aportant molt més espectacle. Però també és veritat que estàs aportant més risc, que és una despesa que ens està suposant a tots els castellers i a totes les colles una despesa, i nosaltres no estem posant el crit al cel per això, no? És a dir, és una despesa que ens repartim entre tots pel bé de l'activitat, evidentment.
1: I al final, que surti més representat en els mitjans, t'acaba portant el que és més important per les colles. Perquè jo no tinc cap persona que m'hagi vingut a Xics que digui vaig veure una actuació de la Vella o una actuació de Vilafranca que em va encantar i per això t'he vingut a Xics. Si els dos que surten més són ells, els que acabaran tinguent més un ingrés de capital humà també són ells.
5: Sí, exacte.
2: I deixeu-me afegir una cosa. Nosaltres, que som castellers, que som el públic d'aquest producte, sí que busquem grans castells. Però el públic generalista, quants cops ha vingut a una diada vostra a veure castells de 7, de 8, i els aplaudeixen com si fossin games extra? Vull dir, realment, és tant el problema que només volem que surtin les colles grans? O potser, si hem de fer un servei públic, que és el que estem fent, venent aquests drets a la xarxa, per una banda, que és pública, i a TV3, per l'altra, que també és pública, doncs potser ja hauríem de sortir tots, no? Ara ja...
1: I per això també una miqueta la perversió aquesta que deies de les diades que no estiguin retransmeses directament per ells, o que no entrin dins d'això, no? Com podien ser els que feien marrecs de sal, que es va deixar de fer. Ara, per el que crec recordar, només pots retransmetre aquelles que estiguin organitzades per tu.
2: Sí.
1: Per tant, la diada de la Festa Major de Granollers, per posar l'exemple de la meva colla, jo no la podria retransmetre sense el permís de la coordinadora, perquè l'organitzador és l'Ajuntament de Granollers.
3: Mm-hmm. Però ho pot retransmetre l'Ajuntament de Granollers, excel·lentíssim Ajuntament de Granollers, que suposo que, no, que es prestaria
2: no,
3: a fer-ho.
2: No podria, perquè no tindria els drets. Hauria de demanar-los a la coordinadora.
3: A títol individual jo puc deixar els meus drets a qui em doni la gana, o tampoc? Vull dir,
2: no.
1: Clar. Tenim els drets cedits a la coordinadora, representa.
2: Clar, a partir del moment en el que signes el contracte i dius la coordinadora serà qui gestionarà els nostres drets, és ella qui ha de gestionar aquests drets. Llavors, si nosaltres no podem publicar les nostres imatges perquè ens hem autolimitat amb aquest contracte a només fer-ho amb les diades organitzades per nosaltres, llavors, ostres, vull dir, si no pots ni publicar tu les teves imatges...
1: I no només això, sinó que quan tu, per exemple, a Castellers de Mollet, que van aconseguir que Vallès Visió els hi retransmetés les diades que feien, fins ara només havies d'informar la coordinadora de que fora del que eren les diades que s'havien pactat amb la xarxa, em faries aquesta més. I a més molava tope perquè agafaven després els de la xarxa la retransmissió de Castellers de Mollet i te la posaven. Ara no és que hagis d'informar. Ara és que la coordinadora tindrà l'última paraula de si aquesta diada es pot retransmetre o no es pot retransmetre. Que espero que tindran prou sandera i faran servir el sentit comú perquè quan passin coses d'aquestes diguin que sí. Fins al dia que sigui que no. I llavors tindrem el merder.
5: Per cal.
2: Clar, però si el problema ja era... De fet, fa poques setmanes, algú d'una colla petita, no diré la colla, no diré el cas, però ens va dir, ostres, què hauríem de fer perquè la xarxa fés la nostra diada castellera a la TV? I va ser un... Doncs ho tens complicat. Primer, perquè ets una colla petita, no li interessarà. Segon, perquè hauries de convèncer el teu mitjà i segurament el mitjà que tens més a prop no treballa el cap de setmana. I, per tant, hauries de posar-hi uns diners per fer aquesta diada. Si, a més, arribem al punt en el que se li ha de demanar a la coordinadora, escolta'm, podem fer la diada a la tele, que ja la paguem nosaltres? Imagina't en quin punt estem. Mm-hmm. I aquí deixem-me... Fem una petita pausa per aportar una dada, perquè estem parlant de la Lliga de Futbol molt airadament, i la Lliga de Futbol, l'última temporada, es va embutxacar 150 milions d'euros en patrocinadors.
5: Igualet que els castells.
2: Gairebé el mateix.
5: Igualet.
2: Vull dir que, clar, és que de cop i volta ens venen els diners al cap quan veiem la televisió, però qui els posa? Clar,
3: però hi ha una cosa a tenir, perdó, però hi ha una cosa a tenir en compte, que tots aquells futbolistes
5: és que...
3: ens caiguin millor o pitjor, cobren un bon sou també a final de mes, eh? Sí. Vull dir, aquí sembla que tots venim a bueno, no, jo vinc per amor a l'art, no sé vosaltres, i a fer castells, i vaig per amor a l'art, inclús em costa quartos. Vull dir que també estem valorant unes com es diu això, unes coses econòmiques que tampoc són del tot.
0: Clar, aquí entren moltes altres coses, a part dels diners, que entenc que la xarxa de televisions que fa les retransmissions inverteix molts diners. Per tant, ha de recuperar aquests diners. Jo ho entenc. O sigui, cap mena de problema. I, de fet, és el negoci que tenen, no?
2: Jo no estic
1: d'acord. Diners que són públics.
2: O sigui, la xarxa i TV3 no ha de recuperar aquests diners.
5: Perquè, per exemple, a RAC1 nosaltres no ens hi estem ficant, que quan vam presentar la temporada l'any passat, vam presentar unes quantes diades, les que farien a Castells de RAC1, totes a la zona tradicional, amb les mateixes colles, va haver-hi crítiques en aquell moment, però que al final és una empresa privada i ells determinen on inverteixen els recursos, no?
6: No, sí, i ells ho diuen obertament, que al final ells es mouen per diners i si la diada no és rentable, no la faran, perquè a ells els suposa una despesa de recursos que han de recuperar d'alguna manera.
2: En canvi, la xarxa i TV3 no ho haurien de fer, perdona.
0: No és l'objectiu faig això per treure'n rèdit, vale? Sinó faig una retransmissió pel públic, bàsicament pel públic català i públic mundial. Ara, a part dels diners, jo em pregunto, val, i el vídeo aquest de qui és? Perquè la mateixa notícia ho posa. Hi ha un vídeo que ha arribat a 100 milions de retransmissions arreu del planeta, però el vídeo aquest de qui és? És de la colla? És de la xarxa de...
5: Quin vídeo és?
1: De Red Bull.
2: Alguns cops ho he explicat i a risc d'equivocar-me, perquè no tinc totes les dades, la lluita pels drets d'imatge dels castells van néixer en aquest vídeo.
5: Sí,
2: és
5: correcte.
2: A dir, quan Red Bull va aterrar al concurs de castells, que són molt professionals, van dir, a qui li hem de demanar els drets d'imatge?
5: I tothom es va mirar entre ells.
2: Tots es van mirar entre ells i van dir, què ha dit? Drets de què? I de cop i volta hi va començar a haver un... han dit drets d'imatge aquí, que doncs
0: el concurs van dir,
2: bueno, suposo que nosaltres, perquè és un lloc tancat i tal, però hi ha castellers, i llavors ves quan
5: qui va esclatar tot.
2: Esclata aquest vídeo, que és un vídeo molt curtet i que es reprodueix en milions de reproduccions, i a algú se li ocorre, ostres, doncs nosaltres podem fer el mateix. La xarxa comença a publicar les diades en castellà i en anglès i es fa el canal tancat cobrant de xal. I de cop i volta ja hem canviat tot el model dels castells a la tele i hem dit, ara hi ha drets d'imatge. Per què? Perquè va arribar Red Bull i va dir, teniu drets d'imatge.
3: Per culpa del concurs. Per culpa del concurs.
0: Perquè, bàsicament, el que busques és saber... a qui li ha de demanar aquest vídeo per fer-ne ús.
6: Doncs,
0: no?
6: O sigui, mira...
0: quan fèiem... moltes colles hem fet coses per anuncis, per d'allò, i després han sortit anuncis en els quals s'han fet servir imatges de les colles. Aleshores, clar, quan tu denuncies que aquella empresa X ha fet servir imatges dels castells, ja, i ella diu, no, és que jo he comprat els drets d'imatge, doncs et calles la boca. Però en aquell moment, fins fa uns anys, això no existia. Aleshores, entenc que els drets d'imatge han d'existir. Ara, a la pregunta, per mi, a part de diners, seria qui els ha de tenir. Perquè si les colles cedeixen els drets d'imatge... O sigui, si jo, com a casteller de la Vila de Gràcia, cedeixo els drets d'imatge a la meva colla quan estic fent castells, no ho faig quan no estic fent castells. Per això, per començar. Mm-hmm. Però si jo els cedeixo quan estic fent castells, que ho accepto, hauria de firmar. I aquesta firma hauria d'arribar a la coordinadora de colles perquè hauria de tenir una firma per cada casteller. No per firma, perquè, vulguis o no, la retransmissió no... O sigui, per molt que sigui de la colla, surten les cares. Aleshores, aquí anem a una part potser més de dret o de dret d'imatge de cadascú, fins a quin punt, no?
2: En principi, jo a les colles que conec, en el moment en el que es va canviar tot el joc dels drets d'imatge, tu quan entres a la colla... a la teva fitxa, a la teva inscripció, una de les coses que fas és cedir aquests drets. Vale. Per tant, ja ho has fet.
0: I si no vull?
1: I si no vols, per exemple, en el nostre cas, que hi havia alguna família amb canalla, no sé què, no sé quantos, si la canalla pujava al castell, vull dir, forma part d'un tot global. Mm. Però no serà aquella canalla la que s'entrevisti mai.
5: De fet, això em va passar a mi a Gràcia la setmana passada a Santa Eulàlia.
6: Per començar, jo crec que tu mateix, com a persona que no vols dir els tres drets, no et posaràs en un lloc visible. Perquè si et poses en un lloc visible, ets tu el responsable de que la teva imatge està allà. Estàs en un lloc públic fent un castell, en un lloc que saps que es grava, la responsabilitat és teva, per començar. Si tu no cedes els teus drets, doncs no t'hi posis.
5: Igual que sortiries d'espectador d'un partit de futbol.
6: Exacte. Llavors parlàvem d'una altra cosa. Has comentat el tema de qui li hem de demanar els drets. Mira, ens hem trobat amb capgrossos com a colla, és a dir, capgrossos com a colla cedeix els drets a la coordinadora els ven o els cedeix a la xarxa. Els drets són de la xarxa. I ens hem trobat que nosaltres, com a colla, volem fer un vídeo i hem d'anar a demanar permís a la xarxa per tenir un vídeo nostre.
0: Aquí anava.
6: I llavors encara et demanen que posis els crèdits, que els vídeos són seus i tal. Fins a quin punt això també és ètic.
2: De fet, la coordinadora, un cop cedeix els drets d'imatge, els cedeix per una funció concreta. No es poden fer segons quines coses amb aquests drets d'imatge. El problema és el que dèiem, no? que estem cedint uns drets d'imatge i després no els podem fer servir ni nosaltres. En qualsevol cas, moltíssimes gràcies a tots. M'ha encantat aquesta tertúlia, realment.
5: Sí, molt interessant,
2: teníem
5: eh?
2: Teníem tot de preguntes preparades que s'han quedat allà. Ja les traurem quan toqui, en algun altre moment. Moltíssimes gràcies perquè ha estat superinteressant.

0: Després de la tradicional Diada de Santa Eulàlia, seguim la petita travessa pel desert pel que fa a diades castelleres. En unes setmanes, amb l'inici del mes de març, la cosa es començarà a animar sense dubte, però, de moment, el mes de febrer continua sent un mes d'arrencada d'assajos i de posada en marxa de les noves tècniques i juntes. De moment, i per ordre cronològic, divendres, dia 21, a la capital del Bages, veurem camises castelleres.
1: Exacte, els Tirallongues de Manresa hi actuaran a les 11:30 del matí a les escales del Carme, motiu del Pilar de la Llum.
0: I diumenge 23 tenim cita cultural a Montserrat.
1: Sí, i és que al monestir de Montserrat, a la plaça de Santa Maria, a les 11 del matí, se celebra la renovació de la flama de la llengua catalana, amb la participació dels castellers del Riberal i els pallegos del Conflent, amb dues colles en representació de la Catalunya Nord.
0: Després del cap de setmana tenim alguna cita intersetmanal, en concret el dia 25 a Barcelona.
1: Sí, una molt especial, amb motiu de l'any nou xinès. A l'Arc del Triomf hi ha tradicionalment ja els castellers de la Sagrada Família i participen dels actes que s'han organitzat a les 12 del migdia.
0: I ja per acabar, una actuació el mateix dimecres que publicarem el nostre següent programa, el dia que matem Mirant Amunt, el dia 26.
1: Exacte, els castellers de Mediona es desplaçaran fins a les Coves Codorniu, a Sant Sadurní d'Anoia, a les 6 de la tarda.
0: I nosaltres arribem al moment de tancar la paradeta. Com sempre, tornem d'aquí 7 dies a les vostres emissores habituals, a Mataró Ràdio, a Ràdio Arenys, a Ràdio Calella Televisió i també a través del podcast de Spotify, on sabem que ens escolteu molts de vosaltres. El podcast, com sempre, el trobareu enllaçat a totes les nostres xarxes socials i res més a dir-vos que recupereu tots els programes, doneu-los una segona vida, salut i castells.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

tarda i benvinguts al Sisè Parla. Avui parlarem dels esports. Farem el programa a l'Hugo, la Marta, la Brigitte i jo, el Bjork. Què us sembla si posem la primera cançó d'avui? Som-hi!

0: Després d'aquesta cançó anirem a l'entrevista, que la presenta la Marta. Bona tarda, Marta.
1: Bona tarda. Avui a l'entrevista parlarem amb en Carles Toribio, especialista en esports i sobretot de bàsquet. Bona tarda, Carles. Estàs preparat per les preguntes?
2: Bona tarda. Sí, estem preparats.
1: Quan vas començar en el món dels esports?
2: És bona pregunta, eh? Jo ja tinc una edat, per tant, la mirada s'ha de tirar enrere fa molts anys. Vull dir, els esports a mi m'agraden... Jo crec que quan ja tenia la vostra edat, que anava a primària, quart, cinquè, sisè, m'agradava molt, molt el tema esports, el tema de qualsevol esport, eh? En aquell moment a la televisió o a la ràdio ho ficava per escoltar i per veure... i m'agradava molt en aquell moment el futbol, el bàsquet, l'handbol m'agradava molt també, i a partir d'allà, doncs, passaven els anys i, bueno, primer va ser el tema de la cultura i l'història de l'art, després va ser el tema esports i tema, doncs, de tractar, escriure, vinculat amb el tema esports i bàsquet, i ja fa molts anys que vaig començar en aquest món.
1: Bueno, doncs molt bé. Quins països has anat per veure bàsquet?
2: Uns quants. A veure, realment, en els últims anys m'he mogut molt per tema Espanya, per tema Europa, per tema Eurolliga, que és la màxima competició del bàsquet aquí al continent. És veritat que jo segueixo molt el tema del Barça de bàsquet, que és, diguem, que en els últims anys, després de la pandèmia, doncs, m'he mogut més, perquè el tenim a la vora, perquè el Barça, sigui de futbol, sigui de bàsquet, doncs mou molta gent. I sobretot això, tema partits d'Eurolliga, sí que és veritat que també, doncs, per exemple, tema NBA, després de la pandèmia vaig visitar i vaig veure diferents partits d'NBA per tema dels espanyols que estan jugant allà, i per exemple, doncs, en l'últim mes vaig veure i vaig cobrir un partit a Macao, que està al costat de, bueno, que és de Xina, entre Brooklyn Nets i Phoenix Suns, que és un partit de la NBA de pretemporada, doncs vaig anar cap allà i vaig veure aquell partit i vaig cobrir aquell partit a Macao.
1: Val. Quin és el jugador que més t'agrada?
2: Jo no sóc gaire de tenir ídols, de dir, ostres, aquest jugador, jugadora, el tinc allà. Sí que és veritat que en diferents esports, com us comentava, és veritat que em moc molt o treballo molt amb el tema del bàsquet i per exemple, doncs, Kobe Bryant... va ser el meu ídol, possiblement és el jugador que he tingut sempre allà a la tauleta de nit de dir, ostres, Kobe Bryant, veure un partit dels Lakers, però per exemple, doncs, en el món del futbol, Messi, perquè em va marcar molt tots els anys que va estar en el Barça, és veritat que ja, doncs, va marxar i esperem que algun dia torni, Messi, sobretot en el món del futbol, i després és veritat que tinc un jugador que no és molt conegut en el món de l'esport aquí a Catalunya, a Espanya, però va jugar en el Barça d'handbol, que és Nikola Karabatic, que és un jugador que va ser millor jugador d'handbol, i aquell, juntament amb Kobe Bryant, serien els dos ídols que he tingut. A partir d'aquí, doncs, hi ha molts jugadors que m'agraden i que segueixo, però ídols, Kobe Bryant i Nikola Karabatic.
1: Quins esports segueixes en el programa d'esports de ràdio?
2: Cobrim molts, vull dir, tant l'Oriol Leo els dilluns com jo els divendres amb l'Arenys en Joc. Aquí a Arenys de Mar hi ha moltes entitats, hi ha molts esports, cada cap de setmana hi ha una graella de partits molt llarga, ja solament per exemple en el món de futbol, tant el futbol Arenys com el Cinera, cada cap de setmana hi ha moltíssims partits, però aquí sí que és veritat que cobrim tot el que es pot i més, vull dir, el món del futbol, anem al fons de les creus amb el bàsquet, amb el futbol sala, amb el voli que té l'equip, per exemple, al Superliga 2, que és la segona màxima categoria del panorama nacional, el patinatge artístic i el hockey, que també, per exemple, l'altre dia vam entrevistar a diferents jugadors i a l'entrenador del primer equip del hockey masculí, i sempre que podem obrim el ventall a altres entitats, a altres esports, tiramarc, el taekwondo, els karts... Bueno, moltes entitats. Sempre que es pot, doncs, tant l'Oriol com jo anem buscant doncs, protagonistes, noves entitats i que puguin entrar tot el que es pugui més.
1: Bueno, tens algun amic que sigui esportista?
2: A veure, amics, amics, jo, per exemple, fico sempre el mateix exemple. El programa, per exemple, de la Nenxa en Joc ha passat en diferents moments, que és l'Eric del Castillo, que ara mateix bueno, ja porta molts anys jugant al Joventut de Badalona de bàsquet. A més, va guanyar la medalla d'or a l'Eurobàsquet amb la selecció espanyola al mes d'agost. És amic, però també al seu moment el vaig entrenar quan era mini, vull dir, quan tenia la vostra edat, 5è, 6è, el vaig entrenar al seu moment al món del bàsquet, després va saltar a la penya, i és un d'aquells jugadors que sempre que puc doncs m'agrada veure'l allà a l'Olímpic, veure una mica com li va tot plegat. En Didac Plana, per exemple, doncs sempre que el truquem a l'Arenys en Joc, el porter del Barça, doncs sempre agafa el telèfon per parlar de com li va al Barça, de com li va a la selecció espanyola. Per tant, bueno, amics, li podem dir amics, li podem dir que sempre estan doncs, atents a que en el programa d'aquí de Ràdio Arenys doncs, parlin i sempre poden agafar el telèfon per parlar de com li va la temporada i com, per exemple, en dir la plana li va al Barça.
1: Doncs, bueno, què prefereixes, fer un triple o un mate?
2: Jo, com a jugador, al seu moment no vaig ser molt bo, la veritat. M'agrada, és el que comentava al principi de l'entrevista, m'agrada molt el tema dels esports. Jo, al seu moment, quan era petit, com vosaltres, tenia aquesta dualitat de jugar a bàsquet i també fer handbol. M'agrada molt el tema de l'handbol. I jo ara parlo des de la vessant d'entrenador, des de la vessant de veure el partit a la grada o a la tele. A mi m'agraden més els triples. A lo millor també perquè Stephen Curry, el jugador de la NBA, m'agrada molt veure'l i que fiqui triples i triples i més triples. Però també és veritat que un mate, una esmaixada, mola molt. Vull dir, bueno, són dos jugades o dos highlights aquests que la veritat és que a la tele mola veure. Però els triples m'agraden molt, la veritat.
1: T'ha firmat alguna vegada un jugador a la samarreta?
2: Això és com els ídols, eh? Vull dir, he parlat del Kobe Bryant. Hauria de mirar, tirar de memòria. De futbol me'n recordo d'un, no sé si us en recordeu, tal Javier Mascherano, vale? Jugador del Barça en el seu moment de Guardiola i tot plegat. És veritat que Messi, sempre parlem del Messi i tot això, però Mascherano era un jugador que m'agradava molt. Vull dir, defensava, era un líder al vestuari del Barça, era un nexe d'unió amb Guardiola, i va ser d'aquells jugadors que el vaig veure abans d'un partit del Barça de futbol, i sí, és l'únic jugador, crec, que he demanat que em firmés la samarreta. I després en el bàsquet, havia un jugador que és molt antic, jo crec que tenia 14 o 15 anys, que vaig anar al Palau Sant Jordi a veure un partit de NBA entre el Barça i Philadelphia 76ers. Hi havia un jugador que es deia Chris Webber, molt antic ja, vull dir, aquest estem parlant de que ja té una edat, i també m'agradava molt el seu moment. Vam venir a fer una pretemporada i, doncs això, vull dir, com un concert o algo, vaig anar al Palau Sant Jordi abans perquè em pogués signar, doncs, crec que va ser un cartell, que havia del partit entre el Barça i Philadelphia, i va ser Chris Webber. Per tant, jo crec que no me'n recordo de més signatures i tampoc he demanat gaires, la veritat.
1: Quin és el millor partit que has vist mai?
2: Aquí torno al futbol. Va haver-hi el gol de l'Iniesta entre el Chelsea i el Barça. Ara sembla molt que parlo del Barça. M'agrada el Barça, vull dir, és així. Aquell gol a l'últim moment, jo crec que està marcat allà pel gol, perquè ens donava la classificació a l'últim moment, l'èpica, i després, jo crec que tenia 4 o 5 anys, això ha sigut més a posteriori, el gol del Koeman, quan va donar la primera Copa d'Europa en aquell moment al Barça, crec que va ser 92, doncs també, vull dir, he vist moltes vegades el gol del Koeman de falta, moltíssimes vegades aquell gol. I de bàsquet, Me'n recordo una final de NBA entre Lakers i Boston Celtics, que és la gran rivalitat de la NBA. Estava Pau Gasol en els Lakers, estava el Kobe Bryant als Lakers, també van arribar un setè partit, i també me'n recordo molt perquè m'agraden molt els Lakers i no tant els Boston Celtics. Per tant, bueno, va guanyar Lakers, va guanyar Pau Gasol un anell, per tant, també me'n recordo d'aquells de partits xulos, doncs, aquell Boston Lakers.
1: Doncs, a veure, qui té alguna altra pregunta? No? Doncs gràcies, Carles, i per respondre les preguntes.
2: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
0: I després d'aquesta entrevista us deixarem amb la segona cançó del dia. Yeah.

0: Després d'aquesta cançó ve el debat, que el presenta l'Hugo. Bona tarda.
1: Bona tarda. Al debat parlarem del tema de l'esport amb els nostres companys i companyes. Preparats per les preguntes?
2: Sí. Sí.
1: Quin és el vostre esport preferit i per què?
0: A mi m'agrada el vòlei perquè, bueno, a la meva família li agrada molt el vòlei, llavors és com que m'agrada a mi també.
1: Vale, Marta?
3: A mi m'agrada molt el futbol i el vòlei perquè en comptes d'estar així com el bàsquet, tota l'estona dreta, que no faig res, que no sé què, almenys el futbol la gent me la passa alguna que una altra vegada i el vòlei, pues, com que som pocs i juguem amb tota la classe al pati, pues, també és divertit.
1: Vale, Bjork?
4: A mi el hockey, bàsicament, perquè és el meu... És el meu esport que ara mateix jugo l'Arenys de Mar, clarament, i, bueno, pues eso, que és el meu esport preferit.
1: Vale. A mi és el futbol perquè tota la meva família li agrada el futbol, aunque el meu pare jugava a bàsquet i els meus pares em deia que jo de petit m'agradava el bàsquet, però em vaig apassionar amb el futbol. Segona pregunta. Practiqueu algun esport?
0: No, per ara jo no.
3: Jo practico taekwondo, que com ha dit abans en Carles, també intentaven fer com els taekwondistes que poguessin mostrar, però jo ho faig perquè la meva mare diu t'has de defensar, t'has de defensar. I jo, bueno, vale, mama, bueno, vale.
4: Jo el hockey, com he dit abans, hockey.
1: Jo el futbol, també. Quin és el vostre jugador o equip preferit?
0: Bueno, el meu equip és el Barça i crec que el millor jugador del Barça crec que és el Lamine Yamal.
3: El meu equip preferit és el Barça, perquè si dic que és el Madrid, la meva família em dirà Barça, que bé, som catalans, hem de ser el Madrid. I jo, bueno, val. Ai, el Barça. No, si dic Madrid em mata.
4: Bueno, el meu equip preferit és el Barça, el meu jugador preferit, Messi, leyenda del Barça. No tinc que dir res més.
1: El meu jugador preferit és Bellingham, del Madrid, m'agrada molt, i el meu equip preferit, el Madrid. Coneixeu la Kings League i quin equip preferit de la Kings League? Quin és el vostre? Quin és el vostre equip preferit de la Kings League i si coneixeu la Kings League?
0: No, jo no conozco la Kings League i no conozco a nadie.
3: Jo tampoc conec a la Kingsley i com que no la conec, pues no sé cap equip seu.
4: Bueno, el meu equip preferit, bueno, sí que coneixo la Kingsley i el meu equip preferit és X-Buyer Team i, bueno, és molt guapo.
1: A mi també m'agrada la Kingsley i la coneixo i el meu equip preferit és X-Buyer Team. Creieu que practicar esport és saludable?
0: Jo crec que sí, perquè els esports fan una mica d'exercici.
3: Jo crec que sí, perquè fas cardio, en plan, corres, poses en moviment el teu cos i si no el poses en moviment, pues, caput.
4: Bueno, jo crec que sí, però no tan excessiu a l'esport. Tipo, jo entreno moltes hores, també. Entreno a la setmana 5 hores, crec, vale? Crec. I llavors, pues, no és tan... Sí, és bo, però no tan com jo.
1: Sí, jo també crec que és bo practicar algun esport, perquè així estàs ben físicament, si no, pues... Com ha dit la Marta, acabo. Quins valors aporta l'esport?
0: Bé, crec que els esports aporten una mica que fas exercici i que t'ajuden a fer com més fort.
3: Jo crec que aporten coses positives i coses negatives, perquè coses positives en les quals la gent fa esport, se sent bé i no està el dia tancat a casa mirant la tele o jugant videojocs, eh, nois?
0: Nois?
3: Bueno, i les coses negatives també, perquè llavors els nois o noies, vale, que són petits o també grans, que això també passa molt, són addictis a mirar futbol, però en comptes de jugar a futbol, quedar-se a casa tancat mirant futbol, ser agressiu i copiar els jugadors, eh?
0: Nens.
3: I també poden gastar-se els diners en coses que no serveixen quasi per res. Com ara les cartes.
4: Bueno, jo crec... Jo crec que un dels valors que ensenya l'esport o que et dona l'esport és, bàsicament, estar bé del cap, no com gent que no juga. D'esport, salut mental, perdó. Bueno, perquè si no fas esport és com que et quedes a casa, vicies a la Play, que jo, aunque faci esport, una mica jugo, però bueno.
1: Jo crec que també és, amb els valors és positiu i negatiu, perquè, per exemple, tu perds i t'enfades amb el teu equip, ja és negatiu, i també a l'hora de parlar amb els teus companys té que ser positiu, no parlar cridant. Coneixeu algun famós de l'esport?
0: Jo no.
3: Bueno, pues ara hem conegut en Carles Toribio.
0: Ja.
3: Yeah. Una mica va ser famós, una micona.
4: Bueno, jo... Sí. Bueno, el meu germà... Bueno, no és famós, però va jugar al Barça.
1: Jo tinc un... Bueno, no coneixo algun jugador, però... Tinc un cosí que va jugar al Barcelona i jo crec que pot ser un jugador professional i pot arribar. Què preferiu, un partit decisiu, un gol en l'últim minut o un gol normal?
0: Crec que jo decido un gol normal.
3: Jo un gol a l'últim minut, perquè és com més emocionant i és com... Hola, ha fet un gol a l'últim minut, toma!
4: Bueno, jo crec que un partit decisiu, imagina't que és una final. Jo què sé, imagina't que és la final de la Champions. Bueno, si la guanyes és una locura. Llavors, un partit decisiu.
1: Bueno, pues jo prefereixo un gol a l'últim minut, perquè si vas perdent d'un pots empatar-lo, o si vas empatant pots guanyar. Gràcies per respondre les preguntes.
0: Bueno, després d'aquest debat... Ve la cançó número 3.

Ràdio Arenys, la primera en esports. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.

0: I sobretot, en recobreu de fer esport, eh?
1: Gràcies per escoltar-nos.
2: Gràcies per escoltar-nos i ens veiem la setmana que ve.
3: Gràcies per escoltar-nos.

Temes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Benvinguts a l'hora dedicada a Supertramp, la banda britànica que barreja rock, pop i progressiu amb lletres intel·ligents i melodies enganxoses. Fundada per Rick Davies i Roger Hodgson, el duo creatiu va portar el grup a l'èxit global als anys 70. Molts creuen que es van dissoldre fa dècades, però van continuar actius, encara que amb canvis. Gaudirem d'un recorregut per les seves cançons més celebrades, plenes d'humor, crítica social i optimisme. Prepareu-vos per somriure i reflexionar.

0: You're coming along.
1: A Ràdio Arenys, conserves Cinera, els clàssics.

0: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
1: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Ràdio Arenys, la primera en música. A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
1: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Areny.
1: La música d'ara i de sempre a Ràdio Areny.
0: Ràdio Areny, 91.2 FM.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Areny.
1: La música d'ara i de sempre a Ràdio Areny.
0: Ràdio Areny, 91.2 FM.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: En el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 1 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Passen 3 minuts ara mateix de les 7 del matí. Volem saber com se circula la xarxa viària aquesta catalana a aquesta hora. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous, destacant que tenim de fa uns minuts 2 accidents prop d'un mateix tram de l'A2. Un ha estat a l'altura de Cornellà de Llobregat en direcció Lleida, que haurà d'anar a tallar fins a 2 carrers de circulació i ja provoca 2,5 quilòmetres de retencions. L'altre accident, doncs, també ha estat a l'A2, com dèiem, però en aquest cas a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona, que talla un carril i ja provoca fins a 4 quilòmetres de cues, unes cues que arriben també en aquest enllaç amb la B23 en direcció a la capital catalana. Per altra banda, doncs, més enllà d'aquestes incidències, comencem a tenir també alguns punts ja amb cues habituals. Per exemple, tenim congestió en tot el vessant Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat, que de retruc doncs deixen fins a 3 quilòmetres de lentitud en direcció Llobregat, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral. Al Vallès també ja trobem congestió, com per exemple a la C58 amb retencions a Sant Quirze del Vallès, també cap a Barcelona, o a la AP7, que pateix retencions d'un quilòmetre i mig entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. En sentit nord, aquesta via també pateix cues en aquest enllaç amb la D23 del Papiol fins a Sant Cugat del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I atenció al temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. Ampliem aquesta previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. Comença el mes d'octubre amb una situació delicada pel que fa a les tempestes. De moment, aquest matí n'hi haurà poques, però sí que els núvols són i seran, de fet, abundants a molts indrets de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, de les valls del Prepirineu. Tenim fins i tot boires. Els núvols més trencats a la Costa Brava, per bé que a hores d'ara hi ha una bona llampegada mar endins, i ja al voltant del mig matí, migdia, primeres tempestes al Camp de Tarragona i al Penedès, també en alguns indrets del Vallès, d'una forma local. Ja aquesta tarda, a primera hora de la tarda, les tempestes més fortes al Camp de Tarragona i, com dèiem, al voltant del Penedès. Avançada la tarda, cap al Prepirineu. Compta entre l'Alt Urgell, el Solsonès i el Berguedà. I ja a última hora de la tarda i aquesta propera nit, fortes pluges, atenció, amb inundacions a les comarques de l'Ebre, però sempre amb un ambient molt xafogús. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi a endurir les penes per tinença i lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
5: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
6: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
5: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
7: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
8: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania la que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
5: I Jessica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
2: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. La votació de les conclusions al Parlament coincideix avui amb el 9è aniversari de la consulta de l'1 d'octubre, una qüestió que també ha planat en les intervencions dels diferents grups parlamentaris. Sentim Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
6: Vostè, que es posa tan a la boca la democràcia, hauria de recordar que vostè el dia 1 d'octubre estava al costat de les porres i no al costat de les urnes. Aquell dia, però, 2 milions de persones vam anar a votar, malgrat la violència. Aquell dia vam demostrar que hi ha una cosa més forta que la temor, la voluntat d'un poble de decidir el seu futur.
7: Alguns es pot semblar una quimera tornar a posar el dret d'autodeterminació al centre del debat polític. Per això justament és el que fa un parell de setmanes les tres forces que governen Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord varen fer.
9: Vostè i jo manifestant-nos a favor de la unitat d'Espanya. Temps era temps, oi? Que bonic, tot allò. Ho dic perquè jo puc entendre, a mi em costa, però jo puc entendre que un polític tingui una certa flexibilitat ideològica, adaptabilitat, però vostè no és que sigui flexible, vostè és blandiblup.
2: Avui acaba a l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol 1 d'octubre, també just avui fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, dos subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
10: Como la imagen se ve, está en circulito de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
11: El bocachero tiene a alguien delante que le pueda tapar parcialmente el campo de visión.
12: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
2: Set i 11, a 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total, són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que el fons voltor, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellbé.
13: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
14: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era a posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja demà ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta'm, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
13: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
2: La vigília d'aquesta votació al Congrés, doncs, el PP ja ha expressat el seu rebuig als textos, mentre Podem i Junts mantenen encara la incògnita sobre el seu vot. A la sessió de control d'aquest dimecres a la Cambra Baixa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat responsabilitat als de Carles Puigdemont, que són la clau per aprovar els decrets. Així li ha respost la diputada de Junts, Marta Madrenas.
15: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a corre cuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat és absolutament inadmissible.
16: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
17: De la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats aquest divendres al Congrés. En una declaració que ha fet després de la trobada amb el president francès Emmanuel Macron de visita a Espanya, ha acusat el Partit Popular de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. Sánchez fa una crida als partits polítics a tirar endavant el text.
18: Hemos hecho todos un esfuerzo enorme de diálogo, de negociación, de llegar a un acuerdo. Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber como presidente del Gobierno de España, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
17: A Barcelona, mentrestant, segona nit d'acampada a la plaça de Catalunya a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim, deia, fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els dos decrets d'habitatge en un ple extraordinari. En aquesta acampada hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Els manifestants mantenen la pressió i avui dius que ja hi ha més persones que no pas ahir.
19: Bon dia, Helena. Sí, almenys el nombre de tendes de campanya instal·lades ha augmentat respecte ahir i ja són més de 60 les tendes que s'han instal·lat en aquesta acampada a la plaça Catalunya, emulant l'acampada a Sol, a Madrid. La situació en aquests moments, Helena, és de molta tranquil·litat. Us podem mostrar una imatge relativament tranquil·la. Alguns dels participants sí que s'han llevat, però fins a 7:45 aproximadament, que no incrementarà l'activitat aquí en aquesta acampada, perquè un dels participants ens han explicat que a partir d'aquella hora està previst que la gent comença a llevar-se, a esmorzar i comença a organitzar les primeres assemblees per després determinar quina serà l'agenda d'avui, una agenda que coordinaran amb el sindicat de llogateres amb la mirada posada a demà divendres, quan sí els dos decrets d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres arribaran al Congrés dels Diputats per a la seva aprovació. Per tant, sí que podem confirmar que ha augmentat la participació, s'ha ampliat aquesta acampada a plaça Catalunya, són més de 60 les tendes instal·lades en aquests moments i, per tant, també ha augmentat el nombre de participants. La situació, però, Helena, és aquesta. La gent dels participants en aquesta acampada comencen a llevar-se i esperarem d'aquí uns minuts perquè ens puguin ampliar i explicar quines seran les accions que duran a terme aquest dijous, que segurament passarà per la convocatòria i celebració de diferents assemblees per després decidir quines accions concretes anant repartint al llarg del dia.
17: I suposo, Anna, també amb la mirada fixada al cap de setmana, que també es preveuen mobilitzacions i manifestacions aquí a Barcelona com a la resta de ciutats espanyoles. Gràcies, Anna. Estem en contacte. A Catalunya, mentrestant, cada municipi té la seva casuística respecte a la crisi de l'habitatge i els diagnòstics i les solucions que aplica cada ajuntament depenen en bona part, en bona mesura, del color polític d'aquest ajuntament. Així ha quedat palès en el debat que han mantingut l'alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, i les alcaldesses socialistes de Santa Coloma de Gramenet i Sabadell, Mireia González i Marta Farrés, respectivament. Ens en dona més detalls la Raquel Moreno, de Televisió de Badalona.
20: Segons Albiol, la demanda de la societat ha canviat en els darrers 20 anys. El col·lectiu més vulnerable s'hi suma ara, ha assenyalat, la classe mitjana o mitja-baixa, que tampoc pot accedir als preus que ofereix el mercat lliure. Precisament el decret d'habitatge en què treballa el govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol assegura que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitjana i ha afegit, a més, que els propietaris es veuen perjudicats pel que considera una inseguretat jurídica.
21: Defiendo que tiene que haber un replanteamiento en lo que se refiere a vivienda social con lo que también es vivienda asequible. Yo creo que ahí se tiene que hacer un esfuerzo porque la realidad en ese momento es totalmente distinta a la demanda que había hace 15 o 20 años.
20: En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit a situar els orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors com els fons voltors i no pas en els petits propietaris.
0: Primero, los cambios legislativos se pueden venir de la mano de los decretos, de las leyes que se puedan modificar, y luego, evidentemente, un cambio de cultura en relación a lo que representa la vivienda para nosotros. La vivienda es un bien esencial, no puede ser un bien de consumo, y por tanto, para eso lo que necesitamos son políticas públicas que así lo blinden y que así lo bloqueen.
3: Pero es que el gran problema que tengo de alquiler en Sabadell es con los fondos buitres. Dejarme decir así, si los que me retienen ahí el mercado son los fondos buitres, que estos señores no saben ni lo que tienen, que yo me he encontrado en Sabadell pisos que voy a buscar el propietario y el propietario, que es un fondo de inversión, no sabe ni lo que tiene ni dónde está el piso.
20: González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garanteixi l'accés a l'habitatge públic.
2: Pràcticament no hi ha treva. Tornem a mirar al cel perquè Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Els xàfecs s'espera que arribin a la Catalunya Central, Ponent, Tarragona i l'Ebre de cara al migdia i durant la tarda. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada un risc alt de perill per pluja intensa de 4 sobre 6. Protecció Civil manté activada, com us dèiem, l'alerta del Pla Inuncat. I avui entra en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
22: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
23: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com de

0: Afirma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
1: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als vianants i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que, si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta a aquest col·lectiu per la Fundació Arrels. I un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors pel fet d'haver de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. És una informació de la Maite Polo.
2: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
3: Un dia la guagua, quedaron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si... Estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
2: La directora de Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
4: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
2: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.

0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa líders les blaugranes a la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. L'Europa s'ha classificat per a la tercera ronda de la Copa de la Reina amb una victòria per 4-0 sobre el Villarreal. Dues dianes de Júlia Serrat a la primera meitat van encaminar la victòria i a la represa, Natàlia de Penal i Paula Arcos van arrodonir la golejada. Les escapolades coneixeran el proper rival en el sorteig que es farà dilluns i en què ja entraran 8 equips de la Lliga F. I l'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa. El conjunt mariner ha aconseguit el títol amb una victòria sobre el Marsella en la final disputada a la piscina barcelonina per 10-8. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop en la seva història. Només 4 minuts per arribar a 8:15 del matí, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens ho amplia el David Navarro.
1: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.

0: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
1: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per a aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
7: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigduet.
8: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que avui acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 1 d'octubre. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels 2 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. De seguida hi tornarem en directe. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Pajor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha dos accidents en un mateix tram de l'A2. Un a l'altura de Cornellà, en direcció Lleida, que talla dos carrils de circulació i provoca 2 quilòmetres de retencions. L'altre accident, també a l'A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí, en direcció Barcelona, que talla un carril i que deixa cues de fins a 7 quilòmetres a l'A2 i també a la B23. Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. De moment, a hores d'ara, encara hi ha poques tempestes amb abundant, això sí, nuvolositat a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de les valls del Prepirineu. A mig matí, primeres tempestes al Camp de Tarragona i al Penedès, i també en alguns indrets del Vallès. A primera hora de la tarda, les tempestes més fortes cauran al Camp de Tarragona i al voltant del Penedès, i avançaran cap al Prepirineu. Ja a última hora de la tarda, i a la nit sobretot, atenció amb les inundacions a les comarques de l'Ebre.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
8: I quan passen 4 minuts i mig de 8:15, tanquem portada i entrem en matèria. Us ho dèiem suar en titulars. Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern, tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
9: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales, de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec, i anunciant que el vol reprovar.
10: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
9: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
11: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
12: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania la que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
9: I Jéssica Albiach, dels comuns, li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
8: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. I avui acaba l'audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui, fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada a apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
13: Como la imagen se ve, está en un circulito de la pelota donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
14: El bocachero tiene a alguien delante que le pueda tapar parcialmente el campo de visión.
15: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
8: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens ho explica, ens ho amplia la Carina Bellbé.
16: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació cap al lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
17: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea és a posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
16: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
8: La vigília d'aquesta votació al Congrés, el PP ja ha expressat el seu rebuig als textos, mentre Podem i Junts mantenen encara la incògnita sobre el seu vot. A la sessió de control d'aquest dimecres a la Cambra Baixa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat responsabilitat als de Carles Puigdemont, que són la clau per aprovar els decrets. Així li ha respost la diputada de Junts, Marta Madrenas.
18: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
19: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
8: Us ho destacàvem també en els titulars. Segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. En aquesta acampada hi tenim muntant guàrdia el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Els manifestants mantenen la pressió i ja són més que no pas ahir. I comença a haver-hi moviment a aquesta hora aquí?
20: Hola, Elena, sí, bon dia. Comença a haver-hi moviment, els participants de l'acampada comencen a llevar-se i a organitzar-se perquè al llarg del dia celebraran diferents assemblees. També ens han dit que assistiran a un dels desnonaments previstos per aquest matí al barri de Sant Andreu a Barcelona. tot s'anima. A aquesta hora ja és la segona nit que els participants de l'acampada passen la nit a Plaça Catalunya emulant l'acampada de sol a Madrid. Ja són dos dies, s'ha augmentat el nombre de tendes de campanya, més de 60 també el nombre de participants, i es multipliquen també les històries humanes i de solidaritat que s'apropen aquí a l'acampada, com és el cas de l'Enric, ell és veí de Barcelona. Enric, bon dia.
1: Bon dia.
20: I tu has vingut aquí a portar l'esmorzar als participants de l'acampada.
1: Sí, una mica d'aliment per ells. Sí, bon esmorzar, sí.
20: Què has portat?
1: Els he portat musli i suc ecològic.
20: T'han dit alguna cosa?
1: M'ho han agraït molt.
20: Aquest gest solidari per part teva té també un rerefons ideològic. Què n'opines tu de tot el que està passant?
1: Que potser demà ens toca a nosaltres, els que guanyem poquets diners i vivim a Barcelona, que una dona estigui 7 anys defensant-se perquè no la facin fora amb un 50% de discapacitat i que hi hagi jutges que puguin arribar a executar una sentència tenint un 50% de discapacitat i tenint 87 anys, em sembla que això interpel·la la democràcia i és un tema molt greu.
20: Moltíssimes gràcies, Enric, per atendre'ns aquests minuts. Sabem que has de marxar a la feina, així que t'agraïm doblement la teva intervenció aquí al Notícies en Xarxa. És, Helena, una de les històries humanes que corren en paral·lel a l'acampada, que ja passa la seva segona nit aquí a Plaça Catalunya. Tal com et dèiem, sí, ha augmentat el nombre de tendes de campanyes instal·lades, ja són més de 60, i ha augmentat el nombre de participants. S'hi quedaran aquí a Plaça Catalunya com a mínim fins demà divendres, quan arribaran al Congrés dels Diputats els dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres.
8: Doncs veurem si queden més dies encara, tenint en compte això que ens comentaves, aquest nou desnonament previst aquest matí al barri de Sant Andreu de Barcelona. Gràcies, Anna, de nou per aquesta fotografia. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. Avui també haurem d'estar molt pendents del cel perquè pràcticament no hi ha treva. Tornem a mirar cap amunt perquè Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Els xàfecs s'espera que arribin a la Catalunya central, a Ponent, a Tarragona i a l'Ebre de cara al migdia i durant la tarda. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada un risc alt de perill per pluja intensa, de 4 sobre 6. Protecció Civil manté per això activada l'alerta del Pla Inuncat. També avui és notícia que entren en vigor un bon grapat de noves normes, ara sí ho dic bé, de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de fins a 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
21: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
22: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
21: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
22: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
21: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
8: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als peatons i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o de Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. També us expliquem avui que els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical han presentat una queixa als serveis territorials d'educació a Lleida per denunciar pressions als docents que s'han adherit a la decisió de no fer sortides i colònies aquest curs. Els agents socials assenyalen les direccions dels centres Inspecció d'Educació i els mitjans. Ens en parla la Carla Rodrigo des de Lleida Televisió.
0: USTEC, CGT i la Intersindical han denunciat a Educació pressions als docents que rebutgen fer sortides i colònies aquest curs. Asseguren que algunes direccions i inspecció intenten fer-los canviar de decisió. Més de 1.500 centres s'han adherit a la iniciativa.
2: El professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
0: Els sindicats també denuncien que alguns centres intenten esquivar els acords dels consells escolars amb noves votacions o recuperant activitats. Reclamen, a més, garanties i suport legal per als docents que fan sortides i colònies.
4: I pel que lluitem els docents és pel dret a l'educació pública de qualitat. Aquest és el dret i el que s'ha de manifestar i on volem posar el focus també, que és pel que reivindiquem.
0: Els sindicats demanen a Educació que recordi als centres que han de respectar els acords dels consells escolars i garantir una participació efectiva dels claustres.
8: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta a aquest col·lectiu per la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors pel fet d'haver de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. És una informació de la Maite Polo.
23: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
24: Un dia en la guagua, que eren 5 chicos, y bueno, echaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si... Todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
23: La directora d'Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
25: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
23: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
8: Minuts i ens plantarem a les 8. Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. El tècnic, Pere Romeu, elogia la bona actuació de l'equip.
3: Ha sigut un partit un pèl diferent a el que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
8: L'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga de bàsquet després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Íñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. El tècnic lamentava els errors comesos.
5: Normal estar tristes, se lo he dicho a ellas, y creo que hay que estar tristes, pero también aceptando la realidad de lo que somos y de lo que hacemos ahora, dónde podemos llegar y lo que podemos hacer, ¿no? Que en eso reconozco que el equipo ha tenido esfuerzo, con mucho desacierto, con equivocándonos, decisiones, tal. A veces las cosas salen bien y hoy no han salido bien, pero creo que un poco merecido, a pulso, ¿no? Es decir, mejores ellas y ya está.
8: També del Quinzenàs Manresa en el debut de l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Va caure per 93-78 després d'haver mantingut el marcador ajustat fins al darrer període. El duel es va haver d'aturar mitja hora per un problema que va obligar a canviar les cistelles i després de la interrupció, els de Diego Ocampo ja no es van reactivar. Un 32-22 en l'últim quart va ser definitiu. Darius McGee i Kurt Cuat estan cridats a convertir-se en dues peces clau aquest curs a l'Ilerna Lleida. Tots dos aspiren a ser decisius en els plans de Gerard Encuentra. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
6: 21 punts, 6 rebots, 4 assistències i 28 de valoració. És la carta de presentació que ha deixat Darius McGee en el primer partit de la Lliga i a la pista del vigent campió. El jugador assegura estar encantat amb el projecte Bordeus i especialment amb el tècnic Gerard Encuentra, raó per la qual va decidir fitxar pel conjunt lleidatà.
7: Coach Gerard, he's...
10: L'entrenador Gerard és molt intel·ligent. Òbviament, em va semblar que eren molt bons i tothom parlava de l'afició que tenen i de com eren d'intensos. Sabia que volia estar en un entorn on tothom era molt apassionat.
6: Una altra de les cares noves d'aquesta temporada és un vell conegut. Es tracta del pivot Kurt Cuat, que torna a Lleida amb ganes de ser un jugador important, però sobretot per tornar a jugar a l'Espai Fruita Barris Nord.
11: El bàsquet és divertit de jugar aquí. El Barris Nord és una de les pistes més divertides de jugar. No és la més gran, però sents l'energia dels aficionats quan entres a la pista.
6: McGee farà el debut i Cuat el redebut aquest diumenge a les 12 del migdia, quan l'Ilerna Lleida buscarà la segona victòria consecutiva davant el Sant Pablo Burgos.
8: La Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes. Entre les estrenes destacades, la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens ho amplia el David Navarro.
26: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
27: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per renyar pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en... debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
26: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'Òpera de Verdi.
8: I ja s'ha estrenat Duel a 8.000 metres, un documental que recupera la cursa de dos alpinistes catalans, Ferran Latorre i Òscar Cadiach, per convertir-se en el primer català a completar els 14.800 del planeta. Coproduït per Ràdio Televisió Espanyola, 3CAT i La Xarxa, és una història de muntanya, competició i, sobretot, de germanor. I es podrà veure a partir de dilluns 12 d'octubre a les televisions locals i a La Xarxa Més. Aquest dimecres ja s'ha presentat al Cinesa Diagonal de Barcelona.
9: La xarxa de comunicació local.
12: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
13: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
14: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
13: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
15: Famosos, embolics, notícies inesperades i moltes ganes de comentar-ho tot. A Corpresos ens posem al dia amb les portades de les principals revistes del cor i repassem les històries que més han donat que parlar durant la setmana. Cada divendres a les 12 del migdia, la Mar Sánchez i el Joan Bosch porten el teu moment de safareig, humor i actualitat rosa. Corpresos, el programa que no vols perdre't. I si comencéssim a parlar d'allò que normalment callem? Homes és el programa perfecte per fer-nos preguntes, trencar estereotips i repensar què vol dir ser home avui. Un espai per qüestionar la masculinitat tradicional, de construir allò après i construir una nova mirada. Homes, un programa pensat per David Herrero, cada dilluns a les 11 del matí.
16: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
9: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
8: Bon dia. Avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta de plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous, 1 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona, que culmina la segona nit. Parlarem d'aquesta i d'altres qüestions socials, tot seguit amb la secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Claudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I de la cultura destaquem que la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Atenció avui perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. Ampliem la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
1: Bon dia, Helena. Doncs pendents avui de la meteo. Comença el mes d'octubre i ho fa per la porta gran de l'aspecte mediterrani de casa nostra, que porta tempestes fortes i locals d'una forma força freqüent. De moment, a hores d'ara, i de fet gran part del matí, el temps ha de ser més tranquil. Sí que hi ha hagut, i de fet hi ha una bona tempesta a hores d'ara sobre el mar, que es veu des de moltes comarques de Girona. Aquí no ens arribarà a afectar, a terra ferma. Però sí que aquest matí el que despertem és amb força núvols baixos, hi ha boires amb moltes fondalades interiors, per tant, precaució al volant. Primers ruixadets cauran a cavall del Maresme del Vallès Oriental. Ja aquest migdia, de cop i volta, apareixeran tempestes fortes, sobretot al Penedès i al Camp de Tarragona, i especialment entre la Conca de Barberà i l'Alt Camp. Aquestes comarques tindran fortes tempestes ja cap allà a les 12:01, 2 del migdia. Durant la tarda, entesa? L'hora, les 3:15 de la tarda. Ja aquestes tempestes es desplaçaran també a gran part de l'àmbit metropolità, sobretot interior, el Vallès, per exemple, també el Penedès i el Baix Llobregat. Independentment, tempestes fortes al Pirineu, especialment compta al Berguedà, al Lluçanès, també a la comarca del Solsonès i a la de l'Alt Urgell. I compta ja, per acabar-ho d'adobar, amb les tempestes que apareixeran a l'Ebre, que sobretot aquesta propera nit i demà, molt possiblement, Helena, ens portaran un episodi molt torrencial. Més de 300 litres per metre quadrat és més que probable que caiguin en aquesta zona al sud de l'Ebre. N'estarem molt pendents.
8: Doncs tancarem portada sabent o volent saber quina és la situació que hi ha ara mateix a les carreteres catalanes, perquè són les 8:05 i això vol dir hora punta. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Roger.
2: Bon dia, Helena. Efectivament, l'encerta s'estarà en plena hora punta. Això, com gairebé sempre, vol dir problemes. Molt trànsit en general en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona, també la zona del Vallès o les mateixes dues rondes de la capital catalana. Però és que, a més, volem repassar una incidència que complica molt el trànsit a les principals vies que baixen des del Baix Llobregat cap a Barcelona. Hi ha hagut un accident a l'autovia A2 a la zona de Sant Joan d'Espí. De fet, l'accident és sortint de Barcelona. Hi ha dos carrils tallats al trànsit i cua d'uns 3 quilòmetres entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. Això a l'autovia A2 sortint de Barcelona. D'entrada, però, a causa de la gent que s'atura a veure el punt de l'accident, la cua és encara molt més llarga. Parlem de retencions de més de 7, 8, 9 quilòmetres, gairebé des de Castellbisbal fins a Sant Joan d'Espí. Per tant, l'autovia A2 avui en sentit Barcelona amb aquestes retencions molt importants. I a més, també afecta una via propera, és l'autopista B23. Pensa que en aquesta via també trobarem aturades, gairebé cua, de més de 7 quilòmetres des del Papiol fins a Sant Feliu en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
17: Notícies en xarxa, edició matí.
8: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi a endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
0: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
4: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
0: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
18: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
19: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania la que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. L'amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
0: I Jessica Albiach dels Comuns li reclamen més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
8: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. I avui acaba a l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, dos subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
20: Como la imagen se ve, está en circulito de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
21: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
22: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo en paralelo, que es el subinspector.
8: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total, són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític, i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellvé.
3: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació cap al lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
5: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venda. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
3: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
8: I en aquest context, segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. La presència de manifestants s'ha incrementat. Ja hi ha una 60ena de tendes de campanya i prop de 300 persones acampades. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. Sobre la crisi de l'habitatge i els decrets en suspens, en parlem amb Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, per analitzar què pot canviar amb aquest decret, quin paper hi vol jugar Comissions Obreres i si se senten interpel·lats per les entitats com el Sindicat de Llogateres. Bon dia i gràcies per atendre'ns, senyora López.
7: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
8: El govern Sánchez, ho explicàvem, ha optat per una fórmula fragmentada per desencallar el bloqueig polític d'aquests decrets, Mari Carmen. Quin és el balanç que en feu des de Comissions Obreres? És una resposta sòlida a l'emergència habitacional o penseu que és un joc de malabars per acontentar tothom?
7: Bé, a nosaltres ens hagués agradat que hagués sigut un únic decret, perquè pensem, ja fa molt temps que nosaltres venim situant quina és la situació, no, del mercat de la vivenda i que actualment és el principal problema de la classe treballadora. Actualment tenir un sou no et garanteix que puguis accedir a una vivenda, no? Encara que sigui un sou relativament bo. Per tant, és un dels principals problemes de desigualtat del nostre país. Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus. Mesures legislatives, però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci, benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
8: Molts moviments socials, també el Sindicat de Llogateres, defensen que ha estat la pressió al carrer el que ha obligat el govern a moure fitxa. I aquest cap de setmana, precisament, els mateixos sindicats de llogateres tornen a cridar a la mobilització. I, de fet, increpen els sindicats de classe com el seu perquè exerceixin més pressió. Com ho interpreten?
7: Bé, nosaltres estem participant activament en totes les mobilitzacions, convocant i estan presents, i nosaltres pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser. I s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades, i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu amb fronts amplis i amb, intentant sumar el màxim d'interessos que vagin en la línia d'avançar en allò que pensem que cal per solucionar els problemes de la gent treballadora.
8: Una darrera qüestió abans d'entrar en un altre tema que també m'interessa. El debat polític és intens, però els desnonaments no s'aturen. D'aquí una estona al barri de Sant Andreu de Barcelona hi fa un parell de dies a Mataró una paradoxa, senyora López, que és difícil d'entendre.
7: Totalment. Per això, quan es fan aquests debats polítics i es posen algunes posicions maximalistes, el que s'ha de situar és que hi ha gent que està patint en aquests moments. Hi ha gent que està perdent la seva llar, que els estan desnonant, que estan tinguent problemes greus, inclús que els estan portant a solucions extremes o prendre decisions extremes. Per tant, des d'aquí també apel·lar a la responsabilitat de tots els partits polítics per afrontar aquesta situació. Més enllà dels posicionaments que poden ser legítims de cada un, el que hem d'intentar és donar respostes a les persones i a les necessitats de les persones treballadores. Aquests decrets no solucionaran, però són un primer pas. Per tant, nosaltres apel·lem a la responsabilitat dels partits perquè els convalidin i a partir d'aquí continuar treballant, continuar situant la pressió al carrer perquè la vivenda es prengui mesures estructurals de canvi que garanteixin el dret a l'habitatge de totes les persones
8: I ara sí, acabo. Valoració també que ens interessa sobre la proposta de Foment de Treball. La sentíem ahir de recuperar l'acomiadament objectiu per absentisme. És una mesura que el Tribunal Constitucional ja va avalar en el passat, però que genera molta controvèrsia.
7: Bé, el primer que m'agradaria és que és indecent. És indecent que amb el que està passant a casa nostra, la proposta de la patronal sigui tornar a acomiadar la gent quan està malalta. Això és una indecència. I nosaltres, com a sindicat, serem absolutament beligerants amb això. Més quan està absolutament demostrat que estan barrejant en el tema de l'absentisme permisos que són permisos constitucionals, permisos de les persones treballadores per poder fer front a una sèrie de situacions, des de baixes de maternitat, etc etc. Per tant, no barregem naps amb cols. Una cosa són permisos i l'altre és absentisme. L'absentisme és absolutament residual i el que estan qüestionant és el dret a la salut de les persones treballadores. Qualsevol baixa té darrere un criteri d'un facultatiu que diu que aquella persona no està en condicions d'anar a treballar. Per tant, el que no podem és qüestionar el dret a la salut de les persones. Per tant, per nosaltres, ni un pas enrere, no permetrem que es perdin drets i que es torni a poder acomiadar a la gent perquè es posa malalta. I més quan precisament a Catalunya no tenim delegats territorials de prevenció de riscos laborals a les empreses per la negativa de Foment. Per tant, el que no pot ser és no vull assumir la meva responsabilitat en quant a prevenció de riscos laborals a l'empresa, en quant a evitar que les persones s'emmalalteixin al seu lloc de treball, però sí que vull que se'ls castigui quan emmalalteixen per culpa de la feina. Per tant, és absolutament indecent.
8: Belén López, gràcies i bon dia, que vagi molt bé.
7: Bon dia, gràcies a vosaltres. És que allò de Foment és de traca i puc.
8: Vigor, un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets que s'hauran de protegir millor. En especial els repartidors que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de fins a 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
6: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
10: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
6: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
10: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè hi puguin accedir doncs, no, els vehicles d'assistència a la policia, les ambulàncies, els bombers.
6: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
8: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als transeünts i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta

0: Alcaldia de Proximitat, amb les portes obertes als veïns, i ha assegurat que continuarà els projectes iniciats durant els últims anys.
1: Acceptar el nou repte, el que vingui, i a treballar pel poble, intentar fer-ho de la millor manera possible. Tinc un equip que és molt bo, que és molt treballador, i entre tots farem que el futur del poble continuï endavant.

0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Peyor i Aladipo, en pròpia porteria, van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. El tècnic, Pere Romeu, elogia la bona actuació de l'equip.
1: Ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent. Vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit. Per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
0: L'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa de waterpolo. El conjunt mariner ha aconseguit el títol amb una victòria per 10-8 sobre el Marsella en la final disputada a la piscina barcelonina. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop en la seva història. L'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga de bàsquet després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Iñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. El Freiking Balonmano Granollers ha perdut a la pista del Flensburg alemany en l'estrena a la Lliga Europea d'handbol per 40-31. Després d'arribar al descans amb empat a 20 gols, els locals van imposar la seva superioritat per certificar la desfeta dels vallesans. També en handbol, el Barça buscarà avui el trofeu de campió del Mundial de Clubs. Els de Carlos Ortega, que han signat una fase de grups perfecta, intentaran revalidar el títol davant el Vespre hongarès en la final que arrencarà al Caire a les 8 del vespre. I arribarem a 9:15 amb la cultura i, en aquest cas, parlant primer d'òpera, perquè la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes. Entre les estrenes destacades hi ha la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens amplia el David Navarro la informació.
2: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
3: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en... debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
2: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
0: Jana, el musical, és una nova producció teatral que es representarà al Teatre Ullastrell el 12 i 13 de febrer i que també passarà per l'Auditori de Granollers i pel Poliorama de Barcelona. La presentació oficial del musical s'ha fet a l'Institut Goodman de Badalona, un lloc clau en la vida de la protagonista. L'obra apropa la història de la Jana Arimany, que va quedar en cadira de rodes després d'un accident a Indonèsia.

0: i va fer la rehabilitació precisament a l'Institut Goodman, on després es va incorporar a l'equip de comunicació.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosi o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de Colla d'Ama, la del Bacó, la de Bordissot o la Blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobre torrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.
1: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que aquest dijous s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició, però també dels mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels 12 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. La secretària general de Comissions Obreres, Belén López, ha parlat a Notícies en xarxa de la feina activa en pressió social que veuen a l'horitzó.
5: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
0: Doncs just a pendents d'aquesta hora d'un nou desnonament previst aquest matí al barri de Sant Andreu de Barcelona, el sindicat de llogateres s'ha mobilitzat per intentar aturar-lo i anirem tot seguit en directe. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors que, a partir d'ara, hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Aprofundirem en tot plegat en breus minuts en conversa amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit. Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, entre les 8 del matí i les 2 del migdia, al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada també un risc alt de perill per pluja intensa de 4 sobre 6. Dels esports destaquem que el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Claudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamón Carvajal.
6: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
7: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
6: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
8: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
9: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania la que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
6: I Jèssica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
0: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. La votació de les conclusions al Parlament coincideix avui amb el 9è aniversari de la consulta de l'1 d'octubre, una qüestió que també ha planat en les intervencions dels diferents grups parlamentaris. Sentim Mònica Sales de Junts, Josep Maria Jové d'Esquerra i Alejandro Fernández del Partit Popular.
7: Vostè, que es posa tan a la boca la democràcia, hauria de recordar que vostè el dia 1 d'octubre estava al costat de les porres i no al costat de les urnes. Aquell dia, però, 2 milions de persones vam anar a votar, malgrat la violència. Aquell dia vam demostrar que hi ha una cosa més forta que la temor, la voluntat d'un poble de decidir el seu futur.
8: Alguns es pot semblar una quimera tornar a posar el dret d'autodeterminació al centre del debat polític. Per això justament és el que fa un parell de setmanes les tres forces que governen Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord varen fer. Vostè i jo manifestant-nos a favor de la unitat d'Espanya. Temps era temps, oi? Que bonic, tot allò. Ho dic perquè jo puc entendre, a mi em costa, però jo puc entendre que un polític tingui una certa flexibilitat ideològica, adaptabilitat, però vostè no és que sigui flexible, vostè és blandiblup.
0: Precisament és avui, quan acaba l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui fa 9 anys. Aquest matí, volíem dir, han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
10: Com la imatge se ve, està en circulito de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
11: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
12: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
0: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític, i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellvé.
13: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
14: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era a posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venda. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
13: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: General de Comissions Obreres Catalunya, Belén López, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual. En declaracions al Notícies en Xarxa fa pocs minuts, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
5: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim vàries. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu.
0: Segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor, evidentment, del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez, us ho estem explicant, portarà al Congrés dels Diputats els dos decrets d'habitatge en un ple extraordinari. La presència de manifestants s'ha incrementat. Ja hi ha una seixantena de tendes de campanya i prop de 300 persones acampades. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. I en aquest context on l'habitatge centralitza l'activitat política i institucional, marcant el contingut del debat de política general al Parlament i a l'espera de l'arribada de demà al Congrés d'aquests dos decrets aprovats pel Consell de Ministres, un dia més us hem de parlar d'un desnonament. El sindicat de llogateres s'ha mobilitzat aquest matí per intentar aturar un nou llançament, en aquest cas al barri de Sant Andreu, a Barcelona. A la porta de l'immoble afectat hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, hem canviat d'escenari. Dóna'ns més detalls d'aquest cas en concret.
15: Sí, Elena, hem canviat d'escenari, però evidentment l'acampada que s'està produint, que es produeix durant dos dies seguits a la plaça Catalunya, té molt a veure amb l'escenari on ens trobem ara mateix, al casc antic de Sant Andreu, a l'espera del desnonament del pis afectat, aquel que tenim aquí darrere, aquí en aquest punt del barri del casc antic de Sant Andreu. Es preveu que a partir de 2:15 del matí arribarà la comitiva encarregada d'executar el desnonament de la Maca. Aquesta dona de gairebé 40 anys s'enfronta al segon desnonament en un període de 2 anys. En aquests moments, la Maca, la llogatera d'aquest pis, ha esgotat la prestació de l'atur i tampoc no té cap altre ingrés com a conseqüència dels problemes de salut mental els quals està travessant com a conseqüència de la seva situació vital en aquests moments. Es dona la circumstància, a més, que en aquest cas no hi havia cap contracte signat legal entre el propietari del pis i la llogatera, la qual cosa obre noves derivades al voltant del món de l'habitatge que s'hauran d'anar analitzant en aquest context d'atracció mediàtica, política i institucional pel que fa l'accés a l'habitatge. Així que, Elena, estem a l'espera que arribi aquesta comitiva, s'espera cap a 9:45 del matí per executar aquest segon intent d'anonament del pis de la Maca. Ja són molts els activistes del sindicat de llogateres, també del COSAC, que s'han apropat a aquest punt del barri de Sant Andreu per intentar evitar aquest desnonament.
0: Doncs us deixem aquí, Anna, perquè sigueu els nostres ulls en aquesta història. Gràcies, bon dia. És una altra de les notícies destacades d'avui, que entra en vigor la primera gran reforma del Reglament General de Circulació en més de 20 anys. Un canvi que afecta patinets, ciclistes, motoristes i conductors i que vol reforçar la seguretat dels usuaris més vulnerables. Però, més enllà de les normes, el Servei Català de Trànsit afronta també reptes de fons com la sinistralitat, el possible retorn dels peatges i l'ús de la tecnologia per detectar imprudències o distraccions al volant. De tot plegat, o del que puguem, del que el temps ens deixi, en volem parlar amb Ramon Lamiel. Ell és director del Servei Català de Trànsit. Bon dia, senyor Lamiel, i gràcies per atendre'ns.
16: Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
0: La reforma arriba, deia, després de més de 20 anys sense canvis. Quin és l'objectiu real i què s'espera millorar de manera tangible o què espereu des del Servei Català de Trànsit millorar?
16: Aquest decret, que reforma el reglament de circulació, el que es coneix és com el decret de vulnerables, precisament perquè el que afecta especialment totes les mesures que recull el decret són aquests col·lectius que en matèria de seguretat viària i trànsit es diuen vulnerables. Patinets, bicicletes, motoristes i vianants. Pràcticament són aquests col·lectius. I llavors, aquí el que s'intenta donar és mesures de seguretat passiva perquè aquestes persones que condueixen aquests vehicles o que van a peu tinguin més seguretat. Per exemple, que portin casc tant les bicicletes en àmbit interurbà com els patinets també portin casc homologat. Per exemple, que els patinets, els majors de 15 anys, són els que tindran permís per conduir, a partir d'aquesta edat, tindran permís per conduir aquest vehicle. O, per exemple, que les bicicletes puguin circular en àmbit urbà pel mig del carril per intentar que no les arraconin i, per tant, millorar la seva seguretat. O també el decret apel·la a la responsabilitat compartida de la via i per fer avançaments de bicicletes, per exemple, o de vianants o de col·lectius vulnerables, es demana una reducció d'aquests 20 km per hora abans de fer l'avançament deixant el metre i mig. Això és molt especial i molt específic, sobretot per als ciclistes que circulen. I en quant a motos, també hi ha seguretat passiva, com pot ser guants i calçat tancat, però això ja, amb l'anàlisi de sinistralitat, veiem que el motorista ja ho porta. S'ha perdut l'ocasió de començar a introduir l'airbag, creiem que era una bona oportunitat per l'airbag del motorista, i llavors hi ha una circulació permesa pel motorista, pel voral, que nosaltres no hi estem d'acord i no la senyalitzarem.
0: Una mica volia entrar també, a banda d'aquest esquema general que ens ha fet ara així a grans trets, amb pinzellada, volia entrar en alguns dels temes una mica conflictius, com per exemple aquest que vostè ens deia, no? El dels motoristes, que en aquest punt controvertit de que la DGT permet que les motos circulin pel voral dret en cas de congestió, però a Catalunya ho rebutgeu. Quins criteris tècnics o de seguretat sustenteu per haver pres aquesta decisió?
16: El que diu la modificació del reglament, i per tant el que diu el decret, el Reial Decret, és que es podrà senyalitzar un fragment de voral, no?, a 30 km per hora en casos de congestió, i es pot permetre circular pel voral a les motos a 30 km per hora. Això, a grosso modo, dit així, amb traç gruixut, nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana, que podria ser el lloc on els abusos són permanents, els embussos són permanents en carreteres concretes, no? O en vies d'alta capacitat concretes. I llavors hi ha un argument que és per nosaltres incontestable, que és que el voral, en aquesta conurbació metropolitana, i només hem de pensar, per exemple, en l'AP7, que també en forma part de la metròpolis, el voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle o en el voral hi ha incendis de vegetació, i on els serveis mèdics atenen accidentats. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents. I en algunes autovies de la metròpolis també poden circular ciclistes. Provocaries una barreja de trànsit de vulnerables que nosaltres no considerem que sigui adequada. Això, sumat a que hi ha entrades i sortides de les vies i que, per tant, afecten els vorals i la continuïtat dels vorals, no ho veiem. I l'altre tema també important és que el voral no té la mateixa constitució física que el que és la calçada, els tres carrils o dos carrils de calçada. Té menys paviment, té un manteniment diferent i, per tant, caldria, en tot cas, convertir els vorals en carrils. Caldria dotar de carrils el que seria la conducció en moto. I això nosaltres ja ho permetem en el bus bau de la C-58 i en el bus bau de la C-31, que les motos puguin circular de manera segura per entrar a la conurbació i, en aquest cas, a la ciutat de Barcelona.
0: Doncs teníem una pila de preguntes per fer-li, però se'ns ha esgotat el temps, senyor Ramon Lamiel. Entre altres coses, la moratòria dels semàfors, també volíem saber la seva opinió, però en tot cas li preguntarem un altre dia. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, a veure com va tot plegat la posada en marxa avui, 1 d'octubre. Gràcies i bon dia.
16: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: I reprenem el fil de l'obertura de l'informatiu, aquesta jornada intensa de negociacions que s'ha de viure avui, la vigília, com dèiem, com us estem explicant, de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha publicat ja aquests moments, en aquests moments, el segon dels textos que demana la renovació automàtica dels lloguers. També obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters si no els prorroguen el contracte sense un motiu justificat. I abans dels esports, us expliquem que Setcases, el Ripollès, és la zona zero d'origen d'una nova plaga vegetal amb afectació als freixes. Ben a tocar del poble, s'ha detectat un fong que afecta aquesta espècie i els pronòstics no són optimistes. No hi ha cap tractament que es pugui aplicar als arbres i el fong els causa la mort, pel que s'espera un gran impacte paisatgístic a mitjà termini. Ens ho explica en Guido Sengiarotti, de Televisió del Ripollès.
1: Investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya han detectat per primer cop al territori la presència d'un fong que afecta els exemplars de freixa. La zona zero es troba a la sortida nord de Setcases i possiblement la malaltia ha arribat per espores des de la vessant nord del Pirineu, a França. Aquest fong entra als arbres per les fulles, penetra fins al tronc i l'anella, i la seca i li causa la mort. No hi ha tractament possible per aquests arbres, pel que els experts només podran preveure la seva afectació, observar quins i quants exemplars resisteixen i, a posteriori, si cal, actuar.
2: Quan arribi aquesta malaltia, el que passarà serà que els arbres més susceptibles moriran primer, però també seran probablement els que faran moltes més espores. A mesura que aquests arbres susceptibles van desapareixent, doncs també la malaltia va baixant una miqueta.
1: Zones com Setcases i les valls altes de la comarca es veuran notablement afectades. Es preveu que aquests arbres s'assequin i morin en massa els propers anys, amb un elevat impacte paisatgístic a la zona.
0: Arribarem a les 9 amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
3: Bon dia.
0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina.
3: Sí, va guanyar per 0-6 davant la Roma en partit de la segona jornada de la fase Lliga. Victòria que se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. Graham Hansen i Claudia Pina van signar un doblet cadascuna i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. L'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa de waterpolo. L'equip mariner ha aconseguit el títol amb una victòria per 10-8 sobre el Marsella en la final disputada a casa als Banys de Sant Sebastià. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop a la història. En bàsquet, l'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Íñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. Derrota també del Kitsanàs Manresa en el debut a l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Va caure per 93-78 després d'haver mantingut el marcador ajustat fins al darrer període. El duel es va haver d'aturar mitja hora per un problema que va obligar a canviar les cistelles i després de la interrupció els de Diego Campos ja no es van reactivar. Un 32-22 en l'últim quart va ser definitiu. El Fraikim Balonmano Granollers ha perdut a la pista del Flensburg Alemanya en l'estrena a la Lliga Europea d'handbol per 40-31. Després d'arribar al descans amb empat a 20, els locals van ser molt superiors al segon temps i van deixar els ballesans sense opcions. I també en handbol, el Barça buscarà avui el trofeu de campió del Mundial de Clubs. Els de Carlos Ortega, que han signat una fase de grups perfecta, intentaran revalidar el títol davant el Veszprém hongarès en la final que arrencarà al Caire a les 8 del vespre. Doncs demà us expliquem si han guanyat aquest primer títol al Barça d'handbol.
0: Doncs esperem que sí.
3: Vinga, tant de bo.
0: Gràcies, Cristina. Fins demà. I a vostès també els diem adeu fins demà. A partir de les 7 estarem pendents de tota l'actualitat i us l'explicarem. Adéu-siau, que vagi bé. Bon dijous.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups parlamentaris. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta de plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I també política, jornada intensa de negociacions, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Ho ha valorat, volíem dir avui, Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, als Notícies en Xarxa.
2: Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus. Mesures legislatives, però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci, benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
1: Mentrestant, va creixent la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona, que culmina la segona nit. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i també portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. La norma introdueix noves condicions per avançar bicicletes i obliga a deixar 5 metres de marge en ciutat. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un home de 44 anys reclamat per Noruega per la seva presumpta participació en una organització criminal dedicada al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual i proxenetisme. Les autoritats noruegues l'acusen de captar i explotar dones en situació de vulnerabilitat, així com de facilitar-ne el transport, l'allotjament i la comercialització dels serveis sexuals. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant un nou episodi de pluges fortes que començarà aquest matí. Les precipitacions poden ser intenses al litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva amb registres de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts.
0: Notícies en xarxa.
3: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
4: Veus? Ja està. Ja s'ha acabat. Ja en vam parlar prou. Punt i final, el tema del problema de l'habitatge. Si hem de mirar les portades dels diaris d'avui, de tot l'estat, us convido a fer-ho, veureu que tot allò que ahir vam estar explicant, de bueno, la importància del decret del president, dels acampats, de les Mari Carmen... Ja està. Ja està, ara ens preocupa més que si Macron connecta o no, que és el que li va demanar ahir el rei Felip VI, que si Macron connecta o no ferroviàriament Espanya i França. Ens interessa la llei de Nietos, això també ens interessa força. La regulació de la intel·ligència artificial, per exemple, això també està a bona part de les portades de la premsa. Bé, ens interessen bàsicament aquestes coses. La premsa nacional i també la premsa local, és a dir, els diaris que no són, diguéssim, ni El Mundo, ni l'ABC, ni El País, ni res de tot això. I els locals també. Bueno, hi ha algun que sí que en parla. El diari de Vigo crec que és que en parla. I algun diari d'extremeny també en parla, però, bueno, Andalusia, Aragó, tots aquests jocs ja això de l'habitatge ja no interessa tant, ja tenim altres qüestions que ens interessen, ens importen molt més. Si entreu a la web del 324, la notícia d'obertura és que hi ha noves normes de trànsit a partir d'avui. Malgrat que a l'Hospitalet hi ha hagut un senyor que es va suïcidar perquè el feien fora del seu comerç. Que aquest és el drama del tema. Vull dir, el drama del tema no és que els temes canvin, és que seguint havent-hi notícies, ningú se'n fa ressò perquè, bueno, diguéssim que o les línies editorials dels mitjans van cap a altres llocs o no interessa. I ja està. Un senyor de l'Hospitalet que era sabater, es deia Javier, si no recordo malament, ara us diré el nom, perquè està bé posar nom a les coses, als fets i a les persones, i que li havien dit que havia de deixar la seva botiga, que utilitzava també com a vivenda, perquè se li havia acabat el lloguer i que ja no li renovarien. Finalment, el senyor va deixar una nota i es va acabar acomiadant de la vida. I això ha obert la porta a una dada que jo crec que és molt interessant i de la qual sento que ningú se'n fa ressò. Més enllà del Javier, només a la ciutat de Barcelona, ho dic que és una dada que és de la ciutat de Barcelona, només a la ciutat de Barcelona l'any passat hi van haver 124 tentatives de suïcidi de persones que anaven a ser desnonades. 124 tentatives de suïcidi de persones que anaven a ser desnonades. Les dades de desnonament són brutals. A Catalunya, l'any 2025, es van desnonar 6.814 famílies. És a dir, unes 17 famílies, 18 famílies cada dia, inclòs Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any i Reis. Tots els dies. 6.814 famílies. Només a la ciutat de Barcelona, 1.373. I ja em direu, i Arenys de Mar no ho sabem, perquè el Consell General del Poder Judicial, que és qui pensa aquestes dades en base a les ordres d'execució que dictamina, no discrimina entre poblacions. Bàsicament fa algunes capitals, grans ciutats i, evidentment, comunitats autònomes i tal. Per tant, d'Arenys no tenim en concret la dada. Però sí que sabem que l'any passat el rècord del preu del lloguer a la nostra vila, Arenys de Mar, va assumir un rècord històric amb una mitjana de 850 euros. No sé d'on van treure aquesta mitjana tan baixa, però aquesta és la mitjana que, segons es va publicar per la Generalitat, l'Oficina d'Habitatge, és el preu mitjà de lloguer que es va assolir a l'any 2025. Per tant, dades que jo crec conviden a seguir mantenint aquestes portades lligades a l'habitatge, sobretot quan tenim encara suïcidis, no desnonaments tan espectaculars com el de la Mari Carmen, però fets molt més dramàtics, i també doncs, tenim gent acampada cada cop més a la plaça Catalunya i a diferents zones de l'estat. És a dir, que no s'ha arreglat res. Ho dic perquè, de vegades, i jo sempre ho dic, el meu gremi ha de fer autocrítica, i avui és un d'aquests dies que caldria fer autocrítica sobre quines són les línies, les prioritats i els fets destacats de la nostra feina. Però bé, en tot cas, com que això és opinatiu, i segurament que està equivocat, doncs ho deixem aquí. Dia 1 d'octubre, 9 anys, 9 anys. Qui ens ho havia de dir? 9 anys. Mirant els vídeos, mirant les imatges, com hem anat sumant anys tots, eh? Tots. El qui us parla també ha anat sumant, també s'han anat sumant anys. 9 anys dels piolins, 9 anys dels vaixells atracats al port de Barcelona amb unes croquetes que va fer que els policies es queixessin. Els sindicats policials consideraven indigna l'alimentació que rebien perquè les croquetes no eren bones. 9 anys dels policies a Calella sortint al balcó fent-nos la peineta, insultant i desafiant a la gent social, a la societat que es manifestava sota l'hotel on ells dormien. 9 anys d'aquest moment que avui hem volgut recuperar i que crec que és important i que a nivell, no sé si documental aranyenc, però a mi em resulta interessant i curiós. El moment en què centenars, jo crec que algun miler de persones es va plegar davant de la porta del Calissai, tancada, el pati del Calissai tancat, algun miler de persones fora del Carisai, davant de la porta, esperant que s'obrissin les portes d'aquest espai de votació que era per l'1 d'octubre al Centre Cultural Carisai, i com des de portaveus d'organitzadors del referèndum es va sortir, es va dirigir a la gent que silenciosament i educadament i pacientment esperava en aquesta valla, un dia que plovia, per cert, un dia plujós, i es dirigien amb ells, com ara sentireu.
5: Wow. Repetim, si hi ha algú que rebut la notificació oficial per la part de les meses, que es posi a davant. Wow. Ara obrirem aquesta porta. Els que estiguin disposats a ser membres de mesa, que facin, es posin els primers a la cua. Necessitem 24 persones. D'acord? Els nivells informàtics són molt senzills. Simplement és introduir DNI i prou. D'acord? O sigui, està a l'abast de tothom. Doncs ara obrirem aquesta porta i, si us plau, us aneu situant cap allà. D'acord? Feu un, més o menys una cua ben feta. No. Cua única. Els coordinadors ja us ho volem explicar. D'acord?
4: Doncs així és com s'explicava la gent que s'obria... Com s'organitzaria el referèndum? Ningú sabia res, hi havia unes notificacions, algú les havia rebut, altres no. No se sabia res i s'havien de constituir les meses i no hi havia qui les constituís. Per tant, se'ls va explicar d'aquesta manera. I el moment en què s'obre la porta, evidentment, va ser un moment d'especial emoció, en el moment que s'obre la porta i que, bueno, la gent va començar a aplaudir, es va formar aquesta cua, es va respectar molt bé, molt i molt bé l'ordre d'edat, això va ser una cosa com bastant emocionant, no? Com la gent molt gran, vull dir, de 90 anys, que estaven esperant per poder votar, i com tothom facilitava que es passessin al davant i que poguessin votar, les persones que tenien dificultats de mobilitat, bé, una cosa com molt cívica, molt com és el nostre país. Malauradament, després va passar el que va passar, van venir els que van venir, van començar a repartir els que van començar a repartir, i vam veure imatges de la policia en formació retrocedint mentre els manifestants els feien retrocedir d'aquesta manera. Doncs malgrat aquests crits i malgrat aquesta crits de democràcia, evidentment hi van haver les càrregues que tots vam veure, hi va haver molta gent ferida, hi va haver molt menys preu, hi va haver molt excés policial, hi va haver molt trencament de drets humans, hi van haver moltíssimes coses en una jornada que va ser històrica pel nostre país, i que malgrat que hi hagi un relat oficial no verídic del que aquí va passar, hem de seguir mantenint amb la memòria. Això, un cop ho parlava, ho explicava molt bé en aquests micròfons, en Jordi Bilbeny, deia: la història l'escriuen normalment els que guanyen, i l'escriuen en base a la seva visió i a la seva opinió. Per tant, el que acaba transcendint al cap dels anys no és realment el que va passar, sinó el que és el que van explicar aquells que van guanyar, que van sobreviure, que van tenir l'accés a l'escriptura. En aquest cas, els que tenen l'accés als mitjans, als documents judicials, als documents oficials, als arxius, són els que van, els agressors, per entendre'ns. Mentre que els agredits només ens queda el nostre record, la nostra memòria i les imatges que vam poder prendre. Per tant, en cap cas, deixeu que un relat intencionat faci o ennuvoli el vostre record. Va passar el que va passar, vam fer el que vam fer, nosaltres anàvem a fer el que anàvem a fer, i en tot cas, en un país democràtic, ni ho va ser, ni és, ni serà res acceptable. Encara que la justícia, que no fa justícia, sinó que aplica les lleis, digui el contrari. Benvinguts.

0: Avui en parlarem, per cert, amb en Xavier Grabolosa. Avui hi ha un acte convocat a les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament. Recordarem totes les jornades que vam estar tocant el cant dels ocells un any després de l'1 d'octubre aquí a la plaça de l'Ajuntament, un dels actes més longeus dels que es van fer a Catalunya juntament amb el tall de l'Avinguda Meridiana. Parlarem de tot això. També parlarem de les franges de protecció, farem tertúlia i parlarem de literatura. Tot això, evidentment, amb la vostra participació al 93 7 95 79 12. Voleu participar, voleu col·laborar, voleu dir-nos quins són els vostres records, quines són les vostres vivències, encantats de recollir-les. 93 7 95 79 12. Tot això en una jornada en què han tornat a activar-nos el pla per pluja, el pla de tempestes. I és que sembla que n'hi haurà al llarg del país, al sud, al nord, al mig, a la dreta, a l'esquerra, que sigui en Quim Serra que ens expliqui com ens afectarà la nostra comarca.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Arrenquem el mes d'octubre i ho fem encara amb temperatures realment molt suaus. De fet, les mínimes d'aquesta passanit, a conseqüència dels núvols abundants, fins i tot han arribat a pujar i s'han situat entre els 17 i els 21 graus aquí a la comarca. Per tant, en alguns punts de la franja costanera encara tenim temperatures mínimes tropicals i això que acabem de començar al mes d'octubre. Sembla que això no canviarà de forma substancial fins d'aquí una setmana aproximadament. Sembla que en aquest moment sí que podem tenir una entrada de vent del nord i una bona baixada de temperatura, però mentre això no arriba, haurem de continuar convivint amb aquestes temperatures realment anormals pel que és l'època de l'any. De moment avui, amb núvols abundants aquest matí, es tracta del pas d'una cueta frontal que, com ja indicàvem ahir, doncs, poca precipitació, caldrà esperar. De fet, no n'esperem al llarg d'aquest matí, tot i que es veien alguns llamps enfront de la costa, però mar endins. I aquesta tarda sí que les restes d'inestabilitat associades a aquesta línia frontal podran arribar a deixar algun petit xàfec puntual i de forma aïllada cap a l'àrea de la meitat nord de la comarca, cap al Maresme Nord, bàsicament. Creiem que poca cosa. De tota manera, estem a principis d'octubre i, per tant, s'ha de seguir molt de prop l'evolució d'aquesta situació. Com més cap al sud, menys possibilitat de precipitació aquesta tarda. El vent s'ha d'anar reforçant del nord-nord-est. De fet, serà un vent que es mantindrà ben bé fins diumenge i es reforçarà encara més de cara als pròxims dies. Un vent que farà que la mar es vagi alterant, avui amb maró, potser alguna àrea de forta maró aquesta tarda i després de forta maró ens acompanyarà tant divendres com dissabte i diumenge. Demà divendres amb un temps més tranquil, sembla que més assolellat, la qual cosa faria pujar encara una miqueta més de temperatura màxima. Dissabte, més núvols, possibilitat d'alguna precipitació, sempre de caràcter feble, aquí a la costa, mentre que les temperatures doncs, baixarien una miqueta més a conseqüència de l'augment de la nuvolositat. De cara al diumenge, doncs, tot apunta que tindríem molts núvols encara, sense precipitacions, i es mantindria aquest vent destacable de component entre l'est i nord-est. No es pot qualificar de temporal, però sí que la mar estarà força alterada i el vent serà, com a mínim, moderat.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! Amb Anau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
8: L'actualitat a la ràdio.
0: I mentre tant estan mirant aquí els matins de TV3, on tenim aquí la consellera Sílvia Paneque amb un pantone rosa Barbie, anar fent declaració. Porta una jaqueta rosa i una samarreta rosa, també. Sembla la Barbie. Bon dia, Gemma Roig.
9: Molt bon dia, Josep Maria.
0: Bueno, res, avui no passa res. És un fet.
9: Va ben combinada.
0: Sí, no. Sí, almenys no fa...
9: Tot i que seria més un outfit, podríem dir, de primavera, no?
0: Sí, jo crec que sí. Per ser... No és un outfit sobri. És a dir, sobri no és. Combina millor que...
9: No li toca ser sobri avui.
0: Per què? Deu estar de celebració. No sé què celebra, que ja no hi ha tants moments.
9: Que no tenim tants trens a Rodalies, a la R1, per obres a Calella i que afecten els seus usuaris, segurament.
0: Quina vergonya. El que li preguntin on està aquell senyor de Renfe que havia vingut a quedar-se en Catalunya fins que s'arreglaren els trens i que 15 dies després ja s'havia tornat al seu pisat de Madrid. Aviam on està, i ell al costat anà dient sí, este senyor se queda, el secretari d'Estado se quedarà. Míralo. Cal dir que, per ser justos, combina bastant millor els colors la consellera Paneque que la consellera Alba Vergés, te'n recordes? Que semblava... Saps aquell Volkswagen? El Volkswagen Arlequín? Que era un cotxe que tenia cada tros de la... cada porta d'un color i tal. Pues, de vegades la consellera Vergés a mi em recordava un Volkswagen.
9: En tot cas, Josep Maria, ens agradi o no com va conjuntada, jo crec que va bé, avui, ara ho deia.
0: Que sí. No, només em sobta la gama colmada, però no, que trobo molt bé.
9: Dils als oients que estem veient TV3, per poder veure-la, en aquest cas, a l'entrevista que li estan fent.
0: La Tele3.

0: Ribonaire. Recordem que el govern doncs, ha anunciat diverses actuacions d'asfaltatge en carrers de la vila, i un d'ells és el carrer Ribonaire, però, de moment, per adjudicar les obres, està buscant una nova fórmula que seria un procediment negociat amb alguna empresa. El motiu d'aquest canvi de fórmula és que la licitació que es va obrir ha quedat deserta. És una de les qüestions doncs, que preocupa sempre els partits de l'oposició, que sempre posen en relleu les licitacions per haver-hi problemes. En aquest cas, el regidor d'Urbanisme, Domènec Massuet, va explicar que el projecte que l'ha elaborat no els tècnics municipals, sinó una empresa externa, no hauria tingut prou en compte la complexitat del carrer. Sí que és cert que ha valorat econòmicament l'execució de les feines, però no ha tingut en compte, per exemple, el trasllat dels camions, l'entrada doncs, en un carrer com és el carrer Ribonaire, que és més estret, amb un xamfrà doncs, que costa accedir-hi, i les empreses que haurien estat interessades per dur a terme aquestes obres, doncs veurien amb dificultat l'oferta econòmica que s'inclou en aquesta licitació i consideren que és insuficient el pressupost que s'estableix. De fet, això així ho explicava en el ple de la setmana passada. Escoltem-lo.
1: Ens va sorprendre el tema de que no sortissin els números, perquè això era un projecte fet per una empresa externa i més la valoració i el pressupost d'execució no l'havien fet els tècnics, que a vegades dius que som una mica garrepes o no volem gastar, o el tema és que ells van valorar fer les obres com a tal, però no van valorar la complexitat que és fer arribar les màquines, el material, feines d'execució en un tram de carrer que és molt llarg, que té un accés molt difícil, que té poc xamflar per fer girar els camions i materials, i això disparava el cost de l'obra. I s'està mirant amb alguna empresa a través d'un negociat. Sembla que hi ha una empresa que s'hi avindria.
0: Com diu ara al final, sembla doncs, que la fórmula seria aquest procediment negociat amb una empresa. De fet, és important que puguin tirar endavant perquè aquesta obra està vinculada també a una subvenció de 200.000 euros per part de la Diputació de Barcelona. Precisament això ho vam saber, arran d'una pregunta del PSC, qui el seu regidor, David Ramírez, va expressar la seva preocupació per la possibilitat de perdre aquesta subvenció. En tot cas, l'alcalde va dir que això no passaria, que aquesta subvenció no es perdria i que és un cost aproximat de 350.000 euros, aquestes obres, i que espera doncs, que pugui tirar endavant. Això sí, no es perdrà sempre i quan doncs, arribi a aquest acord.
2: Amb aquesta empresa.
0: Amb
2: no?
0: aquesta empresa. Bueno. Sembla que anem per bon camí. El motiu, però, és que, de nou, una licitació ha quedat, en aquest cas, deserta, ha tingut complicacions.
2: Mira que tenim mala sort, eh? És quan ho fan els tècnics de l'Ajuntament, perquè ho fan per la via barata, i quan ho fan una empresa externa, perquè també tira barato, perquè no compta el no sé què. Tenim mala sort amb aquesta, amb les obres públiques en aquest poble, eh? És una cosa... Hòstia, no sé. Ens haurem de mirar dues vegades. Què més? No els he passat el camió. Què més?
0: Doncs mira, Josep Maria, et parlo d'agenda. Per què cap de setmana? Perquè l'Agrupació Fotogràfica d'Arenys tanca els actes de celebració del seu 25è aniversari, que ha celebrat aquest 2026, que de fet doncs, han fet diverses propostes, i aquest cap de setmana tanquen amb quatre activitats. Tres d'elles són exposicions que es podran veure en diversos espais d'Arenys. Una d'elles ja es pot veure al Mercat Municipal, que en aquest cas és una mostra de les fotografies de la Lliga Fotogràfica Social d'aquest any 2026. Demà s'inaugura una exposició aquí al Calissall amb el títol 5 objectius fotogràfics per Arenys de Mar, que és recull una varietat de les imatges del ral·li fotogràfic que ha fet la mateixa agrupació. I finalment, el diumenge s'inaugura una mostra que ja es va poder veure, que es va fer durant la pandèmia, que és Arts Domèstica, la recreació fotogràfica de l'art, que en aquest cas doncs, emulen, recreen obres artístiques de pintors a través d'objectes quotidians. Tot plegat, doncs, durant aquest mes d'octubre, que es podran veure aquestes mostres doncs, per promocionar la feina que fa des de l'Agrupació Fotogràfica d'Arenys. I dir-te que l'últim acte serà també el diumenge, l'Ateneu Aranyenc, que ja en parlàveu ahir, però deixa'm recordar-te que hi haurà aquest col·loqui, en aquest cas, amb els 5 presidents que ha tingut l'entitat, que són Miquel Casals, Josep Roig, Enric Pera, Ana Montes i el mateix Albert Lloret, que ens ho explicava. Tot plegat estarà moderat per Isabel Roig, faran un repàs a la història, parlaran del present i el futur de l'entitat a partir de 2:15 del migdia.
2: Doncs serà interessant saber doncs, aquests 25 anys, repassar aquests 25 anys de l'AFA a través dels seus presidents, ser present en aquesta xerrada i veure doncs, com ha anat evolucionant la fotografia, que ha anat evolucionant i molt en aquests darrers anys, des de només l'analògic, l'aparició del digital, la irrupció de les càmeres dels telèfons mòbils i evidentment, de la tecnologia, el Photoshop i totes aquestes aplicacions que et fan retocar les fotos. Vull dir que bueno, estem en un moment interessant per precisament parlar de fotografia. I què més? A veure.
0: I alerta el diumenge.
3: Alerta!
2: El tanto diumenge. Que va de canto.
0: El diumenge 4 d'octubre celebra la triatló.

0: Ironman, hombre. I això, com sempre, hi ha afectacions sí. de mobilitat arreu de la comarca. És una prova que té seu a Calella, on s'hi fa la sortida, arribada i totes les transicions, i compta amb més de 3.300 triatletes que s'han inscrit. I, com sempre, la part de bicicleta passarà per Arenys de Mar. Això què fa? Que hi hagin afectacions, no es podrà circular per la Nacional 2 durant les hores que hi hagi aquest recorregut, i la carretera serà tallada en la seva totalitat, des de 8:15 del matí fins a les 6 de la tarda aproximadament. Per tant, si heu de circular, haureu d'anar per l'autopista C32
1: i en aquest...
0: I bé...
1: I que sí, que dius reparta suerte, que deia aquell, perquè clar, et pots trobar ja amb un embús que no veus.
0: A més, també hi haurà alteracions amb el servei de bus que fa la ruta entre els dos Arenys, que podrà baixar fins a la rotonda de l'Ajuntament, però no podrà arribar fins a l'estació de Renfe. A més, recordem que els accessos també estaran tallats. Recordem que aquesta triatló són 180 quilòmetres en bicicleta, dues voltes ràpides i planes entre Calella i Montgat per la carretera Nacional 2. També s'hauran de llançar l'aigua, per completar la primera part, que és la natació, fent una volta pel mar de 3,8 quilòmetres, i tot plegat acabarà amb la marató de 42 quilòmetres. Segurament nosaltres no estem preparats ni per la marató, ni per la mitja, i gairebé ni per veure-ho, ja ho pots ben dir.
1: Només pensar-ho ja m'agafa, ja m'agoto. O sigui, no, em quedo ja destruït.
0: En tot cas, per totes aquestes afectacions, a la plana web de l'Ajuntament trobareu el detall de quines seran les restriccions i canvis, i també la senyalització que ja es pot veure a la via pública.
1: Si voleu senyalització nova, no és de la nova llei de trànsit, és que hi ha un Ironman diumenge. Que, per cert, si heu de circular aquests dies, aneu en compte, perquè els tenim ja per aquí entrenant, fent aclimatació, i ahir la tarda jo baixava cap avall per la Nacional i jo no parava de tios en bicicleta. Tios catxes, s'ha dit. Sí, tios allò...
0: I noies, també.
1: Sí, jo me'n vaig trobar més ells, però que no vol dir que no hi hagi elles,
0: aquests dies sempre, quan arriben l'Ironman, els veus molt circular. És un perfil diferent dels ciclistes que veiem habitualment.
1: Exacte.
0: O sigui, la carretera.
1: Aquests que estan aquests dies, per entendre'ns, quan acaba la sessió d'entrenament, no fan una botifarrada amb whisky i tal a qualsevol restaurant de barbacoa.
0: Entre ells també l'Ateneu, que en veiem molts al cap de setmana, de ciclistes.
1: Home, es paren allà a fer i tal, i tal.
0: He dit l'Ateneu, però tota la façana marítima els podem veure.
1: Sembla Amsterdam, l'Ateneu, de vegades, el diumenge al matí. Tu estàs allà i dius, és la Place Volendam, aquesta, no? És l'Ateneu, que estan allà tots amb la bici aparcada. Però bueno, està bé, feu esport, moveu el pandero, feu esport, que això ens rejuveneix i ens anima i ens alegra l'esperit. Gemma?
0: I tant.
1: Doncs vinga, va, corrents, ens n'anem.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.

0: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
1: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
0: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
1: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
0: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
1: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
0: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
2: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
3: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
2: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
4: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
5: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
4: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
6: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
1: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
6: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Va, 2:15 de 10 del matí, som a Radio Arenys, amb línies obertes al 93 795 79 12. Avui, novè aniversari de l'1 d'octubre, es farà un recordatori d'aquest 1 d'octubre arreu del país. Hi haurà assemblees locals i uns actes centrals que es fan a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A Arenys de Mar es fa un acte del qual en volem parlar amb el portaveu representant de l'ANC, que és en Xavier Grabolosa. Xavier, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
2: 9 anys ja, eh? 9 anys i encara hi som.
1: Exacte, sí. 9 anys d'aquell 1 d'octubre del 2017 i sí, encara hi som, amb totes les conseqüències que va tenir aquella acció aquell dia, el que va passar aquell dia.
2: Que, de fet, unes conseqüències que encara a dia d'avui les tenim ben presents. Judicis com el del Roger Espanyol encara pendents de que tirin endavant, sí. encara amb persones exiliades, amb amnisties que encara no s'han aplicat. Encara amb molta feina per fer, encara.
1: Sí. L'estat espanyol no s'hi ha posat per massa... O sigui, no ha sigut massa actiu. Avui mateix hi ha aquesta nova jornada del judici del Roger Espanyol. El que detallaves, han passat molts anys, han passat moltes coses, hi ha hagut molta repressió i continuem. Sembla que s'està finalitzant i que finalment tot això anirà acabant, però encara hi som. Sí.
2: I avui és un dia per recordar que les ideologies no es fan canviar a cops de porra. La gent que pensava una cosa la segueix pensant igual, no?
1: Oh, i tant. I els motius en tenim i de sobres, i cada vegada és més urgent poder que Catalunya es pugui autodeterminar, que és el que es va intentar aquell dia, no? Bueno, de fet, es va fer. Es va executar, eh? La gent va votar democràticament, davant de tots els impediments de l'estat espanyol, etc. Però sí, vull dir, és just i necessari, això.
2: Però cal mirar el futur. Primer cal estar en el present, però després, evidentment, cal mirar el futur. No? El present ens porta a aquests actes que es faran arreu del país i aquesta assemblea que es farà a moltes poblacions, entre les quals aquí a Arenys de Mar. No? És l'acte que està previst avui.
1: Sí, aquí a Arenys de Mar hem organitzat aquest acte a la plaça de l'Ajuntament per recordar el que va passar això, doncs, el referèndum d'autodeterminació de fa 9 anys. I farem un homenatge als músics per la llibertat. Totes aquelles trobades que es feien al vespre, també a la plaça de l'Ajuntament, amb el cant dels ocells, doncs els hi volem retre un homenatge, també.
2: Com serà aquest homenatge, Xavier?
1: Doncs hi seran un bon grup dels músics que hi van ser-hi totes aquelles jornades, capitanejats per el David Xiberta, i bé, doncs interpretaran el cant dels ocells i els hi farem un homenatge. Serà un acte senzill, però prou arreglat i molt lluït.
2: Segurament ha estat un dels actes més duradors en el temps, eh? Aquest cant dels ocells a la plaça de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Dels actes socials que més va perdurar després d'aquell 1 d'octubre.
1: Més d'un any i cada dia. O sigui, cada dia a les... No sé si eren les 6 o les 7, però cada dia anàvem allà i ens hi trobàvem uns músics tocant, la gent reivindicant... Bé, doncs que eren temps d'usos, eh? Temps de gent a les presons, tot aquests gent del poble, ciutadans, que havien anat a les carreteres, que tenien pena de sobre amb els jutges perseguint-los, i gent a l'exili, clar, és que imagina't. I aquests músics hi van ser-hi, i la gent va anar-hi, hi va haver una mobilització espontània, va començar de manera així molt, molt espontània i es va anar fent durant més d'un any.
2: Recordo els primers dies, no? que havien molts músics allà, després es van anar fent relleus perquè, evidentment, s'havia de combinar amb la vida quotidiana, però realment era una cita obligada per moltes persones.
1: Obligada.
2: Cada tarda, crec que era a les 7, a la porxada de l'Ajuntament.
1: Sí, era això, era anar a cantar el cant dels ocells I senzillament doncs, anar recordant que doncs, hi havia ciutadans que estaven que tenien problemes amb la justícia de diversos tipus per una votació democràtica, per una resposta del poble, que en aquell moment va decidir doncs, preguntar-nos a veure què és el que hem de fer, què és el que volem ser, no? Com a Catalunya.
2: Doncs aquesta va ser la reacció. Aquest és l'homenatge que es fa al recordatori que es fa avui, a les 7 de la tarda, és a dir, a la mateixa hora, a la plaça de l'Ajuntament. Suposo que allà a la Porxada tornarà novament a refilar el cant dels ocells, eh?
1: Sí. Farem un recordat... Bueno, jo mateix faré un petit parlament recordant-los i homenatjar-los. Es farà el cant dels ocells, llegirem el manifest de l'assemblea d'aquest 1 d'octubre i res, el cant dels segadors i ho acabarem així. Sí.
2: I cap a casa avui, perquè hem de mirar el futur amb esperança. I ara què, no? Ara fas la pregunta més complicada, segurament. I ara què, Xavier?
1: Sí. És la... Clar, la resposta jo te la diria ràpid, no? El que passa que... Bueno, està complicat, però no podem defallir el poble. És el que vàrem aconseguir tot allò que va passar aquells anys, i el poble és el que ha d'anar apretant. I els polítics són els que s'hi van sumant. Quan veuen que hi ha una resposta, hi ha un problema, hi ha una problemàtica, ara mateix també ho estem veient amb l'habitatge, doncs ells intenten després, cuita i corrents, intentar-ho solucionar les coses, arreglar-ho, pues igual. Aquest país no hi ha una altra, ara mateix no hi ha més solució que la independència. S'està desmanegant, ens l'estan desmuntant, el país no funciona, hi ha diversos problemes que sabem tots, que ens els trobem tots el dia a dia, i aquesta és l'única solució, nosaltres ho tenim clar. Penso que al final hi tornarem. Políticament hi haurà un nou pols i aquesta vegada suposo que ens en sortirem. Però bé, nosaltres amb alegria, amb contents, i fent-nos notar i que la nostra veu s'escolti, la veu de la independència, d'aquesta resposta que creiem, d'aquesta opció, que és l'única opció que creiem que necessita el nostre país.
2: Doncs en un context amb molts problemes socials, l'habitatge, l'educació, la salut, etcètera, etcètera, i on tothom coincideix en dir que falten diners, falta finançament, i Catalunya està exportant diners a altres llocs de l'Estat. Doncs, bé, avui vivim aquest 9è aniversari del 1 d'octubre. Escolta'm, quedem emplaçats a les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament i comencem a preparar el que ha de venir, que esperem que sigui com deies, festiu i alegre. Que, Xavi...
1: Sí, sempre, això sempre. Digue'm.
2: Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
1: Doncs, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar ressò a aquestes iniciatives que fem. O sigui que molt, molt contents tots. Moltes gràcies.
3: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
6: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
7: l'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
8: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
0: Tres quarts de deu del matí, som a Ràdio Arenys. Mira, mirant la televisió, el judici de l'Espanyol, de l'Albert Espanyol, i bueno, fent repàs a l'actualitat del dia, avui amb la Lourdes Cazorla, que la tenim aquí.
9: Molt bon dia.
0: Sempre ens porta bones propostes literàries, uh-huh. I que avui ens en porta una de nova per aquells que diuen, què puc llegir aquests dies? Atenció a el que ens explicarà avui.
9: Doncs mira, podeu llegir
0: sí?
9: Com el naranjo amargo.
0: Es pot llegir, eh?
9: Sí, s'ha de llegir.
0: S'ha de llegir.
9: S'ha de llegir.
0: Molt bé.
9: Perquè un passa una bona estona llegint. Uh-huh. I a més t'enganxa i dius, ai, aviam, què és això, què és això? Aviam quin secret hi haurà aquí.
0: Mm-hmm.
9: Bé, està bé.
0: Sí?
9: Sí, perquè a més, bueno, aquesta dona,
0: sí?
9: l'escriptora, que es diu Milena Palminteri,
0: sí?
9: Ha debutat amb aquesta novel·la. Però ha debutat i ho ha fet tan i tan bé, uh-huh, que ha sigut el fenomen de l'any a Itàlia. I, a més, ha sigut la guanyadora en el 2025 del prestigiós Premi Bancarella, otorgat pels llibreters italians.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
9: O sigui, que és una aposta segura,
0: Segur. Sí, és a dir, una bona estona garantida.
9: Això,
0: Una bona estona garantida.
9: Llavors, aquesta dona, la Milena Palminteri, és de Palerm, uh-huh, és de Sicília, i és arxivera, documentalista, en diuen allà, però és arxivera. I va trobar en els arxius de Palerm, uh-huh, en la ciutat on resideix, el material que ha donat peu en aquesta novel·la. És curiós.
0: És a dir, que treballant...
9: Pues, bé, va trobar això, va trobar uns documents notarials. I llavors es tracta... aquests documents es refereixen a la venda d'un nen.
0: Ostres.
9: Sí, sí. Entregat en una cistella per una finestra en plena nit. O sigui, és a dir, això és un document notarial. Vol dir que va passar.
0: Correcte. És a dir, un notari dona fe de que allò va... és el que va succeir. Déu-n'hi-do, eh?
9: Déu-n'hi-do, clar. És a dir... Mm. És tremendo, ja,
0: sí, sí,
9: eh?
0: Sí,
9: ja comencem,
0: sí,
9: així i dius, ui, ui, ui... Bé, doncs, clar, es tracta d'un relat en clau femenina, per dir-ho. Perquè a Sicília, en els anys 20 del segle passat, hi havia molta diferència de classes i, sobretot, el paper que s'otorgava a les dones condicionava totalment la seva existència i, clar, i també depèn d'on havia nascut.
0: Clar, clar, clar.
9: Era així. Mm. Durant molts anys, aquesta troballa d'aquest document notarial va ser només un record per aquesta dona.
0: Uh-huh.
9: I fins que un dia, a l'escola, va fer un curs d'escriptura, com es fan aquí a l'Ateneu,
0: sí,
9: o aquí a la biblioteca, o a l'aula d'extensió universitària, va fer un curs d'escriptura creativa i els hi proposaven fer sempre relats breus. Però aquell any van dir, doncs, perquè no fa una novel·la. I llavors, què va fer ella? Doncs va decidir donar-li forma literària en aquest fet.
0: Uh-huh.
9: Llavors, clar, d'un document notarial, ella què va fer? Va saber captar els fragments de vida que guardava per sorgir aquesta obra. I què va fer? Va anar fent. Va anar teixint,
0: uh-huh,
9: va anar teixint, i per fer tot tot aquest, sí, aquest tot... jersei, sí, emocional, què va fer? Doncs es va anar informant de tot el període ampli d'aquest, des del feixisme de Mussolini fins als anys 60. Llavors, que va haver de consultar molts llibres, clar, demanar molta informació, documentar-se, i també la va ajudar força la seva àvia paterna, perquè va ser la seva primera font d'informació que li podia parlar de realment la gent de peu, la gent, clar, com nosaltres, què passava.
2: Per tant, diguéssim que fonts familiars, clar, són els que van fonamentar tota aquesta història.
9: Tota
2: mica,
9: aquesta història, eh? Sí. Llavors va donar ella veu a tres personatges, una dona que es diu Nardina, Saavedra i Carlota. Llavors, totes elles tenien una voluntat de tenir una vida que no fos imposada, perquè els hi va tocar. Bé, van néixer en una època equivocada.
2: Correcte.
9: Bé, llavors aquesta dona va imaginar aquestes vides, els sacrificis, els sentiments de les protagonistes i les va incloure en una poderosa saga familiar. I llavors veiem que en aquesta poderosa saga familiar, que Sicília és un espai, doncs, que està dividida entre la tradició i el canvi. Llavors, aquest, el Naranjo Amargo, com el Naranjo Amargo, transcorre en dos temps importants a Sicília, en el 1924 i en el 1960. Llavors, en el 1924 podem veure que, com el feixisme va avançant, Nardina és una jove que anela a estudiar dret, però es veu truncat, es veu atrapada en un matrimoni imposat perpetuar la dinastia dels Cangialosi.
2: Ah, molt bé. És a dir, clar, aquella època els rics es casaven amb els rics, la burgesia amb la burgesia, els empresaris amb els empresaris, i hi havia poca relació de rics i pobres.
9: Sí, sí. Llavors, per la seva banda, l'altra protagonista, Saavedra, és una camperola, és una pagesa activa, salvatge, molt guapa, molt atractiva, i està marcada per la pobresa. I llavors, tota la seva vida ha estat unida a les terres d'aquí, de Cangialosi. Sense desitjar-ho, queda embarassada d'un baró que se'n desentén, i ella no pot cuidar el fill que espera. Llavors, ja tot un pla ja propi de Sicília.
2: Sí?
9: Mafiós. Mafiós, que entrellaçarà les vides de les destinacions d'aquestes dues dones, de la Nardina i de la Saavedra. Arriba 1960 i nosaltres coneixem amb una noia que es diu Carlota, intel·ligent, decidida, també somia exercir l'advocacia, però la seva època, perquè, clar, no deixa de ser el 1960, la relega a un arxiu notarial.
2: Ostres,
9: vale. I aquí, aquesta Carlota, és on trobarà un document oblidat que revela un secret, i llavors ella vol descobrir, vol desenterrar aquest secret que uneixen la Nardina i la Saavedra. I d'alguna manera s'enfronta aquesta noia Carlota un feixisme que va deixar en la seva família i a la seva terra. Per què? Un naranjo amargo.
2: Per què
9: el títol? Doncs el títol s'inspira en un taronger, amarg.
2: Sí.
9: Hi ha tarongers que donen
2: fruit amarga, taronges amargues.
9: Les taronges amargues, que a més als anglesos els agrada molt per fer marmelada.
2: Sí.
9: Però aquest és un arbre que més aviat acostuma a ser silvestre allà a Sicília, i té força supervivència. És a dir, que amb molt poca aigua, amb molt poc, doncs
2: sobreviu.
9: Resiliència. Llavors, d'alguna manera, evoca aquestes protagonistes de la novel·la que són resilients i que volen tirar endavant, com el naranjo amargo. I bé, veurem aquestes dones que lluiten contra les desigualtats i les tradicions que les condicionen, I aquesta saga familiar, doncs, ens parlarà de la identitat, de la maternitat i de secrets heretats. Però aquests secrets són sucosos, eh?
0: Sí?
9: Els hem de descobrir.
0: No són secrets d'aquests de 3 a 4, eh?
9: No. Què va, què va, què va. Aquesta, com us he dit, s'ha emportat el premi dels llibreters Bancarella, i aquesta noia ha sigut arribar i moldre, perquè, clar, en la primera... I
0: proposta d'un curs d'aprenentatge de l'escriptura...
9: És a dir, que promet, promet.
0: Promet.
9: És una novel·la extraordinària... poderosa, plena d'emoció i que s'endinsa doncs, en les dificultats de les dones en el passat, en el present, perquè segur que també n'hi ha en algun lloc o altre i malgrat també en el futur. No dubteu, llegiu-la.
0: Doncs és un llibre que té lloc a Sicília, es diu Como el naranjo amargo, un llibre de la Milena Palmintieri, Milena Palmintieri, i que ens aporta Belén Ruiz Cazorla, que és un llibre molt bo, d'una escriptora novell, i que té algun tret, pel que m'ha semblat entendre del que has explicat, té algun tret biogràfic, no?
9: O almenys el que ella va trobar. El que ella va trobar i ho barreja amb vivències seves.
0: Clar.
9: Ella va trobar aquest document notarial, que això és real, i després ho barreja a l'hora de confeccionar, a l'hora de perfilar els seus personatges, amb vivències reals.
0: Doncs és una molt bona recomanació, precisament ara que fa 4 dies que els de la biblioteca han tornat de Sicília.
9: Ah, sí, fixa't tu.
0: Veus? Que tingui lloc a Sicília, a més... amb una illa mediterrània, amb una època en què ve de gust llegir aquest tipus d'obres. De fet, ve de gust llegir, que és el que és més important.
9: Sí, però és que us agradarà, perquè començareu i voldreu saber més.
0: Més.
9: I a més està ben escrit, eh?
0: Clar,
9: té una delicadesa, una sensibilitat especial.
0: Aquest és el tema, que siguin llibres que convidin a ser llegits. Doncs escolta'm, Lourdes, la setmana vinent d'aquí 15 dies et podem tornar a escoltar amb una nova novel·la.
9: Sí.
0: Per cert, que la gent jove llegeixi també, eh?
9: I tant, eh? Mireu, mireu, aquests informes PISA...
0: Home, ara els tornen a obligar a llegir al col·le, eh?
9: A mi em sembla bé, és que no els tenien que haver tret, aquests llibres, i ja està.
0: Sí.
9: No, jo crec que, no sé, que temps enrere potser es llegia una mica més. Nosaltres aquí a l'institut, quan jo hi era, ja fa ja algun dia que ho vaig deixar, però teníem plans lectors molt ben establerts, eh? Clar, no...
0: Sí,
9: sembla, doncs, que això sigui nou d'ara, doncs no és nou.
0: No tothom pot llegir el mateix, està bé que s'orientin les lectures cap a tal, però és evident que s'ha de fer que la gent, que els nanos llegeixin.
9: Ara, a nivell de batxillerat, ja tothom pot llegir el mateix.
0: Això és molt important.
9: A nivell de batxillerat ja estem en un nivell doncs, que l'alumnat, que la gent jove que ha arribat fins aquí, doncs també ha de passar una línia a l'hora de llegir.
0: Va.
9: No pot ser...
0: Que només els hi llegeixin coses per adolescents.
9: Que ja està bé, que ja està bé, perquè és quan t'enganxes, no?, quan ets adolescent. Però clar... també és bo, doncs... A mi em sembla bé que hagin posat aquestes... Que posin lectures. Ara, després que s'ho mirin també amb lupa.
0: Clar.
9: Aquestes lectures, que no ens posin... No vull dir cap llibre, eh?
0: No, però que no ens posin coses que siguin...
9: Farragoses. No.
0: Clar, que siguin... I saps quina és l'altra que trobo a faltar? Mira, ara que tu que estàs dedicat a això de la... Exàmens orals.
9: Ah, sí.
0: Exàmens orals.
9: Sí.
0: És a dir...
9: Sí.
0: Que està molt bé que escriguin i que facin l'examen escrit i que te'l puguis endur i corregir i tal. Però que puguin fer exàmens davant del seu mestre i algun mestre més i que els obligui a estructurar un discurs, a parlar, jo crec que...
9: És important, sí. Nosaltres, durant aquesta època passada, clar, hi havia el treball de recerca que el tenien que fer oral.
0: Oralment, sí.
9: Val? Sí que el treball de recerca era una manera d'educar-los, de donar-los instruments, però també els importava un temps que en altres comunitats això no tenien.
0: Uh-huh.
9: Val?
0: Va.
9: Però jo crec doncs, que la part oral ha estat força desestimada, sí. Ha sigut la pobreta.
0: Sí, sí.
9: I crec que a partir d'ara, també amb la intel·ligència artificial, voldran saber... Aviam, explica'm tu. Explica'm.
0: Clar, és que a més, ara que tothom diu no, és que amb la intel·ligència artificial falsegen coses. Va,
9: no,
0: doncs, planta't davant meu
9: i explica'm.
0: I m'ho expliques. No passa res. Si se t'oblida alguna dada, no ho tindrem
9: no
0: en compte.
9: Res,
0: si se t'oblida algun nom, tampoc.
9: Tampoc.
0: Però la idea del que va passar...
9: Sí.
0: Globalment,
9: i si s'ho aprèn, és a dir, si ho ha agafat i s'ho aprèn i s'ho fa seu, bé, doncs també està bé.
0: Clar que sí. Molt d'acord amb això que dius. Escolta'm, va, ja, d'aquí 15 dies parlem de llibres una altra vegada.
9: Molt bé.
0: Vinga.
9: Salut a tothom.
0: Igualment. Ens quedem aquí, són les 10, tornem després de les notícies.
10: Notícies en xarxa.
11: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En mobilitat a la 2, a l'altura de Tàrrega, un accident provoca un quilòmetre de retencions en sentit oest amb un carrer tallat, mentre que a la C12, al Batàrrec, també un altre accident afecta a mig quilòmetre en tots dos sentits de la marxa i obliga a donar pas alternatiu. També la incidència més destacada avui és a la B23, entre Sant Feliu de Llobregat i el Papiol, on un vehicle avariat al voral provoca fins a 7 quilòmetres de congestió en sentit nord. També hi ha afectacions a la 26, a Montagut, i a la 2, al Bruc, amb circulació intensa i un carril tallat en tots dos casos. I en clau política, avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I avui també jornada intensa de negociacions, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara tots els suports. El BOE ja ha publicat aquest matí el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els lloguers amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Ho ha valorat aquest matí la Belén López, que és secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, al Notícies en Xarxa.
12: Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus. Mesures legislatives, però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci, benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
11: Mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant un nou episodi de pluges fortes que començarà aquest matí. Les precipitacions seran intenses sobretot al litoral i prelitoral.
10: Notícies en xarxa.
13: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
14: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
15: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
16: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
17: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: Les 10 i 6 minuts abans d'obrir taula rodona, abans d'obrir tertúlia, vull referenciar una actuació que s'està fent des de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Arenys de Mar i que té molt a veure amb la prevenció d'incendis. Són les franges de protecció, aquest concepte, aquesta frase, aquesta idea, aquesta feina, de la qual n'hem parlat moltes vegades i que s'ha reclamat que es fes, ja no només a les urbanitzacions, sinó com estableix la nova norma, també al voltant del nucli urbà. De tot això en parlem amb la tècnica de Medi Ambient, la Raquel Cunill. Raquel, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: A tu per atendre'ns i permetre'ns conèixer més sobre tot el que s'està fent des de l'Ajuntament amb les franges de protecció, que era una de les qüestions que havien quedat penjades per l'arribada de l'estiu i les altes temperatures, eh?
1: Sí, vam començar, això jo et diria, maig-juny, i vam parar, bueno, per l'alt risc d'incendi, i ara a setembre tornar a reprendre la feina i fer el que sempre es diu, no?, que els focs s'apaguen a l'hivern, doncs en això estem.
0: Quines franges es fan, Raquel?
1: Mira, s'han de fer dues franges abans d'acabar l'any, que són la de la urbanització de les Carolines i després la gran, que és tota la que engloba el nucli, vale? Que va des del que seria l'Eina 2 a la zona pròxima a Rial de la Ser, dona tota la volta al nucli per dalt, repassant tota la zona urbanitzada, fins a arribar a les Viles Canyadell, vale? Aquesta és la gran. Aquesta ja hem començat a treballar la setmana passada, i llavors l'altra de les Carolines començaran en breu, perquè aquesta serà ràpida i això abans del 31 de novembre ha d'estar ja executada.
0: Aquesta que dius, aquesta que és tan gran, que és la que envolta el nucli, aquesta és, no sé si l'havien fet mai, aquesta.
1: No, aquest és el primer cop que es fa. També perquè la llei va canviar al principi, la llei 2003, em sembla que és de prevenció d'incendis, no era, els nuclis no estaven inclosos, més que tot era per urbanitzacions, instal·lacions aïllades i edificacions, però amb el canvi aquest de la llei que es va fer posteriori sí que es van incloure també els nuclis. Llavors això ha fet que s'haguessin de fer els plànols de franges nous de cada municipi, que aquí em sembla que es va aprovar l'any 24, el plànol de franges, i que ja s'inclogués el nucli. I a partir de que s'aprova aquest plànol d'aquí a Arenys de Mar el 24, comencem a fer el projecte executiu i a buscar subvencions i poder executar aquest any. Sí, sí, i per tant, és nou, no s'havia fet mai, que l'execució és necessita de temps, perquè vol dir un tros on mai s'ha treballat. Sí, sí, s'han de tallar alguns arbres, s'ha de... En zones on ja és obert, normalment els arbres ja solen tenir la distància de 6 metres, ja tens molta feina fet, és un manteniment. Però clar, aquí ens trobem amb tota aquesta feinada d'obrir, no? Com parlen d'obrir, és justament això, fer la franja per primer cop.
0: I una qüestió, desconec, eh? Clar, aquests terrenys no tots deuen ser de l'Ajuntament, deuen haver molts que són terrenys privats. Aquí el bé general, el bé comú, plana per sobre de l'interès particular, vull pensar, no?
1: Sí, sí, sí. Justament la legislació que us parlava de prevenció d'incendis aquí a Catalunya, el que permet és això, no?, que puguis entrar en aquestes parcel·les privades, que en el cas d'aquí a Arenys la majoria són privades, jo crec que passem poques de públiques, i el que has de fer, això sí, és enviar aquesta sol·licitud, que això es va fer a la primavera, aquí a Arenys, es van enviar les notificacions, i també es va publicar, valen? Va. En diaris oficials. Llavors, a partir d'això, per interès públic, per interès general, pots entrar a aquestes parcel·les i realitzar aquests treballs. Sempre intentem, si tenim l'adreça, si tenim dades, avisar el propietari. Vull dir que s'intenta fer aquest treball, també, però això. Però sí que t'han de deixar aquesta sol·licitud de treballar en aquestes àrees.
0: Aquestes dues són les que es faran abans de que finalitzi l'any. Després, gener, febrer, març, abril, vindran les altres, no?
1: Sí, llavors, les que hem d'executar també ara aviat són el cònsul, i aquestes sí que ja ens han donat la subvenció i que, per tant, potser a principis ja de 27 ja podem començar. I llavors, ara aquest any s'està executant la de la Victòria, el projecte, i suposo que de cara als anys posteriors ja es podrà executar. Sí, sí, hem anat una mica, o sigui, per explicar-ho així breument, l'any 24 aprovem el plànol general de franges, a partir d'aquí anem redactant els projectes executius, que el primer van ser això, nucli Carolines, després el següent any el cònsol i després la Victòria. És una mica tot el cronograma que hem anat fent d'execució.
0: I ara ve la pregunta social. La franja que es fa avui es manté fins l'estiu vinent o s'haurà de repassar, quan dic avui, dic ara, aquests mesos?
1: Sí, sí.
0: O s'haurà de repassar quan arribi la calor?
1: En teoria, les franges del manteniment es recomanen cada 2-3 anys. Per tant, la que es fa avui, com a franja, el manteniment no es faria fins d'aquí 2-3 anys, d'acord? Què pot passar? Que en alguns punts, perquè la canya surt molt ràpid o perquè l'herbassar s'hagi fet molt ràpid, es puguin repassar aquella zona que veus que hi ha una incidència, no? Que allò està molt... que ha crescut, que hi ha una continuïtat de la vegetació vertical, horitzontal, el que sigui. Però, en teoria, d'una forma general, el manteniment és cada 2-3 anys.
0: Mm-hmm. És important, aquestes franges. Tu deies al principi, els incendis de l'estiu s'apaguen a l'hivern i s'apaguen fent precisament actuacions d'aquest tipus, no?
1: Sí, sí, sí. És molt important, per això que diem sempre, per prevenció, perquè els equips d'extinció puguin treballar per la protecció de les cases. I, de fet, per exemple, ara que estan fetes les de la zona del Bareu i tot això, si passes, copses molt bé la franja de seguretat que et dona tenir aquest espai net al voltant de les zones urbanitzades, de les zones on viu gent. És una cosa que es veu molt fàcil, aquesta sensació de protecció que et dona tenir aquest espai net. Sí, sí. I s'ha d'anar fent. I ara la idea també és continuar, a part d'aquestes franges, continuar amb les parcel·les municipals, que també tenim que necessiten d'aquesta neteja, doncs les que estan dins de franja, també continuar desbrossant amb aquests criteris de franja, deixant també els 6 metres entre arbres, tancant la continuïtat entre arbust i arbre, o sigui que és anar continuant aquesta feina de prevenció.
0: Tenim les franges, els solars municipals també, i ara aquí s'haurà de trobar la manera de que els privats també facin aquesta feina, que seria l'ideal, i que em consta que des de l'Ajuntament i també des del Govern de la Generalitat s'estan intentant trobar eines.
1: Sí, sí, sí. Clar, des d'aquí sí que anem fent requeriments, o sigui, quan detectem alguna parcel·la que està més deixada, però sí que ens hem de ficar a fer-ho d'una manera sistemàtica. Quan acabem aquestes franges, també, pues, ja que tindrem aquests entorns protegits, pues, també fer aquestes parcel·les ja d'una manera més sistemàtica. Però bueno, vull dir, s'estan fent requeriments i continuarem fent la tasca que podem fer aquí perquè els privats netegin aquestes franges, es va seguint fent. I és important per això que també els privats, ells mateixos, prenguin consciència que no hi hagi d'haver un requeriment, sí que no hi ha, ells ja siguin conscients de que són una peça més per la prevenció d'incendis i que una parcel·la deixada és una situació de risc en cas d'incendi, per tant s'ha de netejar, i també és una obligació amb la llei d'urbanisme tenir les teves parcel·les en condicions. Per tant, que cadascú sigui també conscient de que les parcel·les han d'estar en condicions. Sí, sí, és molt important.
0: Doncs aviam si el missatge va fent pòsit, i anem aprenent tots. Raquel, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
1: Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos explicar i comunicar-ho. Merci.
2: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic El Rial. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
3: La ràdio amb Josep Maria Cano.

0: 5:15 del matí, som a Ràdio Arenys i molt ben acompanyat, per cert, i escoltant amb atenció aquesta entrevista amb en Joan Major. Joan, bon dia, benvingut.
1: Bon dia, tinguem.
0: I en Carles Pérez. Carles, bon dia, benvingut.
2: Bon dia, tots, bon dia.
0: Com estàs?
3: Bé, millor.
0: Què sentim? Sentíem ara la Raquel Conill,
3: sí,
0: parlant d'aquestes franges de protecció. Què?
2: No, i això ja fa temps que s'està movent, ella ja ho ha dit, des de l'any 24 que s'està treballant el tema. El que passa és que hi va haver un problema, ja no ha dit, però ella era la que portava el tema, va tenir un naixement.
0: Va
2: interrompre. A més, hi havia una premura també amb el tema de... Ara, dins del Departament de Medi Ambient, el tema de la brossa.
0: Ah, sí, clar.
2: Però, bueno, ja, jo estic content que es faci, perquè era una cosa que ja buscàvem feia temps i que se n'havien parlat, i amb ella precisament havíem parlat abans de que passés això, abans que jo plegués, i era una tasca ja que estava pendenta i que es tenia de fer des del Departament de Medi Ambient. Afegir, tot el que ha dit és correcte, afegir només que ja ho hem parlat amb ella, ja estem preparant conjuntament unes xerrades informatives. Suposo que ho farem a l'Ateneu, com vaig fer l'última d'incendis d'habitatge per la gent gran i així. Doncs una que anirà dedicada exclusivament als incendis forestals, explicarem com hem explicat aquí alguna vegada, com va venir l'Aita Larilla del Graf,
0: sí,
2: explicar-ho aquí, com ha sortit per la tele l'altre dia, el 30 minuts, si ho va veure la gent, que va sortir el Marc Castellnou amb el David Borrell, que era el cap de bombers i el cap del Graf, explicaven, per exemple, l'incendi de les Gavarres. I quina problemàtica tenim? Doncs el que farem serà fer una xerrada amb unes presentacions, que una part serà dedicada a explicar quines són les condicions que ens estem trobant últimament, quina derivació han tingut la progressió del risc amb els incendis forestals, el que s'ha de fer, i després la Raquel també intervindrà fent una petita presentació explicant com el que has explicat ara,
0: sí,
2: però explicar-ho una miqueta més contundentment, perquè ja haurà passat. Suposo que això es farà a partir del gener.
0: Per tant,
2: ho estem preparant ara.
0: Al gener tindrem aquesta xerrada a l'Ateneu, probablement.
2: Sí, segurament serà a l'Ateneu. Ja he parlat amb l'Ateneu també, ara estava tot ple, i preferim també que sigui cara a la primavera. Provera.
0: Coses que has comentat, referent a l'incendi de les Gavarres,
2: sí,
0: que vam tenir aquest estiu. Abans d'ahir, que van haver aquelles tempestes tan fortes a la zona de la Bisbal, d'Empordà, sí, i tal, el riu d'Aró, que va baixar gris... Negre, de
2: cendra,
0: fet.
2: Cendra.
0: De la cendra dels incendis, em va sorprendre molt, això.
2: No, això ens va passar ja l'any 86, va ser l'any aquests que va haver cremat tot el Montserrat i totes aquestes històries, i els rius, a més, baixen molta fullaraca, molta cosa mig cremada, arbres, canyes, i això tapona també els invernals i així, i això és... És un tema recurrent, a més de que ha perdut la capa protectora que té la sorra, la terra, la vegetació que fa de topall, i ho arrossega tot. És més possible que hi hagi doncs esllavissades i coses així. De fet, és lo habitual que passi després, quan hi ha un estiu com el que hem tingut, després venen tempestes fortes. S'agreuja el perill de les riarades precisament per l'arrossegament de zones d'aquestes, sobretot en zones on les hectàrees cremades, sí, com és el...
0: Clar.
2: En allà són gairebé 4 o 5.000 hectàrees. Mira, ahir vaig estar apuntant pels que sortiran a la presentació, no? I em sembla que són unes 4 o 5.000 hectàrees, sí.
0: No, és molt, em va resultar molt curiós.
2: 4.000 i pico.
1: Sort que aquí a Arenys tenim el rovell de l'ou.
0: Sí, aquí...
1: Jo tota la vida de petit ho havia sentit, en els pescadors. Aquí a Arenys és el rovell de l'ou. Tu fixa-t'hi que plou tot al voltant, i Arenys costa molt com plogui, sí, que farà mal, potser.
0: Però
1: Arenys és el rovell de l'ou.
0: Sí, és veritat, ens cau al voltant, però sempre diem per sort, però aquesta sort...
1: Sí, però aquí estem... Jo de petit ja ho havia sentit a tots els pescadors, de que el Llevant toca, però el Garbí també, el Migjorn també, tots aquests vents toquen aquí, però no fa mal. En canvi, als altres puestos, a tot arreu fa mal.
0: Sí, sí.
2: Aquí la llevantada és la que ens afectava més, que sí, abans aquí estava 3 o 4 dies plovent, sí, jo me'n recordo, sí, més o menys, i després les tempestes d'estiu, que sí que per casualitat et queien...
0: Aquí
2: el risc era per la diferència de temperatura del mar, i quan et queia, ho veies, veies que es posava negre per munt,
1: sí, però aquest any la temperatura del mar ja hi és.
2: Sí, però
1: ja
2: en canvi les condicions de gota freda,
0: Sí.
2: No han arribat fins aquí.
1: No.
2: No han arribat. O sigui, la gota freda sí que es forma en el Mediterrani, que ara deien que aquesta que venia ara s'estava formant a la part de baix del Mediterrani, que també hi ha alerta per això, i mira, no caiu ni una gota.
0: No.
2: I estaven dient que cauria la de Déu aquest matí, també. Però això és, depèn d'on es mogui una mica més, i això varia d'hores. Ja t'ho diuen, eh? La previsió és aquesta, però la probabilitat, un dia, 24 hores, i ni això.
0: Bueno, l'altre dia que vam estar aquí tots, que estàvem a casa i vam sentir l'alert aquest, i tal, i bueno, que per cert, vaig veure unes imatges molt divertides, no ho sé, però molt curioses, del Liceu, estaven fent representació, òpera, i no sé quina òpera estaven fent al Liceu, i clar, de sobte està crec que estan fent Aida. Jo me'n conec poques, i una de les que em conec és Aida.
2: Vam estar parlant amb una persona que està implicada i va dir-ho.
0: Doncs mira, dic una d'allò. Doncs ahir crec que sí que és Aida, sí. I estava la cantant, no? Soprano, no sé què és, cantant, i de sobte es comença a sentir la platea. Tots els telèfons comencen, van haver de parar la representació, per reposar-ho tot i seguir. Però ens va sonar les alertes aquest, i al final a Arenys van caure 12 litres i a Tordera 18. Tordera, i crec que és Tordera i Alella, les dues puntes, Tordera i Tiana, per aquí, va ser on més havia plogut, 18 litres.
2: Però en canvi, mira, Barcelona, també, a llocs de Barcelona va caure el Cristo i altres llocs que tampoc. Mm. Això és la típica tempesta de finals d'estiu.
0: Sí. Que a Barcelona, jo això ho he de mirar, però des que van fer la cobertura de la Ronda de Dalt, se'ls hi anega cada vegada. No sé què té a veure, la tapa amb el terra.
2: No, però en principi no

0: el laborí Fontestà, que ens el van fer, bueno, el vaig poder visitar fot molts anys, i en dos o tres dipòsits més d'aquests, que quan plou el que fan és recollir l'aigua i aquesta aigua es pot fer servir per frear, per regar carrers, o bé se la bombeja cap a la depuradora quan ha deixat de ploure i la depuradora no va sobrecol·lapsada.
1: Massa feina.
0: Es depura i es fot al mar.
2: No, però per reg de parts i així seria sí. ideal. Totes aquestes aigües que n'hi ha freàtiques aquí a Arenys n'hi ha moltes i s'estan perdent. Sí, I les que no s'agafen aquí van a mar.
0: Sí, sí, és que és
1: així. Sí,
2: això
1: això
2: es tindria de fer, i si fa falta fer un parell de dipòsits o una bassa d'aquestes...
0: De laminació
2: en un lloc d'aquests, home. I jo quan veig que baixa tanta aigua que es perd perquè va directament a mar...
1: Sí, no, jo sempre dic que cada any a mar hi ha menys peix, però també influeix molt els sediments que baixaven com plovia.
0: Clar.
1: A veure, abans hi havia dos o tres rierades cada any. Sí. Ara, quant temps fa que no morim amb una rierada?
2: Que està en cap.
1: Llavors, dius, tots aquests sediments i tot el que baixava de la terra, tot això són sediments pels peixos. Tot purifica una mica la contaminació que hi ha, perquè tot va per a mar.
0: Sí, sí.
1: I llavors, doncs, és un dels factors, crec jo, de que el peix no criï, no hi hagi tant de peix com abans.
0: No, jo, la meva teoria d'enginyer de ponts i camins i ports i tot és... allà a Pau Costa que s'ha de soterrar i que és tan perillós perquè cauen les cases i no sé què, no sé quantos, fes un dipòsit de recollida d'aigua a sota de l'escorxador. És un terreny municipal i a més l'escorxador s'ha acabat tirant a terra un dia o un altre.
1: Sí,
0: i l'aparcament del costat és un aparcament i també és terreny municipal. Doncs aprofita allà, fot un forat, fot un dipòsit. D'allà en amunt sí que pots soterrar perquè no tens el problema de les cases, i d'allà en avall, doncs, el que hi ha ja funciona si tu ho atures allà. Vull dir que...
2: Bueno, seria regular una mica. El que fan les bases d'eliminació és regular. Normalment, les que estan ben fetes, el que tenen és un invernal que està una mica per sota del nivell màxim,
0: sí.
2: De manera que quan l'aigua arriba allà ja comença a evacuar, perquè si no faria una onada al final, també.
0: Pataria per sobre.
2: Sí, llavors és el que es té d'evitar és això, no? Llavors hi ha un límit, una diferència entre un cantó i l'altre i agafa prou empenya. Però el que fa molt de mal a Rieres és el fet de que sigui sobtada la baixada.
0: Clar, que baixi de cop tot.
2: Que baixi de cop, perquè és quan enganxa la gent que està pel mig. I això sí que ho fa, les bases d'eliminació.
0: Escolta'm, deixa'm fer-te una pregunta sobre les franges de protecció.
2: Sí.
0: A l'entorn urbà és la primera vegada que es farà, no?
2: Aquí a Arenys sí.
0: Aquí no s'ha fet mai,
2: això. Ja fa... El que has explicat, la regla és correcta. Hi havia una normativa d'incendis forestals que es va modificar el 2023 i en aquesta s'ampliava l'afectació. Què vol dir? Que hi ha pobles que estan envoltats de bosc.
0: Sí.
2: No és el cas d'Arenys, però hi ha una afectació, però és mínima. I polígons industrials i totes aquests nuclis urbans que no són municipis però que són entitats adossades o... i que no tenien, no estaven obligades a fer-ne. I ara, amb aquesta nova legislació, doncs estan obligades a fer-la. Clar, això és més complexa.
0: Home, has de netejar llocs que no s'han netejat mai, no? O sigui, has d'aclarir bueno, llocs que vés a saber si...
2: El problema que tenia a Catalunya amb això de les franges és que la major part del terreny són privats. Vale. I a vegades, jo mira, l'última vegada vaig demanar a la Raquel per parlar del tema aquest, estava parlant amb uns propietaris precisament per la banda de les franges d'això i tenien diferències de criteri d'on tenia de passar la franja i de qui era aquella parcel·la, i en parcel·les que no estaven gaire ben identificades. A vegades no troben els propietaris, doncs de treballar-ho igual. Vull dir que a vegades és una mica complexa, vale. és complicat. I per on t'ha de passar...
0: Si passa un pan per aquí,
2: després,
0: un pan per allà...
2: Després el manteniment serà de tema més diferent. Però,
0: sí, perquè ja tindràs...
2: La
0: ratlla estarà dibuixada.
2: I torno a dir, Arenys no és una població que tingui un greu problema amb els incendis forestals, perquè aquí la tendència, i això explicaré més, és l'incendi topogràfic, i n'hi ha un de previst condit pel vent, però que tampoc ens afectaria gaire a nosaltres, en principi. Ens afectaria de retruc, per dir-ho d'alguna manera, no molt directament, però bueno, s'ha de fer.
0: No, evidentment s'ha de fer i esperem que estigui fet a l'estiu i que aquest estiu visca una mica més tranquil.

0: perquè bueno,
1: aquí no hem tingut masses problemes mai,
2: no,
1: però
2: aquí ha estat molt tranquil·let,
1: però jo sí. Per exemple, vaig estar a les Gavarres. Jo estic jubilat, però puc fer segons quines coses, i una de les coses va ser anar a fer a buscar la gent que va estar treballant allà 24 hores i un lloc molt proper contestava el punt d'emplaçament de vehicles,
0: sí.
1: Contestava el nostre, era molt proper al lloc on es va iniciar l'incendi, i està al costat d'una casa de colònies, i al voltant estava tot pila de bosc. No s'havien fet les franges de protecció amb una casa de colònies.
0: Ja, que heavy.
1: M'enteneu, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: A més a més, els camins no estaven adaptats per poder passar vehicles de bombers. I estem en ple parc natural, sempre m'he queixat d'això, no? Oh, protegim. Jo crec que preferiu que es cremi, si al final de tot la fusta s'ha d'aprofitar. Doncs fem camins que permetin el pas de vehicles de bombers, que després poses una barrera perquè no entri tothom, perquè és parc natural, em sembla perfecte, però els camins tenen de ser-hi.
0: Sí, sí, tenim una mania protectora
1: excessiva, tal,
0: excessiva, molt, molt excessiva. És a dir, hem de protegir el territori. En això, aquests dies que es parla, jo, si voleu parlem per ara o no, però aquests dies que es parla de construcció de, bueno, del problema de l'habitatge i la vivenda i tal, i dius, bueno, doncs fem més cases, no? És a dir, més enllà d'anar a buscar qui la té tancada o qui vol especular, fem més cases, no? Perquè serà també una manera... Bueno, però és que això trinxa el territori. Hòstia, amb què quedem? És a dir, si el territori... A veure, depèn del territori. Si ens han de posar una urbanització al mig d'un parc natural, doncs no cal. Però, cony, Arenys de Mar, doncs que trinxarem el poc territori que ens queda. Però és que sí que... I què? Millor que trinxem aquest que no que trinxem un que realment té valor.
1: El que passa és que no és tan fàcil, eh?
2: És difícil, no? És difícil.
0: Ja sé que molta gent m'estarà maleint els ossos.
1: No. Tens de buscar-li la segona part, no? Tindrem prou serveis per atendre tota la gent que s'afegirà a la població?
2: No. Jo vaig dir aquest dia...
1: I no només serveis, sinó vies de comunicació. Aquí tenim la Riera col·lapsada, perquè el Rial de Breu, que té un coll d'ampolla, ara el de Canalies ja sembla que estan decidits a com es té de fer.
0: Sí, sí.
1: Però sí. L'altre és el Rial de Sacravella. El Rial de Sacravella passa un cotxet i els camions grans ni passen. Vull dir, tenim un embut que és la Riera. Que on mantenem... És difícil.
2: Ja és difícil ara.
1: Si no fas una bona... I aquesta ampliació dels vials i les comunicacions per anar, per exemple, al nou barri que hi ha a la part de dalt del Barreu, allò s'està tornant impossible, sí, vas sí. Per allà i és a tope. Clar, si no hi ha un vial en allà, és aquest vial què representarà? Doncs pues, el millor representa que tindran de fer menjar-se una part, no, és que és terreny forestal, dic, merda, és terreny brut de canyes, poca cosa més. Clar. Abans sí que hi havia horts i coses en allà, ara que hi ha?
0: No res.
1: Sí, inclús sí. Les franges aquestes moltes vegades passaran per allà. Vull dir, aprofita una franja, si està al costat d'un vial, els metres que té el vial, i els descompten dels 25 metres de la franja. M'enteneu el que vull dir? Vull dir, si hi ha un carrer perimetral a una urbanització, i el carrer aquell fa 5 metres, doncs, si la franja és de 25, doncs aquests 5 ja compten. Són 20 només, 20 més que... Vull dir, que no estàs fent un desfet. L'únic problema que poden tenir aquests vials és la impermeabilització del terreny. Sí, sí. Això sí que s'ha de tenir en compte.
0: Clar, però...
1: Però si no, no construeixis més si no tens el CAP saturat, els col·legis saturats, els vials que no funcionen...
2: Jo t'ho vaig dir aquest dia, jo no estic d'acord que ara ells creixi més.
1: Clar, jo tampoc.
0: No, jo tampoc trobo que no ha de créixer més. Jo també trobo que no ha de créixer més. També és veritat que si volem que visqui més gent, no? Doncs
2: bueno, més problemes.
0: Algun lloc s'ha de viure aquesta gent.
2: Sí, no, és això, totalment d'acord.
0: És a dir, clar, en què quedem? No, volem que tothom tingui cabuda. Fantàstic, on ens fotem?
1: Quantes cases buides hi ha pels municipis de muntanya?
0: Bueno, és que aquest és un tema. Jo crec que aquest és el tema.
1: Aquest és el tema. Sí, sí.
0: Mira, un dia parlant, va venir una persona de fora que no havia estat mai a Arenys, per circumstàncies, però que volia conèixer-ho i tal, no sé què, i va venir. I a la que portava 10 minuts passejant, va dir... Era de fora de Catalunya, i va dir, hòstia, però si viveu en faveles, tots apinyats aquí sobre, sembleu faveles. Aquest va ser el comentari. Sembleu faveles, viviu tots apinyats aquí sobre. I jo m'ho vaig mirar... Vaig dir, hòstia, com et passes?
1: Des de dalt.
0: M'ho vaig mirar i vaig pensar...
2: És veritat.
0: Pues té raó.
1: Sí.
0: Pues té raó. Arenys respira molt poc. tenim la Riera allò idealitzada, perquè realment és l'únic carrer ample que hi ha en tot el poble.
1: Però no us penseu, jo, si tingués de viure a la Riera, m'ho pensaria dues vegades. Eh?
0: Ah, sí, sí.
1: Però a vegades estàs més bé una mica més amagadet que no pas a la mitja de la Riera, eh?
0: Sí, sí, però Arenys respira molt poc en el sentit que entre que estem en dos turons, que les cases es tiren amunt, que estem uns avalls, que estem en carrers estrets, que tal, realment respira molt poc, vivim tots molt junts.
2: S'han construït molt i els carrers són molt estrets i tot és un problema. I com més gent hi haguem, més problemes.
0: Sí, sí.
2: I llavors un altre sistema que d'allò, que vindrà més gent, tens de posar més, tot més i no es posa més.
1: Exacte.
0: Sí, sí, estic d'acord.
1: Jo ara li proposo a en Joan que llogui barcos perquè la gent vagi a viure als barcos, eh?
2: Hi ha
1: un port a Badalona que hi viu molta gent allà, en els barcos aquells, eh?
0: Sí,
1: o no?
2: Cada dia més, eh?
1: Cada dia
2: més gent viu en els barcos, eh?
0: Sí.
1: Al Balístia en una pila.
2: Sobretot gent jove, jove, i és perfecte. No tenen cap gasto de res.
0: Jo recordo aquí baix...
2: I s'està còmode, eh, també.
0: Home, tens la rentadora, les dutxes...
2: Ho tens tot, eh?
0: Si a tu t'agrada viure en un lloc més o menys estret, que els barcos són petits, però, escolta, no cal netejar poc, s'escalfa ràpid...
2: Tens una mica de cuina, tens el lavabo, tens el llit...
1: Les humitats és l'única cosa que...
2: No, a dintre no n'hi ha, de humitat.
0: No, jo recordo el port d'Arenys, el nàutic d'Arenys, hi vivia gent. Va haver una època, quan va començar el 2008 la crisi econòmica, que van haver divorcis a saco, aquí hi havia 10 o 12 que vivien al barco, rotllo, pues mira, un es queda a la casa, l'altre se'n va al barco fins que ho aclarim tot. I hi ha hagut gent que es va quedar molts anys
2: vivint.
1: Al Balís n'hi ha molts, eh?
0: Vivint, sí, també, no? Sí. Sí.
2: Ara estava rumiant un que vivia sempre al barco, i parlo de molts anys enrere, que era francès, que vivia sempre... Estava allà davant del port. Ara me'n recordo com es deia. No me'n recordo com es deia. Però mira que parlo d'anys, ja, que jo tenia 20 anys llavors, eh?
0: Bueno, i a la Vila Olímpica, a Barcelona, Port Vell, Vila Olímpica...
2: I a Barcelona cada dia n'hi ha més de gent vivint al barco, eh?
0: Sí. Bueno, perdó, com els càmpings, eh? Que és una altra cosa.
2: Sí, però els càmpings ara canvien molt, això, eh? Perquè ho agafen ja molt, molt diferent, eh?
0: Sí?
2: Jo vaig quedar parat, que paguen un càmping, eh?
0: No, barat no és un càmping.
2: Ah. No, barat. No és com abans, eh?
0: No. Econòmic no és.
2: Que és més car que un hotel, eh? Si comptes.
0: Sí. Bueno, però hi ha gent que es lloga un bungaló o que s'ha comprat una caravana així, una mica així, la planta allà...
2: I allà viu tot l'any.
0: I allà viu... Allà viu tot... Vols anar a veure? Vols anar a buscar? No. Ja hi viu tot l'any, i crec que per aquí n'hi ha uns quants, eh?
1: Teòricament, els càmpings també tenen una època, vull dir que i el Victòria, per exemple, em sembla que tanquen.
0: Sí.
1: Tanquen, només obren 5 o 6 mesos.
2: Sí, ara no els deixen viure tot l'any.
1: Exacte.
2: Perquè es trobaven amb això, que vivien tot l'any allà i pagaven una misèria. I ara tots aquests grups que d'inversors i això s'han dedicat a comprar càmpings. Mhm. Per què? Perquè és més rentable que altres coses.
1: Jo on vaig estar jo, a Sant Sebastián, sí. Vaig anar a visitar un castell que era una fortalesa molt maca de l'època napoleònica, que està a la platja de la Conxa, a dalt de tot, i per darrere hi ha com una muntanya amb uns penya-segats molt macos i tota la història, i allà hi ha un càmping que està tocat als penya-segats i viuen tot l'any, i viu molta gent immigrant i treballadors que no tenen possibilitat d'habitatge a dintre del poble de Sant Sebastián i dels voltants, i viuen allà. Sí, i està obert tot l'any, perquè és que si no aquesta gent hi haurien llocs, sobretot la restauració i així, que no tindrien treballadors.
0: No.
1: I, avui el president del PIMEC deia que a ells també els afecta el tema de l'habitatge, perquè
0: la gent
1: no hi ha treballadors.
0: A Eivissa és dramàtic.
2: L'hostaleria, Mallorca i Menorca i
1: han començat per l'hostaleria, però ara ja anem també cap a la indústria, passa igual.
0: Sí, és que la gent no té on viure. Per això hi ha diverses coses, jo crec, que s'haurien de mirar. Una, apuntaves tu, jo crec que és la clau del tema, és a dir, ens estem queixant de que la Catalunya interior, o la Espanya vaciada, és igual, digui-li com vulguis, cada vegada hi viu menys gent, no? Perquè no tenen... No hi va viure ningú, i s'abandonen els camps i les ramaderies i els no sé què. Hòstia, doncs... Dirigim la gent cap allà, donem-los serveis...
1: En tornes de fer pisos aquí... promociona que hi hagi llocs de treball en allà, millora les comunicacions, ara. Perquè, no sé, per exemple, hi ha llocs que potser per anar a l'hospital tens d'agafar un vehicle i tens tres quarts d'hora d'ambulància, per dir-ho d'alguna manera, no?
0: Ja,
1: doncs fes un nucli i intenta de tenir una millora en aquest sentit, la gent s'hi quedarà, o la gent hi tornarà si tenen llocs de treball de qualsevol tipus.
2: Llocs de treball i comoditats i agència...
1: Clar, jo penso que sí, eh?
0: I molta gent de la que ve... No, mira, molta gent nouvinguda ve de, precisament, no ve de la indústria, alguns sí, eh? I no venen de les universitats, que alguns també. Venen, bàsicament, del món rural, del món del sector primari. Són molts pescadors. Mira, aquest estiu que vaig estar per allà a Sant Sebastià i tot allò d'allà, allà hi ha una associació de pescadors gambians. I, de fet, els veu que els tios pesquen que no mees, els gambians. I tot gambià que arriba a Sant Sebastià, al País Basc, tot gambià que arriba allà, gambià que té feina. Perquè pesquen molt bé.
2: És que tota la vida han fet el mateix.
0: Cansaven molt i tal. I, bueno, i ja hi ha una associació gambiana de pescadores i no sé què. Bueno, doncs mira, tio, aquests tios han trobat feina. Doncs,
1: són productius pel país.
0: Clar,
1: o sigui, doncs, això sí que interessa. El que no interessa és la gent que ve aquí a xupar del bote.
0: Clar, fem el mateix. Vostè d'on ve? No, jo vinc de no sé on. Molt bé, allà què fan? Agricultura. Vostè què ha fet? No, jo d'agricultor. Vinga, doncs va. Cap a un lloc
2: on faltin... Sí, perquè l'agricultura s'està perdent, eh?
0: Ah, on faltin pagesos.
1: I això afecta molt els incendis forestals.
2: I la pesca també s'està perdent, aquí.
1: La ramaderia també, vull dir, segurament que hi ha gent d'aquesta que... El que passa és que moltes vegades ja venen amb una...
0: També.
1: Amb una idea de dir, no, ja venen dintre una ciutat, m'ho donaran tot, i això s'ha d'evitar també, les coses com siguin. No, necessitem gent que vingui a viure...
2: A treballar i a viure.
1: A viure, i dintre de viure vol dir aprendre, a conviure i a treballar. Les tres coses.
0: Sí, sí.
1: I moltes vegades la gent aquí passa de tot i es dedica només a xupar del bot. I això no pot ser, i això ho tenim d'evitar. I tenim de millorar la disponibilitat de la gent d'aquí, primer, i després facilitar que els treballadors que vinguin, buscar-los també...
0: Sí.
1: Però el que dius tu, dirigir-vos cap a on hi hagi mancances.
0: I donar-los serveis, és a dir, que l'internet arribi a tot arreu, perquè evidentment voldran internet com el volem nosaltres per comunicar-nos, i voldran tenir un hospital o un CAP a prop amb condicions, tu deies, 45 minuts, posa't mal a la sort.
1: Fins a Tremp.
0: Buah. I si estàs a Sort, perquè si en comptes d'estar a Sort estàs a Rialp, que encara està al costat, o més amunt, o més avall, és igual... t'arreu la ganància.
1: Sí.
0: Saps? Vull dir... I si és una cosa fotuda...
1: I en allà encara tenen Tírvia que hi ha l'helicòpter.
2: Però tot anar creixent i els serveis són mínims.
1: Sí.
2: Tot anar creixent i els serveis són mínims.
1: Això costa de mantenir, no?
0: Clar. O l'escola, no? Quanta gent... Quan parlava amb un tio... Una gent que estan en un poble... que tenen comptats 300 bonys a la carretera en els 10 quilòmetres que hi ha des del seu poble fins a la carretera principal i d'allà a 10 quilòmetres més fins al centre escolar.
1: I aquí a Catalunya hi ha trossos que estan ben conservats en aquest...
0: Sí.
1: Perquè hi ha molt de turisme, de turisme de muntanya. Però clar, el turisme de muntanya té una limitació. Però què els hi passa a Puigcerdà? Que els treballadors tampoc tenen habitatge.
0: No, clar.
1: No troba ningú que...
2: I ja hi ha serveis per edificar, eh?
1: Sí que n'hi ha. Però vull dir que tots són hotels, apartaments d'estiu, i després resulta que la major part del dia estan tancats. Potser regulem això una mica, també. I que la gent, que pugui... Un lloc on hi ha una mica de feina, doncs facilitem que hi hagi un nucli. Ja tenen també hospital, vull dir que...
0: Bueno, jo crec que la gent pot tenir segona residència, que tingui diners per tenir-la, i està bé que així sigui, vull dir que és una aspiració i que la gent pugui tenir-la.
1: I també donen vida, però clar.
0: Però han d'haver blocs, barris, poblacions, el que siguin això, no podrà ser... O sigui, això és protecció oficial. Per tant, aquí hi viurà gent sempre. No, és que jo vull segona residència... No, segona residència, aquelles casetes tan pijes, tan mones i tan cares d'allà baix. Els d'aquí, això és per viure.
1: Bé, s'ha fet coses molt mal. Ahir me'n vaig entrar d'un cas, no dic els noms, però és molt a prop d'aquí. És molt a prop d'aquí. I inclús et diré que la ciutat és Mataró.
0: Vale.
1: Resulta que l'Ajuntament de Mataró llogava habitatges per un temps determinat, a particulars, per fer habitatge social.
0: Sí.
1: Pues una persona tenia un pis que el tenia buit en aquell moment, el lloga l'Ajuntament fot una persona d'aquestes amb problemes d'habitatge, pis social, aquesta persona el lloga per 5 anys,
0: sí.
1: I ara resulta que té la neta, que s'ha casat i té una criatura, i no pot pagar, no troba pis, així. I diu, bueno, ara se m'ha acabat el lloguer, i dic a l'Ajuntament, torna'm el pis, que el necessito. I ara la persona que era allà no vol marxar. I l'Ajuntament no té collons de fotre'l fora.
0: Perquè li ha donat una alternativa habitacional.
1: I ara què? Tenim una persona que deu pagar una merda, i una persona que és propietària del pis no pot disposar d'ell legalment. No anem bé, tampoc.
0: No anem bé.
1: No anem bé. Perquè ara tenim un altre problema, que és aquesta persona que no té habitatge, sí, té una criatura i no pot accedir a un pis...
0: Bueno, que és de la seva propietat.
1: De la seva àvia.
0: Sí, sí. Que sí, que sí, que sí.
1: Això no està bé, tampoc.
0: No, no, no.
1: Perquè, no, fàcilment, jo ara tinc un pis i el tinc de llogar, des de luego que per lloguer social no el llogaré.
0: No,
1: perquè ja veig el problema. Com que no hi ha una jurisdicció que protegeixi també els llogaters, la gent es tira enrere. No comprarà pisos per llogar perquè hi haurà aquest problema. I això també s'ha de tenir en compte.
0: Sí, sí, sí, sí. S'ha de protegir.
1: Clar.
0: No, és evident. O el de Vic. L'altre dia ho llegia, em van posant els pèls a punta. Bueno, a mi no, que no en tinc, però si hagués tingut, se m'haguessin posat.
1: Bueno, algun deus tenir.
0: Sí, els braços aquests aquí. No, doncs la Caixa se'n va i els diu a la Generalitat, escolta, em faré vivenda de protecció oficial. I la Generalitat li diu, té, 2 milions d'euros per fer 4 o 5 blocs d'habitatge social a Vic. D'acord? Foten els edificis, pim-pum, pim-pam. Resulta que els edificis d'habitatge social tenen una vigència de 15 anys. Han passat els 15 anys, què està fent?
1: Res.
0: Fotre fora la gent per vendre els pisos a preu de mercat.
1: Sí, sí.
0: O sigui, 2 milions d'euros de diner públic amb una entitat que té diners per vendre, i bueno, ja n'ha fet fora 11 famílies, eh? Ara anava ja per la dotzena. Però està fent fora tots els... Perquè com que ha acabat el període de protecció, ara ja ho poden vendre.
1: Però això no? Sembla que l'última modificació d'ell digui que els pisos socials ho seran sempre.
0: Bueno, pues aquests no. De moment...
1: Clar, aquests si és legislació antiga... Clar. Però els que es facin a partir d'ara sembla que... Sí. Si tu fas un pis social, serà sempre. I si el vens, té de ser com a pis social una altra vegada. Mm. Clar, això sí que ja limitarà, però clar, la cagada ve d'abans, en
0: clar,
1: aquest
0: clar,
1: sentit, no?
0: Clar,
1: I aquests senyors de l'Ajuntament de Mataró que lloguen pisos a particulars amb un temps determinat i després fan el que volen i després no tenen pebrots de dir, no, escolti, si ha acabat tot això, té de buscar-se un altre pis, no ho diré a mi, a veure, foten fora d'aquí, ara.
0: Clar, tu, administració, no em pots fotre fora.
1: Clar, clar, hi ha una cosa que està claríssima, i ho dic aquí, llogaters, no llogueu pisos per als ajuntaments, perquè és veritat.
2: No, és que és un problema molt greu.
1: Clar, jo tinc un pis llogat i no tinc cap problema ni un.
0: Ah.
1: Soc responsable i sé el que li puc pujar, el que no li puc pujar i tal. I aquí li llogo, perquè clar, al final dius també, ojo, oh, sí, que sí. Hi ha racisme en aquest sentit, clar que hi ha racisme.
0: Perquè
1: no només amb una raça determinada, sinó a la persona determinada, perquè tu tens de mirar a qui li llogues el pis, perquè saps que tot i així, moltes vegades...
2: Se't tomba.
1: Clar. Doncs imagina't.
0: Sí, sí, sí, crec que sí.
1: Què fas? Doncs pues t'estalvies i dius, mira, jo tinc dos fills, doncs mira, els aguanto els pisos com sigui, i empadrono el meu fill encara que tingui 10 anys, el fotré a dintre, i aquell pis no pot tocar ningú. I pisos buits, que n'hi ha una pila,
0: sí,
1: perquè la gent no els vol llogar. I n'hi ha molts. I n'hi ha molts, eh? Vull dir, no sé si hi ha un cens aquí a Arenys de pisos buits.
0: No, hi ha alguna entitat política que demana que es faci, però no
1: s'ha fet encara.
0: No.
1: Per què? Perquè sortirien uns números aquí i perquè hi ha molts també que s'utilitzen com a pisos turístics i no estan declarats.
0: També.
1: Vull dir, si ho sabem tot, és el que hi ha. Però clar, posa'l amb aquest estat de situació. Si anem explicant aquestes històries que passen, que són moltes, d'en dos sentits, eh?
0: Sí, sí.
1: Doncs tenim un problema, però tenim un problema tots.
0: Sí, sí, bueno, és un problema del país, eh?
1: Els llogaters i els llogataires, tots.
0: Sí, sí, això és un problema del país. I no crec que s'arregli amb dos decrets, eh?
1: No,
0: t'ho dic ara.
1: No,
0: això no s'arregla.
1: No, això no és una pim-pam.
0: No.
1: Com
0: no.
1: Aquell que fa cuines pim-pam, no?
2: Però no, és que és el que dèiem abans, no hi ha terreny tampoc per edificar.
1: Aquí no.
2: Aquí al Maresme ho veig molt difícil.
0: Sí, sí.
2: Llavors, el que dèieu vosaltres, no? Que has de buscar, però en bona comunicació.
1: Clar.
2: Bona comunicació, tot s'arregla.
1: Mira, l'altre dia vaig tenir d'anar a portar un vehicle de bombers al taller a Sant Celoni.
0: Sí, eh?
1: Per anar del parc de bombers fins a les quatre carreteres,
0: sí?
1: Vaig trigar el doble que de les quatre carreteres a Sant Celoni. Així, la carretera, a les 7 del matí.
0: De cotxes que van i venen.
1: De cotxes que vagin, una carretera estreta, amb un únic carril, quanta població hi ha, quanta població va agafar l'autopista o el tren o el que sigui, i s'omple, aquesta carretera ja està desfasada completament.
0: Absolutament, clar. Si som 8 milions i tenim unes infraestructures de 6...
1: Exacte, però no només a Barcelona. La gent es queixa a Barcelona. No, mireu l'entorn.
0: Tot.
1: Mireu l'entorn. Com vulgueu que la gent vagi a viure en un lloc que després té dificultats per arribar a l'hora a la feina.
0: Ves al Cimbellès.
1: Que
0: no és Barcelona, eh? És allà...
1: No, no.
0: Allà hi ha una pela.
1: Sí, sí. Mollet.
0: Això.
1: Mollet i Santa Perpètua.
0: Ves al Cimbellès.
1: I tots aquests pobles del voltant, Montornès, tot allò és Vilanova del Vallès, com aquest club, Vilanova del Vallès. Montornès del Vallès.
0: Montcada i Reixac.
1: Buah.
0: Clar, és que...
1: Montcada i Reixac, mig Barcelona. Jo ho conec una mica perquè tinc... la meva consagrada viu a Montcada.
0: No, clar. És brutal, allò.
1: Brutal.
0: És espectacular. No sé. Hi ha una mala planificació bestial. Escolta'm, Joan.
2: Joan Major.
0: Joan Major. Et pregunto del Canamarenys o què? Que el presentem dijous vinent, no? Dia 6, és?
2: Em sembla que sí.
0: Sí, a mi m'han dit que dijous vinent.
2: Sí.
0: Ah, tu no ho saps, eh?
2: No, és que estic... Porto uns dies que estic desfassat, que tinc altres problemes, vale. Altres coses de fer, i estic desfassat una mica.
0: Però, bueno, farem Canamarenys aquest
2: any. Sí, hombre, i tant, això segur. Això segur no es pot pas perdre al cap de 30 anys. Ara que fem 31 no es pot pas perdre, això. Crec jo. És un any difícil, perquè tampoc hi ha massa escalamars.
0: Això és el que anava a preguntar.
2: Avui ho sabrem, perquè de putera s'engafen molt pocs. I llavors avui ho sabrem, perquè avui han sortit els arrastres, el primer dia que surten els arrastres. Avui fotran una carregada de calamars, crec jo.
0: Va.
2: I ja està, tot endavant. Vull dir que si no engafaràs de putera, però engafaràs d'arrastre.
1: Creuem els dits.
2: Sí, home, sí, ja veuràs com sí.
1: Si ho diu el Joan...
0: Segur que passarà.
1: Va a missa.
2: Jo crec que serà, com sempre, un bon any de calamars. A veure, jo aquest any tenia idea de convidar alguna televisió, que t'ho havia comentat,
0: sí.
2: D'allò, però en vista d'èxit per sortir i agafar 8 o 10 calamars, potser et diran, escolta'm,
0: no ho fem,
2: això, eh? Però sí que, bueno, jo crec que es té de posar-hi... I feina, molta feina. Es té de posar-hi i sortiran calamars, perquè... Sempre el que dic, aquest dia que vaig estar a Calella també em van fer una entrevista i potser els pescadors de fora d'Arenys em pelaran a mi un dia. Perquè vaig dir que el calamar de com sempre dic, que el calamar d'aquí al Maresme és millor que tots els altres. I es nota. I un dia ho farem a prova i a veure qui ho endevina.
0: Farem un tast a cegues.
2: Sí,
0: Farem un tast a cegues sobre quin és el calamar més bo.
1: Sí. L'altre dia hi faig propaganda del va sortir el programa aquest Cuines, que per casualitat el veig al sud i surt el Marc.
0: Sí, arribes.
1: I el primer que va dir feia un... no sé què, amb gambes. Gamba vermella. Diu, penseu que la gamba vermella no és de Palamós. Vull dir que tota la costa mediterrània
2: tot és bo.
1: I va sortir, hi ha Palamós, hi ha Arenys, hi ha Vilanova, hi ha altres llocs que també hi ha la gamba vermella. Que aquí diem gamba d'Arenys, allà diuen gamba de Palamós, però és la mateixa.
0: Sí, la mateixa gamba.
1: Joan?
2: Sí i no.
0: Atenció.
1: Espera. Home, però de Palamós aquí, vols dir que hi ha diferència?
2: Aquí només hi ha un sistema. Hi ha una petita d'allò. Llavors, tu saps que com més pressió té un producte, més tou queda, no?
1: Sí.
2: Vale. Jo et dic que la gamba Palamós, a quin fons l'agafen?
1: Ai, no sé. Això sí
0: a 800?
2: No.
0: A 1.000?
2: A 1.200, 1.400 metres.
0: Vale.
2: La gamba Palamós és bona igual que la d'Arenys. Jo no dic que no sigui bona, eh?
1: No.
2: Llavors, aquí a Arenys, quin fons l'agafen? En 800, 700, 800 metres. La pressió de l'aigua... No els afecta tant. Llavors és més forta. Només tens de veure amb els peixaters com compren gamba. Gamba de Palamós els hi aguanta la peixateria 2-3 dies. En canvi, la d'Arenys els hi aguanta 4 dies bona. Per què?
1: Sí, la pressió que ha estat sotmesa a la gamba, clar, els afecta...
2: I el pasto també és diferent. No és el mateix el pasto que mengen amb 7, 8, 6 metres que el que mengen amb 1.300 o 1.400.
1: A la cama no t'aniràs sense veure alguna cosa, que diuen els castellans. No, no, és que el Joan és una, és una enciclopèdia. No el deixis marxar, deixa el fixo aquí ja.
2: Això és igual que el calamar. El calamar, diem, el calamar d'Arenys. Bé, jo t'ho explico.
1: Ho
2: he explicat moltes vegades i aquest dia Calella també ja et dic que potser em pelaran a mi algun dia alguns pescadors de fora. El calamar. El calamar del faro de Calella fins a Montgat.
1: Sí.
2: Tenim un terra al mar de 40 metres cap en terra que tot és alguer.
1: És?
2: És alguer. Hi ha molta alguer.
1: Ah, vaja.
2: De Blanes cap a Llevant, tota roca.
1: Vale.
2: Què menja el calamar aquí, l'alguer? Què mengen allà? Tot el producte és roca. Aquí, quan tu te'l menges, te'l poses a la boca, té un... Pum, és dolç. Però llavors no, llavors ho trobes bé. Però la primera impressió que de llenges és dolç. I, en canvi, a Blanes no passa això. Sempre té el mateix tacte. Bueno. Per què? Perquè el que mengen és el que els fa a ser més dolç o menys dolç.
1: Sí, sí, sí.
2: I per això, del Masnou fins al far de Calella, més o menys, a terra, de 25, 30, 40 metres, 50 metres, hi ha molt d'algui aquí. Aquest tros.
1: És un tema de fons marí, això.
0: Clar, és d'alimentació.
2: L'alimentació, el que mengen és el que parlàvem de la gamba. En 800 metres hi ha un pasto i un menjar que és diferent al de 1.400, 1.600. Ah. I llavors...
1: Encara que la raça sigui la mateixa, sí, per dir-ho d'alguna manera, però el menjar influeix en aquest sentit.
2: Sí, desgraciadament no tothom ho sap distingir.
1: No, no.
2: Desgraciadament és una pena... Però avui dia costa molt tindre por.
1: Ja l'han perdut, per dir-ho d'alguna manera.
0: I el calamar de l'Índico que menja? Perquè jo vaig al congelat i...
1: Pingüino.
2: Sí,
1: menja pingüino.
2: Tu poses un bon condiment i ja està. Però estem parlant de que agafes un calamar i ho poses a la planxa. No guisat ni
0: res.
2: A veure... Tu poses a la planxa i veuràs la petita diferència que hi ha.
1: Clar, és quan es nota. Igual que la branca, saltejades i ja està, no?
2: Igual.
0: Sí. Escolta'm una cosa, deixa'm dues preguntes. Del calamarenys, sereu molta gent o no aquest any, ho saps o no?
2: No ho sé. Estic, ja t'ho dic que no estic massa ben informat i d'això. Però, bueno, jo crec que sí, home, que tothom, crec jo, que tindria que participar i tindria que fer-ho. Aquest dia que vam estar a Calella, a la Fira de Calella, una de les persones que es va queixar va ser la meva dona.
0: Per què?
2: Perquè va dir que no hi havia els menús a cap estand d'Arenys. I llavors el Ramir va tindre tota la raó del món que havia fet d'allò i no hi havia hagut temps de fer els d'allò. Però sí que es té que fer que els pròxims anys, quan es faci la Fira de Calella, d'això...
1: Pugui anar allà
2: i fer més publicitat del calamarenys.
1: I què feien, doncs, allà?
0: Clar.
2: Tenien quatre caixes de peix, quatre adhesius del calamar i, bueno, si preguntaven alguna cosa i ja està, no vull criticar ningú, eh?
1: No, però va. És una representació molt justeta, eh?
0: És una representació lleugera.
1: I van agafar el Joan per dir, bueno, posem algú de pes aquí.
0: Que sàpiga respondre qüestions relacionades amb el peix.
1: Amb el calamar i la gamba.
2: Vam fer una fidoà, que per cert va quedar molt bé, no és perquè ho digui jo, però va quedar molt bé, i bueno, vam comptar amb 300 persones i en vam menjar potser 450. Vull dir que amb aquella paella vam posar 50 quilos de calamars, 35 quilos de fideus i 90 litres de fumet.
0: Hòstia,
2: Vull dir que vam tindre una mica de feina.
0: I d'on treus 90 litres de fumet?
2: Els fent-los.
0: O sigui, bullint...
2: Fent un sofregit...
1: Els caps de les gambes.
2: No, home, sofregit, caps de rap, serranets, coses, peixos de roca per fer un bon
1: fumet. No, la dona ho fa, sí.
0: Hòstia, però clar, 90 litres, saps? Clar, a casa que tenim una olla de 5, saps?
1: Oi, però has vist la paella que tenen aquí per fer la fi de guai?
2: Aquella paella és fantàstica, que recordo com si fos ara, que vam anar a buscar-la a València, amb el Pinya, el senyor Pinya, d'allò, i bueno, ha tingut un gran èxit. Saps el que trobo jo a faltar, aquesta paella?
0: Què?
2: Que la tindrien de llogar. Perquè llavors que és un problema, crec que és un problema de
1: manteniment.
2: De mantenir-la, no?
1: Sí.
2: Perquè, bueno...
0: Es podia
2: fer.
0: S'ha de rentar d'una manera molt concreta, s'ha de mantenir...
2: Es té a cuidar com si fos una cosa teva, i això...
1: Oli, tapar-la...
2: Sí, vull dir que bueno...
0: On la teniu, aquesta paella?
2: A l'Ajuntament.
1: A la brigada.
0: Hòstia, doncs...
1: Bueno, si la guarden bé...
2: Ara la farem servir per... pel Calamarany, també.
0: Ah, sí? Hi haurà fideuà? Sí. Ah, el sopar del Calamarany.
2: Sí, aquest dia el regidor Ramir em va dir, diu, per què no fas una fideuà? Però la farem diferent aquest any, eh? Farem una fideuà tota rara.
1: Ai, no fer sempre aquestes són les bones.
0: Home!
1: Les
0: de
1: Joan.
2: Tota rara, sí, sí. O coses lligues, doncs ho farem una mica...
1: Ah, teniu de sortejar entrades per la fideuà.
0: Home, quina nit he de reservar-me jo per no sopar? A veure...
1: No ho saps.
2: No ho sé, encara no ho sé. 22 o 23, vale. No ho sé. Perquè ja et dic que estic una mica desfassat. Ara que aquesta setmana m'hi tinc de posar.
1: Anem tard, te'n dones compte que anem tard?
0: Sí, anem molt tard.
1: Home, que 22 dies pot passar moltes coses. Sí, però...
2: Ah, el meu senyor diu que tinc de fer vacances.
1: Doncs aquí ja caio.
0: Jo amb això estic d'acord amb la teva senyora, que uns dies a descans sí que...
2: Sí, perquè ara porto molts de dies moltes coses.
1: Molt estressat, molt estressat.
0: Escolta'm, doncs la setmana vinent coneixerem més sobre el calamar.
2: Sí, home, la setmana que ve ho tindrem tot a punt.
0: I avui sabrem si hi ha més calamars, o sigui, si hi ha calamars o no hi ha calamars.
2: Sí, home, avui ho sabrem. I algunes, com totes les barques, vindran carregades de calamars.
0: Hòstia, demà en trobarem al mercat. Gràcies, Joan, per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies també, Carles.
1: A vosaltres.
0: A veure, demà tornem a les 9.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat de la C12 al Batàrrec, un accident provoca mig quilòmetre de retencions en tots dos sentits i obliga a donar pas alternatiu. També a la C16 entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, un altre accident causa 2,5 quilòmetres de congestió en sentit sud amb un carrer tallat. També hi ha circulació intensa, en aquest cas a l'A2, a l'altura del Bruc, en sentit Lleida, per un vehicle avariat que manté un carril tallat. I en clau política, avui s'acaba el Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre que Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I també jornada intensa de negociacions la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE, de fet, ha publicat aquest matí el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els lloguers amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. I mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, segons ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. En aquest sentit, el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena, que és una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser, de fet, desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven també al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant d'un nou episodi de pluges fortes que començarà ara al matí. Les precipitacions poden ser intenses al litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva amb registres de més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. També es preveuen xàfecs a la Catalunya Central, a Ponent, a Tarragona i a les Terres de l'Ebre que podrien anar acompanyats també de tempesta o calamars. De fet, per la seva banda, l'AEMET també ha emès un avís vermell, en aquest cas per pluges intenses també a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp.
3: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Arenys.
1: Cocodril Club.
0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir... Si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de que riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i, si és possible, m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, al Breguero.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen, com sempre, escoltant la ràdio i que gràcies a ells arribem també als seus clients.

En una altra hora de programa escoltàvem Aznavour, ara escoltem Adriano Celentano. T'has parat a pensar a quin altre programa escoltaràs aquestes coses? Aquests intèrprets? Aquestes cançons? Has connectat amb el Coco? El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà. Resaré amb aquest títol. Por ti, rezaré. Que me diste tu amor. Que no té gaire a veure amb el títol original anglès. Mi dolor, rezaré. Però que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa. Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 88 anys. Nascut a Milà, tant a Itàlia com a Espanya, va sonar molt més la seva versió que l'original de Beanie King en aquell 1962. Per cert, que el company DJ, mestre de DJs, Jordi Carreras, m'ha regalat uns arranjaments nous que ell ha fet jugant amb les màquines de l'original de l'Stand By Me, però mantenint l'essència original del tema. I fent-lo molt més ballable. Per això omple la pista. Els diumenges a la tarda, quan encara tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a sessió de ball. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més. Cada vegada està més maco, allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: Quin tamarro, eh? Absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Aribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my
0: mind. I a mi també m'agrada molt.
1: Oh, but I could have sworn that I saw something more in your eyes.
0: I a mi també em porta records de nits fantàstiques. Although you...

Bags d'èxit de Suzy 4 al 77. El 78 va ser número 4 al Regne Unit i número 5 a Alemanya. If you can give me love... Si no em pots donar amor... Afegeixo jo. Dóna'm música. Gràcies per el teu correu des d'Andorra, Gabriel Marín.

0: If you can give me love, si no em pots donar amor. Susie 4, 1978, ella havia nascut el 1950 a Detroit, Michigan.
1: Per no perdre la memòria... Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: Gràcies per estar en connexió. A qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes també per la TDT, i ara també a través de DAB+. El nou sistema d'emissió que s'està imposant a Europa. Ah, però que no ens toquin la nostra estimada FM, eh? Que no ens la tanquin, que no ens la paguin, que forma part de la nostra vida. Recorda que aquí tens una segona oportunitat. Per si has fet tard, per si t'has dormit, per si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com, també a Spotify o a YouTube. És gratis, és fàcil, és ràpid, i si ens descarregues, doncs ens pots escoltar quan vulguis, quan vulguis, allà on vagis. Ja saps que el mar o la muntanya, sempre el Coco t'acompanya. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Rubí l'amic Pep Ruiz, que ens diu... Hola, Albert, escolto des dels Malla Musicals. Ha, caramba, gràcies per la memòria auditiva. Diu, m'has acompanyat en molts viatges, perquè he treballat de comercial per tota Espanya. Abans et gravava els programes en casset a Rubí i me'ls emportava de viatge per tot arreu. Ara, amb els podcasts, és més fàcil. Em recordo una nit molt especial de 1992. Et proposo escoltar Peor para el Sol, de Joaquín Sabina. Una abraçada des de Rubí, d'en Pep Ruiz. Doncs mira, abans d'escoltar la cançó, recuperem què ens va dir en certa ocasió el mateix Joaquín Sabina sobre les cançons.
1: Las canciones que yo amo son o debieran ser más simples. Yo creo que cosas que no caben en el género poesía las pide a gritos el género canción. Por ejemplo, creo que una canción, cuanto más cursi, mejor. Si tiene una gota de horterez, mejor. Si es desconsolada y demagógicamente triste, muchísimo mejor. Las hermosísimas canciones populares de José Alfredo, a Violeta Parra, a Machín, a yo qué sé, no tienen demasiado que ver con la literatura. Es otro vehículo muy especial, ¿no? Es un género que va, francamente, directo al corazón, es un hombro donde llorar, ¿no? Lo popular puede ser, con perfecto derecho, demagogia, a condición de que se enseñen las cartas, es decir, y cursi. Nadie va a pedirle a Machín que no sea cursi, lo que nos gusta es que sea cursi, ¿no? Y demagogo, José Alfredo es el más, por ejemplo, el más, dice, que te den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado de todo. Es impresionante el tipo, ¿no? Qué cara más dura. Bueno, eso es lo que nos gusta. Así que la canción es un género que permite las mayores infamias, y no solo las permite, sino que le vienen bien a las canciones.

Peor para el Sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum, I nos dieron las 10. Què tal, com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola, Albert. Suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain? Ah, la Creedence.

Who'll Stop the Rain? Qui aturarà la pluja? De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival. Metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps difícils. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar While My Guitar Gently Weeps. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While my guitar gently weeps, mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eren muy suyos los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a la tensió que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat. Tu també ho creus? Jo moltes vegades a la vida he pensat, està tot lligat, està tot relacionat. Ah, i en Joan Marín, des de Molins de Rei, ens diu, també podríem afegir All You Need Is Love.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967. Amb una crida a l'amor universal, a la pau, com la força més poderosa per unir la humanitat. I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba el sol.

Here Comes the Sun, aquí arriba el sol. It's all right. George Harrison per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road del 1969. Del mateix any de Hair, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

ens diu Joan Marín, tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de Wight, etc.? Què se n'ha fet del fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín de Molins de Rei, que comença el seu correu dient suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per això recordo algunes cançons per compartir aquest sentiment.

aquesta cançó sobre el festival de l'illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls va acudir una altra que posava a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprovar, Coco.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que la cara B, el títol, també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com I'll see it twice. El Festival de l'Illa de White es va celebrar el 1970, entre el 26 i el 31 d'agost, a Afton Down, Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó és original del cantant francès Michel Delpeche, que també va fer una versió que escoltem amb Dennis Russos en un programa de televisió.

0: algú va dir... La mala notícia és que el temps vola. La bona és que tu ets el pilot.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a Cocodril Club, @gmail.com, rebem aquest correu. Hola, Albert, sóc la fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, fina aventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va ser el primer èxit de Maciel, el 1967.
2: Por estas cosas y por vivir...

Una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un e-mail i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas, escoltarem només una miqueta. Aquí a Cocodril Club, a @gmail.com. Dancing, dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao.

0: Não.
1: Es va incloure en diferents versions a diferents recopilatoris. Per exemple, també el Caribe Mix.

I acabem el programa d'avui amb el correu d'en Benet de Sant Vicenç de Montalt, que diu que com a cançó lenta escolliria aquesta, una de 1959, de Paul Anka. Posa el teu cap sobre la meva espatlla.

0: Put your head in my shoulder.
1: Put your lips next to mine, dear.
0: Polanka, que encara està en actiu, en l'actualitat té 85 anys i està treballant, està cantant, està publicant discos des de finals dels anys 50.
1: Maybe you and I will fall in love.
0: Però l'amic Benet de Sant Vicenç de Montalt diu: aprofito per indicar-te que la meva discoteca de bons records era el Club d'Ara de Mataró, on el Get It On dels T-Rex em feia sortir a la pista. Gràcies per tot, Benet, bona musa. Bueno, els tiranosaurus rex de veritat es van extingir fa uns 66 milions d'anys, més o menys. Però els T-Rex de Mark Bolan van triomfar el 71 amb aquest Get It On, posa-t'hi. Unes gotetes de glam rock per demanar-te, com sempre, que procuris ser feliç. Val la pena intentar-ho, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat a 5 de 6 l'alerta per pluges intenses al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i a l'Ebre. L'avís vermell de perill començarà a les 12 a les comarques del Garraf, l'Alt i Baix Penedès, al Tarragonès, al Baix Camp i també a l'Alt Camp. A partir de les 6 de la tarda, l'alerta 5 de 6 se situa al Baix Ebre, al Montsià i a la Terra Alta. A partir de la mitjanit i fins a les 6 de la matinada es quedarà al Baix Ebre i al Montsià. Ara les 12, de fet, hi ha prevista una compareixença de Protecció Civil per tal d'explicar l'evolució i el pronòstic d'aquests ruixats. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat un pacte de país a Catalunya i a Espanya per facilitar l'accés a l'habitatge. Ell ha desitjat que el Congrés dels Diputats aprovi demà els decrets i adverteix que el risc que l'habitatge fracturi la societat, com assegura, ja va passar la crisi del 2008.
3: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país. Em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims, i tinc expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé, i podem enviar un missatge conjunt a la societat que aquest tema ens importa, perquè el pitjor és que els ciutadans no percebin que des de les institucions hem detectat que aquí hi ha una situació greu i preocupant i intentem donar-hi resposta. Dient la veritat, això no se soluciona en un dia ni en un mes, però es poden fer coses.
2: Ho ha dit en el darrer dia del debat de política general que clourà amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels diferents grups. Mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, segons ha dit avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. En aquest sentit, també el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena en una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven també al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir mínim 15 anys i portar també casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I, de fet, un total de 95 persones han mort en 91 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al mes de setembre. Són dades provisionals que ha fet públiques avui el Servei Català de Trànsit. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Comencem una nova setmana Valors a l'alça amb aquest clàssic de Manu Chao, Pere Sánchez.
1: Sí, va ser la primera cançó del primer disc de Manu Chao en solitari, aquest Clandestino, del disc que també es deia Clandestino esperando la última ola, i que està vivint d'aquest disc encara el Manu Chao, però és que aquest disc és veritablement una obra mestra per mi. És un disc molt rodó, de principi a fi, i és com una cançó molt llarga que es divideix en altres cançons més petites.
0: I per què has escollit aquesta, avui?
1: Perquè parlarem de Ceuta.
2: Doncs sí, parlarem de Ceuta perquè, com sap tothom ja, a finals de juliol hi van entrar uns 70.000 migrants en molt poques hores i això doncs, va generar un debat polític molt extens, molt gran, amb moltes mirades diferents a l'estat espanyol. En parlarem també perquè a Joan Salicru doncs, avui en dedicarà la conversa i es preguntarà a Maria Coll i a Alba Tarroc com hem d'abordar la crisi des de l'ètica. Que no sé si vosaltres en tingueu alguna idea o en teniu alguna opinió tot plegat. Pregunta enverinada, eh?
1: Ni idea, perquè és un problema el problema de la migració, un problema que toca molts pals al mateix lloc. Classisme, racisme, xenofòbia i tot això. No sé, a mi em costa posicionar-me.
0: A mi em preocupa especialment això, tot el que se'n deriva i el que estem veient, el que està ressorgint, que ens fa pensar en dècades enrere.
2: Sí, esclar, és que com que és un debat tan extens i no hi ha una opinió que sigui certa o una manera d'enfocar-ho que sigui certa, s'està utilitzant des de molts punts de vista diferents i sobretot polítics i s'està instrumentalitzant, així que bueno, ja en parlarem després quan en Joan...
1: El que sí està clar és que s'utilitza la migració com a arma electoral, que això és el pitjor de tot.
0: Deixarem que opinin els experts sobre aquesta qüestió aquí una estona. Pere, Carles, ens hi posem amb un nou programa de Valors a l'alça.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. De què parlem avui, Carles?
2: Avui parlarem de pantalles i educació. La meva generació, jo sóc del 2001, vam viure un impàs en què cada curs escolar les pantalles eren més presents en el nostre dia a dia. Es van canviar pissarres per projectors, llibres per ordinadors o entregues de treball a paper, entregues a través de documents en línia. Vam viure l'impàs perquè la digitalització de l'ensenyament no estava implementada al 100%, però semblava que era el futur. Doncs ara resulta que tot plegat no era la millor opció.
0: I això que no fa tants anys que les escoles van començar a implementar aquests mètodes digitals en l'aprenentatge, per què ara diem que no és la millor opció?
2: Avui, i això ho vull fer de primeres, aviso que es barrejarà la meva opinió com a persona que ha treballat una mica en el món educatiu amb les dades oficials. El cas és que el context de la notícia és que el govern planteja prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Però darrere hi ha una guia de recomanacions que ha fet el Departament de Salut per a una digitalització responsable. I em sap greu dir-t'ho, però de moment no fa bona pinta.
0: Per què havien desenvolupat?
2: Doncs bé, per començar, perquè l'ús inadequat de les tecnologies en nens de 0 a 6 anys pot fer que comencin a parlar més tard, desenvolupin miopia o tinguin dificultats motores. I amb nens més grans té altres afectacions, com augmentar el malestar emocional o afectar el rendiment acadèmic. És a dir, les pantalles poden crear problemes quan es converteixen en una addicció. I un menor, siguem realistes, no té les eines per ser-ne conscient. Així que introduir més pantalles a les escoles no sembla la millor opció per prevenir-ne l'ús.
0: De fet, com deies, hi ha moltes escoles que han canviat llibres a text per ordinadors directament.
2: Sí, de fet, a la majoria d'escoles treballen exclusivament a partir d'ordinadors. Això què genera? Doncs que els nens aprenguin menys, perquè és més fàcil que es distreguin, i en comptes de copiar la informació a mà, que moltes vegades, encara que potser no et semblés interessant, l'acabaves retenint, doncs ara el que fan és seleccionar i enganxar. No cal llegir res. Ara bé, els adults tampoc som un gran exemple pel que fa a l'ús dels mòbils, i el que sí que em sembla un problema, sobretot, és l'ús de la intel·ligència artificial entre els joves.
0: Entre els joves, i podríem també obrir el meló dels adults aquí, eh? Perquè, déu-n'hi-do, la intel·ligència artificial, Carles, és evident que ens pot ajudar en moltes coses i ens pot facilitar la vida, però alhora també ens pot generar molts problemes.
2: Sí, i m'agrada que diguis això dels adults, perquè moltes vegades el problema que generen els joves, sobretot, és perquè els adults tampoc la saben interpretar gaire bé. Hi ha molts casos, de per exemple, les escoles d'assetjament escolar en què la IA juga un paper clau, perquè, per exemple, es poden generar imatges, però també és problemàtic el fet que el seu ús faci que els joves no desenvolupin un pensament crític, ja que li demanen que els faci el que necessiten i la intel·ligència artificial, doncs, els hi fa. A més, segur que has sentit algun cop allò de a veure què diu Sant Google. Doncs amb ChatGPT passa el mateix. El que digui ChatGPT va a missa, com si no hi hagués cap viatge darrere o fos infal·lible. I ara, si em deixes un moment, posaré un exemple personal. Jo tinc una amiga que era professora i que...
0: Mira,
2: Bueno, és professora encara, i que quan els hi va demanar als nens que fessin un treball sobre la Guerra Civil, el ChatGPT els hi va dir que els dos bàndols eren els bombers, que eren els rojos, i els policies, que eren los azules.
0: I, evidentment, ningú va contrastar-ho, això, no? Tothom s'ho va empassar.
2: No, no, clar, ho van
0: posar
2: al treball.
0: O no van ni llegir, directament.
2: Ho van posar al treball i endavant.
0: Com a mínim va poder-ho detectar aviat, la teva amiga, suposo, que a vegades potser és més difícil. No et veig gaire defensor ni de les pantalles en l'educació ni de la intel·ligència artificial, Carles?
2: No, és que sempre he pensat que m'agradaria haver viscut en una època sense pantalles, però ara que ja en tenim, doncs les hauríem de tractar d'una altra manera. Hem de regular-ne l'ús i, sobretot, en l'àmbit de l'educació. No és el mateix aprendre a través de la recerca feta per un mateix que no pas no haver de fer aquesta recerca, perquè llavors la feina és completament nul·la. Si volem que les properes generacions reflexionen i tinguin esperit crític, els hem d'allunyar de les pantalles i tornar-los a apropar al paper, allò físic. Si ens posem una mica carques, hem de tornar a la vida real.
0: M'agrada molt aquesta última frase i crec que ens hauria de fer pensar i reflexionar a tots plegats. Veurem com acaba aquest ús de les pantalles i de la IA a les aules. Gràcies, Carles. Seguim endavant. Ho dèiem a l'inici, gran part de l'estiu ha estat marcada per l'entrada a Ceuta de prop de 70.000 migrants en molt poques hores. Una situació, Carles, que ha obert un gran debat sobre el govern i la seva gestió de la situació.
2: Sí, el que va passar els dies 30 i 31 de juliol ha marcat l'agenda política espanyola des d'aleshores, però també ha obert molts debats a la societat. L'arribada dels migrants va deixar més de 140 morts al mar, que moltes mirades polítiques han obviat. A més, l'extrema dreta ha instrumentalitzat aquest fet per fer-ne campanya i s'han provocat incidents a la ciutat autònoma entre veïns i estrangers. Per aquest motiu, Joan Salicru es pregunta a la conversa com hem d'abordar la crisi des de l'ètica. En parlarà amb Maria Coll, que no és l'antiga codirectora de la revista, sinó que és directora de Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la internació de les persones immigrants i refugiades, i amb Alba Tarroc, tècnica en cap del Departament de Migracions, Antiracisme i Cooperació de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
0: Us deixem amb la conversa moderada per Joan Salicru.
4: Aquest ha estat un estiu marcat per l'allau de milers de persones que el 30 de juliol, provenents del Marroc, van entrar de forma il·legal a Ceuta, aprofitant una crida feta a les xarxes socials d'aquell país. No se sap fins a quin punt instigada o no pel govern del Marroc. Aquest ha estat un dels elements en conflicte. No era la primera vegada que passava, efectivament, perquè fa 5 anys doncs ja havia corregut quelcom similar, per bé que molta menys magnitud. De totes maneres, l'aproximació que s'ha fet al tema és estrictament política, de batalla entre estats, Espanya i Marroc, entre partits doncs, a l'àmbit espanyol, sobretot la dreta remetent contra l'esquerra. I nosaltres avui, com no podria ser d'altra manera, volem abordar el que ha passat des d'una vessant ètica, preguntant-nos quins són els valors que han actuat en aquesta situació, en aquest context. De tot això en parlem amb l'Alba Tarroc, que és llicenciada en Sociologia per la UAB, màster en Intervencions Socials i Educatives, i és tècnica actualment del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Benvinguda, Alba, valors a l'alça.
5: Gràcies.
4: I a Maria Coll, que és professora de secundària i des de fa un any directora del centre Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la integració de les persones immigrants i refugiades i més vulnerables. També benvinguda a Valors a l'Alça, Maria.
5: Moltes gràcies.
4: La primera qüestió que us volia preguntar és com veu viure, no?, les primeres notícies del tema que ens ocupa i de seguida com es va doncs, generar un núvol d'informació al voltant d'això. És una qüestió, com dèiem, amb un cert déjà vu, però d'altra banda amb unes magnituds que ho feien nou. Com ho vas viure tu, Alba?
5: Bueno, jo em va enganxar que jo estava de vacances, estava fora d'Espanya, fora de Catalunya, i llavors sí que és veritat que quan vaig veure la notícia, sí que el que em va cridar molt l'atenció no és tant el fet en si, que com has dit ja, ja havia passat altres vegades, sinó la magnitud del fet, no? La quantitat de persones i també el fet que s'estava repetint com que era una cosa organitzada, si més no, a xarxes socials i de més, no? Que això també tenia aquest nivell, o sigui, d'organització amb tantíssimes persones cridava l'atenció. Però de seguida jo ja... O sigui, això em va cridar l'atenció, però ja el segon pensament que vaig tenir és ja tenim servits els discursos d'odi i com això s'instrumentalitzaria, no? Per l'odi, la por i alimentar l'extrema dreta. O sigui, d'alguna manera, aquestes van ser les meves primeres impressions.
4: Maria, quin va ser la teva primera sensació així més epidèrmica?
6: Sí, doncs jo una mica com deia l'Alba, no? O sigui, ens agafa just en aquell moment d'inici de vacances, no? En el que comences a baixar la intensitat de feina i després d'un curs en què havíem treballat molt a MigraStudio amb el tema de la regularització extraordinària, que també ha generat el seu, no? El seu debat, no? Mm-hmm. Llavors, clar, com deies tu, Alba, de cop i volta aquesta notícia, no? De 70.000 persones, de sensació d'invasió, tot i que, com dèieu, doncs és quelcom que ha passat abans, doncs sí que hi havia una mica aquesta sensació de volem transmetre això perquè tenim, no? El necessari per començar a titllar més a aquestes persones d'invasores, no? I a tots els discursos i narratives que van darrere d'aquest fet i que, bueno, el que fan al final és fer que tinguem una visió parcial i una mirada, això, no? Política i no humanitzada de les persones per què estan travessant aquesta frontera, per què està passant això, què és el que busquen, no? Per tant, una certa preocupació, perquè des de MigraStudio el nostre repte és també sensibilitzar una mica la societat, no? I treballar pels drets de les persones migrants, buscar el focus i l'origen, no? D'aquests moviments migratoris i canviar aquestes narratives, no? Cap a una narrativa de l'hospitalitat, de l'acollida. I, per tant, certa preocupació davant dels fets inicials i de veure com aniria evolucionant tot, no?
4: Però us va sorprendre, no recordo si us va semblar bé o no, però us va sorprendre que s'imposés aquesta narrativa?
6: Per res. Que
5: en cap cas. Jo crec que ens ho... Bueno, jo crec que era molt esperable. Si aquesta narrativa ja circula sense necessitat... Bueno, com deia la Maria, no? Tot el procés de regularització, nosaltres aquí a l'Ajuntament d'Olesa també l'hem estat seguint, el procés de regularització ja va portar moltíssima cua, va provocar moltíssim... Bueno, cada vegada que nosaltres a l'Ajuntament publicàvem algun post vinculat amb això, ja generava hate aquest post, doncs, evidentment, qualsevol cosa vinculada a les migracions pot generar fàcilment aquests discursos, però quan és una cosa més tan notable, és molt més fàcil. I jo crec que era evident que passaria.
4: Hi ha un lligam, una de les coses polèmiques, hi ha un lligam entre aquesta regularització que justament venia a dir hem de regularitzar, no? Hem de posar ordre en una situació que no pot ser, que hi ha un milió de persones pel cap baix que viuen a Espanya, que treballen, però ho fan en negre, a l'hora d'usar serveis públics, no? Per tant, era un moment que dèiem, posem el comptador a zero i anem a solucionar aquesta qüestió com han fet tots els governs de la democràcia espanyola, no? Però, diguem-ne, es pot vincular el fet que hi ha aquest procés de regularització amb que es generi, per tant, l'efecte crida o això creieu que són falòrnies?
6: Jo crec que no, que en cap cas està fonamentat, no? Perquè la regularització extraordinària tenia unes dates molt concretes, no? A 30 de juny, qualsevol persona no? Que volgués més enllà del 30 de juny fer un procés de regularització ja no entrava en aquest procediment. Hi havia també uns requisits molt clars, no? De quan la persona havia d'estar aquí al territori, de mostrar una sèrie de fets. Per tant, no crec que en cap cas la regularització extraordinària tingui a veure amb l'efecte crida, perquè és que les condicions d'aquesta regularització no les complien cap persona, no? Que el dia 31 de juliol estigués entrant a Ceuta, no? Més aviat, jo crec que hi ha, en el fons, altres raons molt evidents per les quals les persones, no? Aquest efecte crida és més la desigualtat, no? entre un país com Espanya i un país com Marroc o els països del sud, no? I aquesta desigualtat, no? I aquesta injustícia és la que està provocant aquest efecte crida i ens hauria de preocupar molt més, no? Que és el que està mobilitzant les persones a sortir dels seus països, que no pas, no? La regularització extraordinària, que quan et poses a mirar, doncs no té cap mena de sentit responsabilitzar-la d'aquesta situació.
4: com has viscut tu, Alba, des de, això, des de tècnica d'un ajuntament com el d'Olesa de Montserrat que es dedica a aquestes qüestions?
5: Com he viscut el que aquesta vinculació, possible vinculació, sí, entre regularitats? A veure, també és cert que és el que diu la Maria, o sigui, des d'un punt de vista purament lògic, no té cap sentit que la gent vingui a Espanya per un efecte crida vinculat a la regularització perquè els terminis estaven supermercats i cap d'aquestes persones complia els requisits. Ara, com es manega després la informació? Com arriba aquesta informació? Clar, això nosaltres ho desconeixem. Sí que és veritat que circulava, per exemple, que podia tenir molt més a veure, no?, alguna sentència d'algun tribunal espanyol que deia que si tu no creuaves un obstacle a frontera, d'alguna manera es podia fer una devolució directa, no? Això pot ser una de les causes. També s'ha parlat moltíssim sobre la implicació del govern marroquí i fins i tot d'altres governs d'altres països, no? Clar, realment no sabem com, mai saps com arriba la informació del que està passant a Europa a determinats llocs d'on procedeixen les migracions. Això no ho pots arribar a saber. Ara, que sí que és cert que el procés de regularització no hauria de... O sigui, que aquesta arribada tan gran de persones no hauria de posar en qüestió en cap moment el procés de regularització, totalment d'acord.
4: Molt bé, doncs seguim amb el que teníem plantejat. Com dèiem, de seguida es va imposar aquesta narrativa d'una invasió, no?, que segurament és la primera vegada, no?, que es fa servir la invasió del territori nacional, no? On te queden el valor de l'alteritat? On te queden el valor de la dignitat? On te queden la necessitat de, com a mínim, les persones, no sé, que són refugiades polítiques o que tenen situacions econòmiques gravíssims? Ha quedat tot aquest discurs desaparegut. Què es pot fer davant d'això, Maria Coll?
6: Doncs sí, és que estem davant d'un moment en què tenim moltes narratives que estan deshumanitzant a les persones, no? Llavors, el terme invasor no, ens fa perdre de vista que estem parlant d'una persona, no? Persones concretes, éssers humans, no veure les persones com un col·lectiu i com una massa, sinó com a individus concrets, on cadascuna d'elles té uns drets, té una situació concreta que l'ha fet prendre aquesta decisió, no?, de migrar. Al final, això, no?, perdre de vista el cas concret i la persona en concret, no?, i tractar-ho com un tot, jo crec que, bueno, és realment preocupant, no?, i hem de reclamar una altra vegada, doncs, això, parlar d'homes, dones, infants concrets, no?, que busquen un futur, que tenen uns motius, no?, i que s'ha d'estudiar cas a cas si poden sol·licitar la protecció internacional, si són o no menors d'edat, quina és la seva vulnerabilitat, no? perquè estem en un estat de dret, no?, i que hi hauríem de, no?, garantir aquests drets, no? I llavors tot el que sigui la concepció massiva de la situació, doncs ignora les circumstàncies individuals de cadascú i afavoreix, no?, com tota aquesta narrativa de fons que ens porta la por, que ens porta el sentiment d'invasió, que ens porta també a tractar el problema des d'una altra perspectiva, no?
4: Uh-huh. És un cert fracàs de la política, no, Alba, en el sentit de que davant d'un problema, no?, com aquest que succeeix, ràpidament, no?, és que no es triga ni un segon a saltar en aquest àmbit, en l'àmbit de la confrontació entre governs, uh-huh, com dèiem, entre partits, i aquestes idees queden de seguida desaparegudes, és que en algun moment hi eren, no?
5: Sí, bueno, de fet, tot i que el terme invasió potser sí que és nou, els termes belicistes per parlar de migracions ja fa temps que es fan servir. Quan es parla de l'assalto a la valla, no?, que és una cosa que fa temps que es diu, per exemple. O sigui, els termes belicistes vinculats a les migracions ja són antics, i sí que és veritat que una cosa que crida molt l'atenció també des dels mitjans de comunicació, no?, és aquesta sensació d'alarma tan forta, que és cert que la situació, o sigui, que és una crisi, que per la ciutadania de Ceuta i per la ciutadania migrant que ha travessat és una crisi, és realment una situació complicada, però realment de vegades et sembla això, que estiguis en una... tens aquesta sensació pràcticament de guerra, no? I a mi em crida molt l'atenció, no?, amb tot el que deia la Maria de la deshumanització, que a mi em sembla que és claríssima en aquest cas, i moltes vegades quan s'instrumenta utilitza les migracions per fer política. La deshumanització és superhabitual. Una cosa que em crida molt l'atenció és la comparació amb el que va succeir amb els refugiats d'Ucraïna. Quan hi va haver l'arribada de persones d'Ucraïna, estem parlant de 4,5 milions de persones acollides a Europa, el discurs va ser completament diferent. O sigui, el discurs posava el focus precisament en que eren persones que estaven fugint d'una situació de guerra, que calia acollir perquè realment no ens estàvem centrant en tota aquesta part humana i aquesta necessitat d'acollida. I a més, Europa va demostrar que ho pot fer, que no és impossible, no?, fer això. Llavors, clar, de vegades et preguntes, no?, si quina és la diferència. Si després parlem després, en tot cas, de migracions econòmiques, no?, però quan parlem de persones que tenen dret a protecció internacional, quina diferència hi ha entre un ucraïnès i un somalí? Quina diferència hi ha? I quan et planteges això és que realment les migracions que més s'instrumentalitzen, que són les procedents d'Àfrica, tenen molt a veure amb un sistema de racisme estructural. Vull dir, que

0: els responsables del que la ven o els que la compren, no? Però hi ha hagut com molt poca resistència humanista, no? Des dels carrers. M'ha donat la sensació a mi, no sé si te comparteixes aquesta sensació.
1: Sí, totalment. És que s'imposa la narrativa de la por, no? I de l'amenaça i de bueno, veure l'altre purament des de la vessant econòmica, no? I de la por de que em tregui els recursos, no? Quan hi ha pocs recursos, no? I ens els hem de repartir, doncs de seguida, no? Surt aquesta, no? Aquesta actitud de, doncs mira, nosaltres primer, aquests que no vinguin, no? I, bueno, i el repte, per tant, ja no estem parlant de l'acollida i d'una resposta humanitària, sinó d'una real convivència, no? Perquè estem convivint, estem compartint recursos i aquí hem de veure com s'aposta per una hospitalitat i una possible convivència, no? I una inclusió de les persones que arriben en una societat en la que es passa a vegades per moments complexos, no? Llavors, bueno, aquí està una mica el repte, no? I per això, de seguida, no? Hi ha aquest malestar i aquesta sensació que a la que hi ha un fet com aquest, no? Jo crec que de seguida hi ha una part de la població i de la societat que reacciona ràpidament i pensa, doncs, davant de, no? De que jo em pugui quedar, no? Sense aquests recursos, doncs, em posiciono clarament, no? I oblido, doncs, les raons per les quals aquesta persona està migrant i està arribant al meu país. Si, no? Si hi hagués una millor distribució, no? Dels recursos, si hi hagués una bona planificació, segurament, no? Disminuiries l'atenció a la població i a la societat i llavors podríem estar parlant d'acollida, de convivència, no? Però hem de treballar, jo crec, la base d'aquesta situació crítica, tensa, bueno, que de seguida se'n sent, no?
0: Això, evidentment, impacta sobre, Alba, sobre una sensació d'una part de la població de que ja hem arribat al límit de la capacitat d'absorció d'immigrants a casa nostra, no? I que, per tant, ja hem tocat sostre, tot i que, paradoxalment, seguim necessitant que en vinguin més per complir tot el creixement econòmic que s'està generant a Espanya. És una situació una mica kafkiana, em surt aquesta paraula, no? Perquè per un cantó els necessitem i els fem venir, però alhora quan venen doncs no els diem que no els volem.
2: Sí, és que, bueno, jo, per mi és una de les grans paradoxes no només d'Espanya, sinó de l'Europa occidental moderna, bueno, contemporània, que és que necessiten les migracions claríssimament, necessitem a les persones migrades, o sigui, estem parlant de poblacions molt envellides que pràcticament no estan creixent per naixements, o sigui, de forma natural. Per tant, les migracions, si parlem només des d'un punt de vista instrumental, que tampoc ha de ser sempre el punt de vista que hem de fer servir, però si parlem només des d'un punt de vista instrumental, està claríssim que Europa no sobreviu sense migracions, que necessita les persones migrades. Però a la vegada, paradoxalment, estem en el moment en què més es necessita les persones migrades i més se les rebutja. I jo crec que això té molt a veure també amb una mirada curtplacista que de vegades té, no? La política, que és, al final, jo el que vull és treure rèdit electoral, que la gent em voti i, per tant, el missatge que estic donant és el missatge fàcil, no? El missatge que em pot aconseguir el vot. I no estic donant la mirada més enllà de dir, no, perdona, però és que fins i tot si parlem purament des de la necessitat europea, les migracions són una necessitat. I a mi el que em cridava molt l'atenció també és que quan es parlava d'això, perquè sí que és cert que la Unió Europea s'ha discutit, no?, del tema de la necessitat de les migracions, tot i que el nou pacte de migració i asilo posa el focus en el control de fronteres i no en realment i què farà Europa perquè aquestes persones arribin de forma regular, una de les coses que em cridava l'atenció és que sortia sempre el debat aquest de los visados para trabajo temporal, no?, aquests visats perquè la gent entri, treballi i se'n torni. Que això el que ens diu una altra vegada és el mateix. Europa està amb aquest plantejament de nosaltres necessitem que els migrants vinguin i treballin, però no volem que visquin aquí. És que realment el drama és aquest. O sigui, d'alguna manera són vistos com una força de treball, però no els volem en els nostres barris, no els volem en els nostres hospitals, no els volem a les nostres escoles. I, bueno, això jo crec que diu molt de les societats que estem construint.
0: Ens interroga molt, no, Maria, sobre això, quina mena de ciutats som i les nostres paradoxes, no? La riquesa que volem i, per tant, el nivell de serveis que volem, però la que estem disposats a renunciar, tampoc té per què ser renunciar, però vaja, quins reptes estem disposats a assumir, per exemple, en termes de diversitat, no?
1: Clar, és que quan parlem de diversitat...

0: la cosa es complica, no? I jo crec que quan parlem d'acollida i d'inclusió i de convivència i de diversitat, això implica una societat amb capacitat d'obertura, no? Amb capacitat de modificar i de moure's allà on està, no? I això ho treballem molt a Migració Viu, no? Les persones que venen aquí a col·laborar com a voluntàries, per exemple, a l'entitat, han de tenir una motivació, però han de tenir també una actitud oberta, perquè molts tenim un racisme, no? De la nostra educació i de la nostra experiència molt, molt ficat a dins, i per tant, quan vens a Migració Viu i comences a trobar-te en una nova realitat i coneixes la realitat de les persones que han migrat, has de ser capaç de qüestionar-te, no? De reflexionar, de canviar i moure't de la posició inicial que tenies, no? I sempre parlem d'això, la porta està oberta per tothom a Migrar Studium, però has de tenir aquesta actitud, no? I la societat, per treballar aquesta convivència, aquesta, no? Acollida i aquesta diversitat, necessita d'aquestes actituds que no crec que en aquests moments, no? Siguin les que ens caracteritzin més, no? A Espanya i a Europa, no? El tema identitari, i per tant, aquí tenim un repte molt important, perquè si no, bueno, doncs això, no? La mirada instrumental que deia l'Alba, no? Els necessitem, que facin el que han de fer, però que no siguin companys meus de feina, que no es casin amb el meu fill, que no convisquin a l'aula amb el meu fill, no? I que no practiquin la seva religió, ni que, no? Clar, perquè tot això bueno, m'interpel·la directament, em fa plantejar-me qui sóc jo, no? I toca temes molt, molt profuns i molt íntims que no estem disposats a, no? A obrir, a replantejar, a reflexionar i a modificar. I, bueno, clar, això ens tanca hermèticament a cadascú en la seva, no? pròpia identitat i no permet construir la societat present i futura, no? que hem d'assumir que tindrem.
1: Convidem aquesta conversa que, a partir del que ha passat aquest estiu, com dèiem a Ceuta, doncs hem volgut fer una mica de zoom out i mirar doncs, en quina situació estem realment en relació a la immigració, perquè al final el que estem parlant és del fenomen de la immigració. Moltíssimes gràcies a Alba Tarroch, llicenciada en Sociologia per la UAB i tècnica del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, i Maria Coll, professora de secundària i des de fa un any directora del Centre Migrastudium dels Jesuïtes. Moltes gràcies i fins la propera.
0: Gràcies. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça.
4: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, ben tornada, com estàs?
5: Hola, pues, com sempre, molt contenta d'estar aquí.
4: Igualment. Això anima el dia, sentir la teva veu i sentir que et fa il·lusió ser a Valors a l'alça. Escolta, de què ens parles avui?
5: Doncs mira, parlo d'un tema que suposo que n'haureu sentit a parlar, perquè se'n apareix ja en les xarxes i als anuncis i tot, que és el tema de la menopausa, vale? Que és un tema molt curiós perquè fa 4 dies, com qui diu, no se'n parlava ni una paraula, no? Sí. I de sobte hi ha hagut com una gran revolució que ha fet que la menopausa no només es parli obertament, no? I de forma natural, sinó que s'està produint un fenomen que va una mica més enllà, que és el que volia comentar avui, no? Que és aquest fenomen que se li diu el menowashing. Jo sé que sempre acabem caient amb aquestes paraules angleses i és una mica odiós, no? Haver d'aprendre sempre d'aquests conceptes, però crec que sí que il·lustra molt bé la idea, no? En tot cas, seria... la idea, el menowashing seria com el rentat de cara de la menopausa, no? Traduït així literal, però bueno, en realitat el que fa referència és de com una acció que era interessant, que era que de sobte la menopausa es pogués parlar obertament quan era una cosa que semblava un tabú, se'n parla tant i tant que s'està convertint com quasi totes les coses en aquesta societat del consum capitalista, doncs això, no? En un element d'explotació comercial. Vale, llavors em sembla que és un tema interessant perquè jo crec que està associat a molts valors positius, però també té algunes parts negatives, no?
4: Clar, està molt bé que se'n parli, com tu deies, perquè semblava que no existís fins fa relativament poc, no? Tot i que afecta una bona part.
5: Sí, gent de la meva generació, no?, que ja estem entrant en la perimenopausa i ens estem acostant en aquesta època, jo en aquesta etapa estic pensant molt en la meva mare i en la meva àvia, no?, que eren dones que havien passat tot aquest procés sense ni parlar-ne. O sigui, no, ni, jo no recordo casa ni cap comentari de res, ni d'un fogot, ni de, ni de res de tot això, no? I de repent, gràcies a dones, no?, que han entrat en aquesta fase i no han començat a parlar obertament, i algunes actrius, no?, inclús com, em sembla ara, vull equivocar, pensar que és la Naomi Watts, que va tenir una menopàusia precoç i llavors ella es va convertir com en una veu abanderada, no?, de tot aquest tema i tot això, ha fet que, mica en mica, doncs, socialment se'n pugui parlar obertament i es pugui dir, escolta'm, les dones passen per aquesta etapa i aquesta etapa, doncs, té una sèrie de característiques i té uns efectes a la salut i té una sèrie de canvis i tot això, i s'ha de poder parlar obertament, no? Llavors hi ha hagut tota aquesta part positiva de que s'hagi obert el tema i les dones, doncs, puguem saber què ens podem trobar en aquest moment, no? Però per altra banda, doncs això, no? Aquest fenomen que es produeix sempre de comercialitzar, no?, d'explotar comercialment qualsevol cosa que sembla mínimament tendència, ens està donant això, que apareguin, doncs, des del típic influencer, no?, que et dona consells per la menopausa, quins productes t'has de prendre, quins exercicis has de fer, quina dieta has de portar, no sé què, que comencen a aparèixer de forma massiva. Llavors passa allò típic de que costa saber a qui et pots fiar, de qui no et pots fiar. Clar. No? I després l'explotació comercial de productes, no?, que de repent, si el magnesi, si les pastilles, si les cremes, si el no sé què, no?, els suplements, i una sèrie de coses que també arriba un moment que et preguntes si són necessàries o no són necessàries, no? I a tot això també hi ha un factor, vaig estar parlant amb una associació, una empresa, no?, que es dediquen justament a crear productes d'aquests, no?, i també reflexionaven sobre coses tipus també l'explotació del tema, no?, tant insistir en aquest tema, pot acabar revertint també en la creació d'una autoimatge de la dona, no? O sigui, jo no sé si recordeu una pel·lícula, no sé si m'allargo massa, si no em talles, però
4: no, no, ja.
5: Si recordeu una pel·lícula que es diu Tomates Verdes Fritos,
4: sí, tant.
5: Doncs la protagonista, que era el paper que feia la Kathy Bates, era una dona que passava per la menopausa. I si recordeu, no?, la representaven, doncs, com una senyora, una gran, una mica queca, poc atractiva, com envellida, no?, amb els fogots, mig histèrica, no? Llavors, aquest estereotip de la menopausa, que ara s'està transformant precisament perquè se n'està parlant, però correm el risc de que de repente et trobis tu que tens allà 50 anys i t'hagis de veure com si fossis una superdona, superespectacular, amb un tipàs i un aspecte fabulós i la pell estirada i tot això, no? Llavors, també corre una mica el risc que aquest fenomen de parlar molt d'això i de com ho pots afrontar t'acabi revertint en que tinguis la pressió estètica a sobre, que és el que ens passa a les dones sempre, no? Llavors, penso que és un tema molt interessant perquè té tota una part positiva de valors, de donar a conèixer una realitat i de poder-la afrontar i tractar com toca, i per altra banda té aquesta contrapartida de l'explotació comercial, de l'efecte que pot tenir la pròpia autoimatge, en fi, una mica tot això.
4: Avui, menowashing amb Judit Vives, és la tendència a la qual hem volgut posar el focus. Judit, moltes gràcies. Veurem com continua evolucionant aquesta tendència i com es va equilibrant aquesta balança. Ens retrobem aviat. Una abraçada.
5: Vinga, moltes gràcies.

0: Aquesta temporada volem parlar de cinema. Ho farem un cop al mes amb Jesús González, que és historiador i divulgador cinematogràfic, en una secció que hem volgut anomenar Zoom i que ens servirà per conversar de temes tan actuals com el que avui posem sobre la taula, que és la intel·ligència artificial, com pot influir en el món de la interpretació, per exemple, quines mesures s'estan prenent per pal·liar uns canvis que, sense saber ben bé com, ja tenim entre nosaltres des de fa més temps potser el que ens imaginem. I, de fet, hi ha qui ja va preveure-ho, qui ja va pronosticar als anys 90. Jesús González, benvingut a Valors a l'Alça. Quin plaer tenir-te aquí.
1: Hola, què tal? Un plaer per mi també participar en aquest programa i em fa super molta il·lusió, molta il·lusió.
0: A mi també, perquè tu fa molts anys que divulgues sobre cinema, en saps un munt, i que li puguem fer aquesta volta, no?, i poder reflexionar sobre temes vinculats amb el cinema i els valors és molt interessant i molt necessari. Avui vols parlar, de fet, d'un concepte que jo desconeixia, però em deies que està a l'ordre del dia.
1: Bé, a l'ordre del dia perquè s'està produint un cas concret que està sent molt sonat i, per tant, se n'està parlant. Però, bueno, és una cosa que està aquí que fa molt de temps. Diem el concepte, que després derivarà més coses, però, mira, avui intentarem parlar d'un tema que es diu Ghostploitation, que vindria a significar alguna cosa així com l'explotació dels fantasmes. Però no parlarem d'una pel·lícula de por, encara no ha arribat a...
0: Tot i que podria ser-ho.
1: Podria ser-ho, i ho és, a vegades, segons com... Però, sinó que parlarem d'una notícia que ha sorgit aquest estiu que és interessant perquè obre moltes portes, però també fa una mica de por, sobretot si ets actor o actriu. Això ja ho deixo dit. Perquè la Ghostploitation consisteix en fer servir imatges o qualsevol tipus de recursos d'un actor o d'una actriu perquè hi ha amor, és important dir això, per reviure'l i fer pel·lícules amb ells. Això no és que es faci cada dia, però sí que s'ha fet o es farà en un cas molt sonat, que és en el cas de Val Kilmer, que ja sabeu que va morir l'any passat, i que aquest any, o possiblement al principis del 2027, això no és tan clar, molt clar, estrenarà una pel·lícula nova. Però clar, com pot ser que Val Kilmer estreni una pel·lícula nova si està mort? Doncs no la va rodar en vida, sinó que ha consentit, ell quan ja estava en vida ho va consentir, i també els seus familiars, doncs va consentir que s'utilitzessin les seves fotos o plans d'unes altres pel·lícules seves per fer-ne una de nova. Fa una mica de por. La pel·lícula es titularà As Deep as the Grave, que també és un títol curiós, o sigui, tan profund com una tomba.
0: Sí,
1: ja no sé si
0: tot,
1: juguen
0: tot
1: amb
0: quadra.
1: No sé si juguen amb el morbo d'aquesta mort i que el ressuscitaran, però això està suscitant doncs molta polèmica, molt debat a internet i a les xarxes. Però també cal dir que ell ja ho havia fet. Val Kilmer va morir de càncer, d'un càncer de faringe, i ja quan estava fent les últimes pel·lícules va fer servir la IA per canviar la seva veu, perquè com que la veu li havia quedat alterada, gràcies a la IA, a la intel·ligència artificial, van poder restaurar la seva veu habitual, no? Per tant, el cas d'aquest actor és un cas específic de persona que hi creia o no sé com dir-ho, no?
0: Em fas pensar molt en una pel·lícula que no recordo gens com es diu, protagonitzada per una dona que se suposa que és actriu i que li proposen signar un contracte per això, perquè sempre es pugui... És que no sé quina pel·lícula...
1: De Congrés.
0: Pot ser.
1: Sortirà més endavant, però sí.
0: Perfecte.
1: És el cas de The Congress, que és una pel·lícula de ciència-ficció en la qual hi ha una actriu que li diuen això, tal qual, pots ser actriu en vida, però quan moris desapareixeràs, o pots escanejar el teu rostre, les teves emocions, i viuràs tota la vida, perquè sempre farem pel·lícules amb aquest escàner que farem en alta qualitat.
0: Però clar, això ja no és ciència-ficció.
1: No,
0: la realitat estem veient.
1: La pel·lícula, de fet, ja hi ha una imatge de Val Kilmer generada per IA de la pel·lícula i la veritat és que fa entre por i com gràcia d'haver-lo recuperat, però també fa por, perquè en el fons és això, és un fantasma, no? El títol aquest, no, Ghostploitation, és un bon nom, no? El va inventar Vanity Fair, va sortir per primera vegada en Vanity Fair, i bé, la veritat és que fa una mica de llullut, s'ha de dir, no? Però no només es fa amb els morts. Aquest any, a inicis de l'any, sobre el febrer, va aparèixer un clip molt curtet, molt al·lucinant, en el qual Tom Cruise i Brad Pitt lluitaven, feien una lluita espectacular. Res, el vídeo es va fer viral i al cap de molt poquet va sortir, o es va saber que hi havia hagut una empresa xinesa que es diu Sidans, 2.0, que va crear un generador d'imatges IA i que per anunciar-lo havien agafat la cara de Brad Pitt i la de Tom Cruise i el van posar a lluitar. De seguida, des de Hollywood, es va intentar bloquejar, es va demanar que marxés, però ja sabeu que internet amb això és implacable. I a la que tu publiques una cosa, a la pàgina oficial no hi és, però a 30.000 pàgines no oficials sí que hi és. Per tant, si busqueu Brad Pitt, Tom Cruise, hi ha, us apareixerà. I és al·lucinant. O sigui, una lluita de mamporros i de cops i de salts, al·lucinant, tot generat per ordinador també, per IA, o sigui que al·lucinant.
0: Clar, això és una arma molt potent, Jesús, perquè ens permet això, no? És ressuscitar actors i actrius que són morts, això sempre té un component temptador, però també és una amenaça pels intèrprets que continuen vius i que volen seguir treballant.
1: Claríssimament, o sigui, si tu ja ets una productora que tens arxivat, no?, en un disc dur les cares dels actors que tu vols, ja no contractes a gent nova que es queixaran, demanaran descansar, anar al lavabo, no? Vull dir, tu agafaràs l'ordinador i faràs la pel·lícula que vulguis. I ara això resulta que no és màgia, sinó que hi ha una senyora que es diu Connie Willis que va escriure un llibre que es titula Remake. Hem de dir, fem un parèntesi, Connie Willis és una de les escriptores més importants de ciència-ficció dels anys 90 i 2000, que ha guanyat tots els premis, el Hugo, el Nebulosa, tots els premis de ciència-ficció dels anys 2000-90 els va aconseguir ella, i concretament va escriure una novel·la molt curteta que es diu Remake. Bé, doncs en aquesta novel·la que titula Remake, el protagonista és un senyor que treballa en pel·lícules antigues. És un buscador de coses o d'imatges en pel·lícules antigues. I mira, entre altres coses, per què busca imatges? Doncs busca imatges perquè els estudis li diuen necessitem un pla lateral d'un avió. Doncs en comptes d'agafar un avió i pagar, etc., es busca un avió en una pel·lícula. A Casablanca, per exemple, que n'hi ha un, doncs utilitzem l'avió de Casablanca. O sigui, ella va compredir, suposo perquè estava molt al dia de lo que passava ja en els 90, recordo que als 90 ja s'estava fraguant de Matrix, per exemple, per tant, no és una cosa que diguis, la senyora era molt llesta, però el món també ens estava portant cap aquí, no? Aleshores, per exemple, una altra cosa que fa és, pues, junta pel·lícules amb Marilyn Monroe i amb River Phoenix i en fa una altra. És veritat que el llibre s'ha quedat una mica obsolet perquè la gent que surt són gent dels 90, no? River Phoenix jo ho dic ara i no el coneix tanta gent. Marilyn Monroe sí, no? Però bueno, una de les seves missions és agafar la Marilyn i el River, escanejar-los, treure'ls de la peli i muntar-los en una altra peli. Una altra cosa que fa és escanejar la cara d'un senyor, d'un espectador i ficar-la en la peli que ell vol, pagant una morterada de diners, no? Tu vols ser protagonista de Psicosis? Doncs aquest senyor t'escaneja la cara i te la fica a Psicosi. Més coses que feia? Doncs eliminar plans que on la gent apareixia fumant o on la gent apareixia tenint sexe, perquè representa que és una societat molt, molt casta, molt reprimida, i per tant s'està eliminant totes les coses prohibides, no? Fumar, el sexe, etc. O, per exemple, paral·lelament, sí que existeixen simuladors de sexe en els quals tu pots tenir una relació amb algú que tu tries, no? Aquí a la peli, al llibre trien Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, no? Gent de l'època. Però, bueno, ja us podeu fer la idea que la senyora Connie Willis, amb aquest remake, no?, va idear el món en el que estem vivint ja, pràcticament. El món de memes, un món de memes, no?, de cares que substitueixen a altres, no?
0: Doncs un pronòstic que s'ha acabat complint, ja hi som de ple, i avui hem conegut aquest concepte de Ghostploitation, que fa una mica de por i que segurament anirà sortint Jesús González al llarg d'aquesta temporada en aquesta secció on fem zoom precisament a qüestions vinculades amb el cinema que ens han de fer reflexionar. Jesús, un plaer, benvingut i
1: moltes
0: fins la propera.
1: Gràcies per convidar-me.
2: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

0: Aquesta setmana volem dedicar el like del programa a Nudo, el Festival de Poesia de Barcelona que ja està en marxa i que arriba a la desena edició reivindicant que ara més que mai la poesia és necessària. En un moment en què tot sembla anar cada vegada més de pressa, aturar-se i escoltar les paraules pot semblar gairebé un acte de resistència. És per això que avui volem parlar amb la directora d'aquest festival, amb Carmen Berasategui, per conèixer com ha evolucionat aquesta cita i quin paper pot tenir avui dia la poesia en una societat que sembla haver perdut una mica el temps per a les paraules. Carmen Berasategui, com està? Benvinguda.
1: Hola, què tal? Hola, Laura, molt bé. Estic superbé. Estic, bueno, una mica estressada perquè ja estem en ple festival, però contenta d'estar aquí.
0: Enhorabona per aquesta desena edició. Teníem moltes ganes de saber com us sentíeu vosaltres d'entrada, però també com ha evolucionat el festival de la mà de la poesia des que vau començar aquesta iniciativa.
1: Ja, no, és increïble. Jo no m'ho crec. Bueno, el festival Nudo va néixer fa com, sí, 10 anys, celebrem 10 anys, va néixer en 2017, en un espai petit de Poblenou. 3 dies també, i sempre ha estat, Nudo és un festival que sempre ha estat en fusió amb altres disciplines. És per això aquest nom, que és Nudo, perquè jo volia unir la poesia amb altres disciplines, perquè crec que és una fusió molt interessant. Hem estat coquetejant, es diu així en català, coquetejant amb altres disciplines des de fa més de 100 anys. I m'interessa aquest diàleg contemporani de la poesia amb la fotografia, amb la dansa, amb la música, amb el collage, amb, bueno, totes les disciplines que he intentat des del principi invitar al festival. I això bueno, a mi mateixa m'ha sorprès, perquè és veritat que la poesia està més viva que mai. I disculpa el meu català.
0: Només faltaria.
1: M'agrada molt fer aquesta entrevista tot en català, perquè per mi és un repte i cada vegada m'agrada més parlar-lo. Però només les meves disculpes, si se m'escapa alguna castellanada. Està més viva que mai, perquè hi ha una comunitat, hi ha tants artistes i poetes nous cada any que descobreixo, que això a mi m'emociona molt. Cada vegada hi ha més editorials, més festivals, més espais, més experiments, més jocs, més inclús audiència i públics per a aquestes formes distintes de poesia. I bueno, no sé si contesto amb això.
0: Em contesta perfectament, i de fet molt més que això, perquè d'aquí en surten molts dubtes. No sé si a vegades en moments potser més convulsos o més tensos la poesia pot ser un refugi, i potser per això està més viva que mai.
1: Buah, i tant. Per mi, almenys per mi, que jo vaig fundar aquest festival perquè la poesia és la meva vida, i crec que és el millor antídot quan estàs mal. Jo em refugio molt en la paraula. Trobar idees, paraules, frases, versos. Sí, és aquest coneixement d'emocions que, bueno, que te poden abrigar, no? En algun moment, que te poden dar un bálsamo i respostes. En algun moment que tu et sentis molt feble, més vulnerable, jo crec que és el millor antídot que pot haver. Jo, almenys, és la meva resposta. Però també el que fa la comunitat, perquè cada vegada jo trobo més que la gent es reuneix per escoltar, per escriure, per aprendre com fer la poesia, d'una manera activa i passiva, també. I més en una societat hiperdigitalitzada, com la que estem vivint, i que parece, o sigui, que estem més connectats que mai, però si aprofundim, és tot el contrari. Jo veig més soledat que mai. I no ho sé, jo crec que cada vegada és més important com dir això, abogar per espais on recuperar aquestes coses que són autèntiques, que fem amb les mans, amb els cors, no ho sé. Jo és que sóc una analògica, una fan de l'analògic, de l'artesà, i no... Evidentment que obro la porta a la tecnologia, perquè crec que s'està fent moltes coses interessants de poesia electrònica i amb nous formats, però al festival, almenys, a mi m'agrada programar artistes que fan coses amb les mans, perquè jo crec que la poesia resideix molt bé ahí, en tot l'artesà. I aquest any l'exposició, no hem fet una exposició, sinó jo he apostat per una instal·lació artística que es diu Quan les mans oblidin, i hem robotitzat braços, sí, braços i mans, les hem robotitzat per escriure exactament aquest missatge, que és urgeix poesia.
0: En el festival, en el manifest d'enguany, el que feu és posar en valor la gana, no? Dieu que és cerca, impuls, curiositat. Abans que parlava de la paraula i de com a vegades sembla que perd valor, creu que amb la quantitat d'informació i de missatges que rebem cada dia en aquesta societat tan hiperdigitalitzada que comentava, ens hem acabat atipant, empatxant de paraules, potser? I per això cal que anem a buscar
1: sí,
0: altres
1: també.
0: Coses?
1: Quan hi ha multitud, quan hi ha una sobredimensió de les paraules, de les imatges, evidentment aquestes perden valor. Però... No sé com dir-te, perquè hi ha una frase que diu Hermann Hesse, flotar sin pena sobre la superfície de la vida, que és com, de vegades sento que estem transitant el nostre dia a dia superficialment, no? Sense aprofundir. I amb el festival i amb la programació que fem, jo intento declarar la guerra a aquesta idea, no? De flotar sin pena sobre la superfície de la vida. Que és com, la paraula, evidentment, es pot... gaudir d'aquesta manera, superficialment, però jo defendeixo la hondura de pensament. Jo crec que amb la paraula hi ha com dir-te, nosaltres fem propostes escèniques, m'agrada molt la poesia sobre l'escenari, però també crec, sempre he dit, que crec que la potència de la poesia, de la veu i de la paraula, quan és bona, és suficient, no necessita res. I nosaltres defendem això, el petit format per escoltar la paraula, no més.
0: Carmen Vilaseca, és un plaer haver pogut compartir aquests minuts i aquestes reflexions amb vostè. Deixi'm recordar que fins al 4 d'octubre la gent que ens escolta encara és a temps de remenar entre les propostes que proposen en aquesta desena edició de Nudo, d'aquest festival de poesia a Barcelona, que trobaran al seu web festivalnudo.com i també a les xarxes socials. Però li volíem agrair que ens hagi acompanyat avui a Valors a l'Alça per poder reflexionar i per poder compartir una mica la importància que clamen de la poesia en un moment com el que vivim. Moltíssimes gràcies.
1: Sí, moltíssimes gràcies per aquest espai i espero que tothom vingui, que encara falta molta programació. El dissabte tenim una fira, tenim les jaranes poètiques, bueno, està tota la informació detallada a la web. I moltíssimes gràcies, Laura, per aquest espai i aquest moment.
0: Un plaer, Carmen. Una abraçada. Fins aviat.
1: Una abraçada.
0: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, a les aplicacions iBooks i Spotify i també al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
2: Ràdio Arenys, la primera. si comencéssim a parlar d'allò que normalment callem? Homes és el programa perfecte per fer-nos preguntes, trencar estereotips i repensar què vol dir ser home avui. Un espai per qüestionar la masculinitat tradicional, de construir allò après i construir una nova mirada. Homes, un programa pensat per David Herrero, cada dilluns a les 11 del matí.
3: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat arenyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.

0: l'informatiu migdia.
1: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu d'avui dijous 1 d'octubre i aquests són els temes destacats del dia. I avui fa 9 anys d'aquell 1 d'octubre del 2017. Núria Torrents, bon dia.
2: Bon dia. En la plana nacional, la mirada se centra en el judici del manifestant Roger Espanyol i les amnisties als líders polítics catalans. En la plana local, l'Assemblea Nacional Catalana se suma a la commemoració d'aquest 9è aniversari amb un homenatge als músics per la llibertat a les 7 a la plaça de l'Ajuntament.
1: I avui entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació amb diverses novetats. Entre elles es fixen els 15 anys com a edat mínima pels conductors de patinets elèctrics.
2: També hi ha mesures per millorar la protecció dels usuaris més vulnerables de la via, com són vianants, ciclistes i motoristes.
1: I us explicarem que Antoni Marzó es repeteix candidatura com a patró major de la confraria Sant Telm d'Arenys de Mar.
2: En el procés electoral l'acompanyarà l'equip dels darrers 4 anys que pretenen renovar mandat amb les eleccions que han començat aquest 14 de setembre.
1: I avui, dia 1 d'octubre, també és el Dia Internacional de la Gent Gran.
2: L'Ajuntament d'Arenys de Mar dona suport al manifestant fes impulsat per diverses entitats i organitzacions vinculades al col·lectiu en què reclama un paper actiu i reconegut dins la societat.
1: I l'Ateneu Arenyenca acull avui una nova proposta musical.
2: Es tracta d'una jam session, una actuació oberta a la improvisació i a la participació de músics i artistes. La cita és a les 8 del vespre a la sala d'actes de l'Ateneu Arenyenc.
1: I tot plegat, com sempre, ho acabarem parlant d'esports avui de l'Ironman, que celebra aquest diumenge al Maresme. Com és habitual, aquesta prova triatlètica portarà restriccions i afectacions a trànsit.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho dèiem en titulars, avui fa 9 anys d'aquell 1 d'octubre del 2017 i en plana nacional la mirada es centra en el judici al manifestant Roger Espanyol i també amb les amnisties als líders polítics catalans.
2: Precisament aquest dijous s'havia de celebrar l'última sessió al judici als policies que li van buidar l'ull a Roger Espanyol. Finalment, la sessió s'ha suspès fins ara a la una del migdia degut a la incompareixença de l'inspector que va donar llum verda a l'actuació que va mutilar el manifestant. En el moment que el tribunal tingui la documentació que justifiqui l'absència d'aquest acusat, es decidirà si es reprèn el judici aquesta mateixa tarda o es posposa per un altre dia. Aquesta és la primera vegada que la Policia Nacional dona explicacions sobre el que va passar als col·legis l'1 d'octubre del 2017. S'enfronten a una pena de fins a 13 anys de presó, tot i que la Fiscalia de l'Estat demana amnistiar-los.
1: I d'altra banda, les persones que també estan pendents d'aquesta amnistia són els líders polítics catalans.
2: En cas que el Tribunal Constitucional li apliqui la mesura de gràcia aquest dimarts a l'expresident Carles Puigdemont, el líder de Junts podria abandonar Bèlgica per tornar a Catalunya en els propers mesos. L'altre polític de Junts que va escollir el camí de l'exili és Lluís Puig, qui actualment està pendent de la mateixa resolució que l'expresident Puigdemont. En paral·lel hi ha els líders d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que està inhabilitat de la política i espera l'amnistia per poder tornar a participar de la vida institucional, i Marta Rovira, retirada de l'activitat del partit, que justament va rebre l'amnistia de l'Audiència Nacional per la causa de desobediència aquest passat dimarts. Pel que fa als líders de la CUP d'aquell moment, Anna Gabriel i Mireia Boya es mantenen lluny del focus mediàtic i sense cap causa oberta.
1: I precisament des d'Arenys de Mar, l'Assemblea Nacional Catalana suma també a la commemoració d'aquest 9è aniversari amb un homenatge als músics per la llibertat.

0: Durant 365 dies seguits, un petit grup de músics es troba cada dia a la mateixa hora a l'Ajuntament per tocar el que escoltàvem en aquests moments, el cant dels ocells. La seva voluntat era recordar i solidaritzar-se amb totes les persones que estaven a la presó o a l'exili per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. No ho feien sols, sinó que estan acompanyats d'un públic de vegades major i de vegades menor que aprofitava l'ocasió per compartir les ferides del moment. Ara l'Assemblea Nacional d'Arenys de Mar ha decidit retre'ls un homenatge en el mateix format que ho feien. El president de l'entitat, Xavier Grabulós, explica el motiu del reconeixement a aquests artistes i dona més detalls de l'acte.
1: Eren temps d'usos, temps de gent a les presons, tots aquests gent del poble, ciutadans, que havien anat a les carreteres, que es tenien pena de sobre amb els jutges perseguint-los, i gent a l'exili, clar, és que imagina't. I aquests músics hi van ser-hi. I la gent va anar-hi, hi va haver una mobilització espontània, va començar de manera així molt, molt espontània i es va anar fent durant més d'un any. I els hi farem un homenatge. Serà un acte senzill, però bé, prou arreglat i molt lluït.
0: Grabulós anima a tothom a participar-hi per demostrar que les persones que van votar, diu, encara hi som, a més apunta la via de la independència com l'única solució per resoldre els problemes que pateix la societat catalana en l'actualitat.
1: Però no podem defallir el poble. És el que vàrem aconseguir tot allò que va passar aquells anys i el poble és el que ha d'anar apretant. I els polítics són els que s'hi van sumant. Quan veuen que hi ha una resposta, hi ha un problema, hi ha una problemàtica, ara mateix també ho estem veient amb l'habitatge, doncs ells intenten després, cuita i corrents, intentar-ho solucionar les coses, arreglar-ho, doncs igual. En aquest país no hi ha una altra, ara mateix no hi ha més solució que la independència.
0: L'acte comptarà amb els músics que van ser presents a la porxada de la plaça de l'Ajuntament durant el 2017 i 2018. Es llegirà un manifest i s'acabarà amb el cant dels segadors. En paral·lel, també l'Assemblea Nacional de Catalunya ha convocat una manifestació a la plaça Urquina, Ona de Barcelona, 8:15 del vespre.
2: I canviem ara totalment de qüestió perquè avui ha entrat en vigor la reforma del Reglament General de Circulació amb diverses noves normatives que busquen millorar la protecció dels usuaris més vulnerables de la via, com són els vianants ciclistes, motoristes i també els conductors de vehicles de mobilitat personal.
0: Un dels canvis destacats d'aquesta normativa fa referència a la conducció de motocicletes. És obligatori portar guants tant conductor com passatgers per vies interurbanes i també portar calçat tancat en tots els tipus de vies. A més, hauran de portar armilla reflectora en cas que hagin de baixar del vehicle en una carretera interurbana. A partir d'ara, els cascs dels usuaris dels ciclomotors hauran d'estar homologats, no només certificats, un requisit que entrarà en vigor l'1 d'octubre del 2027. Aquest reglament estatal apunta que quan hi ha congestió de trànsit, les motocicletes podran circular pel voral dret, una norma, però, que no s'aplicarà a Catalunya. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat que consideren els vials com espai de treball i emergència i no seria segur circular-hi amb motocicletes. Són declaracions a la xarxa.
3: S'ha perdut l'ocasió de començar a introduir l'airbag, creiem que era una bona oportunitat per l'airbag del motorista, i llavors hi ha una circulació permesa pel motorista, pel voral, que nosaltres no hi estem d'acord i no la senyalitzarem. Nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i llavors hi ha un argument que és per nosaltres incontestable, que és que el voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència. Per tant, el voral l'hem de preservar.
2: Pel que fa a anar amb bicicleta, tots els ciclistes hauran de portar també casc en vies interurbanes, sense cap mena d'excepció.
0: Per ciutat han de circular preferentment pel centre del carril i els vehicles de motor hi han de mantenir una distància mínima de seguretat de 5 metres i per avançar-les en vies interurbanes el cotxe haurà de reduir la velocitat com a mínim 20 km hora respecte al límit existent. A més, si hi ha més d'un carril per sentit caldrà canviar completament de carril i mantenir una separació lateral. Marc Fernández d'Autoscoles Arenys valora en positiu el canvi que ja s'ensenya a les classes teòriques de conducció.
4: Els avançaments almenys als vehicles de dues rodes que circulen pel voral. S'ha d'avançar 20 km menys de la velocitat de la via. Si, per exemple, és una carretera convencional com la Nacional 2, doncs serien 70 en comptes de 90, que és la màxima, i després que has de deixar 5 metres per davant del vehicle que tu vas avançar. Gairebé ens trobem més ciclistes, com més avancem més ciclistes ens trobarem. Jo entenc que és una mesura de protegir-los d'alguna manera. Són un parell de pinzellades que han canviat un parell d'ítems que bueno, al final també a les autoescoles s'haurà de començar a impartir.
0: Per altra banda, en cotxe, quan hi hagi retencions en què els vehicles circulin a pas de vianant o s'aturin, hauran d'arrenglarar-se per deixar un espai central lliure pel pas de la policia i els serveis d'emergència, és l'anomenat carril d'emergència.
2: I per últim, la nova norma fixa que l'edat mínima per als conductors de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat és de 15 anys.
0: A més, s'estableix l'obligació d'utilitzar el casc de protecció, portar els llums encesos sempre i dur armilla reflectora de nit o en situacions de poca visibilitat. La nova norma també estableix canvis als semàfors. Ara la llum taronja intermitent destinada als vehicles no podrà coincidir mai amb una llum verda pels vianants que creuin la via, per la qual cosa caldrà fer una adaptació semafòrica a Arenys de Mar, en la qual la policia local ja hi està treballant.
2: I més qüestions, perquè Antoni Marzoa repeteix candidatura com a patró major de la confraria Sant Telm. En el procés electoral l'acompanyarà l'equip dels darrers 4 anys que pretenen renovar mandat amb les eleccions que han començat ja el passat 14 de setembre.
0: El patró major de la confraria d'Arenys de Mar, Antoni Marzoa, vol donar continuïtat al seu mandat en les noves eleccions. A l'entitat pesquera ho farà amb el mateix equip i sense competència, ja que de moment no s'ha postulat ningú més. Marzoa explica que el motiu principal és la manca de temps de la flota pesquera per dedicar-se a la burocràcia i també per la feina ben feta de l'equip que ha acumulat la confiança dels pescadors. Són declaracions al programa La Ràdio.
5: Em presento a l'equip d'aquests darrers 4 anys. La intenció és continuar i és una mica entre tots és el que volem, perquè el que hi ha és una construcció entre tots, com dic. Llavors aquí no hi ha picabarelles de cap tipus. Prou feina i cacaus tenen els nostres pescadors per a més estar pendents d'altres qüestions. Bueno, i quan hi ha un equip de gent, la gent del Cabildo i també els membres de la Junta són persones, són pescadors molt implicats, pues se'ls fa la confiança.
0: El procés electoral de la confraria de Sant Elm ve marcat pel calendari de la Generalitat, que és l'encarregada de convocar eleccions a tot el sector, és a dir, a les 31 confraries de pescadors de Catalunya, les 3 federacions territorials i la Federació Nacional de Confraries de Pescadors. Totes elles acabaran renovant els càrrecs per 4 anys abans que finalitzi el febrer del 2027. Marzoa explica que és un procés llarg, complex, però absolutament garantista.
5: És un procés piramidal i, a més, és continu, pues això des de la base a tots els nivells, des de la base a les nostres confraries, per la composició de les juntes generals. Un cop estan composades, pues es passa a la fase dels capítols i de l'elecció del patró major del president, i en acabar pues, es fa exactament el mateix amb les federacions territorials i amb la catalana. Vull dir, és tot un procés més que garantista, que, com dic, es construeix des de la base de les nostres confraries de pescadors.
0: D'acord amb el calendari establert, l'11 de novembre hi haurà la proclamació definitiva dels capítols i dels patrons majors de les confraries. El 21 de desembre es farà la proclamació definitiva dels presidents del comitè executiu de les federacions territorials i, finalment, el 25 de gener es proclamaran els òrgans de govern de la Federació Nacional. En els darrers comicis, aquestes eleccions van mobilitzar 1.850 persones a tot Catalunya.
2: I els reptes que l'equip haurà de fer front seran similars als dels darrers 4 anys: l'augment de preus, el canvi climàtic i també la Unió Europea.
0: En els últims anys, la guerra s'ha sumat com un nou mal de cap pel sector pesquer. Primer va ser Ucraïna i ara és el Pròxim Orient el que està provocant un augment continuat del preu del petroli. Marzoa veu incomprensible que des de les administracions públiques no s'hagi aplicat cap mesura per pal·liar l'impacte en el sector primari del país.
5: Sense que les administracions nacionals ni la comunitària sembla que siguin capaços de posar solució, a mi em crida sempre molt l'atenció que uns problemes que són cíclics, els dels preus dels combustibles, sempre ens enganxin amb els pixats al ventre i no existeixin tota una bateria de mesures per aplicar de manera automàtica i que impedeixin que es generi aquestes complicacions als nostres productors, als nostres pagesos, als ramaders, als transportistes, als nostres peixaters.
0: A part d'aquesta qüestió, es manté l'atenció amb la Unió Europea per la política pesquera que qualifiquen d'insostenible. Aquí també s'hi suma l'adaptació de la flota al canvi climàtic, tant per l'impacte de les embarcacions sobre la natura com per l'augment de la temperatura del mar i els canvis en el mateix medi natural.
6: Ràdio Arenys, notícies.
7: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
8: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
7: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
9: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
11: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
12: 93-792-1819, el telèfon del Centre Mèdic Maresme, el teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials, per conduir grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
6: Ràdio Arenys, notícies.
2: Seguim, perquè s'han reprès els treballs d'obertura de les franges de prevenció d'incendis. Les feines van començar la setmana passada a la urbanització de les Carolines i continuaran per la resta del nucli urbà, des del Rial de la Ser fins a arribar a les Villes Canyadell.
0: Els treballs s'han reprès a finals de setembre després de l'aturada estival per l'alt risc d'incendis. La tècnica de medi ambient, Raquel Conill, explica que la part del nucli urbà serà la primera vegada que disposarà d'aquestes franges perimetrals. Moltes d'aquestes parcel·les són privades, però la legislació de prevenció d'incendis a Catalunya preveu actuar-hi per interès general. Són declaracions a la ràdio.
13: En el cas d'aquí, Arenys, la majoria són privades, jo crec que passem poques de públiques. El que has de fer, això sí, és enviar aquesta sol·licitud, que això es va fer a la primavera, aquí a Arenys, i també es va publicar. Llavors, a partir d'això, per interès públic, per interès general, pots entrar a aquestes parcel·les i realitzar aquests treballs. Sempre intentem, si tenim l'adreça, si tenim dades, avisar el propietari, però sí que t'han de deixar aquesta sol·licitud de treballar en aquestes àrees.
0: L'objectiu principal de les franges forestals és garantir la seguretat de les persones i dels seus béns en cas d'incendi. Tenen de 25 metres d'amplada que permeten trencar la continuïtat horitzontal i vertical de la vegetació i reduir la propagació del foc. Raquel Conill posa en relleu la seva importància, sobretot perquè faciliten les tasques de l'equip d'extinció.
13: És molt important, per això que diem sempre, per prevenció, perquè els equips d'extinció puguin treballar per la protecció de les cases. I, de fet, per exemple, ara que estan fetes les de la zona del Bareu i tot això, si passes, copses molt bé això, la franja de seguretat que et dona tenir aquest espai net al voltant de les zones urbanitzades, de les zones on viu gent. És una cosa que es veu molt fàcil, aquesta sensació de protecció que et dona tenir aquest espai net.
0: Les feines s'han d'acabar abans de finals de novembre. Paral·lelament, l'àrea de Medi Ambient també està desbrossant les parcel·les municipals.
2: I avui, 1 d'octubre, també és el Dia Internacional de la Gent Gran.
0: L'Ajuntament d'Arenys de Mar dona suport al manifest impulsat per diverses entitats i organitzacions vinculades al col·lectiu, en què reclama un paper actiu i reconegut dins la societat. A més, el text demana que l'envelliment no comporti desigualtats, invisibilitat ni precarietat. Finalment, reivindica unes condicions dignes, pensions suficients i una atenció a la dependència accessible i de qualitat. Des d'Arenys de Mar s'està acabant de tancar la programació d'actes per a la celebració d'aquest mes, que arrencarà el pròxim 20 d'octubre.
6: Ràdio Arenys, serveis informatius.
2: I d'agenda social i cultural, l'Ateneu Arenyenc acull avui una nova proposta musical. Es tracta d'una jam session, que és una actuació oberta a la improvisació i a la participació de músics i artistes. Serà a partir de les 8 del vespre a la sala d'actes de l'equipament.
0: Un dels impulsors de la proposta és Nico Hernández, qui explica que la iniciativa pretén donar continuïtat a les jams de l'antic celler. La proposta musical que es feia al bar del celler del Rial i que va deixar de celebrar-se amb el tancament d'aquest local.
14: En Arenys hay muchos músicos muy buenos. Durante unos 13 años, Celler del Rial, contracorriente incluso, y a través de su propietario, Alberto Aznar, intentó hacer música en directo. Venían muchos músicos, se creó un ambiente muy bonito, muy creativo. Al estar el Celler cerrado, pues intenté trasladar todo ese espíritu a otro local. Pensé en el Ateneu por su historia, por su cultura, y eso es lo que intentamos, que ese espíritu musical que hay en este pueblo continúe y Arenys se convierta en un polo de música en directo.
0: La idea és que els músics i artistes es trobin en un ambient informal i puguin tocar de manera improvisada. Hernández assegura que hi ha interès per la proposta i recorda que la jam session està oberta a tothom.
14: Hay gente muy interesada en esta primera. No es el mejor día de la semana, los jueves, porque hay gente que trabaja los viernes, pero vamos a ver cómo funciona. Hay mucha expectativa y mucha ilusión. Puede venir gente tocando sus propias piezas, luego también hay mucha improvisación entre músicos de distintos toques y bueno, siempre se crea algo. Esta es la idea. Entre ellos se van conociendo, entre ellos van tocando, van sacando cosas. Improvisación.
0: La proposta s'allargarà fins als vols de les 10 de la nit i la intenció és repetir-la cada 15 dies. De cara més endavant, tampoc es descarta organitzar actuacions en directe.
2: I acabem amb un apunt d'actes d'agenda cultural i parlem de la biblioteca, que inicia la temporada de les sessions de l'Hora del Conte. Serà amb la companyia avui d'Humanots, amb la història en Boom i el secret de l'amistat. Es tracta d'una activitat recomanada a infants a partir de 4 anys i serà a les 6 de la tarda.
15: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
16: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
17: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
16: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
17: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
16: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresma, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
2: I avui parlem d'esports de l'Ironman, perquè Arenys de Mar rebrà 8 bicicletes d'aquesta triatló destinades a finalitats socials. És una mostra d'agraïment de Calella, municipi organitzador d'aquesta prova esportiva internacional, cap a pobles per on passa la cursa. En té més detalls el nostre company Oriol Leo. Oriol, bon dia.
18: Bon dia. La ciutat de Calella acull l'Ironman més gran d'Europa i la fundació que l'impulsa aquest any regala 100 bicicletes a la ciutat. Calella ha decidit repartir-les entre els municipis per on passa la prova i Arenys de Mar, per on passa la prova ciclista n'hi arribaran 8. L'entrega es farà dissabte al migdia a les instal·lacions de la línia d'arribada, on hi són convidats alcaldes de tots els municipis afectats pel recorregut. Ho explica el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Calella, Manel Vicente.
19: Calella està clar que és el centre neuràlgic, però llavors el recorregut de la cursa a peu doncs, passa per Pineda. Pineda doncs, rebrà bicicletes i el vostre municipi, Arenys, doncs, també participa. L'alcalde el tindrem aquí en aquesta presentació i també l'Ajuntament d'Arenys doncs, rebrà 8 bicicletes de la Fundació Ironman i així tots els municipis per on passa aquesta prova. Són bicicletes que fem arribar, el que s'ha buscat és que vagin doncs, a, per política social, per mainada doncs, a, vulnerable doncs, a, de cada municipi o que cada municipi doncs, a, triï com les vol utilitzar en aquest fet.
18: Pel que fa a la prova, a primera hora del matí els atletes s'hauran llançat a l'aigua per completar la primera part fent una volta pel mar de 3,8 quilòmetres davant la ciutat de Calella. La cursa ciclista és la segona part del triatló, són 180,2 quilòmetres en bicicleta, és a dir, dues voltes ràpides i planes entre Calella i Montgat per la carretera Nacional 2. I finalment arrenca la marató, 42,2 quilòmetres de cursa a peu, completant

0: entrar ni sortir els vehicles i els vianants podran utilitzar el pas subterrani per anar a l'estació. Al port, els vehicles de menys de 2,3 metres d'alçada podran sortir i entrar pel subterrani de la Riera. Entre els conjunts residencials, l'Estrella i Apartarenys, així com des del nucli urbà de Canet, hi haurà un carril provisional. Els veïns de les urbanitzacions de les Viles i el Canyadell, així com els de la zona comercial de la Movisa, podran accedir-hi pel carrer d'en Draper. Unes afectacions habituals cada vegada que es desenvolupa un Ironman a la comarca. Per això, Manel Vicente agraeix la comprensió als municipis per on passa l'Ironman, conscient de les molèsties i dels esforços que es fan a cada poble per garantir la mobilitat i la seguretat, però també convençut que el retorn econòmic als municipis de l'entorn afavoreix també Arenys de Mar.
1: Nosaltres, des de l'Ajuntament de Calella, des de l'organització també, doncs, aquest agraïment, aquest enorme agraïment a tots els municipis de la comarca per on passa aquesta prova, perquè, com dèiem, doncs hi ha un gest de generositat cap a la nostra ciutat i ho agraïm moltíssim, però bueno, el que dèiem, el retorn és a la ciutat i també als municipis del voltant. L'any passat vam fer aquest, doncs, aquest estudi d'impacte econòmic i a nivell català, doncs, aquesta xifra s'apropa als 22 milions d'euros.
0: Els més de 3.300 esportistes inscrits posaran el seu cos al límit durant la prova, tot per arribar a la finish line i sentir la mítica frase de "You are an Ironman" al creuar la línia d'arribada.
2: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
3: I, com sempre, els últims minuts els dediquem al temps amb el meteoròleg de la xarxa, el Lluís Mi Pérez. Lluís Mi, bon dia.
4: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que han anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central i a especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També, al llarg de la tarda, acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. N'estarem molt pendents a la xarxa.
3: I fins aquí l'informatiu. Us hem acompanyat el control tècnic Marina Cabrera i que us hem parlat Núria Torrents, Oriol Leo i Gemma Roig. Com sempre, tornem amb més notícies demà a partir de la una del migdia. Que vagi bé i que tingui molt bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos.
5: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Busquets, situada al Rial de Pau Costa, número 39. Avui dijous s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, els envasos lleugers i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui el carrer de les Escolàpies estarà tallat al trànsit fins a les 6 de la tarda i el carrer Sant Ramon mantindrà el tancament les 24 hores del dia. Pel que fa demà, el carrer Margarides estarà tallat de 9 del matí a 6 de la tarda i el carrer Sant Ramon seguirà tancat les 24 hores del dia. I a la línia R1 de Rodalies, per obres de renovació a l'estació de Calella, de dilluns a divendres, alguns trens amb origen o destinació Calella iniciaran o finalitzaran el seu recorregut a Mataró sense que s'hagi establert una data de finalització dels treballs.
6: Bon dia i bon dijous, 1 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
7: Amb Martí González.

Dijous 1 d'octubre, avui amb el repàs de tot el que vam viure ahir amb equips de casa nostra, Champions femenina de futbol amb una nova golejada del Barça, gran victòria també de l'Europa, la Copa de la Reina de futbol, decepció a Girona, perquè l'Uni s'haurà de conformar amb disputar el

Eurocup femenina de bàsquet aquest curs, després de perdre ahir a la prèvia de l'Eurolliga, i també derrotes en les estrenes europees del Manresa, també en bàsquet a l'Eurocup, i del Granollers, en handbol a la European League. Per cert, avui el Barça juga a la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vespre Mongarès de Pasqui, també en handbol, evidentment aquí en farem la prèvia. Tot això i molt més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça goleja la Champions femenina i ja pensa en el primer clàssic de la temporada a la Lliga F.
1: Les blaugranes van superar per 0-6 a la Roma i en la segona jornada de Champions femenina, amb doblets de Caroline Graham i Claudia Pina, Diana també d'Eva Pajor, i en pròpia porteria de la defensa del conjunt italià Oladipo. El Barça és líder en solitari de la competició europea i ja es prepara per rebre aquest diumenge el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou.
0: Un Real Madrid que encara ha de jugar avui al seu partit de Champions.
1: Les blanques visiten aquest vespre a les 9 al camp del Manchester City en el partit més destacat del dia. En el torn de tarda jugarà l'Inter de Milà al camp de l'Àustria Wien i el duel entre el Coque danès i el Servet suís. També a les 9 es disputarà el PSG Lovaina.
0: I ahir destaca l'empat a 0 entre Olympique de Lyon i Chelsea.
1: El primer gran duel d'aquesta Champions va acabar sense gols. Tampoc no va passar de l'empat, en aquest cas a 2, l'Arsenal al camp del París Futbol Club. També resultats d'ahir, triomfa de la Juventus 0-3 al camp del Hackensweck i idèntic marcador en el Benfica Bayern de Munic.
0: Més futbol, també bones notícies ahir per a l'Europa, que avança a la tercera ronda de la Copa de la Reina.
1: Les gracienques van golejar per 4-0 a un rival d'una categoria superior, el Villarreal, amb doblet de Júlia Serrat abans del descans i dianes també de Natàlia Fernández, de penal i de Paula Arcos.
0: En conjunt, Escàpula, que serà el sorteig de dilluns vinent, evidentment el seguirem, 5 d'octubre, en què ja entren 8 equips de la Lliga F, inclosos, per exemple, 2 dels catalans, l'Espanyol i el Badalona Women. En canvi, males notícies d'ahir també en categoria masculina, perquè el Terrassa s'acomiada del somni de la Copa del Rei.
1: Els agrencs van perdre 4-1 a les Llanes contra el Sestao River. Cauen eliminats de la Copa Federació i no podran disputar la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió.
0: En bàsquet, l'Espai Girona s'haurà de conformar amb disputar aquest curs la Eurocup femenina.
1: Les gironines van caure clarament 69-81 contra l'Emlak Konut Turk, que va ser superior sobretot físicament des de l'inici, però que va trencar el marcador en el tercer quart. L'Uni jugarà a l'Eurocup, segona competició continental, que arrencarà a mitjans d'octubre. Les gironines estan enquadrades al grup K amb l'Ostrava Txec, el Montana de Bulgària i el Kelter alemany.
0: Abans, però, aquest mateix mig dissabte comença ja la Lliga femenina, amb l'Uni visitant la pista del Movistar Estudiantes a partir de la 6.
1: A la mateixa hora debutarà la Lliga l'altre català de la categoria, el Cadí Laseu, que s'estrena a la pista de l'Avenida.
0: I en categoria masculina també derrota ahir en l'estrena europea a l'Eurocup, en aquest cas del Quinsanes Manresa.
1: L'equip de Diego Campo va aguantar molt bé pràcticament tot el partit a la pista d'un dels favorits al títol, el PAOK de Salònica, però es va desinflant l'últim quart per acabar perdent 93-78.
0: En handbol, el Barça afronta avui la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vespre Hongarès.
1: De nou, l'equip de Carlos Ortega s'enfronta el de Xavi Pascual en una reedició de la final de l'any passat, que es va endur el conjunt blaugrana després de dues pròrrogues. El partit començarà a les 8 del vespre, hora catalana.
0: I també l'handbol, ahir es va estrenar amb derrota el Freaking Granollers de la European League masculina, segona màxima competició continental.
1: Ho va fer a la pista del que ha de ser un dels candidats al títol, el Flensburg alemany. Els vallesans van aguantar prou bé a la primera meitat, però a la segona van cedir i van acabar perdent 40-31.
0: En waterpolo, el Barceloneta va aconseguir ahir la seva segona Supercopa d'Europa.
1: Els mariners van superar per 10-8 en un partit molt dur al Marsella, vigent campió de l'Eurocup, i que va plantar cara fins al final. Nova alegria per al Barceloneta, que continua al més alt del waterpolo europeu.
0: També en waterpolo, un resultat d'ahir, en aquest cas de partit que es va jugar a la Lliga a la Divisió Nord femenina.
1: Amb triomf clar del Mataró, 5-19 a la piscina del Catalunya.
0: En futbol sala, golejada també ahir del Barça en el partit avançat de la setena jornada de Lliga, la primera divisió masculina.
1: Els blaugranes van superar per 6-1 a l'Oparrulo Gallec al Palau. El Barça és líder provisional amb 10 punts, un més que Palma i Jaén, que han disputat un partit pendent. El Barça torna a jugar diumenge al migdia a la pista del Noia Gallec. Demà serà el torn de l'altre català de la categoria, el Catgas Energia, que buscarà la primera victòria del curs amb la visita al pavelló 9 del Saragossa, que ahir va perdre 3-4 contra el Pozo de Múrcia.
0: I un últim punt de tennis. Paula Badosa avança ronda, el 8000 de Pequín.
1: La tenista empordanesa ha remuntat contra la russa nacionalitzada australiana Daria Kasatkina i accedeix a la segona eliminatòria del torneig xinès. La seva rival serà la letona Jelena Ostapenko.

0: I com cada dijous hem de repassar ja tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, en què tindrem, Carme, dos grans partits de futbol.
1: Dissabte es podrà veure el duel català de la segona federació masculina corresponent a la cinquena jornada entre el Terrassa i el Girona B, dos equips que arriben empatats a 7 punts i que es veuran les cares a partir de les 6 de la tarda des de l'Olímpic de la Cocapital Vallesana. I diumenge, a les 4 de la tarda, nova cita amb la Lliga Elit i l'enfrontament de la tercera jornada entre el Martorell i l'Argentona, en què els dos equips buscaran sumar la que seria la primera victòria del curs.

0: Dijous 1 d'octubre, 7 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol i d'una nova golejada del Barça a la Champions femenina. Ahir, a més, en portaria 0 al camp de la Roma. 0-6 va guanyar l'equip de Pere Romeu amb gols de Caroline Graham Hansen, que en va fer 2, Claudia Pina, que també en va fer 2, Oladipo, en pròpia porteria, i Eva Payor. Un resultat que dona impuls al conjunt blaurana de cara al clàssic de diumenge contra el Real Madrid, corresponent a la 6ª jornada de la Lliga EF, que jugarà, recordem, a l'Spotify Camp Nou. Escoltem a la que va ser segurament la jugadora més destacada, la noruega Caroline Graham Hansen, que va fer 2 grans gols, a més de generar el segon en pròpia porteria.
1: Lo han intentado y sabíamos que si le dejamos espacio atacan rápido por fuera, pocos pases pero directos con precisión, y lo han intentado, pero nuestra línea de defensa también nos ha jugado un partido muy serio y lo han hecho muy difícil para ellas. Para los pocas veces que han llegado ya tenían presión y al final hemos marcado 6 en el otro portería.
0: Graham, que destacava també en declaracions a TV3 el fet d'haver recuperat ja moltes de les baixes que l'equip ha anat arrossegant aquest setembre.
1: Personalmente era una sorpresa que ellas estaban hoy, después de volver rápidamente de Polonia, después de ganar el Sub-20. Un grande lujo para nosotros, nos hemos echado de menos a todo el mundo y felicitados por todo el Sub-20 que ha ganado el Mundial. Y hoy han jugado algunas, que me parece brutal, después 120 el otro día con minutos no sé qué y bueno. Pero es un lujo, son jugadores muy buenas y nos ayudan un montón, y más en el momento que estamos, que hemos tenido muchas bajas y bueno, justamente hoy hemos juntado casi volver a todo el mundo más del sub-20, así que bueno, nos da tranquilidad y espero que siga así.
0: El Barça, que ja és líder en solitari després de només 2 jornades de Champions, amb 6 punts, 11 gols a favor i 2 en contra, aprofita l'empat d'ahir entre Olympique de Lyon i Chelsea a 0. I també el de l'Arsenal, 2-2, va acabar acabant el conjunt londinenc al partit al camp del París Futbol Club. També resultats d'ahir, triomf de la Juventus 0-3 al camp del Hackensweg, idèntic resultat en el Benfica-Bayern de Munic. L'únic equip que podria igualar 6 punts al Barça és l'Inter de Milà, que avui juga al camp de l'Àustria-Viena a 6:45, a la mateixa hora es disputarà el Kogge-Servet, i a les 9 tindrem un PSG Lovaina d'una banda i l'altre partit destacat de la jornada, el Manchester City Real Madrid. Les blanques, recordem que visiten diumenge a l'Spotify Camp Nou per enfrontar-se al Barça en partit de Lliga EF. Més futbol, també bones notícies ahir per a l'Europa, que avança la tercera ronda de la Copa de la Reina després de golejar 4-0 un rival d'una categoria superior, el Villarreal, de la primera federació femenina. De seguida se li van posar les coses a cara a l'equip gracienc, en doblet de Júlia Serrat abans del descans, i en cap moment va haver-hi relaxació i la golejada es va completar amb dianes de Natàlia Fernández de Penal i de Paula Arcos. Escoltem l'entrenadora d'aquest Europa, Nani Aces.
2: Aquest és l'equip que jo vull veure cada setmana. No sé si es pot jugar a la Lliga o no en dimecres, però Real, que és que ens mola molt la Copa i avui ho hem tornat a demostrar. Avui estava l'estaf de l'AEM jugant amb l'avantatge de saber que arribarem com arribarem, perquè crec que han deixat molt clar que nosaltres avui no regulàvem minuts, sinó que anàvem a pel partit. Problemes de demà, començar a preparar, una, baixar l'eufòria, que serà important, avui no, avui encara ho celebrarem, però demà baixar l'eufòria i ràpid tornar a ficar-nos en la realitat de la Lliga, que apreta, que no espera ningú, i que dissabte tenim un partidàs complicadíssim contra les líders que voldrà manar a punt.
0: L'Europa, que, com sentíem, aquest dissabte visita el camp de l'AEM Lleida, l'actual líder de la segona federació femenina. El conjunt escapulat serà el sorteig de dilluns vinent, 5 d'octubre, en què ja hi entren 8 equips de la Lliga EF en aquesta Copa de la Reina, en aquesta tercera ronda, inclosos, per exemple, 2 dels catalans, l'Espanyol i el Badalona Women. Us ho anirem explicant, evidentment. Bones notícies en categoria femenina, encara, en canvi, males notícies en la masculina, perquè el Terrassa va caure 4-1 ahir a les Llanes contra el Sestao River i diu adéu al somni de disputar la primera ronda de la Copa del Rei. I un últim punt de futbol, tot a punt per el reinici del Lleida Club de Futbol, un club que compta ja amb més de 3.800 socis i que jugarà la quarta catalana, l'última categoria de futbol català. Ho heu llegit a Ràdio Sergi Guiu.
3: La sala de premsa del Camp d'Esports va obrir les seves portes per una roda de premsa on part de la directiva del Lleida Club de Futbol va fer balanç d'aquests darrers mesos. El president Andreu Ratés va deixar clar que ha començat un camí llarg, que va posar en valor la resposta de la gent i va quantificar 2 blocs claus per la salut del Lleida actual. 43 empreses formen part de la família Blava, una família formada per més de 3.860 socis. Amb tots ells, Ratés va deixar clar que comença un projecte basat en la unió.
4: La gent es torna a sentir el club seu, perquè al final la gent és sòcia, ja no és abonada, vale? Vull dir, tothom té dret a vot en aquest club, i així ho hem explicat moltes vegades. Agraïment a l'estaf tècnic per la dedicació, per el sacrifici que també que fan, a tots els jugadors, a la ciutat ja ho hem dit, tornem a començar i tornem a començar tots junts. I vull dir, estem molt contents, no tenim cap però amb cap aspecte, no ens ho esperàvem, també ho hem de dir, no ens ho esperàvem, això.
3: Entre altres qüestions, també es va parlar del conveni d'ús del camp d'esports. El secretari responsable de l'àrea jurídica del club, David Verdier, va explicar que en els propers dies s'assignarà un conveni bo, fort, robust i amb les garanties jurídiques per l'entitat.
5: Jo estic avui en disposició d'anunciar que estem pràcticament ja a punt de tancar l'acord. I si s'ha demorat tant és perquè volíem centrar molt els esforços en que fos un acord bo, fort, robust i amb la màxima o màximes garanties i seguretat jurídica per la nostra entitat.
3: Per acabar, parlem de futbol. El director esportiu de Lleida, Roger de Mesa, va deixar clar que l'objectiu aquesta temporada és ascendir a tercera catalana i que en un futur, al més aviat possible, treballaran per tirar endavant la base del Lleida Club de Futbol.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, l'Esparta Girona s'haurà de conformar a disputar aquest curs la Eurocup femenina. Les gironines van caure clarament ahir, 69-81, contra el Black Connaught Turk, que va ser superior, sobretot físicament, des de l'inici, però que va trencar el marcador en el tercer quart, en la prèvia d'aquesta Euroliga. Això ho explicava l'entrenador Roberto Íñiguez.
6: Es difícil encontrar palabras, ¿no? Yo ahora estoy realmente jodido. Pero como ya os dije, no tanto por mí, sino porque creo que era ese deseo de jugar Euroliga con muchas jugadoras del equipo y, bueno, pues el saber que eso se te va, pues es complicado, ¿no? Y es normal estar triste, se lo he dicho a ellas, y creo que hay que estar tristes. Digerirlo y pasar el mal trago y como es el deporte. A veces las cosas salen bien y hoy no han salido bien, pero creo que un poco merecido, a pulso, ¿no? Es decir, mejores ellas y ya está. Nosotros hemos demostrado que igual no, pues que no nos merecemos. O sea, que es justo que no estemos.
0: L'única, com dèiem, jugarà a l'Eurocup, segona competició continental que arrenca a mitjans d'octubre. Abans, però, aquest mateix dissabte comença ja la Lliga Femenina, amb l'Uni visitant la pista de l'Estudiantes a partir de les 6 i en categoria masculina, també derrota ahir a l'estrena europea entre l'Eurocup, en aquest cas, del Quinsanes Manresa, que va aguantar molt bé pràcticament tot el partit fins a l'últim quart, en què un dels favorits del títol, el Pauc de Salònica, va fer un pas endavant i va acabar guanyant 93-78. Bona imatge, això sí, del Manresa en aquest primer partit d'Eurocup, que ha de canviar de xip i tornar a pensar en la CB. Dissabte els albages s'estrenen al Nou Congost com a locals en la visita del Rio Breogán. L'Ilerna Lleida, que ve de la gesta de guanyar la pista del vigent campió, el València, també jugarà el seu primer partit a casa. El Barris Nord serà, en aquest cas, diumenge al migdia, contra el Sant Pablo Burgos. 1-1 de Ràdio, Sergi Guiu.
3: El tret de sortida del curs 26-27 per part de l'Ilerna

0: d'Unai Biel.
1: Ja sabíem que el Marsella és un rival molt complet, que juguen un joc molt físic, molt ordenat, i bueno, també porten una bona pretemporada, ho sabem, i veníem preparats i sabíem que no anava a ser gens fàcil. Portem temps jugant molt bé i bueno, aquest any ens hem d'oblidar de l'any passat. Aquest és el primer pas d'aquest any i començar a crear el nostre joc i el nostre sistema.
0: Nova alegria per al Barceloneta, que continua al més alt del waterpolo europeu. També en waterpolo, per cert, un resultat d'ahir amb la partit de Lliga a la divisió nord femenina, triomf clar del Mataró 5-19 a la piscina del Catalunya. En futbol sala, golejada del Barça ahir en el partit avançat de la setena jornada de Lliga, la primera masculina, 6-1 van guanyar els blaugranes a l'Oparrulo Gallec, al Palau. Escoltem el tècnic Javi Rodríguez, exigent amb el seu partit, amb el seu equip, malgrat la golejada.
2: Yo creo que este equipo sigue pecando de ser muy buena gente. Y cuando digo de ser muy buena gente es de que al final si tú tienes 8 ocasiones tienes que meterlas. Hoy en la media parte les he dicho que, con todos mis respetos, son jugadores de Barça. Y hay ocasiones que no se pueden fallar, por eso estás en el Barça. No podemos tener ocasiones tan claras y no materializarlas. Y al final las fallas y es como que no pasa nada, ¿no? Sí que pasa porque si el equipo contrario te la mete, bueno, pues ya empezamos con las caritas, ya empezamos a ponernos nerviosos y cuando los partidos pueden ser mucho mejor. Creo que si de haber estado acertado el partido podría haber sido muchísimo más abultado, esa mala leche, ¿no? Quizá para querer ser más ambicioso, para querer meter más, ¿no?
0: El Barça, que és líder provisional amb 10 punts, un més que Palma i Jaén, que encara han de jugar un partit més. Els blaugranes tornen a jugar diumenge al migdia a la pista del Noia Gallec. Demà serà el torn de l'altra catalana de la categoria, el CatGas Energia, que buscarà la primera victòria al curs, amb la visita del pavelló nou del Saragossa, un Saragossa que ahir va perdre 3-4 contra el Pozo de Múrcia. I acabem amb tenis taula, perquè demà mateix arrenquen les superdivisions, amb 3 cada equips catalans a la masculina i 2 a la femenina. En la competició masculina, per exemple, l'Olot serà qui obri la temporada contra l'Alacant. Olot FM, Maniol Puigverd.
3: Comença la temporada per al club tenis taula Olot, que vol iniciar de la millor forma possible. El conjunt olotí viatjarà fins a la Comunitat Valenciana per enfrontar-se aquest divendres amb l'Alacant, equip favorit està a la part alta de la taula. Enguany, el funcionament de la categoria torna a deixar alguns dubtes, ja que tots els equips jugaran aquesta primera jornada i descansaran unes 3 setmanes fins a tornar a jugar la segona a finals d'octubre. El vicepresident del club tenis taula Olot, Xavi Sellas, explica que l'Alacant és un rival que ha canviat bastant la plantilla i que té baixes importants.
4: Molt i molt reformat, perden 3 jugadors referents, els dos polacs de top i Badovski, jugadors d'una extraordinària vàlua, i també perden el Diego Lillo, que ha anat a jugar a la Bundesliga 2. Els dos polacs se centraran en la Superliga polonesa i per tant els han perdut, per tant són 3 baixes de nivell. No obstant això, mantenen el Carlo Rossi, el Nishihara, el japonès Nishihara, continuen amb l'Alberto Lillo. I després han fet 2 incorporacions també importants, ja, el jugador húngar Lakatos, amb llarga trajectòria internacional, i després han fitxat un jugador molt jove, de 21 anys, iraní, David Sams.
3: El conjunt olotí jugarà amb la tripleta de confiança i que l'any passat els va donar tantes alegries. Rafael de las Heras, Miguel Ángel Pantoja i Damien Provost tornaran a formar equip un any més en una nova temporada Superdivisió. De fet, el club tenista l'Olot obrirà la temporada 26-27 a Superdivisió. Jugarà a la sala José Jaime Murcia a 5:45 de la tarda d'aquest divendres contra l'Alacant.
0: Gràcies, Aniol. D'altra banda, l'Hospitalet comença rebent a Linares demà a la tarda, també. Mitjans de l'Hospitalet, Sergi Esparza.
5: El Linares serà el primer rival del club tenis taula a l'Hospitalet a la seva nova aventura a la Superdivisió masculina. El conjunt riberenc inicia la temporada amb la màxima ambició i il·lusió i és conscient que en els partits com a local ha de sumar el màxim de punts possible. A més, els andalusos són, a priori, un rival directe en la lluita per evitar el descens. L'entrenador de l'Hospi, Òscar Gallego, considera el partit de vital importància.
6: Cada equip té 8 jugadors, 10 jugadors... Però a nivell d'estrangers, vull dir, tenen un ventall de, no sé, 6, 7, 8 jugadors, que uns millors que altres, per tant, depèn qui vingui, doncs tindrem més opcions o menys, però bueno, nosaltres també presentarem un bon equip i intentarem guanyar el partit.
5: Dins del club tothom té molt clar l'objectiu, que no és un altre que mantenir-se a l'elit del tenis taula. No serà fàcil, ja que la Lliga s'ha reduït de 12 a 10 equips, el que comporta que totes les plantilles tinguin un punt més de qualitat respecte de la temporada passada.
6: Ho sabem, ho acceptem i intentarem jugar el millor possible. Sempre que el partit és a casa, independentment del rival, hem d'intentar treure punts, si pot ser guanyar millor, però com a mínim treure algun punt, i és el que intentarem aquest divendres.
5: El partit contra el Linares es jugarà aquest divendres a partir de 6:45 de la tarda a l'Institut Bisbe Berenguer, al barri de Santa Eulàlia.
0: Gràcies, Sergi. També demà s'estrenen el Borges, en aquest cas...

0: fora de casa, a Santiago de Compostela, UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
1: La màxima categoria del tenis taula estatal s'ha reestructurat de cara a la temporada 26-27 que comença aquest divendres. La superdivisió masculina compta enguany amb 10 equips i es mantenen els dos descensos de categoria. Per tot plegat, l'exigència augmentarà des de la primera jornada. En parlava en aquesta casa l'entrenador del club tenis taula Borges, Josep Lluís Andrade.
2: Doncs bé, doncs, la veritat que és una temporada complicada. La Lliga ha passat de 12 a 10 equips i segueixen baixant dos. Objectiu principal, mantenir la categoria, però sabent que serà un any complicat perquè tots els equips s'han reforçat molt i hem d'intentar sumar des de la primera jornada.
1: La primera passa és de les grans. El club tenis taula Borges visita la pista de l'Arteal aquest divendres a les 6 de la tarda.
0: Gràcies, Sergi. I acabem la competició femenina perquè tenim el Miró Ganxets i el Girbau Vic, que arrenca la competició amb limitacions econòmiques i per primera vegada en 20 anys sense disputar competició europea. Ràdio Vic, Pep Portet.
3: El Girbau Vic, tenis taula de la superdivisió femenina de tenis taula, encetra la temporada aquest divendres a la pista del Clíniques Linares. El conjunt biguetà, que després de més de 20 anys no jugarà competició europea, afronta la competició amb limitacions econòmiques i un equip més de casa. El Girbau Vic desplaçarà a Linares Gaby Feher, Camila Moscoso i Sílvia Coll, mentre espera per finals del mes d'octubre el retorn de la japonesa Honoko Kawakita i, en partits puntuals, l'hongaresa Anita Matsuki. La nota més destacada és el retorn de Sílvia Coll, que es va perdre tota la temporada passada per una lesió a l'espatlla. Coll comenta com es troba i com afronta la temporada tant a nivell individual com pel que fa a l'equip.
4: Encarem aquesta temporada com una temporada nova, sabent que, bueno, que vinc d'una lesió llarga, però amb les màximes ganes, la veritat. I com aquí, una mica en la mateixa línia, amb molta il·lusió. Aquest any és cert que som més de casa, més nacionals, però tot i així encarem la Lliga amb ambició i amb molta il·lusió. Donarem el màxim i tant de bo els resultats ens acompanyin.
3: Temporada il·lusionant, però difícil per a un equip acostumat a lluitar per títols i que afronta un any de reconstrucció i fer créixer jugadores de casa.
0: So close, I can feel you breathe. Gràcies, Pep, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
0: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
8: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
9: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
8: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
10: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
11: Bon dia, són les dues.
12: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge arran del cas Mari Carmen ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, en concret, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys, amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres, al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
13: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
11: Totes les mirades estan posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem ja ha anunciat que hi donarà suport. Els juntaires faran aquesta nit una executiva per decidir quin serà el sentit del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda, Sònia Kerr.
14: Protecció Civil ha enviat un avís des d'alert al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat, alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
15: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
11: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mivérez, bon dia.
16: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya central i especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També, al llarg de la tarda, acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. N'estarem molt pendents a la xarxa.
11: Gràcies, Lluís Mi. Parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. Més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
14: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials, volíem dir. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
11: Entren en vigor canvis en el Codi de Circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
14: Que hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
11: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat, a una setmana per a l'inici.
14: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part per l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Dani De Vito.
11: Els esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid. Joan Barberà.
17: El conjunt blaugrana s'imposa a la Roma per 0-6 en la segona jornada. El proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
11: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament acollint-se en els decrets Mari Carmen, que arribaran demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí a primera hora, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desallotjament de la Macarena. Aquesta dona, de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat, continuarà al seu pis de lloguer al districte de Sant Andreu de Barcelona. Anna Ruiz, bon dia.
19: Hola, Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
13: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
19: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
11: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets d'habitatge, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat aquest matí el suport a tots dos textos que a partir d'endavant ara necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
14: El Juntaire celebra en aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
11: I avui el BOE publica el segon dels decrets que recull les demandes del sindicat de llogateres però que compta amb poc consens polític per poder ser aprovat. Quina és la lletra petita? Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els els contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se, només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
1: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen. A las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas. A los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
20: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
21: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país. Em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya. Un pacte de país d'uns mínims. I tinc... expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
20: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
11: Doncs en contrast amb el cas de la Macarena de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, els Mossos investiguen el suïcidi d'un home al barri de la Florida. Es tracta d'un home que tenia un ordre de desnonament del local on tenia el negoci. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
22: L'home de 60 anys era molt conegut al barri perquè feia de sabater. Estava molt preocupat perquè havia rebut una notificació de la propietat de l'edifici on tenia el negoci que l'informava que s'havia iniciat un procediment per desallotjar-lo i no renovar-li el contracte i que el dia 5 d'octubre era la data límit. Els Mossos investiguen la mort com un suïcidi perquè han trobat una nota de comiat adreçada a la seva família. Manuel Gutiérrez és veí del barri.
23: Me dijo, dije, cuando tenga los zapatos arreglados, te llamaré o te lo llevaré o para tu cuñada. Digo, pues vale, pues quedamos en eso. Me dio una tarjeta con el teléfono y entonces digo, pues vale. O sea que nos despedimos en la puerta y digo, hasta ahora, digo, pues me voy a acercar a ver y entonces o sea que me he encontrado, que me he quedado, o sea, vaya, pues de piedra.
22: Fons municipals han explicat que l'home portava 2 anys sense pagar el contracte de lloguer a la propietat i que aquesta li havia sol·licitat que abandonés l'immoble. Tot i això, i també segons fons municipals, l'home no es trobava en situació de vulnerabilitat, no havia sol·licitat assistència dels serveis socials ni tampoc a serveis d'ajut als negocis.
11: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
14: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
24: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ja ha enviat un avís. És alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, a més, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
25: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre alert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà a mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteo.
26: Una situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha 2 llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores durant 3 períodes consecutius. Això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
25: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
11: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
14: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
11: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont a Catalunya marquen el 9è aniversari avui del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei d'amnistia i el Parlament ha fet un acte commemoratiu per la jornada. Mont Carvajal, bon dia.
0: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
2: És vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
0: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
3: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons.
0: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
11: Justament coincidint amb l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol. La vista però s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença de salut d'un dels policies acusats, que ha hagut de ser atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
14: El tribunal l'ha ajornat fins a la una del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Espanyol, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una sentència de recerca i captura contra aquest policia. La sessió s'ha pres al migdia perquè s'ha reprès al migdia, volíem dir, perquè el policia ha reaparegut.
11: I aquesta tarda el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta de Junts de reprovar el president Salvador Illa, un fet inèdit, per cert, que no tirarà endavant.
14: No, perquè Esquerra i els comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
18: Notícies en xarxa.
11: És un quart de tres, atenció, perquè avui han entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor per conduir-los. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
14: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
11: I atenció, perquè els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros, Marc Dalmau.
4: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
5: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
4: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
5: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
4: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
11: El Servei Català de Trànsit ja va anunciar que a Catalunya no es permetria que les motos circulin pel voral, tal com sí que es permet des d'avui a la resta de l'Estat.
22: El seu director, Ramon Lamiel, ha dit a la xarxa que a Catalunya el voral s'utilitza per resoldre emergències.
6: Nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana. El voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents.
11: Parlem de salut. Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers en fer-ho seran els més vulnerables, per exemple, els nens o els més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se els mestres i el professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària per rebre les injeccions fins al 16 de novembre, un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
8: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
7: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
11: Ens situem ara a Tortosa, però no deixem la salut. En concret, anem fins al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, on avui un grup d'alumnes han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual, això sí. L'experiència sota el títol Si no ho vius, no ho sents és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
9: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te als ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
10: Era una situació com bastante cotidiana i al final creo que mucha gente no lo interpreta como acoso o una situació incómoda si no lo llega a vivir.
12: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable, me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema en el que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
15: Los hombres o a lo mejor personas muy jóvenes que no se han trobado mai en esta situación puguen pues, empatitzar una mica en lo que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
9: La proposta l'ha desenvolupada UBTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
11: I ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
22: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
27: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
22: A Catalunya, la gent gran representa un 20% de la població. Això és 1.600.000 persones.
11: I és moment per a la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges, ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques, com Peter Jackson o Danny DeVito, n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels sitgetans. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
13: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any anant avançant els continguts amb les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
1: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.
11: I Joan Dausà ha exaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que eren a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
22: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 14, no, els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
11: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
16: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar la Roma per 0-6 i el proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga EFA. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
17: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
16: I el Terrassa ha quedat eliminat de la Copa Federació, diu adeu al somni de classificar-se per a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
19: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Celma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí, al Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També, defensivament, el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
16: I aquest proper diumenge, el duel de la segona federació entre el Terrassa i el Girona B es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa més serà diumenge a partir de les 6 de la tarda. La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027. També ha fet la presentació de la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una campanya on volen jugar un partit tant amb l'absoluta masculina com amb la femenina. La nova samarreta, cal dir que recupera les 4 barres. Escoltem Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol.
20: Tenim una samarreta, vaja, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les 4 barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les 4 barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
16: En l'acord entre la Federació Catalana i la xarxa de comunicació local,

0: contra el vespre amb la final del Mundial de Clubs, el maig a partir de les 8 del vespre.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
2: La música més actual al 91.2 FM.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
7: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
8: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
9: Bon dia, són 2:15.
10: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
9: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys, amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
11: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
9: Totes les mirades estan ara posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem n'hagi anunciat el suport. Els juntaires faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit final del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Sònia Kerr.
12: Protecció Civil ha enviat un avís des d'alerta al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, alerta de la violència de les tempestes que poden caure

0: a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
1: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
2: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central i especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. Estarem molt pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. I més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia, que marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
4: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
2: Entren en vigor canvis en el codi de circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
4: Que hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
2: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per a l'inici.
4: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Dani De Vito.
2: En esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid. Joan Barberà.
5: El conjunt blaugrana s'imposa a la Roma per 0 gols a 6 al proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
2: El control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament en base als decrets Mari Carmen, que arriben demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desnonament de la Macarena. Aquesta dona, de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat, continuarà al seu pis de lloguer del districte de Sant Andreu. Anna Ruiz, bon dia.
7: Hola, Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí, després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la Maca, davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
8: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la Maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
7: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
2: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat el suport als dos textos que, per tirar endavant, necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
4: Els juntaires celebren aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
2: I avui el BOE publica el segon dels decrets Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Quina és la lletra petita, Carina Bellbé? Bon dia.
0: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se, només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
9: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
0: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
10: Millor reclamar en aquest sentit un pacte de país. Em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya. Un pacte de país d'uns mínims. I tinc... expreso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
0: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
2: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
4: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
11: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials que s'esperen a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ha enviat un avís és alert a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques, a més, durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre és alert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà a mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
13: Una situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya, i en aquesta zona mantenir de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores durant 3 períodes consecutius. Això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
12: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
2: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
4: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
2: Doncs justament parlant de pluges, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana, que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
14: El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
15: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems doncs caldrà revisar, sobretot nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
14: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
6: Notícies en xarxa.
2: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet avui un acte commemoratiu en relació a la jornada. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
17: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
16: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
18: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons.
16: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
2: Doncs justament, coincidint amb aquest 9è aniversari de l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol a mans de la Policia Nacional en aquella data. La vista, però, s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença per motius de salut d'un dels policies acusats. De fet, ha estat atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
4: El tribunal l'ha ajornat fins a la 1 del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Espanyol, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una ordre de recerca i captura contra aquest policia. La sessió, però, s'ha reprès al migdia perquè el policia ha reaparegut.
2: I aquesta tarda el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta que ha fet Junts de reprovar Salvador Illa com a president. Un fet inèdit que no tirarà endavant.
4: No, perquè Esquerra i els Comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials, en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
6: Notícies en xarxa.
2: Avui entren en vigor un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor quan els condueixin. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
4: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
2: Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros, Marc Dalmau.
19: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
20: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
19: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
20: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
19: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
2: I en aquest punt us hem d'afegir una última hora perquè el Partit Nacionalista Basc acaba d'anunciar que donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge que s'han de votar demà al Congrés dels Diputats. Es tracta del decret que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i que regula el lloguer habitacional, entre d'altres mesures. Això sí, els nacionalistes bascos també han dit que rebutjaran el segon decret, que és el que parla de la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters. D'aquesta manera, almenys un dels dos decrets sobre habitatges tindria garantit el suport del Congrés davant l'esperada votació.
6: Notícies en xarxa.
2: Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers a fer-ho seran els més vulnerables, com nens o les persones més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se mestres i professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària a rebre les injeccions, però fins al 16 de novembre. És un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
21: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
1: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
2: Ens situem ara a Tortosa, en concret al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Avui un grup de joves han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual. L'experiència, sota el títol Si no ho vius, no ho sents, és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
22: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te als ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
23: Era una situació com bastante cotidiana i al final creo que mucha gente quizás no lo interpreta como acoso o una situació incómoda si no lo llega a vivir.
24: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema en el que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
25: Los hombres o a lo mejor personas muy jóvenes que no se han trobat mai en esta situación puguen pues empatitzar una mica en lo que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
22: La proposta l'ha desenvolupada UbTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
2: Ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
4: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
26: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
4: A Catalunya, la gent gran representa el 20% de la població. Això és 1.600.000 persones.
2: I és moment per la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges, ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
3: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts amb les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
0: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició. Veus a la...

0: Doncs com
1: escoltem Joan Dausà, que ha exaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que hi havia a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
0: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
1: I abans dels esports, passem per Torre Serona, al Segrià, que acull aquest cap de setmana l'únic festival exclusivament dedicat a la dansa d'arrel tradicional que es fa a Catalunya. Enguany arriba la segona edició amb més atraccions que mai. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
2: El Festival d'Arrel arriba a Torre Serona amb més d'una desena de grups de dansa d'arrel tradicional catalana. De fet, aquest és el seu tret distintiu, ja que és l'únic al país amb el cartell únic en grups de dansa catalana. En els 3 dies de festival d'aquest cap de setmana es podrà gaudir de grups tan importants com la Moixiganga de Sitges o els Esbarts, Arrels i Sicoris de Lleida i l'Esbart Vila de Gràcia, per exemple. El fet és que compta amb d'altres atraccions, també amb música folk, amb concerts per la nit, gastronomia i paradetes artesanes.
1: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
3: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar a la Roma per 0-6 en el segon partit, segona jornada de la fase Lliga de la màxima competició continental. I el proper repte és el Madrid. Diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F en el clàssic del futbol femení. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
4: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
3: I ara, diumenge a la tarda, Barça-Real Madrid al Camp Nou, com també diumenge, a partir de les 6 de la tarda, la segona Federació Masculina de Futbol jugarà el partit entre el Terrassa i el Girona B, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Precisament, el conjunt vallesà, l'equip agarenc, afrontarà el partit després d'haver quedat eliminat de la Copa Federació i, per tant, de dir adéu a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Celma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí, el Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina, no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També, defensivament, el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
3: La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027 i també la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una temporada on volen jugar un partit, tant l'absoluta masculina com la femenina. La nova samarreta recupera les 4 barres. Escoltem Joan Soteres, president de l'organisme federatiu català.
6: Tenim una samarreta, vaja, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les 4 barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les 4 barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, s'estindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
3: I en handbol, avui el Barça juga contra el Veszprém la final del Mundial de Clubs.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Uns minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys, amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la Maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
1: Tot plegat a menys de 24 hores de la votació dels textos al Congrés, el PNB ha anunciat fa uns minuts que donarà suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i que regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres, i que rebutjarà el segon sobre la renovació de contractes. Totes les mirades estan posades ara en Junts, que faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot. I un altre dels temes d'avui, alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ha enviat una alerta al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
3: També hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país, on hem de posar el focus sobretot de cara al final del dia, matinada de demà i part del matí, que puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado, alguna mànega o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
1: I atents, aquesta tarda al Parlament, el ple votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha una proposta de Junts de reprovar el president Salvador Illa com a president, un fet inèdit que no tirarà endavant perquè no compta amb els vots d'Esquerra i els Comuns. I acabem amb nom propi, Joan Dausà, que ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Barcelona.
4: Comença l'Hora Maresme.
0: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca des de 8 punts diferents del territori, passant per Tordera, Palafolls, Malgrat, Calella, Sant Vicenç de Montalt, Canet de Mar, Arenys de Mar i Premià de Mar amb en Marçal CC a les Vies de So. Avui és dijous 1 d'octubre de 2026 i parlem de la gent gran. Avui se celebra el Dia Internacional de la Gent Gran, una jornada dedicada a reconèixer el paper de les persones grans a la nostra societat i a posar en valor tot allò que ens aporten. Parlem d'una generació que acumula experiències, coneixements i una manera d'entendre la vida que també forma part de la nostra memòria col·lectiva. Són pares, mares, avis i àvies, però també persones actives amb inquietuds, projectes i ganes de continuar participant en la vida dels nostres pobles. Avui, a l'Hora Maresme, volem posar-los al centre, parlar de com vivim l'envelliment i reivindicar una etapa de la vida que va molt més enllà de l'edat que marca el DNI.
0: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
4: I comencem parlant de la gent gran, primer coneixent la feina que es fa des dels ajuntaments de cara a aquest col·lectiu. Fixem-nos, en aquest cas, en l'Ajuntament de Palafolls, amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, a continuació parlem amb una regidora, veritat?
5: Sí, tens tota la raó. De fet, no serem l'únic municipi. A molts municipis, per exemple, de la comarca, avui s'han fet activitats amb motiu d'aquest Dia Internacional de les Persones Grans que comentaves a la presentació. Gemma, avui vull conversar amb la regidoria de gent gran del nostre municipi, amb la regidora de gent gran, la Marta Labart. Crec que la tenim al telèfon. Marta, molt bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: Dia intens, aquest Dia Internacional de les Persones Grans, on a Palafolls, per exemple, igual que molts municipis, s'ha fet la lectura del manifest. Nosaltres avui, que també hem fet l'homenatge a les persones que celebren els 50 anys de casats, i acabarem amb un concert de la Coral Palatiol a la tarda. Per tant, un dia especial per la regidoria, oi?
6: Sí, bé, a més aquest dia és l'últim d'aquesta setmana de la gent gran que portem des del dimarts de la setmana passada, amb diferents activitats que donen inici també al curs, etc. I avui doncs ho acabem amb aquesta lectura, amb aquest homenatge i amb aquesta coral, que és una coral formada per gent gran. Vull dir que aquesta és la particularitat i la gràcia també d'aquesta actuació d'avui a la tarda.
5: Marta, a les 9 del matí a Palafolls s'ha fet la lectura del manifest institucional. Què ha volgut reivindicar aquest manifest?
6: Bé, aquest ha sigut un manifest una mica transversal. Hem parlat una mica de tot perquè, de fet, la importància de cuidar les persones grans implica una societat que cuida les persones grans, implica una societat que es cuida ella mateixa. Tots acabarem sent grans, no? I llavors hem de treballar perquè la realitat, el dia a dia d'aquesta gent, no? Que han sigut els nostres pares, mares, avis o tiets, no? Els que ens han precedit, doncs, tinguin la bellesa i una edat avançada amb dignitat, des dels que són actius com avui, no? Que hem caminat bastant, fins als que avui, malauradament, no han pogut venir, però han pogut gaudir d'altres activitats.
5: Marta, aprofitant que et tenim aquí per fer una semblança a totes les regidories de gent gran o fins i tot de benestar social que podem tenir repartides pels municipis de la comarca, què suposa poder fins i tot a nivell personal ser regidora de la gent gran i què t'aporta?
6: A mi, personalment, m'agrada molt, la veritat, perquè aquests dies que hem sigut intensos, vam fer l'excursió, que vam anar a Peralada, vam fer una festa en homenatge a les persones de 90 anys, més tota la gent gran en general, que vam fer un bingo musical xulíssim, vam anar al geriàtric, etc. Tots aquests dies, a part del dia a dia també, la gent gran t'explica moltes coses i et parla molt. I quan una cosa no els agrada, te la diuen ràpid. I això és molt bo, també, perquè ens permet a nosaltres millorar, ens permet reaccionar i aportar novetats, no? Jo, és la quarta setmana de la gent gran que fem i cada setmana és millor perquè, com et deia fa un moment, te'ls escoltes, te'ls mires, veus què els agrada més, què els agrada menys, i amb això vas treballant. I després també passa que amb aquestes converses també detectes doncs, aquesta soledat no volguda que és tan... que és aquesta mena de xacra que és tan important perquè és silenciosa i, en canvi, molt present, també detectes això, no? Doncs la senyora que fa dies que no diu res, la senyora que no vol venir perquè li fa vergonya, llavors doncs, des de serveis socials podem trucar, podem fer... Tota aquesta xarxa importantíssima ajuda també a cuidar-nos els uns als altres i que des dels consistoris puguem actuar i podem fer feina, podem treballar per ells.
5: Per tant, Marta, ara t'escoltava i una de les principals tasques de la regidoria de la gent gran segurament és reincorporar-los a la societat, en el cas que sigui així, o si més no, fer que no es despengi, no? Una societat que cada vegada va més de pressa i que sembla que has d'aprendre coses noves constantment si no et quedes enrere.
6: Totalment. Nosaltres ara hem fet... Bé, nosaltres tenim la sort que aquí a Palafolls tenim un casal de jubilats molt actiu amb moltes activitats, però sí que és cert que no tothom va al casal. La gent que posa les tardes té altres activitats i no té ganes d'anar al casal a jugar al que sigui, no? Però sí que hem fet cursos de digitalització, per exemple, ara... precisament atenent amb una de les demandes, no recordo quina de les activitats que hem fet, farem un taller perquè la gent es pugui donar d'alta a l'IDCAT per poder entrar a La Meva Salut, una cosa tan senzilla com aquesta. Ara ho han canviat el sistema i ja tothom va, bueno, ostres, i ara què, no? Doncs farem tallers amb el mateix personal de l'Ajuntament, no cal contractar personal extern. Amb el mateix personal farem tallers perquè tots puguin accedir a una app tan important com és La Meva Salut, per poder veure les agendes, per poder veure les cites, etc. Vull dir, i això és el que dèiem, no? Treballar perquè no quedin despenjats amb la realitat. A mi em sembla molt bé, no?, poder fer un taller d'Instagram, està molt bé, però la realitat és que volen entrar a La Meva Salut.
5: No, o a l'hora d'anar, per exemple, a treballar, no?, amb l'aplicació, per exemple, de la Caixa en qüestió o del banc en qüestió, que en aquest cas sí que es necessiten precisament aquestes nocions. I lligat a això, precisament, i ja per anar tancant l'entrevista, Marta, sí que m'agradaria dedicar un temps a aquell, un dels projectes que a mi em sembla més tendre dins la regidoria de la gent gran, que és allò, el projecte intergeneracional, no? Moltes vegades el que heu fet és unir escolars o gent de l'institut amb la gent gran del nostre municipi, fins i tot del geriàtric que tenim aquí, simplement per compartir experiències.
6: Sí, això és maquíssim, i moltes vegades són iniciatives que surten de les mateixes escoles. No, nosaltres, evidentment, que hi donem tot el recolzament i a vegades podem donar doncs, una idea, una pinzellada, però és una consciència, crec, molt important. I aquestes activitats, fa un parell d'anys es van fer un projecte preciós que es deia Paraules desconegudes, i en què es feien parelles lingüístiques amb persones grans del municipi on es descobrien paraules que els nanos avui en dia no tenen ni idea del que vol dir, no? Llavors es va fer tot un projecte que va ser preciós, i amb això es treballa aquesta relació i aquesta realitat, perquè també la bellesa en ve baixa, no? A vegades és com que vivim d'esquena, no? I hem de viure de cara, perquè la gent gran, vull dir, són els nostres, vull dir, som tots al final. I això és molt maco de fer, també s'ha fet amb l'institut, amb diferents projectes també, sí.
5: Ens sumem, doncs, a aquestes últimes frases que ens comentaves avui, doncs, amb més motiu amb aquest Dia Internacional de les Persones Grans, on hem volgut també veure quines són les feines que es fan des dels diferents ajuntaments. Marta Labart, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Palafolls, gràcies avui per compartir una estona amb nosaltres.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Molt bona tarda.
4: Gràcies, Jordi. Seguim avançant i ens preguntem com tractem a les persones grans. Les escoltem i respectem la seva autonomia o de vegades tendim a decidir per elles sense adonar-nos-en? Per aprofundir en aquesta qüestió, en parlem a continuació amb el Martí Capçada.

0: Doncs sí, Gemma, quan parlem de gent gran, sovint ho fem des de la idea que són persones que necessiten ajuda, atenció o protecció. Però, realment, com les tractem en el nostre dia a dia? Aquesta és la pregunta que ens farem avui. Els parlem amb normalitat o de vegades ho fem com si fossin infants? Els escoltem quan prenen decisions sobre la seva pròpia vida i fins a quin punt els prejudicis sobre l'edat condicionen la manera com ens relacionem amb ells? Avui volem posar el focus precisament en això, en com tractem la gent gran i quins comportaments tenim normalitzats que potser hauríem de revisar. Hi ha situacions molt quotidianes que probablement tots hem vist alguna vegada. Una persona gran entra en una botiga i algú de cop li parla amb un to excessivament infantil. Va al metge i en lloc de dirigir-se directament a ella, el professional parla amb l'acompanyant. O bé, dins d'una família, els fills o els nets prenen decisions per a aquella persona sense preguntar-li què en pensa. Són gestos que moltes vegades es fan amb bona intenció, però que poden acabar transmetent una idea, i és que pel fet de ser gran, aquella persona té menys capacitat per decidir. I això ens porta a parlar d'un concepte que cada vegada sentim més, l'edatisme, els prejudicis o estereotips associats en l'edat. Però com es manifesta exactament aquest edatisme? I com pot afectar també a les persones que el pateixen? En parlem amb la Pepa Bossi de l'associació Senior Place.
1: Si parlem de com tractem la gent gran, crec que el primer que hauríem de fer és deixar d'infantilitzar-los. Masses vegades els parlem des de la compassió o decidim les coses per ells, com si no poguéssim triar. Tractar la gent gran amb dignitat vol dir mirar-nos de tu a tu, reconèixer tot el que portem a sobre i escoltar-los de debò. Són persones amb veu pròpia, amb ganes de seguir vivint i amb moltíssim que aportar. Per mi, cuidar la vellesa no és posar-los en una bombolla, és caminar al seu costat respectant la seva llibertat i el seu lloc al món.
0: I bé, probablement un dels aspectes més interessants és que moltes d'aquestes actituds no són necessàriament conscients. Podem pensar que estem ajudant una persona gran quan en realitat simplement estem limitant la seva autonomia. Podem pensar que parlar-li d'una determinada manera és ser amables quan aquella persona pot sentir que l'estem infantilitzant. També passa quan assumim que una persona gran no sap utilitzar la tecnologia, que no pot aprendre coses noves, que no pot prendre determinades decisions o que ja no té interès per participar activament en la societat. I aquí hi ha una qüestió molt important. Fins a quin punt l'edat acaba determinant què esperem d'una persona? Perquè, evidentment, no totes les persones grans són iguals. N'hi ha que necessiten molta ajuda i n'hi ha d'altres que són completament autònomes. N'hi ha que tenen dificultats de mobilitat i d'altres que fan esport, viatgen o contínuament treballen. Per tant, potser hauríem de començar a deixar de parlar de la gent gran com un grup homogeni i començar a mirar cada persona individualment. Azucena Izquierdo, també de l'associació Senior Place, ens explica el per què molts cops acabem decidint nosaltres per la gent gran.
2: Moltes vegades tractem la gent gran des d'un paternalisme que porta com a una mena de tutela invisible i crec que ho fem sense voler i acabem decidint per ells, com si pel fet de ser grans haguessin perdut el dret d'opinar o decidir sobre la seva pròpia vida. De fet, vivim en una societat que valora tant la joventut que envellir no val res. I això, a més, es nota especialment amb clau de gènere. O sigui, a les dones grans sovint se les aparta a un segon pla o se les deixa amb un paper molt passiu. I, no sé, se'ns omple la boca de parlar de cures, però cuidar no és infantilitzar ni decidir pels altres. Cuidar de debò és escoltar, respectar la seva veu i deixar que decideixin de manera autònoma.
0: Ja l'heu escoltat? Potser la clau és precisament aquesta. Entendre que ajudar una persona no significa necessàriament decidir per ella. Escoltar-la, preguntar-li què necessita, respectar les seves decisions i no donar per fet què pot o què no pot fer simplement per la seva edat són gestos que són molt senzills però que poden marcar una diferència important. Perquè tractar bé la gent gran no hauria de significar tractar-la de manera especial, sinó tractar-la com qualsevol altra l'altra persona, amb respecte, autonomia i escoltant què té a dir. I al final hi ha una última idea que ens hauria de fer reflexionar, i és que la gent gran que tenim avui som, en certa manera, nosaltres mateixos d'aquí uns anys.
3: Seguit parlem amb Josep Maria Granyó, president de l'Espai Caixa de Calella, sobre el concepte de l'economia platejada. Amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, abordem els reptes i les oportunitats que planteja l'envelliment de la població i com l'economia platejada, que engloba els productes, serveis i activitats econòmiques adreçats a les persones grans, pot donar resposta a les seves necessitats. Sergi, bona tarda.
4: Bé, avui és dia 1 d'octubre, un dia molt important, és el dia de la gent gran, i per parlar avui 5 minutets tenim el president de l'Esplai, Josep Maria Granyó. Què tal, com estàs?
5: Molt bé.
4: Avui m'has comentat que per al dia d'avui volies parlar sobre un concepte que jo desconeixia, la veritat. Sé que has vingut moltes vegades per aquí, hem parlat de l'edatisme, hem parlat de la relació dels joves amb la gent gran, però avui em vols parlar de l'economia platejada, m'has comentat. Què significa això exactament?
5: Sí, bueno, això... l'economia platejada està associat una mica de que la gent gran, com que tenim canes, sembla com si fossin el cabell platejat, no? Això és una mica la denominació del paral·lelisme amb això, no? Però l'economia platejada és una economia que... al trasfons hi ha una cosa, no? De que a vegades, quan som grans, la societat ens desplaça amb molts conceptes, no? En el sentit de que, bueno, ja ho hem fet tota la vida, el que hem de fer és procurar passar els millors anys que ens quedin per tal, divertir-nos, anar a ballar, fer excursions, viatges de l'incerso... O sigui, tot està una mica muntat com puc dir, escolteu, no és que no serviu per res, però ja esteu desplaçats a la societat tan competitiva que hi ha. I amb això jo em rebel·lo. Em rebel·lo, i més apoyant-me en el que és l'economia platejada. L'economia platejada mou milions i milions i milions d'euros a nivell de tot el món, i a nivell d'Europa, i a nivell d'Espanya, i a nivell de Catalunya, no? Lo qual vol dir que nosaltres encara som productius, molt productius, que hi ha molta gent que se n'aprofita de la productivitat de la gent gran sense potser tindre, d'alguna forma, la compensació que ens correspon. L'economia platejada, doncs, bueno, fixa't, nosaltres mengem. Nosaltres participem, per exemple, en espectacles, on anem a veure els espectacles. Nosaltres viatgem, nosaltres comprem, paguem els lloguers, el que no té de pis de propietat, però paguem nosaltres els impostos. Les necessitats presents i futurs de la gent gran també requereixen inversions. S'està parlant de les vivendes tutelades. Vull dir, s'està parlant també de que t'exprimeixen fins que et mors perquè tens seguros de vida i de mort. Vull dir, tot aquest conjunt de economia platejada, genera una quantitat de mils de milions que els més joves i les empreses se n'aprofiten. I, d'alguna forma, també dius, aquesta economia està creixent a vegades per damunt dels dos dígits. Vull dir que també s'inverteix molt perquè saben que la vida de les persones serà cada vegada més llarga i amb un consum més important. Per exemple, producte farmacèutic. El 65% del producte farmacèutic, d'alguna forma, és consumit per persones de més de 65 anys. Els hospitals, vull dir, que dius, bueno, doncs estem donant beneficis a una sèrie d'empreses, com la indústria farmacèutica, després en benefici al pagar aquests impostos, en benefici de tota una societat.
4: Sé que hem comentat... De fet, al principi ho hem mencionat, no? que durant molt de temps hem comentat aspectes com l'edatisme, com la soledat, com aquesta relació amb els joves que no acaba de poder encaixar per aquesta diferència d'edat o simplement de generació. Creus que això de l'economia platejada entraria dins d'aquests problemes, superaria fins i tot l'edatisme, que és un dels problemes que es comenta més, o simplement és una cosa a tenir en compte però que poder... no té massa prioritat, diguéssim.
5: Home, jo em refereixo que l'economia associada amb tot això que m'estàs dient jo crec que és positiu, perquè si tu vas, per exemple, al dentista, qui t'atén?
4: Bueno, generalment una persona
5: més jove
4: adulta.
5: Que tu. Més jove que tu. I tu, si li aportes un benefici, pues te tractarà millor, no? Perfecte. O, per exemple, si qui et cuida a casa, pues és una persona que té que tindre físicament més força, i que venen pues, els immigrants, que en aquest sentit són molt carinyosos, normalment en aquest sentit, perquè tenen un respecte a la gent gran, potser per damunt d'aquí, i que, d'alguna forma, els estàs oferint una economia amb ells, i ells també et corresponen amb un carinyo i amb un tracte, no? O, per exemple, amb una amb un pis tutelat, que és el que cap on va el futur, bueno, està donant vida a persones, metges, personal que et cuide, o personal de cuina, i, claro, si tu li aportes un benefici, lògicament hi ha una correspondència tal. Sí que és molt materialista, sí que potser és poc social, però al final el que d'alguna forma et pague o el que d'alguna forma t'aporta benefici, d'alguna forma el tens amb més estima. Nosaltres el que no volem ja és demanar caritats, no volem demanar ajudes, de dir, bueno, es correspon l'ajuda i volem que d'alguna forma, vull dir, tens l'obligació de tractar-nos bé perquè són grans. No, vull dir, també volem que ens mirin com persones que estem rendint, produint i ajudant amb una economia col·lectiva. Què farà la joventut d'aquí quan els robots substitueixin a moltes aquestes...
4: Ja veurem, eh? Als anys 90 es deia que els cotxes volarien i encara no...
5: Bueno, però això, no és que no puguin volar, però pensa una cosa, no és que no puguin volar, el que passa és que no els interessa que volin encara,
4: exacte.
5: Vull dir, que l'altre dia també estava escoltant una cosa, d'aquí uns anys, d'aquí uns pocs anys, els que pagaran impostos seran els robots. Què faran els altres?
4: Viure. Josep Maria Grañó, moltíssimes gràcies.
5: A tu, Sergi.
3: Acabarem a Malgrat per parlar amb algú que viu de primera mà aquest tracte cap a la gent gran, amb la Laura Espanyol i la persona entrevistada.
6: Avui ens acompanya a la ràdio en Raül Grinyó, president del Casal d'Avis de Malgrat, perquè ens expliqui de primera mà com se senten tractats per part del poble. Bona tarda, Raül.
7: Bona tarda.
6: Anem directes cap a la pregunta que ens ocupa. Sentiu que se us tracta diferent per part del poble o de les persones més joves?
7: De veritat, no. No. No, perquè jo penso que a cops els tractes que trobem diferent d'abans ara és que a cops tampoc la gent gran estem com hauríem d'estar. Llavors mai hi ha la culpa total d'una part, ni la raó total d'una altra part. Sempre hi ha raó i culpa per ambes parts. I és això, de moment no he notat jo cap cosa per ser ara més gran del que era abans. Perquè és on em desenvolupo i que de moment no, eh?
6: Aquesta resposta és molt positiva, però també m'agradaria saber, creus que hi ha hagut un canvi, que ara no es nota que se us tracta diferent, però potser abans sí que es tractava diferent a la gent gran?
7: Mira, ja no sóc expert en això, però l'edat fa que siguis expert, perquè és l'edat, i el que tu em preguntes és el que pertoca a mi. Tot depèn el comportament. Jo estic sempre en què... El que abans he dit és que no hi ha sempre allò que m'estan fent malament, això. També vaig a pensar jo, estic fent bé jo aquestes coses, per sentir-te el tractament has de tractar bé. Jo sempre he intentat, no sé si ho he lograt, tractar bé la gent, llavors he tingut la sort poder de que m'han tractat bé, no només familiars, sinó companys, amics, gent jove, que són els fills dels que conec jo. De moment, no. Sempre s'ha dit, és que aquest jovent... Però jo me'n recordo que quan era jove també deien, aquest jovent, i jo estava... És com la música, aquella sí que era bona, del teu temps no. I ara penso, la que escolto ara no m'agrada, però pot ser bona, però aquella era la meva. Jo penso que cada un a la seva època tot això ho va tenint. Depèn la teva època d'edat i tot això. Tornant a la pregunta, no, no noto que hi hagi diferència.
6: Perquè, de fet, en el casal d'avis feu moltíssimes activitats.
7: Sí, moltes. Sí, és veritat, tenim com unes 12 o 13 seccions engegades. No vol dir que totes, diguem, tinguin el mateix volum de, diguem, d'assistència. Hi ha algunes que realcen de les altres perquè són més adequades.

0: notis un rechaç per a les altres persones o un tracte diferent. Penso jo, de moment no em sento actor de si ara es tracten malament perquè som més grans. De moment no. Hi ha de tot, hi ha de tot.
1: Potser vaig a posar el dit a la llaga, com diguem, però clar, com més gran et fas, més proper estàs, depèn de quin tipus de malalties o també de la possibilitat o no d'anar a residència. Com es veu un cop t'acostes en aquestes possibilitats des del teu punt de vista?
0: Evidentment, les patologies, que és lògic que per l'edat vas agafant, et fan variar el caràcter, et fan variar moltes coses, perquè, bueno, és allò que dius, m'ha anat al metge i tal cosa. Però sempre hi ha aquell que diu, calla, home, calla, tu tal cosa, mira, jo això, això, això i això. Caram, jo em queixo, potser no tinc dret a queixar-me, no? A l'estar potser amb patologies no tens ni l'agilitat, ni l'alegria, ni les coses que tens quan és més jove, perquè allò t'està molestant molt, o bé, encara que tu pels fàrmacs no notis la sintomatologia que et faci mal l'estómac o el cap o els ulls o el que sigui, però l'humor el vas perdent una miqueta. Tot depèn del caràcter de la persona, també, que sigui positiu o negatiu, perquè hi ha persona jove que és molt negativa, molt, i no té res a veure l'edat,
1: Doncs, aprofitant que és el dia de la gent gran, quin és el missatge que voldries enviar a tothom que ens està escoltant?
0: Quin missatge els hi diria?
1: Sí.
0: Doncs, bueno, escolta, que se'n donin compte que la bellesa és molt, molt, molt maca, si la saps gaudir, si saps rodejar-te de les millors persones. I a cops no només és la família, sinó amistats. I veus que realment, què diria jo, tot el que saps no ho has llegit en llibres, no ho has après. És l'experiència de tractar amb gent, de tota la cosa. Vull dir, hem d'estar, penso jo, a cop sembla que sigui molt fàcil de dir, però difícil de complir. Que tinguis salut, que no tinguis dolors, això també, perquè els companys i companyes en les seves patologies, que són doloroses, lògicament que li diràs a aquella criatura, escolta, fas mala cara, si és que em fa mal això, quina cara vols que faci? És que no
1: Clar.
0: puc caminar, és que m'han d'ajudar. Has de pensar que el teu segle de vida, doncs, escolta, té un principi i té un final.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies per acostar-nos al teu punt de vista a la ràdio.
0: No, no, gràcies a vosaltres per tindre doncs, aquest ple que m'heu invitat.
2: Moltes gràcies, Laura. Nosaltres, tot seguit, ens fixem en el cel i en el temps amb la crònica d'en Quim Serra.
3: Hola, bon dia. De moment, avui comencem aquesta jornada de dijous i comencem el mes d'octubre amb una situació meteorològica marcada pel pas d'una cueta frontal que aquí a la costa de moment no ha deixat, ni esperem que aquest matí tampoc deixi precipitacions i força núvols. Fins i tot veiem alguns llamps mar endins a primera hora d'aquest matí, però de moment de pluja res de res. Aquesta tarda, en canvi, la inestabilitat associada al pas d'aquest front sí que podia fer créixer alguna nuvolada cap a l'àrea del Maresme Nord i deixar algun xàfec puntual, localment d'una certa intensitat, però de forma molt puntual i passatger. Ràpidament millorarà. En qualsevol cas, esperem que les temperatures avui es mantinguin semblants a les d'ahir i que el vent es vagi reforçant un vent de l'est nord-est que al llarg dels pròxims dies serà el protagonista, un dels protagonistes de la situació meteorològica, ja que ens acompanyarà ben bé fins diumenge amb una mar força alterada, amb forta maror aquí al litoral maresmenc. De cara a demà, divendres, a diferència d'avui, tindrem més estones amb sol. Si avui les temperatures es mantenen sense canvis, demà tornaran a pujar i, per tant, en general, continuarem amb unes temperatures anormals pel que és l'època de l'any i realment molt i molt suaus.
4: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: I aquesta hora, com sempre, ens fixem en les xarxes socials i repassem què és notícia. Avui comencem pel Maresme. Mataró estrena el 18 d'octubre el nou centre de protecció d'animals de companyia després de 10 anys de provisionalitat. El nou equipament compta amb millors espais per a gossos i gats, clínica veterinària, quiròfan, zones de quarantena i espais de formació i esbarjo. El projecte suposa una inversió de més d'un milió i mig d'euros i representa un canvi important respecte al 2015, quan la ciutat fins i tot es plantejava deixar de tenir un centre propi. L'objectiu, però, no és augmentar-ne l'ocupació, sinó reduir l'entrada d'animals i facilitar que els que hi arribin siguin adoptats el més aviat possible, reforçant d'aquesta manera Europea, les polítiques de benestar animal,

assistència veterinària i adopció. En clau internacional, Rússia ha advertit l'OTAN que podria utilitzar armes nuclears si els països occidentals ataquen territori rus o intenten bloquejar Kaliningrad, l'enclavament rus situat entre Polònia i Lituània. L'OTAN ha condemnat l'amenaça i ha reiterat que està preparada per defensar el territori dels seus membres. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha demanat a Vladimir Putin que posi fi a les amenaces nuclears i ha assegurat que actualment no hi ha una amenaça imminent d'un atac rus contra països de la Unió Europea. I el tema curiós del dia, Krista Pike, l'única dona condemnada a mort a Tennessee, ha sobreviscut a dues dosis letals de pentobarbital durant la seva execució, després de passar 30 anys al corredor de la mort. La dona continuava respirant i movent-se després de les dues injeccions i finalment va ser traslladada a un hospital. Pike va ser condemnada a mort el 1996 per torturar i assassinar Colin Slimer, de 19 anys. El cas ha generat una situació excepcional perquè, segons els seus advocats, el protocol estatal no preveu què fer si una persona sobreviu a les dosis establertes. El governador de Tennessee ha suspès les execucions previstes per al 2026 i també ha ordenat una revisió per determinar què ha fallat. Això, doncs, és el que es parla avui a les xarxes i tot seguit repassem la pregunta del dia. I en relació amb el tema del dia, us preguntem a partir de quina edat consideres que una persona s'ha fet gran. Podeu respondre a través del nostre compte d'Instagram, @horamaresma, i us llegirem per allà. Podeu enviar-nos un missatge. Fins ara!

0: I ara és moment de parlar de natura i descobrir què està passant actualment al nostre entorn. Ho fem amb la nostra companya, la Laura Espanyol.
1: Doncs com deia Gemma, avui descobrirem què estan fent les aus del nostre entorn a aquesta època, perquè l'Helena Ferrer, secretària de Natmón i tècnica en Educació i Control Ambiental, ens explicarà tots els detalls de la migració postnupcial. Bona tarda, Helena.
2: Bona tarda.
1: Per què parlem avui de la migració postnupcial?
2: Doncs perquè, mira, si te sembla, el que farem serà parlar, deixar un concepte clar, que seria el de la migració. Així es podem seguir després. La migració és una adaptació de moltes espècies, no només de les aus, els humans també estem implicats en aquí, a les fluctuacions de les seves fonts d'aliments. És a dir, ens traslladem pel planeta per buscar fonts d'aliment. Una vegada tinguin aquest concepte molt, molt clar, parlem de la migració que ens afecta ara, que és la postnupcial. En parlem avui perquè ens trobem de ple en el període de l'any en què es produeix aquesta migració postnupcial. Aquest fenomen té lloc a finals d'estiu i durant la tardor, principalment entre els mesos des de l'agost fins al novembre, més o menys. I és un cop acabada l'època de cria, el període nupcial, i els polls ja han crescut. Llavors els ocells inicien el seu viatge cap al sud. Perquè podríem dir que hi ha dues migracions a l'any. Una és la de la primavera, la prenupcial, prenúpcies, és a dir, és una manera una mica antiga de dir abans d'unir-te per criar, i una altra que és la tardor, que és aquesta que passem ara, que és la postnupcial, després de les núpcies.
1: D'acord, i quines característiques concretes té aquesta migració?
2: Aquesta de la tardor podríem dir que es caracteritza per exemple, un flux massiu de joves. És a dir, a diferència de la migració de la primavera, la prenupcial, que hem explicat abans, la postnupcial aquesta inclou tots els polls nascuts durant l'any. ¿Vale? Això fa que la població total en moviment sigui molt més elevada i que veiem exemplars adults i també exemplars joves migrant. També perquè és un viatge una mica més lent i més pausat, perquè els ocells no tenen tanta pressa d'arribar per aconseguir el millor lloc per criar, de manera que es fan aturades per alimentar-se i descansar. Aquest és un apunt molt, molt important, les aturades, perquè igual que fem nosaltres, que quan anem de viatge necessitem parar de tant en tant per posar benzina, menjar o anar al lavabo, i trobem aquests llocs meravellosos a les autopistes per fer parades d'aquestes, doncs ells fan el mateix en el seu vol. I aquests llocs de parades són aquests llocs on te poden trobar menjar, descansar. I solen ser els espais humits, val? En la nostra ruta migratòria tenim uns espais, per exemple, que hi ha des dels aiguamolls de l'Empordà, el delta de la Tordera, el Llobregat, el delta de l'Ebre, on ells poden anar fent parades per repostar una mica i agafar una mica de greix, que és en realitat el que ells necessiten com a combustible per poder seguir viatjant, no? Doncs aquesta migració postnupcial té un viatge una mica més lent i pausat i poden anar-se aturant per alimentar-se. Perquè al principi el que volen a la primavera, que és l'altra, el que volen és arribar ràpid, ràpid, ràpid, a aconseguir un lloc, conquerir-lo, com si diéssim, i buscar parella. Una altra característica d'aquesta de la tardor és que les rutes són una mica menys experimentades. És a dir, com que hem dit que molts viatgers són joves, doncs a vegades aquests són una mica més inexperts i es desplacen i es poden arribar a desviar, no? Això fa que alguns exemplars es desviïn i puguem veure espècies poc habituals en un lloc o a l'altre perquè era un ocell que era inexpert i no ha trobat ben bé el camí, no? I també perquè és una estratègia temporal. Se sol fer generalment de nord a sud i de nord-est a sud-est. Moltes espècies petites viatgen de nit per evitar els depredadors, mentre que les grans aus planadores viatgen de dia per aprofitar els corrents tèrmics.
1: I nosaltres com podem detectar quan veiem els ocells si estan fent aquesta migració o simplement estan volant?
2: Clar, és una pregunta molt xula, perquè, clar, volar ho fan sempre i clar, no sabem, bueno, aquest està de viatge o està aquí només exhibint-se, no? I, bueno, requereix una mica fixar-se una mica en el seu comportament i en el context de tot, no? Per exemple, amb un ocell que estem veient que vola, si és un local o resident, és a dir, un ocell que no està migrant, la direcció del vol serà canviant o circular o que volen en tota la direccions, buscant aliments, etc. En canvi, amb un ocell en migració activa, anirà normalment direcció constant i lineal, generalment cap al sud o cap al sud-oest, ara a la tardor. Això seria una. Per exemple, una altra seria l'alçada. El local o resident vola a baixa o mitjana alçada, prop de la vegetació o del terra perquè està buscant menjar. En canvi, el que està migrant vola a gran alçada. Sovint, gairebé, n'hi ha molts que són invisibles a ull nu, si no són grans, grans ocells, perquè estan agafant les autopistes del cel. Val? També podem veure si s'agrupen o no. Els residents poden haver grups familiars petits i exemplars solitaris tancats en un territori. Pots veure els adults amb els joves junts, etc. Aquests els residents. En canvi, els que estan en migració, veus grans estols, alguns en forma de V baixa o amb línies, van en grup, o fins i tot hi ha un degoteig constant d'individus que no van en grup, però que és constant, de la mateixa espècie, en una mateixa direcció. Per això també podem veure, llavors, que són migrants.
1: D'acord, doncs ja sabem que aquests dies hem d'estar pendents del cel, a veure si veiem aquests ocells migrants. Moltes gràcies, Helena, per portar-nos aquesta informació a la ràdio.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres i a mirar cap amunt.
0: Com cada dijous, ara és el moment de parlar de moda amb la nostra companya, la Judit Jiménez, i estilista de capçalera. Judit, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Com estàs? Com va el dia?
3: Bé, treballant molt.
0: Molt bé, ben fet. Judit, avui parlem d'un tema en concret. Et volem preguntar, en primer lloc, si la roba té edat o ens hauríem de posar allò que simplement ens agrada, i si té gènere, les dues coses.
3: Mena. És una pregunta que realment moltes vegades me la faig, sobretot la del gènere, perquè quan et diuen aquesta bamba és d'home, aquesta bamba és de dona, jo per mi crec que no és ni d'una cosa ni de l'altra, que sí que potser té una amplada especial o el que sigui, però també hi ha dones que tenim el peu més ample, no? O homes que tenen el peu més estret i potser li va millor un número que l'altre o un model que l'altre. Vull dir que per mi no té ni gènere ni té edat, perquè que jo sàpiga no tenen DNI.
0: Mm-hmm.
3: Clar. Sí, no? Bueno, igual sí, eh? Però jo crec que no. Jo crec que no té edat. Jo crec que la clau és que et faci sentir còmode, autèntic i que et faci ser tu mateix, no?
0: Uh-huh. En el cas de l'edat, d'on creus que surt aquesta idea que a partir d'una determinada edat hi ha peces que ja no toquen posar-se?
3: Mira, jo que ja soc gran, no molt, però gran, una mica gran, m'he trobat tota la vida que he escoltat el típic de a partir dels 40 el cabell llarg no, perquè queda malament. A partir de no sé què, jo crec que són coses molt convencionals. Són coses de la societat d'abans. Són coses heredades, saps? Mm. I no penso que siguin... Per sort, crec que ja no... Crec que estan, que ja no es fa gairebé cas, aquestes coses. Antigament sempre era com que havies d'anar d'una manera, o si se't moria algú, si acabes de dol, i era obligatori, estrictament obligatori, o no podies anar amb la faldilla per sobre el genoll, havia d'anar sempre per sota, o el que et dic, dels cabells de l'edat i tot això. Jo penso que són prejudicis de fa anys.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Hi ha alguna peça de roba en concret que consideris, tot i que tu penses que la roba no té edat, no? Però hi ha alguna peça de roba que pensis que és molt juvenil o molt adult?
3: Jo penso que... No, per mi no, eh? Però sí que és cert, que això ho hem parlat algunes vegades, que hi ha peces de roba que jo penso que no són... Jo és que no les considero... Quan són així, no les considero ni peces de roba, eh?
0: Uh-huh.
3: Perquè, per exemple, els mini-shorts que són tan mini, que no poden donar calces, per mi això no és una prenda de roba. No ho veig, una prenda de roba, saps? Llavors, jo no crec que sigui elegant de cap de les maneres. Per tant, penso que qualsevol peça... O sigui, jo parlant sempre de l'edat de les persones, eh? Siguem més grans, més joves. Si, per exemple, una minifalda, una faldilleta curta, la pots portar amb un blazer i la pots portar amb una manolatina i vas més elegant que no si la portes, doncs, potser amb una caçadora tejana i unes botes camperes, saps?
0: Mm.
3: O sigui, depenent dels complements i de la roba que tu li posis a les peces de roba o dels bàsics que els combinis, si depèn de la sofisticació, tu pots sofisticar un look i pots anar amb roba que potser vista sola seria molt de dir, ui... Sembla que no vagi gens arreglada o sembla que vagi deixada i que va superelegant, saps?
0: Uh-huh. Creus que a vegades com a societat som massa crítics quan veiem una persona doncs d'una certa edat vestida de forma juvenil?
3: Sí, sí, absolutament sí. I et diré una miqueta més. Penso que de vegades això ve donat de la gent que té ells mateixos inseguretats, saps?
0: Uh-huh.
3: O sigui, algú que té una inseguretat o que té un prejudici, quan veu això ho critica, però és perquè és la seva pròpia inseguretat, penso
0: Clar.
3: jo, eh?
0: És com a no s'atreveixen, potser, i els hi fa...
3: Clar.
0: Els hi dona mania i ràbia que un altre sí.
3: Sí, pot ser, eh? Hi ha gent que és envejosa de mena i veu una persona que li pot quedar molt bé una peça de roba. Ostres, a mi em vindràs a dir que va, clar, a veure, anem a veure una cosa. Partim de la base del que diem sempre aquí tu i jo quan parlem, que sigui roba que ens fa sentir a nosaltres bé. Compte, en el moment en què et disfraces per vestir-te ja no t'estàs sentint bé, ja t'estàs disfressant. Per tant, si és roba que tu et fa sentir bé, els altres que diguin el que vulguin, saps? Uh-huh. És que això és per davant de tot. Tens l'invers, els viejóvenes, no?, que diem, que sembla
0: sí.
3: broma. Aquest és un viejóven. Jo tinc un germà que és director d'hotels i té 16 anys menys que jo. Quan ens veuen junts, semblem iguals. Mm. Però no que, saps? O sigui, a mi, molt jove, i amb ell se'l veu més gran. La cosa és una cosa raríssima, i és perquè ell sempre ha d'anar vestit d'una manera i condicionadament d'una manera. Ell ha d'estar donant una imatge davant dels clients perquè és molt seriós, ha de ser molt seriós el seu paper i tal. Però és el senyor director i ha d'anar així, és el que dona, saps? Ha d'estar amb una... Però, pobre nano, ell no és un... Llavors, clar, el veus i dius, ostres, i això és una pena, perquè a vegades, moltes vegades, el nostre dia a dia, o sigui, el nostre entorn i les nostres tasques de feina i les nostres gent que ens codegem i totes aquestes coses ens fan haver d'anar d'una manera o d'una altra, eh?
0: Ja per anar acabant, Judit, hi ha colors i estampats o doncs, determinades textures de roba que tradicionalment s'hagin associat a determinades edats?
3: Penso que sí, però penso també que estan desapareixent. O sigui, penso que fins fa... O sigui, el mateix que et deia abans amb allò dels cabells, no? Fins fa uns anys no era normal que una dona de 40 anys dugués el cabell llarg. Ara no passa res, ara està bé. Si tu cuides el cabell, a veure, hi ha gent jove que porta el cabell llarg que porta fet una porqueria. I més valdria que el dugués curt, saps? I hi ha gent gran que el té superarreglat i superbé. Per tant, és el mateix. Amb els estampats, abans hi havia els estampats aquests del cashmere, que es veia la llengüeta aquesta que era com associat a gent gran, que era molt més seriós i tal. O les camises de quadres, no sé si te'n recordes,
0: sí.
3: que eren més de franela i eren com més de gent gran, i ara no. Ara són més per complements, per anar vestits en plan més grunys o anar vestits així amb la samarreta oberta i no sé què. O sigui, al final és tot que se li ha anat donant la volta i penso que, per sort, s'han anat perdent totes aquestes coses que feien. Això és igual a això, això és igual a això, saps? Ja no és una equació exacta. I és una miqueta com cadascú es sap... treure partit.
0: De fet, hi ha moltes persones del món de la moda, cantants, artistes, que es vesteixen doncs, amb una mica l'estètica d'abans, no? Com més vintage, més antiga... Al final, no importa, no?, ser una persona jove i vestir-se doncs, amb la roba que portaven els nostres avis.
3: Clar, és que això és cool. Uh-huh. Tu va haver-hi els Peaky Blinders, la sèrie et va posar en el punt de mirar una de cop els tirants, les boines, roba que això el duien els nostres avis, és el que estàs dient tu. I això es va posar de moda gràcies a les sèries de televisió. Al final les tendències surten i tornen. Si tu de vegades et passeix una miqueta així amb un toc vintage, és que és guai, és que queda bé. A més, és fi. De fet, vestien molt fins, vestien molt elegants. Era molt més elegant que ara. Llavors, el que s'ha de fer és trobar un equilibri i saber fer aquestes coses, no? Saber combinar l'actual amb l'antic. I és que al final és que la moda és això per nosaltres, perquè sempre ho hem dit, la moda és cíclica. Cada X anys tornen les tendències. El que passa és que es van readaptant al moment actual per poder-ho lluir d'una manera diferent. Perquè imagina't ara amb les ombreres dels 80, tal qual, literal. O 90, jo surto corrent, saps?
0: Clar.
3: Però sí que és cert que ara estructuren les americanes una altra vegada i amb el punt adequat queda molt bé.
0: Molt bé. Judit, com sempre, és un plaer tenir-te amb nosaltres. La setmana que ve ens tornem a escoltar. Fins ara.
3: Perfecte. Adéu.
0: Arribem a la part final del programa d'avui. Ho farem amb la tertúlia conduïda per en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda. Explica'ns una mica de què debatrem avui.
4: Arriba aquell moment on podríem compartir una miqueta de cafè i pastetes, no? L'hora del te. Per compartir tertúlia també amb tots vosaltres. Crec que et tinc a tu, Gemma, i també el company de Ràdio Calella, en Sergi, pot ser?
5: Hola, què tal?
4: Gràcies per compartir aquests minuts de tertúlia amb tots nosaltres. Bé, jo volia estirar una miqueta el fil del que s'ha parlat aquesta tarda quan parlàvem de gent gran. I una miqueta la velocitat que va a la societat, no? La meva pregunta és ben directa. Si creieu que la gent gran l'adaptem a aquesta societat o al contrari, com que potser no entenen moltes coses, no saben, per exemple, utilitzar diferents tecnologies noves que han anat sortint i que nosaltres d'alguna manera podem acabar dominant, això fa que, sense voler o volent, els apartem una miqueta de la societat d'avui en dia. Què en creieu?
5: Jo crec que els deixem apartats d'una manera, podríem dir, indirecta, no? Sobretot per aquesta velocitat, aquesta rapidesa, sobretot, jo diria, de canvis tecnològics. Però sí que jo crec que se'ls deixa de banda també per la gent jove, no? Aquesta relació entre la gent jove i la gent gran que no acaba d'encaixar molt bé, costa, perquè són dues generacions, diguéssim, diferents. Aquest tecleig també és una mica diferent, no, Gemma? És teu, aquest tecleig?
6: Sí.
5: No, vale.
6: Et molesta?
5: No, sisplau. No, està. Queda professional, saps? Faltaven les pastetes, això sí. Però, bueno, bàsicament és això, no? Aquesta rapidesa dels canvis, podríem dir culturals, també, però sobretot la tecnologia que avança a un ritme desmesurat.
4: Mira, us proposaré una altra cosa a tenir en compte, que és poder el tema temps, no? En aquesta societat on tots vivim tan ràpid i que gairebé no tenim temps ni per respirar, abans, quan jo parlava amb la regidora de Palafolls, sortia un projecte molt maco, que era el fet de compartir estona als petits, des d'una escola o des d'un institut, amb la gent gran, i sobretot per ensenyar-los a compartir, per exemple, doncs això, com entrar a La Meva Salut, com utilitzar les xarxes socials. Jo no sé si nosaltres, i ja m'incloc, tenim temps material que serviria com a excusa, però per sentar-nos amb el nostre avi, amb la nostra àvia, amb la gent gran, i ensenyar-los una miqueta com funciona això, o perdem la paciència molt ràpid en aquest sentit?
0: Vaja, no et sabria contestar, sincerament, Jordi, perquè, clar, això depèn de cada persona.
4: Òbviament, sí.
0: Clar, cada persona, ja em poso del costat de la que ensenya o la que està aprenent, eh? Hi ha gent molt espavilada que s'adapta sense cap tipus de problema a les noves tecnologies, i després hi ha gent, doncs, que té més resistència a adaptar-se o que li costa més aprendre. Jo crec que, vaja, que la gent jove no té problema en ensenyar. A mi, per exemple, no potser amb tecnologia, però crec que alguna vegada ho he comentat, quan estàs posant un tiquet de cotxe i algú gran, no?, amb una certa edat, et pregunta que com funciona això, fins i tot una màquina de tiquets de pàrquing, que no estem parlant de la tecnologia més avançada, però fins i tot... Jo crec que, vaja, la gent normalment entre nosaltres ens ajudem, i al final, quan veus algú gran que necessita ajuda, almenys com a mínim, a mi el que em surt és ajudar.
4: Sergi, tu com ho veus?
5: Jo, heu comentat, hi ha un concepte que és interessant, que és el concepte de la paciència, no? Que aquí, si mirem les dues bandes, jo crec que és interessant destacar que la paciència ha de recaure tant de la gent gran com de la gent jove, no? Al final, quan pensem en aquesta relació entre gent gran i gent jove, almenys parlo per mi mateix, no? Quan et sentes a parlar amb una persona gran, doncs tu has de tenir paciència, no? Per si li has d'explicar una cosa de tecnologia, doncs perquè l'entengui correctament, i també la mateixa paciència, doncs, que han de tenir ells a l'hora d'explicar-te, doncs, una cosa que passava a la seva generació i que tu t'acosta d'entendre, no? I llavors has de tenir aquesta paciència també, doncs, perquè, bueno, entenguis una mica com funcionaven els altres temps. És una qüestió de paciència mútua, vaja.
4: Precisament, Sergi, agafo això que ara m'estaves comentant, perquè voldria acabar aquesta mini tertúlia amb una nota com molt tendra, no? I és que jo ara no tinc cap dels avis vius, però a mi sí que m'agradava molt posar-me al seu costat a escoltar històries, no? Quan t'explicaven, doncs, el que havia passat amb la Guerra Civil, amb la Quinta del Biberón, que m'explicava també el meu avi, i històries que poder deambulaven i duraven tres quarts d'hora, perquè anaven d'un costat cap a l'altre, però sí que aquestes històries són vivències i també formen part de la nostra cultura i de la nostra manera de ser. Jo crec que això no s'ha de perdre. I aquí ja, més que conductor de tertulià, em posiciono. No sé si a vosaltres us ha passat el mateix.
5: Mira, malauradament, t'he de dir que jo crec que s'està perdent, sobretot per tot aquest tema de la distància una mica del jove amb la persona gran, no només per la tecnologia, sinó també doncs, per ja sigui quedar amb amics o no tenir temps, aquesta excusa que es busca, no? No tenir temps per veure la gent gran. Però sí que t'he de dir que un dels punts a favor, i jo crec que ho hem mencionat abans, que és el concepte d'anar i tornar de l'escola. Molts nens, com que els pares treballen, no poden portar els nanos a l'escola, ho fan les persones grans, ho fan els avis, igual que també es queden a dinar, no? Això suma molt, no?, en aquest transcurs, en aquest camí, doncs, de conversa i d'ensenyament, jo crec.
4: Clar, però aquí suma el concepte també de necessitat, eh? Ara deixa'm fer l'altra banda de diable per entendre'ns, però clar, hi ha molts pares que ho necessiten perquè estan treballant, per tant els avis es presten a anar-ho a buscar, però també s'han escoltat d'altres veus que estan cansats, no? Que diu, deixeu-me viure, que jo ara necessito doncs, fer altres coses i no anar a buscar els meus nets, que no sigui per necessitat, que sigui per voluntat pròpia. Llavors hi ha les dues cares de la moneda, eh? També compta aquí.
5: Correcte, sí, però bueno, jo crec que la gent gran generalment quan es parla de nets estan molt ben entregats.
4: Oh, i tant. No, i a més és d'elit el que tenen molts nets i moltes netes, eh? Amb els seus avis, àvies, qui tingui doncs, la gran virtut de tenir-los encara vius al seu costat, doncs que aprofitin per passar estones amb ells de qualsevol manera, eh? Prenent un cafè, escoltant històries, participant, jugant amb ells a jocs de taula, que de veritat que això és temps de qualitat de vida i que després, malauradament, quan no els tenim els trobem a faltar.
5: Les pastetes que dèiem, doncs feu-los...
4: L'hora del
5: mira, té. Avui mateix, ara que acabem el programa, incentivem a la gent, aneu a veure els vostres avis, si encara ja són vius, doncs aneu a veure'ls, o si trobeu una persona gran pel carrer, saludeu-la, que això també s'ha perdut, no? Llavors, aprofiteu avui mateix, no perdeu el temps.
4: Combatre a vegades aquesta soledat no desitjada que també ha sortit avui al programa, eh? Totalment d'acord.
0: Companys, gràcies a tots dos, de veritat. Ha estat una tertúlia molt, molt productiva. Nosaltres acabarem el programa d'avui i demà tornarem amb un nou tema del dia. Adéu, que passeu una bona tarda.
7: Adéu. Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: Marta!
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
3: Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats. No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
4: Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.
5: Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7:22 la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7:56 ponemos la primera plana, primera plana, primera plana.
6: A Primera Plana repassa l'actualitat política que ens envolta amb especialistes de la nostra vila.
5: A las 8:12 las prensas empiezan a rodar y a las 8:47 echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal?
6: Comença els dissabtes ben informat amb A Primera Plana. La millor informació per començar el dissabte la trobes a Primera Plana. Conduït i presentat per Benet Maimí.
7: Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
6: Segueix el fil de l'actualitat a Ràdio Arenys. La primera en informació.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
8: Notícies en xarxa.
9: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura, menys de 24 hores de la votació dels textos dels decrets Mari Carmen al Congrés. El PNB ha anunciat que donarà suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, que acaba, recordem, desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres, i que rebutjarà el segon sobre la renovació de contractes i les indemnitzacions de propietaris a llogaters. Totes les mirades estan posades ara en Junts, que faran aquesta nit una executiva a les 9 per decidir el sentit del seu vot. El president del govern, Pedro Sánchez, ha fet una crida a la responsabilitat als partits en un vídeo publicat a Instagram.
10: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
9: I la validació imminent de la llei d'amnistia marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn del president Carles Puigdemont. Cándido Conde Pompidou ha assegurat que l'organisme que presideix dictarà una sentència clara, concisa i contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. Ho ha dit en un esmorzar informatiu a Madrid.
11: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
9: La darrera sessió del judici contra quatre antiavalots per la lesió que Roger Espanyol va patir l'1 d'octubre, precisament del 2017, s'ha reprès després que l'acusat, que no s'havia presentat a les 10 del matí, hagi comparegut davant del tribunal. La vista s'havia suspès fins a la 1 a l'espera que la representant de l'Advocacia de l'Estat, que s'encarrega de la defensa dels acusats, aportés la documentació pertinent per justificar la incompareixença de l'agent que és inspector del cos. I diversos alumnes de la Universitat Rovira i Virgili del campus de les Terres de l'Ebre han testejat l'assetjament masclista a l'entorn universitari a través d'unes ulleres de realitat virtual. L'experiència, sota el títol Si no ho vius, no ho sents, és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona. I golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol. Abans de rebre el Real Madrid, el conjunt blaugrana s'ha imposat a la Roma per 0-6. El proper repte és el Madrid diumenge al Camp Nou.
12: Ei, Joan, Laura, una cosa. De la conversa que vam tenir sobre els escuts, em va quedar una pregunta per fer-vos i li van estar aquí, nyi-nyi-nyi, que és sobre l'escut dels dos barris de Barcelona, de Sant Andreu i de Gràcia. Joan, què ens en pots dir d'aquests dos escuts que jo vaig trobar per internet que són els dos únics que tenen com història entre els barris de Barcelona? És així?
13: Doncs són dos escuts molt, molt interessants. Pensem que, tot i que ara siguin barris de Barcelona, són entitats que en el seu moment van tenir independència, si ho podem dir-ho així, i per tant, una identitat pròpia, que també es podria representar en un escut. Que, per exemple, de Sant Andreu no és el cas, eh? L'escut és força, força recent. El de Gràcia sí que és un escut que sembla de caràcter més històric. És senzill d'explicar, eh? Quan... I ara no us espanteu quan comenci l'explicació perquè em direu ara on va parar aquest noi. Quan l'arcàngel se li apareix a la Mare de Déu, li diu Maria, plena ets de gràcia. Per tant, aquesta expressió sempre se vincularà a l'escena de l'Anunciació. I l'escena de l'Anunciació sempre està presidida per una planta. Sempre la trobarem al costat de Maria o col·locada al mig entre ella i l'àngel, que és el lliri. I aquest lliri és el que rep tot aquest protagonisme, perquè és l'únic element decoratiu que té l'escut de gràcia. Per tant, hem de vincular aquest escut i aquesta planta a aquesta escena bíblica. Molt probablement també està vinculat al monestir, al monestir històric de Gràcia, que també és dedicat a la Mare de Déu. Per tant, tot va lligant al voltant del mateix, el lliri com a planta emblemàtica de la Mare de Déu. El de Sant Andreu és un escut parlant en el qual hi han intentat insuflar molta informació i que, per sort, tot lliga molt bé. Ja presideix la creu de Sant Andreu, és l'emblema d'aquest sant, la creu en X, podríem dir-ho. Un colom d'aquesta paloma, i clar, però és un palomar. Per tant, hi ha el colom i a l'altre costat hi ha la mà. O sigui que torna a ser aquest jeroglífic, no? Aquests escuts parlants, que mitjançant símbols ens acaben relatant, o ens acaben donant, ens acaben evidenciant el nom del poble gràcies a aquestes paraules que sonen semblants. La fortalesa que hi ha a la part superior de l'escut, aquesta sí que em perdo i no sé si és perquè potser hi ha alguna casa forta, algun castell, alguna torre de vigilància especialment destacable en aquesta entitat local.
14: Cadena de Rambla, a Rambla 54.

0: You got a friend in me, tens una amiga en mi, una amiga en aquest cas, és una cançó que t'envia directe a la butaca del cine amb el Woody, la Jessie, el Buzz, fins a l'infinit i més enllà, i tota la tropa de Toy Story. Confesso que fins aquest matí, no sé per què, pensava que era una cançó antiga que Pixar havia rescatat per la banda sonora de la pel·lícula. I no, és una composició del músic i compositor Randy Newman de 1995. Ivan, tu, de Toy Story, com vas?
1: Doncs a mi em falta la darrera, la cinquena.
0: Doncs estem igual. Jo les he vistes totes. No sé si n'hi ha alguna que t'agradi més que una altra.
1: No, potser la primera per la sorpresa.
0: La veritat és que és fascinant com aconsegueixen
1: el nivell, sí,
0: el nivell de cada pel·lícula, sí, sí, no? Sí. Perquè normalment això, quan comencen a haver-hi números a darrere, part, és com, sí, buf, però aquesta és fantàstica. Jo estic igual que tu, les he vist totes, menys la darrera, la cinquena, que m'han dit, això sí, i he llegit pels llocs, que és molt recomanable per conscienciar del perill de l'addicció a les pantalles, sobretot entre els més petits. I, francament, enxufar-los al missatge de compte, addicció i aïllament en l'argument d'una pel·li d'èxit, doncs em sembla una gran idea per fer que ho entenguin i, sobretot, que ho comprin.
1: Doncs la veritat és que sí, però els que més ho hem de comprar som els pares.
0: Cert. Però pels adults potser hauríem de pensar més en una pel·li de por. Ostres, aquesta, Ivan, quina és?
1: Monstres S.A. Una altra de les grans pel·lícules de Pixar i que també la banda sonora també és del Randy Newman.
0: Doncs quin crac aquest senyor, no?
1: Doncs sí.
0: Ei, que jo he dit que era el compositor de la cançó dels amics i ho és en realitat de tota la banda sonora de Toy Story, eh? De totes les cinc aventures d'aquestes joguines que malden per salvar el joc dels més petits.
2: Estàs escoltant l'Ambla 54, AUAU, Lleida Ràdio. You've got a friend in me.
0: You've got a friend in me. Bé, tota aquesta volta que hem fet és per dir-te que avui parlem de joguines antigues, que com les de Toy Story, doncs han sobreviscut al temps. Eric López, també és un amic, ben tornat al Rambla 54. Això, tens no una, tens un munt d'amics en aquest programa.
3: Molt bona tarda, Anna. Moltes gràcies, un plaer. I aquí també teniu un amic, que ho sapigueu.
0: Eric, tu, dèiem, avui ens portes una història que ben bé podria ser una mica la versió lleidatana de Toy Story. Les joguines de El Baratillo Leridano. Ho he dit bé, això? El Baratillo Leridano.
3: Sí, sí, sí. Ho has dit correctament, Anna.
0: Val. I què és això del Baratillo Leridano?
3: Doncs mira, deixeu-me explicar-vos, perquè el Baratillo Leridano, no, com es coneix col·loquialment aquí a la ciutat de Lleida, va ser una botiga de joguines que va tancar doncs, ja fa anys, però que encara forma part d'aquesta memòria, no, col·lectiva de la ciutat, i estava situada al número 36 del carrer Major de Lleida i va obrir les portes l'any 1898 i va tancar definitivament el 1979. O sigui, ja va estar uns quants anys operativa i per als infants, no, deixeu-me dir-vos que aquesta no era simplement anar a una botiga a comprar una joguina. L'espai, els aparadors i la manera com es presentaven els productes feien que el Baratillo fos gairebé doncs, una atracció per tots els nens que passejaven pel carrer Major de Lleida. I precisament doncs, amb aquesta idea de conservar aquella experiència, no, Manuel Gigó, és un empresari i col·leccionista lleidatà, va voler conservar les joguines de la botiga com em va explicar, no, parlant amb ell mateix una miqueta, i així que pensa, Anna, que en té més de 3.000.
4: La intenció pues, va ser crear una col·lecció de joguines. Aquesta col·lecció s'ha anat ampliant, joguines que són recuperades del Baratillo, amb un sol motiu, que es creés un espai que serveix perquè aquest record no es perdi. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta col·lecció, que no es perdi el record del que va ser un referent de la nostra ciutat durant molt temps.
0: Però, esclar, Eric, una cosa és voler conservar el record d'una botiga i una altra és acabar tenint més de 3.000 joguines. Com arriben totes aquestes peces a les mans d'aquest senyor?
3: Doncs mira, és senzill, eh? Bueno, potser no tan senzill, no? Però deixeu-me explicar-vos. La història comença precisament quan el Baratillo, la tenda de joguines, desapareix. I quan tanca, doncs algun dels elements que havien format part d'aquell univers, no?, queden allà abandonats, i resulta que la família de l'home que acabem d'escoltar, no?, del Manuel Gigó, tenia un negoci al costat i van comprar aquest local on estava el Baratillo, no?, aquesta tenda de joguines. Va ser aquí quan hi van entrar i van veure tot el que hi havia, i el Manuel, doncs, decideix comprar i recuperar-ho. Mireu, escoltem el Manuel.
4: Pensem que aquest edifici, quan desapareix tot aquest espai d'il·lusió de la façana, i clar, és un edifici antic, només entrar allí amb un espai, pues ja vaig veure peces com eren els pianets, els organillos, que estaven a fora al carrer, amb moltes generacions de Lleida, jo crec que hi tenen l'ADN posat, no? Ho vaig veure que estaven pues, per tirar, per runa, per desaparèixer, no? Clar, al veure'l, vaig dir, això no es pot desaparèixer, no? Es vaig guardar. I a partir d'aquí vaig anar recuperant tot el que vaig trobar de joguines de l'edifici.
0: Eric, i aquí hi ha el que potser més em va cridar l'atenció quan ens proposaves aquesta història, quan en parlàvem abans del programa d'avui, evidentment, i ara que escolto el Manuel. Més enllà del col·leccionisme i del fet de que algunes d'aquestes peces segur que ara valen un dineral per aquesta cosa del col·leccionisme, per què aquestes joguines antigues tenen en realitat tanta importància? No és només per diners, no? Què tenia el Baratillo que diferenciava o el diferenciava d'una altra botiga de joguines qualsevol?
3: Doncs si ens has estat escoltant, no? ja ho pots intuir una miqueta, no?, pel que hem anat conversant, Anna, però ens hem de posar en el context d'aquella època. El Manuel, doncs, ho explicava així, mireu.
4: Era una època en què pues, aquests, diguem, medis audiovisuals i tots aquest tipus d'al·licients que tenim actualment no existien. Llavors, els infants, per veure alguna cosa, tenies que sortir al carrer. I què et trobaves al centre, al cor de la ciutat? Doncs pues als ulls d'un infant, tu allà veies un edifici, una casa feta de joguines. Aquest edifici tenia llum, tenia un so especial i moviment. I al mateix temps era participatiu. Tu podies entrar i jugar, utilitzar aquestes peces. Bé, aquest espai màgic, pues, als anys 79-80, desapareix.
0: I una vegada tens tot aquest material recuperat, imagino que també hi ha una altra qüestió important, que és què fas amb aquestes joguines, perquè si les peces acaben simplement en una col·lecció privada, es pot perdre una mica una part d'aquesta interacció que explicava el Manuel, no?
3: Correcte, i ell sempre diu, no?, que aquesta idea que ell defensa, que sempre ha d'estar lligat a la ciutat, no?, perquè si no està lligat a la ciutat, doncs potser fora de la ciutat de Lleida perden doncs, aquest valor, no?, històric del que portem parlant, no?, des de que hem començat a parlar. Per això considera, no?, que han de continuar, el Manuel considera que han de continuar lligades a la ciutat de Lleida.
4: Clar, si surten d'aquí, només són joguines. I per mi són les joguines del Baratillo. Això són joguines de la gent de Lleida, i això ha de servir perquè sigui un punt, un referent, perquè no es perdi aquest record d'aquest espai màgic de Lleida. Llavors, a mi, si ara me venen pues, uns de qualsevol ciutat d'Espanya, i s'agraeix l'interès que hi puguin posar, no? Però dius, bueno, sortiran d'aquí, i en aquest lloc, bueno, mira aquesta nina, aquesta joguina. Però no, jo vull que sempre aquestes joguines tinguin al seu costat el perquè.
3: Clar, això és el que em fa, no?, aquesta clau, no?, per entendre aquesta, aquesta història quan parlem de les més de 3.000 joguines que conserva Manuel Gigó, que es diu d'hora, 3.000 joguines.
0: Sí, són moltes,
3: estem parlant... Sí, déu-n'hi-do. No estem parlant, no?, només de joguines antigues, com comenta el Manuel. Cada peça ajuda a explicar el que va ser el Baratillo Leridano i perquè una botiga del carrer Major que va tancar doncs, l'any 1979, com hem comentat, i encara doncs, continua formant part d'aquest record de molts lleidatans d'aquí, de la ciutat.
0: I que sigui així per molts anys. Eric, en el fons, aquest senyor, el Manuel Gigó, no em sembla que estigui tan lluny de l'Andy de Toy Story quan, en aquell moment, no?, en què fa aquell traspàs de les seves joguines a una nena que de ben segur encara els hi donarà una vida i compartirà aventures. Quina història realment més bonica. Gràcies per portar-nos-la avui al Rambla 54. Una abraçada juganera i tornem aviat.
3: Gràcies a tu, Anna. Sempre un plaer estar aquí al Rambla 54.

0: Jo escolto l'Ambla 54 a la meva ràdio local.
1: Badalona és coneguda arreu del territori gràcies a la penya. Aprofito per felicitar-la com a flamant campió de la Supercopa Endesa de bàsquet.
2: Visca la penya!
1: Però també per l'Hospital de Can Ruti, fins i tot la Titus Carpa o el Pont del Petroli. Però precisament davant d'aquesta estructura hi trobem la fàbrica d'un producte badaloní que m'atreviria a dir és el que més fronteres ha creuat arreu del món. Parlem ni més ni menys que de l'anís del mono. Segur que tots tenim al cap la imatge d'un mico amb una ampolla de vidre a la mà i l'haurem vist a moltes sobretaules, dinars familiars o en dates assenyalades com Nadal. Des del 1870, l'anís del mono ha estat protagonista de les nostres celebracions. Tot comença a finals del segle XIX. Com a moltes altres llars de Badalona en aquella època, la família Bosch i Grau decideix començar a elaborar anisats i aiguardents de forma artesanal. Ho explica l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona.
3: Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició, de, ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, de fer, d'elaborar aiguardents. I normalment era un consum intern, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat i és el que fa no l'anís del mono, sinó el que fan moltes altres marques.
1: Els germans Josep i Vicenç Bosch van aprofitar aquesta oportunitat de mercat i van comprar una fàbrica on van començar a produir anisats. Aquesta fàbrica, de la qual en parlarem tranquil·lament més endavant, és la del carrer Maristany, a primera línia de mar, on encara s'hi fa part del procés de producció de l'anís del mono. Aquesta marca, més enllà dels seus orígens, amaga moltes històries peculiars. Per començar, què hi té a veure un mico amb l'anís? La raó és ben senzilla d'explicar. Vicenç Bosch era un apassionat dels animals exòtics, fins al punt de col·leccionar-los. Doncs bé, li va demanar per carta a un amic que vivia a Amèrica que li enviés un o dos micos escrit en números. El problema va ser que el seu amic va confondre la lletra O amb el número 0, amb la qual cosa li va enviar ni més ni menys que 102 micos a la fàbrica d'anís de Badalona. Evidentment, la sorpresa del senyor Bosch va ser majúscula quan va veure 102 micos a la seva fàbrica i va decidir donar-los tots al Zoo de Barcelona, excepte un, que se'l va quedar al recinte. Des de llavors, aquell indret es coneixia popularment com la fàbrica del mono i aquest sobrenom va donar lloc al nom de la marca Anís del Mono. Un mico que, si us fixeu bé en les etiquetes, té una cara força familiar. S'assembla i molt a la de Charles Darwin, i això tampoc és pas casualitat. Els Bosch van fer servir aquest rostre com a gest de sorna en plena controvèrsia sobre la teoria de l'evolució. Aquest animal, de fet, va cobrar vida l'any 2012 quan es va inaugurar una estàtua en honor a la marca, un mico de bronze de 200 quilos assegut davant del Pont del Petroli, és a dir, a escassos metres de la fàbrica. L'ampolla tan característica de l'anís del mono, que té un relleu molt marcat en forma de rombes, tampoc està dissenyada a l'atzar. En un viatge a París, Vicenç Bosch buscava un perfum per la seva dona i es va fixar en una ampolla que li va cridar molt l'atenció, tant que va decidir inspirar-se en aquell disseny per crear els recipients on embotellar l'anís. Aquestes ampolles tenen un relleu diamantat que, al rascar-lo amb una cullereta o qualsevol element metàl·lic, genera un so molt característic. Una melodia que probablement haguem escoltat més d'una vegada als dinars de Nadal, i és que a Espanya és tradició fregar les ampolles d'anís per tal d'acompanyar les nadales que canta la canalla. Els badalonins i badalonines, pensant en l'anís del mono, és sinònim de recordar la seva fàbrica, construïda pel mestre d'obres Jaume Botell i Garriga i ubicada al costat del Pont del Petroli. Començat a construir l'any 1880, aquest indret es va crear degut a l'augment de demanda i al creixement de l'activitat de l'empresa. I a principis del segle XX, l'arquitecte Joan Amigó i Barriga va continuar l'obra i la va dotar d'un segell modernista encara visible avui dia. De fet, aquesta fàbrica es considera una joia modernista que s'ha conservat pel seu valor artístic i patrimonial.
3: La fàbrica està catalogada com a patrimoni, és una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni.
1: Tal com explica l'Ester Espejo, aquesta fàbrica segueix funcionant i produint anisats. De fet, tot i haver innovat en tecnologia i en el procés de producció, a la fàbrica se segueixen fent servir els 8 alambins de coure originals de 1870, on de manera gairebé artesanal es destila la grana d'anís natural, també anomenada matafaluga. La sala de destil·lació, on s'hi troben els alambins, és el racó més autèntic de la fàbrica, que ens transporta directament a l'època modernista. El Museu de Badalona organitza visites guiades a la fàbrica, on es pot veure tant la sala de destil·lació com també els despatxos modernistes i altres racons del recinte. A banda d'aquestes sessions ordinàries, el museu organitza les nits de tardor, unes visites guiades a la fàbrica que acaben amb un concert a la fresca i una degustació de begudes amb base d'anís, unes sessions que se celebraran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre.
2: Bien, vamos con nuestra concursante. Por 5.000 pesetas, nombre aplicado a cualquier mamífero cuadrúmano del orden de los simios.
4: ¿Mono?
2: Correcto. Por 500.000 pesetas, cuando un niño pequeño es guapo se dice que es muy...
4: ¿Mono?
2: Correcto. Por 50 millones de pesetas, el mejor anís del mundo es el anís del...
4: Del...
2: Oh, lo siento, querida amiga, perdió usted la ocasión de ganar...
5: No lo olvide. Cuando se habla de anís, se habla del mono. Anís del mono. El anís de siempre.
1: L'anís del mono, com moltes altres empreses tradicionals, ha anat creant productes al llarg dels anys, però la beguda més característica continua sent l'anisat, que n'hi ha de dos tipus diferents. D'una banda, tenim el dolç, amb una graduació del 35%. És l'anís més clàssic, que conté una quantitat notable de sucre i s'utilitza sobretot en rebosteria o per acompanyar el cafè. En canvi, l'anís sec té una major graduació del 40% i té un gust, doncs, molt més sec, evidentment, i herbal, però menys embafador. Per diferenciar-los, l'anís del mono utilitza una etiqueta vermella a les ampolles que contenen anís dolç, mentre que l'etiqueta dels anisats secs són de color verd. Per tant, important no caure en confusions, depenent de l'anisat que ens convingui més en cada moment.
6: Anís del mono, dale vidilla.
1: Ah, i una altra curiositat. En qualsevol de les etiquetes de l'anís del mono apareix la paraula destilación, però amb dues L's, és a dir, destillación, un error ortogràfic de la impremta francesa a qui Vicenç Bosch va demanar el disseny de les etiquetes, però que van decidir mantenir fins al dia d'avui. Una senyal més que l'anís del mono és sinònim de tradició i autenticitat. Els productes de la marca badalonina no només són coneguts arreu d'Espanya, sinó que es comercialitzen per tot el món. I no tan sols durant els últims anys, sinó ben bé des del principi. L'anís del mono ha creuat més fronteres de les que ens podríem imaginar.
3: L'anís del mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata, com el producte que sortia d'aquí doncs arribava a Canadà, a Estats Units, punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya... Era un producte que lligava perfectament amb els gustos del moment, a nivell gastronòmic, no? I a nivell de begudes espirituoses.
7: La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono.
1: Ara, quan camineu pel passeig marítim de Badalona i veieu un mico assegut a l'entrada del Pont del Petroli, sabreu de què va la cosa. Tindreu a pocs metres de distància la fàbrica de l'anís del mono, la beguda més famosa de la nostra ciutat.

0: Vale, Paola, primer el nom del programa, no?
1: Vale. Rambla 54.
0: Ara, potser una definició pel programa.
1: Rambla 54 és el millor programa.
0: I què escoltes?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
1: Genial.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
3: David Benito, ben tornat al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me un altre cop. Encantat d'estar aquí, com sempre.
3: Doncs et convidem i et posem aquesta banda sonora, aquesta jota i aquestes gralles per reprendre la nostra turné que estem fent per conèixer els gegants d'arreu del país. I avui, doncs, hem volgut contactar amb tu per parlar dels de Tortosa. David, ens els presentes?
4: Pues sí, doncs a Tortosa tenim molts gegants. A tots avui no us els podré presentar, perquè entre els propis de la colla gegantera de Tortosa i els de les entitats de cultura popular en tindrem més d'una vintena. El que sí que, si em deixes fer-te un petit apunt, diré que, per exemple, un reportatge que vam emetre aquesta setmana de Pepeta la Paisana, doncs Pepeta la Paisana és també una geganta de la nostra ciutat.
3: O sigui que aneu recuperant les personalitats i les convertiu en gegants. Això està molt bé.
4: Sí, sí.
3: Avui, si et sembla, parlem de... Ens has dit que n'hi ha molts dins i fora de la colla gegantera. Per acotar-ho, podem parlar dels de la colla gegantera de Tortosa.

0: Som molt conscients de que dins del patrimoni que tenim paisatgístic de la ciutat també tenim estos vestigis de la Tortosa jueva cristiana i musulmana, i que, quina millor manera també de representar-ho en la nostra cultura popular i en els gegants que tant mos estimem.
1: David, i els més emblemàtics d'aquests gegants que ens has explicat, quins serien?
0: Els més coneguts són Rufo i Rubí, qui, per cert, també tenen una parella de gegantons. De fet, de Rufo i de Rubí tenim també dos parelles, los originals, que són de l'any 1957, i pesen 90 quilos.
1: Uf.
0: I tenen més de 4 metres d'alçada, déu-n'hi-do, no?
1: Sí, molt difícil de bellugar, això, eh?
0: I tant. I diem que són originals perquè són originals a mitges, perquè estos dos gegants, que pesen 90 quilos, representen una altra parella que teníem aquí a Tortosa abans de la Guerra Civil. La Guerra Civil, evidentment, ho destrueix absolutament tot, i després de tindre esta Guerra Civil a la Batalla de l'Ebre a Tortosa, pues, també van quedar eliminats. Eren uns gegants que s'inspiraven en els reis catòlics, i com aquí eren molt estimats, després, sense representar-los en esta figura dels reis catòlics, van fer les figures de Rufo i Rubí, però també tenen este aspecte com molt de la reialesa.
1: I les rèpliques d'aquests gegants, ens deies, això ha de ser molt difícil de treure a ballar perquè realment pesa molt. Com són? Aquestes són les que més s'utilitzen, no? Les que més es deuen utilitzar els dies de festa.
0: Sí, tenim les rèpliques perquè, evidentment, 90 quilos no són fàcils de transportar. De fet, estos només surten els dies de festa major, a festes de la Cinta, per exemple, i la resta de dies surten en aquestes rèpliques, però t'he de dir que pesen 60 quilos, que tampoc,
1: bueno,
0: és,
1: tampoc
0: que,
1: és poc,
0: que...
1: eh?
0: Exacte, tampoc és poc, i d'alçada també són similars, però, bueno, mira, ja és una mica més lleuger, i sí que també conserven uns vestits que són antics, i que, per tant, també, d'alguna manera, hi ha una representació de l'antic en lo nou.
1: I hi ha alguna altra parella de gegants que haguem de destacar?
0: Sí, també de la colla gegantera us puc destacar Mariana Curto, que, per cert, us he de dir que recentment hem descobert que Mariana Curto, un personatge històric de Tortosa, no es deia Mariana, sinó Maciana, i jo crec que tard o d'hora el nom del gegant també canviarà, perquè a través d'un investigador, d'un historiador que tenim a Tortosa, hem descobert que per un error de transcripció se li havia dit tota la vida Mariana Curto i era Maciana, que era, de fet, l'esposa de Cristòfol Despuig. Són dos personatges històrics de la ciutat i que també estan representats en forma de gegant i que representen la nostra ciutat al segle XVI, que sempre se'n diu que és el segle d'or de la ciutat de Tortosa, i són els gegants que surten per la festa del Renaixement i que van ser creats l'any 1996 precisament per això, per la festa del Renaixement.
1: Doncs em queda clar que a Tortosa teniu uns gegants per cada ocasió especial, que sou geganters, geganters, i que hi ha una tradició, doncs, important de representar la ciutat a través d'aquestes figures de la cultura popular que és tan arrelada. Ens queda alguna cosa?
0: Sí, podria parlar de moltes coses més. Tenim un cor de bèsties conformats per molts altres elements, el bou, també tenim l'àguila, ja te'n parlaré un altre dia, però també ens estem deixant de parlar de la cucafera, que és tot un símbol aquí a la capital del Baix Ebre.
1: Doncs sí, estem buscant un dia perquè ens vinguis a parlar d'aquesta cucafera, que jo l'he posada a internet, cucafera de Tortosa, i he trobat una cosa molt curiosa que no coneixia, que sembla entre una tortuga i un cocodril.
0: Sí, t'explicaré una mica d'esta llegenda el dia que ens trobem per a parlar-ne, perquè també té relació en Rufo i Rubí, que són els gegants que us he dit que eren els més estimats. Tots ells tenen una llegenda que la puc explicar el pròxim dia. Només et faré un spoiler. La cucafera que tenim pesa més de 400 quilos, eh?
1: Ostres, i això quanta gent cal per fer ballar o per treure al carrer aquest bitxo tan gros?
0: Aquest bitxo va en rodetes perquè abans no les portava, les van posar posteriorment perquè com pesava tant van haver de posar rodetes i l'arrastren igualment unes quantes persones.
1: Doncs escolta'm, ens quedem amb les ganes de saber aquesta llegenda, de conèixer la vostra cucafera. Ja estem mirant agenda per tornar a xerrar aviat. Una abraçada enorme, David, i endavant.
0: Igualment, ara us he posat el caramel a la boca i en parlem el pròxim dia.
1: La veritat és que sí, i la veritat és que sí, et trucarem aviat.
0: Molt bé, vinga, una abraçada.
2: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
3: Ah.
2: Vinga, va.
3: Esteu escoltant Rambla 54.
2: No, Rambla 54, has de vocalitzar-ho bé.
3: Esteu escoltant Rambla 54.
4: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Sió, Agramunt.
5: A
1: Avui

0: Sense cap mena de dubte, és un dia geganter al Rambla 54 i tenim cua. Els següents a escena són els gegants d'Agramunt. Concretament, dos gegants que tenen... Txell Bernaus, ben tornada al Rambla 54.
1: Molt bona tarda, moltes gràcies, encantada de ser aquí un altre cop.
0: Vinga, doncs, Txell, quan vulguis, presenta'ns aquests gegants.
1: Doncs mira, nosaltres tenim una parella de gegants molt especials i, com apuntava el David de Tortosa, també molt estimats. Aquests dos gegants són l'última incorporació a la família gegantera, que ja estava formada pel gegant Reis, el rei i la reina d'Agramunt, també la geganta Pom d'Or, que en aquest cas és de l'associació Dones l'Esbarjo d'Agramunt, i la geganta La Mateula, que és del grup de diables L'Espetec. Les dues últimes incorporacions, no obstant, són uns gegants llegendaris, concretament són uns gegants recuperats de l'època medieval.
0: Què vols dir quan dius recuperats?
1: Mira, per entendre la història dels dos nous gegants d'Agramunt, primer ens hem de submergir en el llibre de cavalleries de l'any 1600, escrit per Fra Esteve de Barelles i recuperat el 1856 per l'agramuntí Antoni Viladot en la coneguda llegenda de la Roca de la Delfina.
0: Ens hem quedat amb les ganes de la llegenda de Tortosa, però la d'Agramunt no la deixo escapar, eh? Una llegenda vol dir que una cosa es posa molt interessant. Explica'ns.
1: Exactament. Mira, aquesta llegenda ens ubica a l'època d'ocupació sarraïna d'Agramunt i ens parla del rei de Tremisen, que va ser un conqueridor que va prendre la vila d'Agramunt l'any 714. Segons diu la llegenda, la vila d'Agramunt, que llavors s'anomenava Agrimons, es trobava completament assetjada per les tropes musulmanes. Davant del perill imminent dels musulmans, el senyor de la vila, el Pau d'Agrimons, va decidir evacuar de nit les dones i els vells i els infants. Uh-huh. Entre aquests evacuats hi viatjava la seva filla petita acabada de néixer, Petronella, o també coneguda per Peronella. Què va passar? Que durant la fugida que es va fer pel camí vell de Mafet, de Gramunt a Mafet, la comitiva va ser descoberta i atacada pels musulmans. Enmig de l'atac, que va ser ferotge, el carruatge on viatjava la nena amb la seva dida va volcar just al peu d'una gran roca que a dia d'avui encara podem veure si passegem doncs, per aquest camí vell que va de Gramunt a Mafet.
0: I què va passar amb la nena?
1: Diu la llegenda que l'endemà de tot aquest atac, qui va trobar la nena va ser el mateix rei de Tremisen. Encuriosit i també commogut pel nadó, se la va fillar, se la va endur a les seves terres. No? Amb els anys, aquesta nena va créixer en la cort musulmana sota el nom de Delfina i es va convertir en una autèntica heroïna que va ser famosa per les seves gestes guerreres, va ser molt guerrillera. Per tant, aquesta història ens parla de guerra i d'un temps en què les persones conquerien i batallaven cos a cos. Però també ens parla de compassió i de com un esdeveniment que és tràgic pot donar lloc a una vida plena d'aventures.
0: Jo t'ho anava a dir, sembla ben bé una tragèdia grega.
1: Sí, sí, sí.
0: I també hem de dir, o també ens parla, de com una llegenda doncs, acaba esdevenint una realitat, ni que sigui a través d'unes figures, no?
1: Exactament. Aquí ens remuntem a l'època actual, l'Associació Tradició, que és una entitat gegantera que, a més, organitza el Seguici Festiu a Agramunt des de fa 25 anys, ha sigut qui ha recuperat aquests dos gegants. Ja existien a principis del segle XX, hem de dir, perquè, de fet, la imatge actual s'ha basat en el gravat dels gegants d'Agramunt, el qual està reproduït al costumari català de Joan Amades, que data de 1908.
0: Txelli, com són aquests gegants?
1: Doncs mira, el company de Tortosa ens deia que pesaven 90 quilos. En el nostre cas, com que són més actuals, no pesen tant, eh? Pesen 38 i 36 quilos respectivament. A nivell visual, són únics. Van ser construïts pel mestre Carles Teixidor, que té el taller a Bellpuig, qui va saber plasmar, creiem tots els agramuntins i agramuntines, en aquests gegants les característiques més importants. Ell, el rei de Tremisen, és un senyor imponent, eh? Porta turbant, té una barba frondosa i porta, i això potser és l'element més característic, un enorme garrot que el porta aquí recolzat al que és el braç, no? Amb el que demostra el seu poder. El gegant, a més, du un cinturó, i això és un detall que va voler tenir l'associació, i va ficar el nom brodat de totes les persones i entitats que van fer donacions de diners importants perquè es pogués construir aquest gegant. I és per això que diem que són molt estimats a Agramunt perquè molta gent també es va volcar en la seva construcció. Per la seva part, la Delfina té una expressió més dolça, tot i que en la seva mirada sí que hi veiem el foc de la joventut i també de qui ha superat una gran tragèdia. A la mà, la Delfina hi porta un lliri blanc, que en aquest cas és símbol de puresa, d'amor sincer i noble, però també, i atenció que t'apareix important, de pau i de dol. Tots ells són elements presents a la llegenda de la Roca de la Delfina. Dir també per acabar que el rei Tremisen es va presentar l'1 de juny del 2019 i la Delfina el 30 d'agost. Però la primera sortida i la més emotiva, quan els van poder veure tots dos junts ballant la seva dansa típica i característica, va ser l'1 de setembre del 2019 en el marc de la Festa Major d'Agramunt.
0: M'imagino que devia ser molt emotiu per tota aquesta gent que havia contribuït, no?, a construir aquests gegants, el rei Tramissent i la Delfina, els gegants d'Agramunt, que avui ens has explicat també. Txell, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta part d'Agramunt aquí al Rambla 54 i parlem aviat. Una abraçada.
1: Una abraçada, moltes gràcies.
2: Quedem a la Rambla, a la Rambla 54.
3: Fes-la diferent, aquesta última.
2: Com que diferent?
3: Perquè sembla que ha sigut un fiu, no?
2: Ok. Perfect.
3: Així, amb una mica d'alegria.
2: Alegria.
3: Vinga, va.
2: Ale, ale, let's go.
3: Som-hi.
2: Caem a la Rambla 54.
3: Estupendo.
4: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
0: Jordi Casals, ben tornat tu també a Rambla 54.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Doncs prou bé. Hem passat ja per Tortosa, per Agramunt. Avui estem geganters, a més no poder, semblem l'Arnau. I ara toca Solsona, però no l'actual, sinó la de fa més de 350 anys, que és quan trobem la primera referència dels gegants vells de la vostra ciutat, els de la Festa Major, Jordi?
5: Sí, quan parlem de gegants de Solsona hem de concretar molt bé de què estem parlant, no? De quins estem parlant, perquè per ser una ciutat que no arriba als 10.000 habitants, té una població de gegants força extensa. Els més vells, com molt bé indica el seu nom, són el gegant vell i la geganta vella, que els anomenem així perquè no tenen un nom propi com a tal, com hem sentit fins ara amb els companys. Com deies, la primera referència que se'n té és del 1675, i la trobem als llibres de comptes de la confraria de la Mare Déu del Claustre, que és la patrona de la ciutat. Per tant, és una primera referència, però encara podrien ser més antics.
0: I si teniu una parella de gegants vells, això vol dir que hi ha una parella de gegants joves?
5: Correcte. Per una banda hi ha els gegants vells i de l'altra els joves, que van arribar uns 50 anys més tard, el 1727, i perquè us en feu una idea, la parella de gegants vells representen un guerrer i la seva esposa, i els gegants joves són dos nobles. Aquesta segona parella de gegants es va construir amb motiu de les festes de la celebració de la translació de la imatge de la Mare de Déu, que bàsicament vindria a ser un canvi d'ubicació d'aquesta imatge, però com que estem parlant de l'Església del segle XVIII, doncs tot era pompositat i solemnitat, vaja.
0: Les dues parelles, però, clar, en aquest país hi va haver un trencament amb la Guerra Civil i els va tocar patir els seus estralls.
5: Correcte, el gener del 1939, amb la retirada de les forces republicanes de Solsona, un incendi provocat en alguns punts de la catedral van calcinar completament els quatre gegants. Però l'any següent, el 1940, l'Ajuntament ja es va decidir per recuperar-los.
0: I va ser un procés fàcil o no?
5: No, no va ser gens fàcil. El 1940 van encarregar la construcció a l'escultor Lambert Escaler. Aquí li posen algunes condicions. Els nous gegants havien de ser el més semblant possible als originals i també havien de ser exclusius de Solsona, és a dir, no es podien replicar. Però les condicions es van complir perquè només es van destruir el motlle del gegant vell, d'un dels quatre. Els altres tres es van fer servir per fer gegants com a xurros. A partir d'aquí, doncs, es fa un nou encàrrec a l'artista Joan Salvador Voltes, però en aquest cas les figures no van satisfer els solsonins. I el 1959 finalment es va fer l'encàrrec al solsoní Manel Casserres, tot quedava a casa, i que és l'autor de les dues parelles actuals.
0: Ja veig que els solsonins, allò, sou gent del morro fi, que no es conformen amb qualsevol cosa.
5: Sí, hem dit que no ho van tenir fàcil, però tampoc ho van posar fàcil, que diguem. Quan l'encàrrec va arribar a mans de Casserres, van estar contentíssims, i de fet, amb la construcció d'aquests gegants vells i joves, va començar tota una trajectòria artística de la família Casserres i del seu taller, que ha sigut, i és encara avui en dia, un dels més prestigiosos de Catalunya.
0: Seria interessant un dia treure-hi el nas.
5: I en podrem parlar.
0: M'imagino que amb tot el que han viscut aquestes parelles de gegants i amb el que va costar recuperar-les, ens ho has explicat, es deuen assegurar, no?, que no els passi res més ara.
5: Absolutament. De fet, només surten per Festa Major i per Corpus, i també ho fan en ocasions especials, com podria ser la presa de possessió d'un nou bisbe, que no passa cada any ni molt menys, o per commemorar l'aniversari de la coronació de la Mare de Déu, que, de fet, i per cert, la setmana que ve, el dimecres, dia 7, se celebren els 70 anys d'aquesta coronació.
0: Doncs ara que ja sabem la seva història, serà un bon moment per apropar-nos a Solsona i veure'ls actuar. Una última curiositat sobre els gegants abans d'acabar, Jordi?
5: Sí, al principi de la connexió us he dit que aquí a Solsona, com per com de petita que és, hi ha molts gegants. Per Festa Major i per Corpus, a banda dels gegants vells i els gegants joves, hi ha tot un seguit d'improperis, de bestiar, vaja. Hi ha un drac, hi ha una mulassa, un bou, una àliga, i la particularitat és que tots ells tenen la seva versió satírica, que surten i fan el boig per Carnaval.
0: Doncs mira, ja mateix t'encarreguem aquí en directe un reportatge perquè ens puguis parlar de tota aquesta tropa.
5: M'hi poso ara mateix.
0: Doncs moltes gràcies, Jordi, i parlem aviat, esperem aquest reportatge.
5: Fins aviat.
6: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
0: Sabina Pedrós, ben tornada a tu també al Rambla 54.
8: Hola, Anna, encantada de tornar aquí amb les jambes altres.
0: Quin goig, avui et sumes tu també a aquest moviment geganter del programa i ho fas amb les dues figures que teniu al Picat, oi? Em deies que es diuen Manelic i Núria.
8: Sí, Anna, tenen 45 anys d'història i fan gairebé 3 metres i mig d'alt. El Manelic, concretament, fa 3 metres i 42 centímetres i la Núria, 3 metres 32. Van arribar al Picat al 1981, en una època en què es van construir molts gegants semblants arreu de Catalunya. I és que, bé, bàsicament, dues empreses van fer gairebé tots els gegants que tenim a Catalunya als anys 80. Eren Aragonesa de Fiestas i el Ingenio, que potser sona més aquí a Barcelona. Uh-huh. I els nostres, doncs, són de la primera, d'Aragonesa de Fiestas. Són unes figures inspirades en els protagonistes de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, i tot i que ja han sofert canvis des de que van arribar de fàbrica, això sí. I com que volia avui portar-t'ho tot ben preparat, he anat a veure el Jordi Escué, que és el programador cultural del Picat i qui fa també aquestes visites als gegants quan venen els escolars, i controla moltíssim la història del Manelic i la Núria i també tots aquests canvis que t'estava comentant.
9: Deu fer uns 20 anys, el 2000 o així, es va modificar l'estructura. Era una estructura de fusta redona, que són uns gegants bastant alts. Ara no es fan tan alts, els gegants, eh? Són gegants de 1,35 m. I ara els gegants es fan, primer, que són més petits, menys pesats. Primer, l'estructura, els materials també són diferents, es pot treballar amb altres materials. Abans de l'any 2000, i es va canviar, es va posar de fusta, es va passar a d'alumini, i en comptes de ser redó, ara es té una estructura quadrada. Això fa que tingui més estabilitat i menys pes.
0: Doncs ja tenim clars els canvis.
8: Sí, però no t'ho pensis, eh? Perquè a banda de modificar-los perquè siguin menys pesats i poguessin ballar millor, també van sofrir un accident que els va forçar a una altra reparació.
9: També va haver un canvi, aquest va ser debut a que la geganta va caure i es van haver de reparar el cap i altres parts del cos de la geganta. Es va aprofitar per fer una reparació als dos gegants, manteniment, podríem dir. Es van pintar, es van reparar una mica els desperfectes que hi havia i també es van canviar les robes. Això va ser més o menys cap al 2010-2012 i ara tenim els gegants pues, perfectament arreglats i estan a la sala de plens i es poden visitar, si algú vol visitar.
0: I ara que els teniu completament renovats i més lleugers, segur que farien les delícies d'una colla gegantera, no?
8: Això segur, però ara mateix no en tenim de colla gegantera. Però això sí, als anys 80 i 90 n'hi havia una i tenia moltíssima activitat. El Manelic i la Núria anaven, de fet, de trobada en trobada per tot Catalunya i m'han dit que no se'n perdien ni una.
0: Vaja, que tenien una vida social més intensa que la nostra.
8: Segurament, però aquella etapa, doncs, com us deia, es va acabar i ara, si voleu veure el Manelic i la Núria, el que haureu de fer és venir fins aquí, fins al Picat, perquè ja no surten del municipi. Segurament és perquè les noves normatives s'han fet més estrictes, calen també assegurances de responsabilitat civil, cobertura d'accidents, i possiblement doncs, això fa que costi més que tinguem aquella colla gegantera pròpia d'aquí del municipi.
0: Quina pena. Però que l'oient tingui clar que tampoc és que els tingueu tancats en un armari.
8: No. Aquí surten les festes majors del Picat, tant a l'hivern com a l'estiu, i continuen tenint molt protagonisme també en diferents activitats que anem fent aquí al municipi. Aquest any, per exemple, fins i tot sortien de missa ballant una sardana, vull dir que déu-n'hi-do.
0: I en aquests casos, qui els fa ballar, Sabina?
8: Doncs mira, si volen fer-los ballar, el que es fa és buscar colles d'aquí de pobles propers per a l'ocasió. I si el que només volen, per exemple, estar plantats a la plaça, com passa en la festa, per exemple, del llibre gegant, doncs el que fan, el trasllat, és la brigada municipal, ho fan amb molta cura i els carreguen dins d'un camió.
0: I hi ha una cosa que m'agrada especialment dels vostres gegants, i és que no només són figures que surten per festa major amb colla pròpia o no, sinó que han acabat generant una activitat cultural pròpia.
8: Sí, exacte, perquè el Manelic i la Núria estan darrere d'una festa que va néixer aquí, de la mateixa Societat del Picat, i que amb els anys s'ha convertit en una cita coneguda també als municipis veïns i ve molta gent d'arreu. És aquesta festa que us deia del llibre gegant, es diu així, Festa del Llibre Gegant, uh-huh. De la qual ja en portem 27 edicions, i el Jordi també em va explicar una miqueta en què consisteix aquesta festa.
9: És el primer cap de setmana de juny, els gegants es porten a la biblioteca pública, allí és on se fa la festa del llibre gegant, que consisteix en que totes les persones que volen participar, molts d'ells són infants, participen creant el seu propi conte, i il·lustradors de la zona de les Terres de Ponent il·lustren els contes que ells han portat prèviament de casa seva. Cada conte d'aquest conforma una pàgina del llibre. El llibre al cap d'uns dies es porta a enquadernar i tots aquests llibres es poden visitar a la biblioteca pública. I crec que han fet 25 anys ja, o sigui que hi ha 25 llibres de llibres gegants.
0: Per tant, al Picat, els gegants acaben sent també una porta d'entrada a la cultura i a la participació.
8: Sí, sí, és una festa, de fet, molt bonica, en la que ara mateix els infants que escrivien aquells primers llibres estan portant també els seus fills perquè escriguin els seus. És una festa, de veritat, molt bonica, i com deia el Jordi, es van acumulant aquests llibres i ens agrada moltíssim aquesta festa del llibre gegant. Però espera't, perquè encara ens queda una última sorpresa, perquè gràcies a aquesta conversa que vam tenir amb el Jordi ens vam poder assabentar d'una cosa que em confessava que només sabien 3 persones, ara ja en sabrem 5 i unes quantes més, i és una exclusiva. El Manelic i la Núria, atenció, perquè hem sapigut que tenen cançó pròpia.
9: Fins i tot hi ha una melodia, hi ha un ball de gegants del Picat. És una peça que està composada per ser tocada en gralles, que la va crear l'Albert Soler Bosch, de Bellpuig, és un graller, compositor, i el que passa que encara no s'ha pogut estrenar, perquè l'any que es va fer no vam poder sortir i vam esperar el moment per fer-ho, i encara no ha arribat, o sigui que qualsevol moment s'estrenarà el ball de gegants del Picat.
0: Sabina, doncs, exclusiva inclosa, hem conegut una mica més el Manelic i la Núria, dos gegants amb més de 4 dècades d'història, una colla que va recórrer Catalunya, alguna reparació pel camí, una festa cultural pròpia i, fins i tot, xan, una cançó. Gràcies, Sabina.
8: A tu, ja us dic que he estat apretant el Jordi bastant perquè puguem fer ja aquesta estrena d'aquesta cançó com es mereix, i ja estem aquí intuint que pot ser la pròxima festa major d'hivern, que és així per Sant Sebastià, cap a mitjans de gener.
0: Ei, quan l'estrenin la volem escoltar, eh?
8: Això està fet.
0: Doncs una abraçada gran, com el Manelic i la Núria, i tornem a ramblejar aviat.
8: Fins aviat, Anna.
7: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54. Ràdio Calella.
0: Sergi Ferrer, com anem?
10: Molt bé, Anna.
0: Avui connectem amb vosaltres perquè volem repassar paraules i expressions que feu anar a Calella i altres localitats de l'Alt Maresme, de fet, perquè hi ha paraules i expressions que dèiem que segur que surten amb tota naturalitat, però que potser quan les sentim la gent de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, o Sant Andreu, Ivan, o Sant Andreu, acabem dient... Què diuen aquests?
10: Exacte. I avui n'he portat unes quantes, que almenys aquí a Calella doncs, les diem bastant.
0: Doncs vinga, quan vulguis.
10: Mira, comencem per una que em sembla especialment bonica, que és Quicaracoc.
0: Quicaracoc, que és bonica, efectivament, però ni idea, de què vols dir?
10: No és un animal, encara que ho sembli.
0: Ah, ho he pensat molt fort. Jo hagués apostat per alguna cosa que fa Quicaracoc, sí, sí.
10: És que, com bé ho dius, si d'entrada us ha vingut al cap una gallina o algun animal que fa quic-quiri-quic, aneu ben encaminats, però no ben bé, eh? A Calella, quic-caracoc és una manera de dir rosella. I no és una invenció nostra, és una paraula, de fet, que ve documentada en fonts lingüístiques com a nom d'aquesta flor.
0: Doncs aquesta me l'apunto. Et sembla que anem per la següent?
10: Sí, vinga, mira, si jo et dic anem a Marc a banyar a darrere el cementiri, notes alguna cosa estranya en aquesta frase?
0: Doncs d'entrada sí, això de a Marc.
10: Sí, Marc és que en el català estàndard diríem anar al mar, no? Anar a la platja. Nosaltres diem anar a Marc, i després hi ha aquest darrere en lloc de darrere.
0: Mm-hmm. Sàpigues que jo sempre he escoltat a la gent gran de Vilanova i la Geltrú dir en mar, si agafen la barca, o a Baix a Mar tot junt, si és un trajecte que vas cap al barri Pescador. Però això que comentes del Marc ja no és una paraula concreta, sinó una manera de pronunciar, també.
10: Sí, com bé dius, la manera de referir-nos al mar o a determinats llocs doncs canvia molt, no?, segons el poble. I a més són d'aquelles coses que, almenys entre els calellencs, ni tan sols ens adonem, no?, que diem diferent fins que ve algú de fora, que és el que comentàvem a l'inici, no?, que ens senti a darrere, o Marc, i ens pregunta, però què esteu dient?
0: Sergi, i jo n'he trobat una altra de les vostres paraules, expressions, remenant avui per internet. Ves a cobrar a la Roca de la Cabra.
10: Sí, aquesta té més mala llet, et diria.
0: A veure, explica'm.
10: Mira, ves a cobrar a la Roca de la Cabra, a part que és una expressió antiga, doncs s'ha fet servir tradicionalment a Calella com una manera de fer fora algú, és a dir, d'enviar-lo a passeig, per entendre'ns.
0: I per què la Roca de la Cabra?
10: Doncs perquè, mira, la Roca de la Cabra és un dels topònims més antics de Calella, que de fet ja apareix documentada l'any 1224.
0: O sigui que si em dius ves a cobrar a la Roca de la Cabra...
10: No t'estic convidant a anar-hi a fer turisme.
0: Ja m'ho imaginava.
10: Després tindríem un clàssic que es diu, que és Banyeros.
0: Ni idea d'aquesta.
10: En comptes de banyador, diem Banyeros.
0: Ah, i també dieu un altre que m'havíeu apuntat, era pneumàtic, oi? I no parlem de la roda d'un cotxe.
10: Sí, perquè a Calella aquesta la deia jo de petit, ara no tant, no? Quan anaves a l'aigua, a Marc, podies dir que volies un pneumàtic per referir-te que volies un flotador.
0: I va, l'última.
10: Fer una musclada a les roques. Aquesta sí que és molt d'aquí.
0: I això entenc que és anar a menjar musclos.
10: Sí, això es feia molt abans, també. Bàsicament era anar a les roques de Calella, la Roca Grossa, agafar musclos i després fer-los al vapor per menjar-nos-els.
0: Això, doncs, ja no només és una expressió, és gairebé un planasso, Sergi, t'ho he de dir.
10: Planasso total. Quedem per fer una musclada i tens l'activitat d'un diumenge organitzada.
0: Doncs vinga, doncs, si vols, que l'Arnau busqui un dia i fem tots una musclada. Moltíssimes gràcies, Sergi, per aquesta classe de calellenc. Tornem a parlar aviat. Una abraçada.
10: A vosaltres.

0: Hola, Adrià, què tal? Com vas? Mira, escolta'm, tenim un dubte i hem pensat que tu igual ens pots ajudar. Aquest dematí, aquí a la redacció, ens hem embrancat amb una discussió d'aquelles filosòfiques sobre què és patrimoni i què no és patrimoni. No sé, quan una cosa pot ser considerada patrimoni immaterial o material i això. Llavors, l'Arnau m'ha donat la idea de posar-nos en contacte amb tu, perquè efectivament a Tarragona s'encén a parlar molt de patrimoni. O sigui que segur que ens trobaries algú que ens aclarís tots aquests dubtes, quan una pedra és patrimoni i quan no ho és. Ens dius alguna cosa? A veure si podem fer res. Vinga, una abraçada, adéu.
1: Hola, Anna Bones, com esteu? Doncs mira, us diré que és una pregunta i un dubte que apareixen molt sovint, no tant ja els tarragonins, però sí tota aquella gent que ve a passejar per Tarragona. Aquell dubte de, i això perquè és patrimoni mundial, i allò perquè no ho és. Jo només us diré que normalment va molt més vinculat a la història que allò té darrere que en com és allò que veiem. Però tinc la persona ideal per parlar-ne i perquè ens ho expliqui tot perfectament amb tots els detalls. És el Magí Seritjol, una institució a Tarragona per parlar sobre patrimoni i sobre la història de la ciutat. I a més, 28 anys, director del Festival Tarraco Viva, aquell festival de referència sobre patrimoni i història tarragonina.
0: Ostres, Adrià, doncs genial. El pots trucar a veure si demà vol venir a ramblejar amb nosaltres i sortim de dubtes? Vinga, gràcies, una abraçada.
2: La xarxa de comunicació...
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
5: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
4: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
5: Dilluns, dia de descans.
4: Telèfon 93 792 35 46.
5: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
6: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar. Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
7: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
8: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
7: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
8: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
7: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
8: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
7: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
9: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Notícies en xarxa.
10: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Parlament ha rebutjat la proposta dels socialistes de crear un programa d'adquisició conjunta d'habitatge amb la Generalitat per a persones d'entre 40 i 60 anys que no puguin fer front a una hipoteca. Es tracta d'una de les iniciatives estrella del president Salvador Illa al debat de política general. El punt ha comptat únicament amb els vots favorables de PSC i Esquerra i l'abstenció dels comuns. El Parlament també ha exigit l'aplicació total immediata de la llei d'amnistia i ha condemnat l'actitud de bloqueig antidemocràtic, diu, dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació. És una proposta d'Esquerra que ha estat aprovada en aquest debat també amb l'abstenció de PP i Vox. I a menys de 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen al Congrés, el PNB ha anunciat ja que donarà suport crític al primer dels dos decrets i rebutjarà el segons. Les mirades ara estan posades a Junts, que fa aquesta nit ha convocat una executiva a les 9 per decidir el sentit del seu vot. Més enllà de l'aprovació dels dos textos des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país de l'habitatge a nivell estatal.
11: Jo recabam en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc, expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
10: I alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials. A partir d'aquesta tarda, Protecció Civil ha activat un avís d'alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i a l'Ebre. En el cas de l'Ebre, a les Terres de l'Ebre s'avisa de tempestes a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques durant 18 hores i podrien acumular 200 litres per metre quadrat. Santi Segalà és el cap de predicció de Meteocat.
12: També hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país, on hem de posar el focus sobretot de cara al final del dia, matinada de demà i part del matí, que puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
10: Justament avui hem sabut que el mes de setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres. I el pare del nadó hospitalitzat el març passat a l'Hospital de la Vall d'Hebron per possibles maltractaments greus ha assegurat avui al jutjat que ell no va ser conscient en cap moment d'haver-li fet mal i tampoc que ho fes la seva mare. És la primera vegada que declara.
9: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
13: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Parlament ha rebutjat reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, gràcies als vots en contra de PSC, Esquerra i els Comuns. La cambra ha tombat així la iniciativa de Junts, que volia que se'l reprovés per, segons diuen, manca de respecte al Parlament, incompliment dels mandats i la no defensa dels interessos de Catalunya davant de l'Estat. La proposta ha rebut els vots a favor de Junts, PP, la CUP i Aliança Catalana i l'abstenció de Vox. En canvi, sí que ha aprovat una proposta per recordar les peticions de cessament de les conselleres Sílvia Paneque, Esther Niubó i Núria Parlon. I avui, primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys amb un perfil especialment vulnerable. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres. N'escoltem el portaveu, Enric Aragonès.
3: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
2: Tot plegat a menys de 24 hores de la votació dels textos al Congrés, amb les mirades posades a Junts, que faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot. Qui també n'ha parlat és Belén López, la secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, que creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència. Ho ha dit a la xarxa.
4: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim vàries. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer.
2: Els Mossos, per cert, investiguen el suïcidi d'un home al barri de la Florida de l'Hospitalet. Algunes informacions apunten a que l'home estava esperant ser desnonat. L'home de 60 anys era molt conegut al barri perquè feia sabater, estava molt preocupat perquè havia rebut una notificació de la propietat de l'edifici on tenia el negoci que l'informava d'un procediment de desallotjament. I el Departament d'Agricultura confirma 4 nous positius de pesta porcina africana l'última setmana, que eleven a un total de 400 des de l'inici del brot. Tots els casos s'han registrat a la zona d'alt risc.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: English Center patrocina aquest programa.
6: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present, amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
5: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.

Bona tarda. Avui al programa de Ràdio La Present parlarem sobre el canvi climàtic. La Júlia i el Martí faran l'entrevista i l'Alma presentarà el debat. I jo, l'Ivet, que presentaré el programa. Què us sembla si posem una cançó?

0: Bé, després d'aquesta cançó anirem a l'entrevista, que ens la faran el Martí i la Júlia. Com esteu?
1: Bona tarda. Avui a l'entrevista tindrem amb nosaltres a la Meritxell Casellas, ambientòloga. Amb ella parlarem el tema d'aquesta setmana.
2: Bona tarda, Meritxell. Per què vas escollir la carrera de Ciències Ambientals?
3: Bones, merci per contactar amb mi. Mira, jo vaig estudiar Ciències Ambientals perquè m'agrada molt la natura. I està la natura i els animals, i la relació que hi ha entre ells, i com evolucionen, com conviuen entre ells les espècies, i sobretot veient com està el món i com està, quin és el futur que ens espera a nivell de, doncs, més natural, doncs intentar ajudar amb el màxim possible a millorar les condicions en què estem deixant el planeta. Però sobretot això, perquè m'agradava, bueno, i m'agrada molt estar a l'aire lliure, envoltada de natura, i trobo que sense ella no som res.
1: Ens pots explicar què és el canvi climàtic?
3: El canvi climàtic, així de manera resumida, és la modificació de la temperatura i de la resta de variables i d'elements que afecten al clima. El que està passant amb el canvi climàtic actual és que s'està produint a una velocitat extremadament ràpida, aquests canvis, i és a conseqüència, doncs, de l'activitat humana, des dels combustibles, a la petroli, carbó, els gasos que s'alliberen, etc. I això produeix que hi hagi un canvi a nivell global, un canvi climàtic del clima, que fa que a curt termini, al ser aquest canvi amb tanta velocitat, doncs hi puguin haver canvis dràstics a nivell de climes de cada país, les espècies que viuen en els llocs també noten aquests canvis, etc.
2: Com afecta el canvi climàtic al nostre planeta?
3: El canvi climàtic té molts efectes al nostre planeta, i n'hi ha que són com més directes i més impactants, i d'altres que amb comptagotes es van produint, fent que a llarg termini llavors es vegin els canvis que tenen. O sigui, té canvis més ràpids i canvis més lents. Per exemple, un dels canvis que s'estan veient són les sequeres. Cada vegada hi ha més sequeres, i per contra, les pluges són més del que s'anomenen torrencials, més violentes, sí? Poden arribar a provocar, doncs, inundacions, on abans plovia de manera controlada i de manera estacional, doncs avui en dia són pluges que venen, que no venen, i quan venen, doncs, fan molt de mal en l'entorn. També el desglàs dels gels, dels pols, sí? Tenim el pol nord i el pol sud, i zones d'alta muntanya a nivell planetari que sempre hi ha hagut neu, hi ha hagut gel, hi ha hagut neu per les temperatures baixes. Doncs si aquestes temperatures augmenten, que és el que provoca el canvi climàtic, fa que es desfagi tota la neu que hi ha, el qual és reserva d'aigua, i això, aquesta neu que es desfà, doncs pot provocar, per exemple, l'augment d'uns centímetres del nivell del mar, i això provocar inundacions. Això són alguns dels exemples. També provoca que les espècies s'hagin de desplaçar per adaptar-se a un nou lloc on visquin, o morin perquè no es puguin adaptar. Per exemple, si tenim els koalas, no? Estan a Austràlia i necessiten una certa temperatura i un cert aliment. Si incrementa molt la temperatura, què passarà? Aquest aliment no es produirà, i els koalas s'hauran o de desplaçar per buscar-ne on te n'aparegui, o, doncs, acabaran morint-se de gana i l'espècie s'anirà reduint. I això ho podem mirar, doncs, per tot el món.
2: Com afecta el canvi climàtic a les persones?
3: Com afecta el canvi climàtic a les persones? També és una pregunta que es pot estendre molt. El canvi climàtic a les persones afecta de diverses maneres. Per una banda, ens pot tocar la salut. Sí, la contaminació de l'aire pot fer que apareguin malalties respiratòries, al·lèrgies, tot això s'incrementi o s'accentuï més, provocant que sigui que persones s'hagin de medicar o fins i tot causar la mort. Sí? Per altra banda, què passa? El canvi climàtic augmenta la temperatura. Hem dit que podien produir molta més sequera. Si hi ha més sequera, doncs tindrem producció de menys aliment, i sobretot el que ens ve al cap més ràpid és la falta d'aigua. Hem estat ara molts mesos podem parlar d'un, dos anys, que teníem sequera i hi havia restriccions a l'estiu perquè si no, no ens quedava aigua. Doncs això a nivell global ja s'està veient, ja zones que ja fa anys que no beuen aigua. O sigui, no beuen de que no la beuen plora i per tant no tenen reserves d'aigua i han de fer portar l'aigua d'altres parts del món. També com afecta les persones? Hem parlat de la sequera, les quals és falta d'aigua, però hi ha el cas contrari, són les inundacions. Aquestes pluges que cauen de manera torrencial i sense control, sense parar durant moltes hores i amb molta intensitat, provoquen inundacions. Els rius, els torrents, les rieres no poden absorbir aquesta aigua i l'aigua baixa descontroladament per tot arreu o per el que era el tros de la riera que ens hem anat menjant nosaltres com a societat. I fa que l'aigua aquesta que s'emporta tot per davant. S'emporta als camps, s'emporta a cases, per desgràcia s'emporta a persones, s'emporta animals i ho destrueix tot. Tenim des de pèrdues de vida humana i molts diners que es perden a l'hora de tornar a reconstruir, tornar a com era abans aquesta població. És el que hem vist en els últims mesos que va passar a la Dana de València.
2: Com afecta el canvi climàtic als animals?
3: Com afecten el canvi climàtic als animals? Doncs això, molts animals necessiten, viuen en determinats llocs perquè hi ha unes condicions específiques de temperatura, d'alimentació i d'estacionalitat. Sí? Noten molt la tardor, la primavera, l'estiu, l'hivern, i aquestes estacions fan que doncs, tinguin un cicle de vida molt pautat. Per exemple, a l'hivern es reprodueixin per tenir les cries a la primavera, trobar aliment fàcil, durant l'estiu creixen i arriba la tardor, l'hivern, hivernen, o menys en menys, sobreviuen i torna a començar aquest cicle. Per exemple, un dels exemples que es pot venir més a la ment és l'os polar, sí? On viuen? A zones on hi ha gel. Per tant, què passa? Com hem dit abans, si aquest gel desapareix, l'os polar té problemes. L'os polar, foques, pingüins, orques, etc., tenen problemes per sobreviure. Per exemple, aquests ossos no troben menjar, no poden alimentar-se i, per tant, han d'anar a buscar més lluny. Què han de fer? Ja s'ha vist en imatges. Han de travessar nedant grans quilòmetres per arribar a trobar terra i un altre tros i un altre lloc on poder buscar menjar. I els esgota i es moren pel mar. Sí? O no es poden reproduir perquè no troben l'aliment, perquè l'aliment també va desapareixent, les cries moren o ells moren de gana. Però sobretot és això. En els animals els afecta perquè s'han de desplaçar a viure zones millors, que estiguin més acondicionades per lo que ells necessiten. Els seus cicles vitals poden canviar o anar descompassats amb el que necessiten, el que hem dit. Si es reprodueixen a l'hivern perquè la cria neixi a la primavera i trobi aliment, si això canvia, fa que hi hagi més temperatures, no hi ha aliment, etc., doncs les cries no sobreviuen. I també canvis de comportament o fins i tot l'extinció, que es vagin morint aquestes espècies que no poden sobreviure en aquest canvi. Una de les espècies també és el corall. El trobem en moltes zones del món, però si pensem en una zona on hi ha molts quilòmetres i quilòmetres, és Austràlia. I allà el corall, doncs, i a moltes parts del món, s'està quedant blanc, s'està perdent tota aquesta fauna i vegetació que hi ha també al voltant. No només hem de pensar en els animals, sinó en la vegetació. Moltes plantes tampoc que estan acostumades a viure un lloc no sobreviuran.
2: I com afecta el canvi climàtic a l'oceà?
3: En l'oceà el canvi climàtic afecta pujant-li la temperatura, per una banda pujant-li la temperatura i per altra, que ja és una conseqüència d'això i causa de que pugi la temperatura a nivell global, és els contaminants que hi arriben. Contaminants que hi arriben, el trànsit de vaixells, no només hem de pensar en els vaixells que nosaltres potser agafem per viatjar d'aquí a Mallorca o d'aquí a Itàlia, sinó els milers i milers de vaixells de mercaderies que ens porten les coses d'un país a un altre que nosaltres comprem. Però sobretot, si ens fixem en el canvi climàtic, que és l'augment sobretot de temperatura. Què fa això? Doncs escalfa la temperatura, fa que els corrents marins varin, és a dir, per sota l'aigua, nosaltres no ho notem aquí al Mediterrani, si no ens anem molt endintre i ens enfongem a l'aigua, però hi ha uns corrents, és com si fossin unes autopistes que transporten l'aigua, transporten nutrients i tenen unes direccions concretes per això, per tot el món, per tota l'aigua del món, dels mars i oceans. Què passa? Amb l'augment de temperatura, això varia. I si varia això, afecta els animals, afecta els aliments d'aquests animals i afecta com es canvien aquesta, com es transporta aquesta energia i aquesta, aquests nutrients. També el que hem dit, pujar la temperatura, els coralls moren, espècies marines tenen problemes per sobreviure, no troben menjar perquè el menjar amb, aquelles, amb aquesta temperatura no es pot produir i, per tant, espècies més grans no es poden alimentar. Han de canviar les zones on viuen i, per tant, és una alteració molt gran de, del comportament de les espècies marines que viuen en el mar, de totes també les espècies vegetals i, per tant, és una recol·locació de com quedaria tot això dintre el mar. Per altra banda, també hem de pensar que al nivell de les costes. Nosaltres vivim davant de mar i pot ser que si puja el nivell del mar ens vagi afectant. Cada vegada ens quedem amb menys sorra a la platja. Això té altres també causes, però una de les conseqüències és aquesta. I per altra banda ens n'haguem d'anar. És possible que haguem de marxar de viure de davant del mar i anar més endintre. A Venècia s'està veient com puja el nivell del mar. I en zones de Miami, a Estats Units, que també, o Florida, ja s'estan preparant per aquests canvis perquè ja ho noten. Ja van veient com cada vegada el mar guanya més terreny.
2: Com afecta el canvi climàtic a les explotacions agrícoles i als nostres aliments?
3: A nivell d'explotacions agrícoles i els aliments que nosaltres ens alimentem, doncs si fa molta calor, per exemple, les sequeres, què passa? No tenim aigua, per tant no podem produir els aliments que estem aquí acostumats a produir. Per tant, què passarà? Es reduirà, tindrem potser menys fruites, menys verdures i seran més cares econòmicament. Quan menys aliment hi ha, més car és. I per altra banda, què haurem de fer? Que ja s'està fent ara també. L'estem portant d'altres llocs del món. Mangos, algunes fruites com els mangos, els advocats, etc. es porten d'altres llocs del món. N'hi ha que es cultiven aquí, però generalment venen de fora. Per altra banda, què passa? Nosaltres aquí, al Mediterrani, tenim unes estacions molt marcades. Primavera, tardor, l'estiu i l'hivern. I cada temporada, o sigui, cada estació, doncs creixen uns aliments determinats. Quan el canvi climàtic està, el que està fent és alterar aquesta temperatura, és, totes aquests cultius o s'avancen o no sobreviuen o s'han de canviar de zona. Per tant, això, en resum, el que provoca és que la producció d'aliments variï, és possible que no es pugui produir tant i, per tant, els aliments siguin més cars. O haguem de variar la nostra dieta. La dieta mediterrània és una de les més riques i més bones del món i cada vegada pot ser que sigui més difícil tenir una dieta mediterrània i obtenir els nutrients i els aliments possibles amb productes fets a la nostra terra.
1: Hi ha alguna cosa que podem fer per aturar el canvi climàtic?
2: Perquè està canviant el clima al món.
3: El clima en el món, al llarg de, des de que el món es va formar, ha anat canviant, ha tingut períodes de canvi. S'ha refredat, s'ha calentat, s'ha tornat a refredar, però tot amb una velocitat molt lenta. Què està passant? Aquest canvi climàtic està canviant a una velocitat que no s'havia vist fins ara, amb totes les dades recollides. I això per què està canviant? Doncs degut a l'activitat humana. Estem contaminant sense cap mena de control. Es van fent lleis, es prohibeixen alguns gasos que es tirin a l'atmosfera, es netegen les aigües, etc. Però tot i així, constantment estem contaminant l'aire. I a vegades només pensem en les fàbriques que estan fabricant coses i són ells qui contaminen, però en realitat el que les fàbriques estan fabricant és per nosaltres. Per tant, la nostra manera de viure, el nostre consum que fem de les coses, és el que provoca doncs, que hi hagin aquestes fàbriques contaminant. També que els cotxes, sí, la crema de combustibles com el petroli i el carbó fa que s'alliberin molts gasos a l'atmosfera i provoquin aquesta capa que no deixa sortir la calor que genera. Sí? Va concentrant la calor i pujant la temperatura. Per tant, què hauríem de fer? Doncs intentar canviar això. Per altra banda, també el tipus d'alimentació. Sí? Si una dieta és a nivell global és molt, molt, molt carnívora, és a dir, ens alimentem de molta carn, com vaques, etc., tot aquest tipus de ramaderia amb tants milions i milions i milions de vaques, etc., fa que també es contamini. Sí, això s'hauria d'entrar més a parlar d'això, però una dieta molt, molt carnívora a nivell mundial també provoca que hi hagi més contaminació. Les vaques, per exemple, deixen anar gasos, sí, al metà, i això puja cap a l'atmosfera i també és molt contaminant.
1: Què és el que més contamina i afecta el canvi climàtic?
2: Què podem fer nosaltres, com a nens, per millorar aquest problema?
3: Aquesta pregunta m'agrada molt. Què podem fer nosaltres, i sobretot també vosaltres, com a nens i nenes, per millorar aquest problema? Doncs es poden fer moltes coses, i segur que algunes de vosaltres ja les feu de manera inconscient, perquè us han ensenyat la família des de l'escola, o perquè veieu programes que ja us ho diuen. Per exemple, a nivell quotidià, del dia a dia, apagar les llums que no necessitem, estalviar aigua, sí? Quan ens rentem les dents, al moment que estem fregant les dents amb el raspall, parar l'aigua, i quan necessitem esbandir, tornar-la a obrir. En vez de fer banyeres, doncs dutxar-nos, reciclar. Però abans que reciclar, sobretot, és reduir. Si es pot anar a comprar en una botiga que tu portis els teus envasos o les teves bosses, doncs aprofitar i dir, no, jo no vull aquesta bossa de plàstic, o no necessito aquest cartró, o posi'm les avellanes en aquesta bossa que jo ja he portat de casa de roba. Sobretot, molt important reciclar, però per davant de reciclar, reduir. Sí? També, quan ens hem de transportar d'un lloc a un altre, si són trajectes curts, caminar, anar en bici, en patinet, també es pot agafar el tren. Sí? A vegades necessitem el cotxe, evidentment, i tothom el fa servir, però intentar, doncs, he d'anar, imagineu que viviu a dalt a la punta més alta d'Arenys, a dalt de la Riera, i necessiteu baixar a la plaça de l'Ajuntament. Doncs, en lloc d'agafar el cotxe, que us portin un cotxe, dir, no, anem-hi caminant. I així també aprofiteu i feu una mica d'esport i moviment. I, sobretot, aquests canvis s'han de fer, és molt important que no només ho faci una persona, sinó que ho vagi fent cada vegada més gent i fent-ho, que ho faci tothom. Per mi, l'última cosa que us diria, important per actuar contra el canvi climàtic, és que sortiu a voltar per la natura. A vegades les coses, i pel món, sí, per anar a mirar. A vegades, si no saps que existeix això, o si no coneixes el bosc de darrere a casa teva, que tens davant de l'aigua, no t'interessa. I si no t'interessa, t'és igual. I si comences a anar a la natura a caminar, a mirar els arbres, a veure si veus un esquirol, si veus un senglar, si poses la màscara per anar sota aigua i veus un peix, una estrella de mar, t'interessa. I si t'interessa, doncs vols que això sempre sobrevisqui per ensenyar-ho als teus amics, família, etc. I ho cuidaràs. I fent petits passos, com els que he dit, i vosaltres segur que teniu més idees, podem anar millorant o fent que aquest problema sigui menor.
4: Doncs, sobretot, merci per convidar-me a fer aquesta entrevista. Espero que apliqueu els canvis i que molta gent us escolti i, sobretot, un últim apunt, a consumir productes de proximitat. Sí? Això fa que reduïm molt el transport, el consum de combustibles i que l'economia també giri al voltant nostre, que també és una causa-efecte del canvi climàtic. Res, moltes gràcies i endavant amb tot. Adéu!
2: Gràcies per respondre a aquestes preguntes.
0: I després d'aquesta entrevista tan interessant amb la Meritxell, posarem una altra cançó.
5: Ràdio Arenys, la primera en arribar.

0: I després d'aquesta cançó, què us sembla si anem al debat? Que ens el presentarà l'Alma. Bona tarda, Alma.
1: Bona tarda. Avui al debat parlarem amb els nostres companys i companyes. Què opineu sobre el canvi climàtic? Júlia.
2: Jo opino que és una cosa molt curiosa, però també que tenim que vigilar per no contaminar, perquè el canvi climàtic pot canviar molt.
1: Martí.
3: Jo crec que és dolent perquè estem contaminant el nostre mateix planeta i és com... raro.
1: A casa vostra recicleu? Ivet.
0: Sí, nosaltres a casa reciclem i sobretot reutilitzem els envasos.
1: Coneixeu les tres R's? Júlia.
2: Sí, les coneixo. Reduir, reciclar i reutilitzar. Jo a la meva casa intentem reciclar les ampolles de vidre i els envasos.
1: Com podem reciclar al carrer, a l'escola i a casa?
3: A nosaltres al col·le sempre ens diuen que no podem agafar fulls per fer dibuixos i fer de tot, perquè estem malgastant molt de paper.
1: Creieu que el mar està cada vegada més contaminat?

0: Júlia.
1: Jo crec que sí, perquè hi ha molta gent que no vigila i que a les muntanyes tiren papers i llavors després baixa pels rius i acaba en el mar.
0: Com afecta el canvi climàtic al món? Júlia.
1: Afecta de moltes maneres, perquè està com una mica revolucionat el temps, perquè hi ha sequera, a vegades plou molt, o fa molt de fred, coses així.
0: Què creieu que podem fer els nens per reduir la contaminació? Ivet.
2: No tirar tants papers a terra, intentar reutilitzar, reduir tot això, reciclar els papers, el material i coses així.
0: Martí.
3: Donant exemples més petits i a vegades també més grans, perquè a vegades hi ha gent que quan acaba de fumar tira el cigarro al terra o coses així.
0: Si per un dia fóssiu el president del nostre país, quina norma posaríeu per millorar el canvi climàtic? Ivet.
2: Si tires alguna cosa al terra, tires brossa o alguna cosa, una multa de 200 euros.
0: Moltes gràcies per respondre les nostres preguntes.
2: Doncs bé, després d'aquest debat anirem per la quarta cançó d'avui.
4: Ràdio Arenys, la primera.

0: Nois i noies, tinc una mala notícia per a vosaltres. I és que el programa s'ha acabat.
1: Oh!
0: Esperem que us hagi agradat. Fins la setmana que ve. No us oblideu de cuidar el planeta. I abans d'acabar, posarem l'última cançó.

Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
2: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
1: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
3: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
6: Comparteix la música de Ràdio Arenys.

0: Comparteix la música de Ràdio Arenys.
1: Bona tarda, són les 7.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Avís vermell en 9 comarques de la meitat sud de Catalunya pels aiguats d'avui i demà. Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils per demanar extremar les precaucions al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Jordi Fortià.
2: En aquest punt, el Meteocat avisa que s'hi poden arribar a acumular més de 200 litres per metre quadrat. El cap del servei, Santi Segalà, avisa de la possibilitat de temps violent.
3: Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado, alguna mànega o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
1: El PNB donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, però no al segon, el que recull la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters.
2: Junts decidirà aquest vespre una executiva extraordinària si s'absté o hi vota en contra. El president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a fer una crida a la responsabilitat.
4: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
1: El Parlament rebutja amb l'abstenció dels comuns la proposta d'Illa de comprar habitatges a mitges amb els majors de 40 anys.
2: Això sí, el president ha esquivat la reprovació plantejada per Junts i vota amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia.
1: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per l'inici.
2: Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito. Mònica García és la directora de la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
5: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts, les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
1: I en esport, Joel Gomis, al Barça d'handbol, juga la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès.
6: A partir de les 8 del vespre, els d'Antonio Carlos Ortega buscaran el tercer títol de la temporada després de guanyar la Supercopa Catalana i la Ibèrica. En cas de victòria, també revalidaran el títol de campions del món.
7: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. De nou, mirant cap al cel, Lluís Mi Pérez, bona tarda.
8: Bona tarda. Ja hem tingut un reguitzell de tamborinades intenses, però molt locals. De moment estem parlant de loteries. On més hi ha plogut és a les comarques de Tarragona. Fins a gairebé 70 litres per metre quadrat en el cas de la Bisbal del Penedès i també 55 litres per metre quadrat a Blancafort, a la Conca de Barberà. A hores d'ara, les tempestes més destacables les tenim cap al Pirineu i Prepirineu de Lleida, també arribant fins al Berguedà, a la Cerdanya, també al Ripollès o en alguns indrets de la Garrotxa. Quan més cap a l'est, aquestes pluges són menys importants. Però fins que es vagi a arribar a la mitjanit, aproximadament, gran part de la demarcació de Lleida tindrà aquestes tamborinades. Compte també les pluges que s'activaran a l'Ebre. Seran torrencials, molt intenses i molt persistents, sobretot de l'Ebre cap al sud, entre aquesta matinada i el migdia del divendres. Per tant, també el divendres serà un dia regirat en aquesta zona, més que probables inundacions, i, en canvi, un altre món a la Costa Brava. Una mica de vent, però moltes més clarianes. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista del Maresme, la C31, hi ha retencions a Badalona en tots dos sentits per un accident que talla un carril en sentit Barcelona. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la C60 hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró. A la B23 hi ha l'antídot al Papiol en sentit Martorell i en sentit Girona per enllaçar amb l'autopista AP7. A l'AP7 hi ha retencions a Barberà del Vallès en sentit sud i l'antídot a Mollet en sentit nord. A la B30 hi ha cua entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en tots dos sentits. La C58 va carregada entre Badia Sabadell en tots dos sentits. A més, a la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la Ronda Dalt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i l'Antídot a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a Poblenou i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Avís vermell en 9 comarques de la meitat sud de Catalunya pels aiguats d'avui i previstos per demà.
2: Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils per demanar extremar les precaucions al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda els xàfecs es concentren al Prepirineu, on s'han registrat afectacions destacades. Al matí, les pluges han començat a caure amb força a les comarques del Tarragonès, Garraf i Baix Penedès. A la Bisbal del Penedès s'han registrat 66 litres per metre quadrat. A Torredembarra, 33, i a Coma-ruga hi ha hagut les primeres afectacions.
1: Pel que fa a l'Ebre, la pluja s'espera que comenci a caure i amb força a partir de les 3 de la matinada i fins les 8 del matí.
2: El Metocat alerta que s'hi poden acumular fins a 200 litres per metre quadrat durant tot l'episodi. El cap del servei, Santi Segalà, avisa de la possibilitat de temps violent en aquesta zona.
3: Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
2: Davant d'aquesta alerta, alguns ajuntaments de Terres de l'Ebre han anunciat que se suspenen les classes als seus municipis. És el cas d'Amposta, del Tebre, la Ràpita o Alcanar.
1: El temporal també ha provocat les primeres incidències al transport públic, amb afectacions especialment a Rodalies i alguns trens de llarga distància del corredor mediterrani que han quedat suspesos.
2: De moment, una de les zones més perjudicades per les pluges d'aquesta tarda ha estat el Baix Penedès, amb inundacions i problemes de mobilitat. El Vendrell i els barris marítims han estat especialment afectats i diversos accessos han quedat tallats.
1: Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
10: La pluja ha provocat inundacions en diversos punts del Vendrell, especialment a la zona marítima. Els barris de Sant Salvador i Coma-ruga han estat a les àrees més afectades, amb carrers negats i restriccions en diversos accessos. La intensitat de les precipitacions també ha obligat a intervenir els serveis d'emergències. A la zona de la Masia Blanca, una dona ha quedat atrapada dins del seu vehicle i ha patit una crisi d'ansietat. Fins al migdia, al Vendrell s'han acumulat 25 litres per metre quadrat. Al conjunt de la comarca, els registres han estat fins i tot més elevats en alguns punts, com els 36 litres del Montmell i els 66 de la Bisbal del Penedès.
1: Gràcies, Sílvia. Nova tempesta que arriba després de les pluges torrencials d'aquest dimarts. En aquest sentit, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana, que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
11: L'Ajuntament de Sant Cugat revisarà els punts vulnerables de la ciutat davant d'episodis de pluja intensa després de l'aiguat d'aquest dimarts, que ha provocat inundacions i danys materials en diversos punts. El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
12: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
11: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
1: I justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
2: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, en diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: L'altre titular de la jornada, el PNB, ha anunciat que donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, el que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres.
2: Els nacionalistes bascos també han anunciat que rebutjaran el segon sobre la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters. Amb aquesta maniobra deixen a Junts la via lliure per abstenir-se en el primer text, una abstenció que permetria que el primer dels decrets anomenats Mari Carmen tiri endavant. De moment, el secretari general de la formació ha convocat una executiva d'urgència a partir de les 9 del vespre per decidir el sentit final del vot de Junts en les votacions de demà al Congrés.
1: A tot això, un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament en base als decrets Mari Carmen. Tot plegat ha passat aquest matí quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desnonament de la Macarena. Aquesta dona de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat continuarà al seu pis de lloguer del districte de Sant Andreu. Anna Ruiz.
13: El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la Maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
14: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la Maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
13: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
1: I avui el BOE ha publicat el segon dels decrets Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Carina Bellbé.
15: Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les prorrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous però també els vigents i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
4: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre, porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
15: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal. Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
1: Mentrestant, continuen les acampades a Madrid i a Barcelona. Els acampats a Plaça Catalunya mantindran la protesta com a mínim fins aquest divendres. D'altra banda, a les 8 del vespre està convocada també una cassolada davant tots els ajuntaments per protestar contra els desnonaments. Esplugues Televisió, Emma Romero. Bona tarda.
16: Bona tarda. A Plaça de Catalunya l'ambient és de molta activitat, organització i sobretot expectació després de 3 dies d'acampada. Ara mateix ja hi ha una més d'una 60 de tendes de campanya instal·lades, una xifra que ha anat creixent des de dimarts per denunciar la situació d'emergència en l'accés a l'habitatge. Tot i la reivindicació, l'ambient és tranquil i pacífic. Els manifestants reclamen mesures immediates com una baixa de lloguers, aturar els desnonaments i ampliar el parc d'habitatge públic. Així ens explicaven alguns manifestants com portaven aquests 3 dies d'acampada i com veien l'ambient. I avui la mobilització farà un pas més. A les 8 del vespre, la plaça de Sant Jaume acollirà la cassolada principal, que també es repetirà davant d'altres ajuntaments de Catalunya. Quan acabi la protesta, els manifestants tenen previst tornar aquí, a Plaça Catalunya, per reforçar l'acampada i passar-hi així l'última nit, a l'espera, sobretot, de que demà el Congrés dels Diputats voti els dos decrets en matèria d'habitatge.
1: I afegim també la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
2: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com a d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
17: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim vàries. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu.
1: L'altre titular de la tarda també, el Parlament rebutja amb l'abstenció dels comuns la proposta d'Illa de comprar habitatges a mitges amb els majors de 40 anys. Això sí, el president ha esquivat la reprovació plantejada per Junts i vota amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. David Amador, bona tarda.
18: El ple del Parlament ha votat aquesta tarda les propostes de resolució presentades pels grups al debat de política general. L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns, a l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges, en particulars majors de 40 anys, per facilitar-los l'accés a l'habitatge. El portaveu dels comuns, David Cita, ha retret al govern que està fallant en aquesta matèria.
19: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en l'habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
18: Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud del bloqueig antidemocràtica dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les desenes de propostes en totes les matèries, la que ha generat més rebombori és la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual a la cambra catalana i que no ha tirat endavant.
1: També la validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet un acte commemoratiu. Mont Carvajal.
20: L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
21: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
20: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
22: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017. I que n'haurem de tornar a parlar a fons.
20: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
1: I a aquesta hora hi ha convocades concentracions en commemoració de l'1 d'octubre. I coincidint amb aquest aniversari, avui també ha de quedar vist per sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol.
2: L'escopeter que va ferir Roger Espanyol diu que va disparar complint els protocols, argumentat que va respondre perquè els llançaven objectes, pedres i llambordes i que sempre disparaven a terra perquè la bala rebotés. En el judici que se celebra a l'Audiència de Barcelona, també ha declarat aquest dijous a la tarda un altre dels quatre acusats, un dels subinspectors que formava part de l'operatiu. Ha explicat que l'ordre de disparar la va donar l'inspector responsable del grup. L'última sessió del judici pel cas Roger Espanyol ha començat accidentada quan el matí, un dels acusats, l'inspector que va utilitzar l'ús de bales de goma durant l'1 d'octubre, no s'ha presentat en seu judicial al·legant problemes de salut sobrevinguts. Això ha obligat a suspendre el judici durant unes hores.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Avui ha entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros. Mar Dalmau.
5: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
6: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
5: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
6: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril al més a l'esquerra possible, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir als vehicles d'assistència.
5: Per avançar un ciclista a la via, caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès.
1: I recordem que el Servei Català de Trànsit ja va anunciar que Catalunya no es permetria que les motos circulin pel voral, tal com sí que es permet des d'avui a la resta de l'Estat.
2: El seu director, Ramon Lamiel, ha dit a la xarxa que a Catalunya el voral s'utilitza per resoldre emergències.
8: Nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana. El voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents.
1: En cultura, en una setmana per arrencar el 59è Festival de Sitges ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. David Navarro.
23: L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
24: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts, les presències, no?, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
23: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.

0: absoluta puguin disputar almenys un partit durant la temporada i que ho facin amb la nova equipació, que ha recuperat les quatre barres. A més, la Federació i la xarxa han renovat l'acord per ser l'operador oficial de la Lliga Elite. Cada diumenge a les 4 de la tarda, un partit de la jornada d'aquesta categoria es pot seguir per les televisions locals i també la xarxa Més. Escoltem Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol.
1: I en quant a seleccions, doncs, bueno, s'abstindrem, doncs, com no, de l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya i, com no, totes les seleccions territorials, que en futbol sala em sembla que ja no queden copes per guanyar, que les guanyem totes, i després en futbol, doncs, intentar guanyar les màximes possibles.
0: En bàsquet, el Barça disputarà demà el segon partit de la setmana a l'Eurolliga a la pista del Besiktas d'Istanbul a partir de les 7 de la tarda. Els blaugranes volen refer-se de la derrota a la pista del Dubai davant d'un equip turc que ve de guanyar la pista del Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. Alexander Sekulić, entrenador del Barça, destaca la bona feina que haurà de fer l'equip per guanyar.
2: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
3: To do a good job as a team.
0: La badalonina Mireia Belmonte rebrà un reconeixement a la seva reeixida i dilatada trajectòria en la natació. Amb 11 personalitats més, ha estat inclosa per formar part de la promoció del 2027 del Saló Internacional de la Fama de Natació. Les medalles olímpiques de Belmonte van arribar a Londres 2012, amb dues plates en 200 i 800 metres papallona, i també a Rio 2016, amb un bronze en 200 estil i un or en 200 metres papallona. La cerimònia d'aquest reconeixement, l'Ali, està prevista pel 10 d'abril de l'any vinent a Florida, als Estats Units.
4: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
5: Notícies en xarxa, edició vespre.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
8: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
9: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
8: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
9: Dilluns, dia de descans.
8: Telèfon 93 792 35 46.
9: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
10: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
11: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
10: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 100...

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Avís vermell en 9 comarques de la meitat sud de Catalunya pels aiguats d'avui i demà, especialment. Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils per demanar extremar les precaucions al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Jordi Fortià.
2: En aquest punt, el Metocat avisa que s'hi poden arribar a acumular més de 200 litres per metre quadrat. El cap del servei, Santi Segalà, avisa de la possibilitat de temps violent.
3: Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado, alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
0: El PNB donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, però dirà no al segon, el que recull la renovació de contractes i indemnitzacions dels propietaris als llogaters.
2: Junts decidirà aquest vespre en una executiva extraordinària si s'absté o hi vota en contra. El president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a fer una crida a la responsabilitat.
4: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quien protege, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
0: El Parlament rebutja amb l'abstenció dels comuns la proposta d'Illa de comprar habitatges a mitges amb els majors de 40 anys.
2: Això sí, el president ha esquivat la reprovació plantejada per Junts i vota amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia.
0: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per l'inici.
2: Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito. Mònica García és la directora de la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
5: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any anant avançant els continguts, les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça d'handbol juga la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès.
6: A partir de les 8 del vespre, els d'Antonio Carlos Ortega buscaran el tercer títol de la temporada després de guanyar la Supercopa Catalana i també la Ibèrica. En cas de victòria, també revalidaran el títol de campions del món.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, amb especial atenció a aquestes alertes per pluja. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Ja hem tingut un reguitzell de tamborinades intenses, però molt locals. De moment estem parlant de loteries. On més hi ha plogut és a les comarques de Tarragona. Fins a gairebé 70 litres per metre quadrat en el cas de la Bisbal del Penedès i també 55 litres per metre quadrat a Blancafort, a la Conca de Barberà. A hores d'ara, les tempestes més destacables les tenim cap al Pirineu i Prepirineu de Lleida, també arribant fins al Berguedà, a la Cerdanya, també al Ripollès o en alguns indrets de la Garrotxa. Quan més cap a l'est, aquestes pluges són menys importants. Però fins que es vagi a arribar a la mitjanit, aproximadament, gran part de la demarcació de Lleida tindrà aquestes tamborinades. Compte també les pluges que s'activaran a l'Ebre. Seran torrencials, molt intenses i molt persistents, sobretot de l'Ebre cap al sud, entre aquesta matinada i el migdia del divendres. Per tant, també el divendres serà un dia regirat en aquesta zona, més que probables inundacions, i, en canvi, un altre món a la Costa Brava. Una mica de vent, però moltes més clarianes. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista del Maresme, la C31, i a retencions a Badalona, en sentit Barcelona, per un accident que talla un carril. També hi ha retencions de retruc de Sant Adrià de Besòs a Badalona, en sentit Mataró. A la C58 hi ha retencions de Montcada i Reixac, en l'ús de la Trinitat d'entrada a Barcelona, a la B30 i a cua entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, en sentit Girona. La TV-7044 està tallada a Montblanc per un camió avariat i hi ha desviaments senyalitzats en aquest tram.

0: pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'alt, a la B20 hi ha retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs, i la ronda litoral, a la B10 hi ha retencions de Jonafranca al Port i de Sant Adrià a Bon Pastor en sentit Besòs, i l'antítot a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. Avís vermell en 9 comarques de la meitat sud de Catalunya pels aiguats d'avui i sobretot els previstos per aquesta nit i demà.
2: Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils per demanar extremar les precaucions al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda els xàfecs es concentren al Prepirineu, on no s'han registrat afectacions destacades. Al matí, les pluges han començat a caure amb força a les comarques del Tarragonès, Garraf i Baix Penedès. A la Bisbal del Penedès s'han registrat 66 litres per metre quadrat. A Torredembarra, 33, i a Coma-ruga hi ha hagut les primeres afectacions.
1: Pel que fa a l'Ebre, la pluja s'espera que comenci a caure i amb força a partir de les 3 de la matinada i fins les 8 del matí.
2: El Meteocat alerta que s'hi poden acumular fins a 200 litres per metre quadrat durant tot l'episodi. El cap del servei, Santi Segalà, avisa de la possibilitat de temps violent en aquesta zona.
3: Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
2: Davant d'aquesta alerta, alguns ajuntaments de Terres de l'Ebre han anunciat que se suspenen les classes als seus municipis. És el cas d'Amposta, del Tebre, la Ràpita o Alcanar.
1: I el temporal també ha provocat les primeres incidències al transport públic, amb afectacions especialment a Rodalies i alguns trens de llarga distància del corredor mediterrani que han quedat suspesos.
2: De moment, una de les zones més perjudicades per les pluges d'aquesta tarda ha estat el Baix Penedès, amb inundacions i problemes de mobilitat. El Vendrell i els barris marítims han estat especialment afectats i diversos accessos han quedat tallats.
1: Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
4: La pluja ha provocat inundacions en diversos punts del Vendrell, especialment a la zona marítima. Els barris de Sant Salvador i Coma-ruga han estat a les àrees més afectades, amb carrers negats i restriccions en diversos accessos. La intensitat de les precipitacions també ha obligat a intervenir els serveis d'emergències. A la zona de la Masia Blanca, una dona ha quedat atrapada dins del seu vehicle i ha patit una crisi d'ansietat. Fins al migdia, al Vendrell s'han acumulat 25 litres per metre quadrat. Al conjunt de la comarca, els registres han estat fins i tot més elevats en alguns punts, com els 36 litres del Montmell i els 66 de la Bisbal del Penedès.
1: Nova tempesta que arriba després de les pluges torrencials d'aquest dimarts. En aquest sentit, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana, que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
5: L'Ajuntament de Sant Cugat revisarà els punts vulnerables de la ciutat davant d'episodis de pluja intensa després de l'aiguat d'aquest dimarts, que ha provocat inundacions i danys materials en diversos punts. El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Pereira és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
6: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
5: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
1: I justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
2: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre. L'altre titular de la jornada, el PNB, ha anunciat que donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, el que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres.
2: Els nacionalistes bascos també han anunciat que rebutjaran el segon sobre la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters. Amb aquesta maniobra deixen a Junts la via lliure per abstenir-se en el primer text, una abstenció que permetria que el primer dels decrets anomenats Mari Carmen tiri endavant. De moment, el secretari general de la formació ha convocat una executiva d'urgència a partir de les 9 del vespre per decidir el sentit final del vot de Junts en les votacions de demà al Congrés.
1: I avui el BOE ha publicat el segon dels decrets Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Carina Bebe.
7: Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
8: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
7: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal. Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
1: I mentrestant, continuen les acampades a Madrid i a Barcelona. Els acampats a plaça Catalunya mantindran la protesta com a mínim fins aquest divendres. D'altra banda, també a les 8 del vespre està convocada una cassolada davant tots els ajuntaments per protestar contra els desnonaments. A Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
9: Bona tarda. A plaça de Catalunya l'ambient és de molta activitat, organització i sobretot expectació després de 3 dies d'acampada. Ara mateix ja hi ha una més d'una 60ena de tendes de campanya instal·lades, una xifra que ha anat creixent des de dimarts per denunciar la situació d'emergència en l'accés a l'habitatge. Tot i la reivindicació, l'ambient és tranquil i pacífic. Els manifestants reclamen mesures immediates com una baixa de lloguers, aturar els desnonaments i ampliar el parc d'habitatge públic. Així ens explicaven alguns manifestants com portaven aquests 3 dies d'acampada i com veien l'ambient. I avui la mobilització farà un pas més. A les 8 del vespre, la plaça de Sant Jaume acollirà la cassolada principal, que també es repetirà davant d'altres ajuntaments de Catalunya. Quan acabi la protesta, els manifestants tenen previst tornar aquí, a plaça Catalunya, per reforçar l'acampada i passar-hi així l'última nit, a l'espera sobretot de que demà el Congrés dels Diputats voti els 2 decrets en matèria d'habitatge.
1: Doncs parlant d'habitatge, el ple ordinari del mes d'octubre portarà aprovació al pla urbanístic de Can Colomer amb la modificació del Pla General de Badalona, un projecte que diversificarà els 79.000 metres quadrats de terreny per la construcció de nous habitatges, més de 700 a diversos barris de la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
10: Els barris de Pomar, Montigalà, Morera, Bufalà i una zona limítrofa entre Can Claris i Raval acolliran més de 300 nous habitatges que es destinaran al lloguer i compra en règim social o de preu assequible. El govern celebra desencallar amb aquest nou tràmit administratiu un projecte que naixia l'any 2010 amb l'objectiu de preservar l'entorn de Can Colomer, una zona verda situada per sobre de la B20 i pròxima a la serralada de Marina. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assenyala que aquesta actuació permet donar resposta a diferents perfils de famílies que volen accedir a un habitatge.
11: Sobretot el que aconseguim és que la meitat d'aquest habitatge sigui habitatge social o sigui habitatge assequible. Una solució important per la seva quantitat per a aquelles persones que tenen unes rentes més limitades, però també per a la classe mitja de la nostra ciutat.
10: Totes les noves promocions inclouran la reurbanització de l'entorn amb l'adequació dels carrers i l'enllumenat a càrrec del promotor privat.
1: El Parlament rebutja amb l'abstenció dels comuns la proposta d'Illa de comprar habitatges a mitges amb els majors de 40 anys. Això sí, el president ha esquivat la reprovació plantejada per Junts i vota amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. David Amador.
12: El ple del Parlament ha votat aquesta tarda les propostes de resolució presentades pels grups al debat de política general. L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns a l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges amb particulars majors de 40 anys per facilitar-los l'accés a l'habitatge. El portaveu dels comuns, David Cita, ha retret al govern que està fallant en aquesta matèria.
13: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
12: Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud del bloqueig antidemocràtica dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les desenes de propostes en totes les matèries, la que ha generat més rebombori és la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual a la cambra catalana i que no ha tirat endavant.
1: Encara en clau política, la validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen o han marcat el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet avui un acte commemoratiu. Mont Carvajal.
14: L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
15: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
14: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
16: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017. I que n'haurem de tornar a parlar a fons.
14: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
1: I a aquesta hora hi ha convocades concentracions en commemoració de l'1 d'octubre i coincidint també amb aquest aniversari, avui ha de quedar vist per sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol.
2: L'escopeter que va ferir Roger Espanyol diu que va disparar complint els protocols, argumentat que van respondre perquè els llançaven objectes, pedres i llambordes i que sempre disparaven a terra perquè la bala rebotés. En el judici que se celebra a l'Audiència de Barcelona també ha declarat aquest dijous a la tarda un altre dels quatre acusats, un dels subinspectors que formava part de l'operatiu. Ha explicat que l'ordre de disparar la va donar l'inspector responsable del grup. L'última sessió del judici pel cas Roger Espanyol ha començat accidentada quan al matí un dels acusats, l'inspector que va autoritzar l'ús de bales de goma durant l'1 d'octubre, no s'ha presentat en seu judicial al·legant problemes de salut sobrevinguts. Això ha obligat a suspendre el judici durant unes hores.
17: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Avui ha entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros. Mar Dalmau.
18: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
19: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
18: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
19: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir als vehicles d'assistència.
18: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès.
1: Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers seran els més vulnerables, com els nens i els més grans, i Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se els mestres i el professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària a rebre les injeccions fins al 16 de novembre, un mes més tard que l'any passat. Maite Polo.
20: A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïdes a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de Servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
21: És un missatge potent en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
20: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
1: En cultura, en una setmana per arrencar, el 59è Festival de Sitges ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. David Navarro.
22: L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
23: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts, les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
22: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.
1: I la Ràpid ha presentat la programació d'actes de la 10a edició del Festival Orígens, que commemora una dècada de recreació històrica i cultura popular al municipi. Ràdio Ràpida, Hernán Subirats.
24: Entre les novetats destacades d'enguany hi ha la recuperació de l'espai del Cafè del Russo i l'organització d'un pinxo solidari que anirà en benefici de la Fundació contra el Càncer de Pulmó de Ricky Rubio. L'alcalde de la Ràpida, Javier Reverter, ha subratllat la importància de celebrar 10 anys d'identitat local.
25: Celebrem els 10 anys d'Orígens, tornem a identificar-nos buscant el que som, d'on venim, on volem anar, recordant tot el que hem sigut, pagesos, mariners, i sobretot celebrar i tenir per damunt de tot el que som, identitat i essència d'un poble.
24: La festa Orígens de la Ràpita tindrà com a plat fort l'esperat intent de batre el rècord Guinness de parelles ballant la Jota Vella, serà el dia 11 d'octubre, i es clourà amb el concert de Pep Jimeno Butifarra.
17: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
0: Bona tarda, Lali. El Barça d'handbol juga a partir de les 8 del vespre, és a dir, d'aquí a uns 5 minuts, la final del Mundial de Clubs. No portem ni un mes de temporada i serà la tercera final del conjunt blaugrana, que ja ha aixecat la Supercopa Catalunya i també la Ibèrica. Els d'Antonio Carlos Ortega, que venen de guanyar els 3 partits de la fase de grups, buscaran reeditar el títol aconseguit l'any passat contra el Vesprem hongarès. En cas de victòria, seria el 7è Mundial de Clubs pel Barça. N'escoltem el seu capità, Timothy Enguessant.
3: El año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro. Creo que este año igual. Que partido duro, largo, y hay que ir con calma y así podemos ganar este partido. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. Será un partidazo, igual que el año pasado, y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
0: En bàsquet, demà el Barça disputarà el segon partit de la setmana a l'Eurolliga a la pista del Besiktas d'Istanbul. Els blaugranes volen refer-se de la derrota a la pista del Dubai. Alexander Sekulic, entrenador del Barça, destaca la bona feina que haurà de fer l'equip per guanyar.
4: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
0: La badalonina Mireia Belmonte rebrà un reconeixement a la seva reeixida i dilatada trajectòria en la natació. Amb 11 personalitats més ha estat inclosa per formar part de la promoció del 2027 del Saló Internacional de la Fama de Natació. Sílvia Pujol, Radio Ciutat de Badalona.
5: Belmonte compta amb una dilatada trajectòria on figuren 4 medalles olímpiques. També va ser la guanyadora de 16 campionats del món i 24 europeus. En els seus més de 20 anys de trajectòria professional va obtenir 60 medalles a la Copa del Món. Va trencar 8 rècords del món en piscina curta, 74 rècords d'Espanya i va guanyar 132 títols nacionals. Belmonte es converteix en la 6a nedadora que competeix amb Espanya en formar part del Saló de la Fama i s'uneix a Bernat Picornell, Manel Estirarte, Andrea Fuentes, Martín López Zubero i Jesús Royán.
0: Les medalles olímpiques de Belmonte que van arribar a Londres 2012 amb 2 plates en 200 i 800 metres papallona i també a Rio 2016 amb un bronze en 200 estil i un or en 200 metres papallona. La cerimònia d'aquest reconeixement, Lali, està prevista pel 10 d'abril de l'any vinent a Florida, als Estats Units.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
6: Notícies en Xarxa, edició vespre.
8: La xarxa de comunicació local.
26: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
27: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
28: Com pot ser, si sempre feu fotos?
27: Sí, però no són de veritat.
28: I si li regalem un reportatge?
27: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
28: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
29: A
7: AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
9: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
7: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
26: Ràdio Arenys, la primera. Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
10: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. A hores d'ara hi ha convocada una cassolada davant dels ajuntaments per exigir al Congrés que aprovi demà els dos decrets d'habitatge. L'ha convocat el sindicat de llogateres. La nostra companya d'Esplugues Televisió, Emma Romero, és a la plaça Sant Jaume. Emma, ja fa estona que sonen les cassoles. Bona tarda.
2: Molt bona tarda. Sí, ja fa estona que l'ambient aquí a plaça de Sant Jaume té cada cop més afluència i sobretot amb molta més reivindicació. A mesura que passen els minuts, són més els manifestants que s'apropen a la plaça per participar en aquesta cassolada en defensa del dret a l'habitatge. Ara mateix crec que podeu escoltar les cassoles i fa res també els crits dels manifestants. Una protesta que s'està desenvolupant de moment de manera pacífica. Com bé comentaves, la convocatòria ha començat una miqueta abans de les 8 del vespre i està prevista que es mantingui durant els pròxims minuts. Els manifestants arriben contínuament aquí a la plaça i sense deixar de sonar aquestes cassoles de forma reivindicativa. Després de la cassolada també mencionem que l'organització preveu que es torni tothom cap a la plaça de Catalunya per reforçar aquesta acampada que ja porta 3 dies i que demà divendres serà el quart i esperen que sigui el definitiu.
1: Moltíssimes gràcies, Emma. Ja ho sentíem, cassolada, i és que estem a menys de 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen. El PNB ja ha anunciat que donarà un suport crític al primer, no al segon, i ara les mirades estan posades amb Junts, que de fet d'aquí a una hora començarà una executiva per decidir el motiu, el sentit, volem dir, del seu vot. I també són pendents de les pluges aquesta tarda al sud de Catalunya, que han deixat registres de fins a 80 litres per metre quadrat a l'illa de Buda. El Meteocat ha situat el perill més gran per intensitat de pluja. L'última informació que en tenim és a la zona sud del país. A partir de la mitjanit, amb les últimes previsions, el nivell vermell es queda a la franja que va de la mitjanit al migdia de divendres. Alerta Montsià, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Terra Alta. També s'hi afegeix el Baix Camp a partir de les 12 hores. Es preveu fins a 40 litres per metre quadrat. I darrer punt, l'escopeter de la Policia Nacional que va disparar la bola de goma que va treure l'ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre ha assegurat en el judici contra ell que no es va fixar cap a on anava el tret. Ha dit que tenia la visió interferida pels escuders que eren davant seu i que després de disparar fins i tot va tornar a armar-se.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: Un projecte cultural però no elitista, perquè la cultura és trobada, però també conflicte.
5: Aplec i Drames amb Rubén Anaya.

0: Benvinguts, benvingudes i benvingudis una setmana més a Plec i Drames. Aquí som com cada dijous de 8 a 9 del vespre en rigorós directe per parlar de qui som i què ens passa quan ens mirem als ulls. Avui farem un plec amb un, bueno, amb un músic, amb un cantautor maresmenc d'aquí, d'Arenys de Mar, que el dissabte 28 de març tocarà al Teatre Seràfics. Però abans presento els col·laboradors i col·laboradores d'aquest nou programa, en Fran Coca i l'Aina Joan. Nois, com esteu?
1: Bona tarda. Jo vinc amb moltes ganes, la veritat. Aquesta setmana han passat moltes coses, o sigui, passa la vida molt ràpid, Rubén.
0: Exacte.
2: Bon vespre. Jo també avui amb moltes ganes.
0: Doncs m'encanten aquestes ganes, ja se m'estan contagiant i, de fet, hem de comentar moltíssimes coses, des de la ressaca dels Òscar fins també altres esdeveniments com la victòria de Laporta, no?, a la presidència del Barça.
2: No som de futbol.
1: Jo tampoc soc de futbol.
0: I dels Òscar podríem comentar que, bueno, el Timothy no s'ha emportat el desitjat premi, no?
2: Mm. No haver fet aquestes declaracions.
0: Ah! Algú li han trencat el cor, aquí, aquestes declaracions del Timothy?
1: A mi no, em sembla molt guapo, però no m'han trencat el cor. Jo penso que la meva companya poder sí.
2: A mi és que abans m'agradava més, però ja fa temps que no. Fa temps que em va decebre.
0: Des que es porta amb les Kardashian Jenner, aquí hi ha hagut un canvi. Bé, nosaltres, abans de començar l'aplec, volem trobar la paraula justa.

Abans d'entrar en conversa, ens aturem un moment perquè abans de parlar cal trobar la paraula justa. La paraula d'avui és una paraula d'aquelles que bateguen, que tenen sang i que a vegades ens fa por pronunciar perquè sembla massa salvatge. La paraula és vivó. El vivó és la qualitat d'allò que és viu, sí, però és alguna cosa més. És la força de la vida quan s'expressa sense filtres. És la llum intensa que surt de la mirada d'algú quan no té res a amagar. En la música, el vivó és la taca. A la gravació, podríem dir. És el soroll de la corda que frega el dit. És la respiració abans d'una nota alta. És la imperfecció que ens recorda què hi ha al darrere d'un algoritme. Avui dia, en un món que prefereix el plàstic, la postproducció i el retoc infinit, un món que té por del vivó, perquè la vida, quan és de veritat, a vegades és punyent i desafiant, el nostre convidat encarna totes aquestes característiques. El Diccionari d'Institut d'Estudis Catalans recull una segona excepció del terme quan sempre per una dita popular que s'aplica quan algú pot tenir la vivó de l'estornell. Ja sentiu aquí l'ocell, l'ocell de l'estornell, que ens anuncia l'arribada de l'hivern, no? Any rere any, i que va volant amb un camp mòrfic amb tots els seus companys i companyes pel cel. És a dir, que està ben viu, però potser està una mica mancat de reflexió i de càlcul, aquesta persona que és com un ocell que va fent el seu vol de manera inquieta i improvisada. I potser és precisament això el que necessitem avui. Menys ponderació i més impuls. Menys pensar en el mercat i més estornells que volin lliures, encara que a vegades xoquen contra el vidre. Gent que pren el risc de fer les coses. En el cas del convidat d'avui, el seu vivó no és falta de percepció, sinó una percepció massa clara de les coses que fan mal i de les que curen. És la taca a la gravació, la ment en blanc per l'actor de teatre, la respiració abans de la nota alta. Avui fem aplec amb algú que s'entén i que entén la música, que no és una altra transacció comercial, sinó una economia sentimental. Bé, oients, entrem en conversa.

0: Avui fem aplec amb en Víctor Infiesta, artista d'Arenys de Mar. En Víctor és cantautor i membre fundador de la banda musical Economia Sentimental. Com a jove creador, segueix la naturalesa d'una flor que brota entre el ciment, desafiant vent, fred i l'absència del sol. La seva veu és un crit suau, però alhora punyent. I la podreu gaudir i acompanyar-la aquest dissabte 28 de març al Teatre Seràfics d'aquí, d'Arenys de Mar, en el marc del circuit de la Mostra de Músics Aranyencs i Aranyenques, que està activa, ja sabeu, des del febrer fins l'abril. Bé, Víctor, benvingut, com estàs?
1: Molt bé, què tal? Bon vespre.
0: Teníem ganes de veure't perquè tenim moltes coses a parlar. Actues el dia dissabte, 28
1: sí,
0: de març.
1: El 28.
0: El 28.
1: Al Teatre Seràfics.
0: Al Teatre Seràfics.
1: Aquí a Arenys.
0: Aquí a Arenys. Les entrades crec que estan ja en venda a la pàgina web. Per tant, tothom ha d'estar ben atent i ben atenta. Crec que és una bona carta de presentació de tota la teva trajectòria. I amb quins anys vas començar més o menys a fer música?
1: Jo la primera cançó la faig amb 12 anys. O sigui, realment porto més anys escrivint cançons que sense escriure-les. Sí, amb 12 anys tinc 27, llavors ja fa
0: la tira. És una trajectòria llarga, podríem dir.
1: De fet, es pot escoltar a YouTube. Si busques Víctor Infiesta a la selva...
0: És que espera, perquè t'estàs avançant. T'estàs avançant, perquè...
1: Es pot escoltar. L'heu buscat?
0: L'he buscat.
1: Quina puta vergonya. Això la gent ho va fer a casa seva.
2: Ara la volem escoltar, eh? Jo tinc moltes ganes d'escoltar aquell Víctor, eh?
1: Sí, que estava ja il·luminat, amb rotllo... El món és una selva, no sé què, rotllo...
0: A veure...
1: Vaya un.
0: Millor que explicar-la, la sentirem tots i totes, i així tindrem una opinió al respecte.
3: Bona nit a tothom, em dic Víctor Infiesta, tinc 14 anys, i la primera cançó que us tocaré és un tema que he composat jo, que es diu La Selva, i és un tema protesta que parla de una mica de situació actual i com va el món. Espero que us agradi.

0: Bé, aquí teníem el fragment de la cançó que ha sortit només començar l'entrevista. La Selva.
1: Sí.
0: Que, de fet, la lletra és molt reivindicativa i podria ser molt actual encara avui dia.
1: Sí, no? La presento com la situació actual, però és la situació perenne, sí, crònica, no? De que ens manen uns cabrons i tot el rotllo, i que la vida no val res, i que ens parlen de morts, i ara un altre cop com si no fos res. I,
0: sí,
1: i també parlen de milions d'euros com si fos una merda. I,
0: sí,
1: i tot com en aquesta escala tan deshumanitzada, pues sí, ja ja, sí, ja petit, ja.
0: Sí,
1: ja estava,
0: no?
1: Ja estava molt enfadat.
0: Ja va ser missionari, ja.
1: Ja estava enfadat amb 14 anys.
0: Sí, bé, crida
1: l'atenció. Amb 27 segueixo enfadat, però, bueno, no tan ratllat, jo crec.
0: De fet, a la teva trajectòria hi ha un canvi, si és veritat. Però volia començar dient que, bueno, ho hem parlat moltes vegades. Tu a vegades dius que tu mateix reconeixes que molts maresmencs o maresmenques, no? Potser no han pogut o no han seguit el teu rastre des dels començaments, des dels principis.
1: És normal.
0: És normal, per això.
1: No soc ningú, i perquè hi ha molta música escoltada, de molta qualitat, pensava, no? Perquè algú hauria d'escoltar una cançó amateur d'algú que està començant quan tens, jo què sé, tota la discografia de James Brown o de Miles Davis o de mil pel·lícules d'obres mestres de literatura clàssica i coses com que, no sé, pues, normal que ningú m'escolti.
0: Bé, jo trobo...
1: Ja ho veig normal.
0: Bueno, potser és normal, però jo voldria dir que en aquesta normalitat, què trobes que et diferencia? És a dir, com definiries aquesta trajectòria que t'ha portat fins aquí i què es trobaran els que vinguin de zero al concert del dissabte? Els que no coneixien ni la cançó que acabem d'escoltar, La Selva, ni tenen gaire idea del nou disc que has preparat.
1: Crec que al final faig les coses molt des de... Intento fer-les des de l'autenticitat i l'espontaneïtat i que siguin genuïnes. I no sé si sóc, tinc un tret diferencial com a tal, simplement, doncs, no sé, crec que puc tenir la meva particularitat com la pot tenir tothom i que les meves emocions, que són personals, al final doncs, són emocions molt compartides, molt universals, i crec que, no sé, la música l'he com buscat molt que mantenir com aquesta autenticitat de no, que no sigui un postureo, que no... No sé, i no sé si això em fa especial o em fa com normal o no ho sé. No ho sé, jo que sé, que m'escoltin, és que ho descobreixi la gent. Sí, jo no sé si sóc qui pot dir aquestes coses, no? O sigui, qui em pot identificar com a alguna cosa. Perquè a mi la identitat sempre se m'escapa d'allò que faig. I crec que és la gràcia també de... No sé, o sigui, m'agrada molt no saber què estic fent. I sobretot quan escric, quan d'esto, m'agrada que les frases també surtin una mica de l'inconscient, coses així.
0: De fet, d'aquí ve la Vibor, no? De la paraula que parlaven abans.
1: Sí, m'agrada, eh?
0: Del vol dels estornells.
1: Vibor. A més, s'assembla, Víctor, no?
0: Sí. I a més, els ocells tenen molt de protagonista la teva identitat, sí, visual del disc.
1: El disc es diu Cielo Azul y Pájaros. I sí que tot és com la història d'un ocell. Perquè la primera cançó és com que està en el niu, la segona cançó és com que surt del niu, fot una hòstia, perquè no sap volar. I la tercera cançó és com un trànsit en allò desconegut. La quarta cançó és com trobar-se amb els altres, com aquest trobar l'amistat, no sé què, i el compartir, que agafa com aquest sentit la vida, que al final l'última cançó és una cançó d'amor, com que per fer el bucle, no?, com un rotllo que acaba l'amor pues, fent un niu també i tornant a començar la història una mica.
0: Doncs, de fet, en aquest trobar-se amb els altres, no? Bueno, veníem d'aquest ocell que surt del niu amb aquesta primera, sí, cançó dels 12 anys, La Selva, que ja hem sentit. Ara sí que és veritat que potser estàs a l'etapa més de trobar-se amb els altres perquè aquest projecte, Economia Sentimental, no el fas sol. Has deixat de ser un cantautor, no?, en solitari, sí, per tenir una banda musical, que de fet és una banda musical amb una elevada qualitat, perquè crec que t'acompanyen... Vaig a dir noms, però segur que em deixo algú. Si em deixo algú, em corregeixes. És una banda de múscul que ha tocat amb estrelles mundials com en no mai em surt el seu nom. Kendrick Lamar.
1: Sí, va gravar.
0: Amb el Kendrick Lamar i sí, també va
1: però
0: treballar...
1: Això és molt secret, no es pot dir.
0: Ah, no, doncs...
1: No,
0: ha tocat amb estrelles... ha tocat amb estrelles mundials i presenteu un nou disc amb ells, no? Conjuntament, que porta per títol Cielo Azul y Pájaros, com has dit. Tens a l'Enric Peinado a la guitarra, si no m'equivoco.
1: Un gran músic.
0: Gran músic. A l'Adrià Bravo a les cintes.
1: També, sí, vaig molt ben acompanyat.
0: A l'Esteve Martínez al baix.
1: Sí, que és amb qui he fet mama tot el projecte, realment.
0: I en Nil Brivian, ho he dit bé, Brivian?
1: Re, un gilipolles, el Nil.
0: A la bateria.
1: És broma, t'estimo, Nil.
0: Com canvia la teva economia sentimental quan la recolzen aquests altres ocells, aquests altres estornells?
1: Molt bé, o sigui, primer, bueno, per mi economia sentimental és un concepte irònic, o sigui, perquè és com la moguda que a mi sempre m'ha generat molta dissonància vendre la part com empresarial. I al final és com una petita penjança, aquest nom de... Ah, sí? Pues haig de vendre la meva música? Pues el projecte es dirà economia sentimental, saps? Com per tocar la polla una mica. I, clar, sí que és veritat que en el moment... O sigui, que jo m'ajunto un altre cop amb l'Esteve, perquè ja havíem fet algun projecte junts, tot agafa sentit. O sigui, crec que inclús... Ara m'estic donant compte que cada vegada com vull apartar més com la part més personal a l'hora d'escriure cançons i com més que... Jo, no, sí, quan et juntes amb els amics és per passar-ho bé, no? I rotllo per ballar, per gaudir, no? I crec que els cantautors tenen un punt que són cantautors, no? Que parlen de la seva vida, que fan les coses una mica des de la ferida que tenen del món, no sé què. I això és una cosa que... Segurament, com la meva trajectòria ha anat per aquí, bé se sabe per què, també segurament perquè tenia aquest dolor amb el món, amb el que fos. Però ara, com cada vegada més, és com... Jo què sé, no em fa por la banalitat com de coses així, de perquè com, tot agafa un altre sentit quan ho comparteixes, quan
0: sí, fas quan, aplec.
1: Sí, quan fas amb gent.
0: Vale.
1: Deixa ser algo tan personal i passa a ser algo més del salt, no sé, com més compartit.
0: Mira, parlant d'aquest aplec, d'aquest caliu que t'has trobat ara que tens una banda musical i que comparteixes l'experiència de composar, de fer temes, d'actuar, com faràs el dissabte 28, et volem posar una sorpresa, a veure què et sembla.
2: Com va això? Ràdio Arenys, aquí Enric Peinado, guitarrista del grup del Víctor Infiesta. Geni dels genis... Molt infravalorat, vamos. Té coses ja molt bones, però el que puguem fer en endavant encara serà millor i no us perdeu el 28 de març. Quedeu-vos-hi. Talents com aquest i originalitat i espontaneïtat i creativitat, pocs n'hi ha molt pocs i s'ha d'aprofitar, ok? Vinga, una abraçada, vamos Arenys.
1: Increïble, Enric, t'estimo molt, que grande, tio.
0: És el millor, des d'aquí li donem les gràcies perquè ha col·laborat amb el programa i sempre s'agraeix, la veritat, que et volíem fer una sorpresa.
1: Aquí, guai, m'ha fet molta il·lusió.
0: Home, en mode d'agraïment per haver vingut. Doncs
1: pues aprofito per dir que és que l'Enric Peinado és un músic que jo l'escoltava, o sigui, l'he escoltat amb la seva banda, amb Big Menú, i, tio, pèls de punta, escoltant les seves guitarres i pensant, uai, és increïble, tio. I per casualitats de la vida, estic tocant amb ell i és un regal que m'ha fet la vida molt, molt, molt guai. O sigui, estic superagraït. Ja, o sigui, passi el que passi, jo i amb això em puc morir tranquil una mica.
0: Doncs que bé. I espero que la gent vingui també el dissabte per veure't morir en directe, potser. Deixa-ho així per fer morbo,
1: sí,
0: perquè vingui.
1: Sí, no m'heu de venir a veure a mi, heu de venir a veure els músics que porto.
0: I, de fet, també farem una cosa. Si es volen fer una idea, ara que parlaves de pèls de punta, a través d'una pantalla veient un contingut, sembla que les live sessions, les sessions en directe, s'han convertit en una tendència perquè l'oient, quan les veu, busca... l'atac, el sentiment real, la mirada, l'errada, la complicitat entre vosaltres com a artistes. Aquest format és molt més curat i proper que un videoclip convencional. Estarem d'acord, no?
1: Sí.
0: Val, perfecte, perquè resulta que tu farà cosa d'un any, tots els temes que tocaràs dissabte en directe els vas penjar en format de sessions en directe al canal de YouTube d'Economia Sentimental. I ja et volia preguntar, això t'ajuda a connectar millor amb la gent que potser encara no t'ha vist en directe?
1: O sigui, realment el motiu per al qual vaig gravar els live sessions va ser per la incorporació de l'Enric Peinado. Perquè l'EP de Cielo Azul y Pájaros no hi és. El vam gravar sense ell perquè la seva incorporació va ser posterior. I llavors, clar, en el moment en què ja es va participar, jo vaig pensar, això ara mola molt més, doncs anem a fer uns vídeos. I sí, com, també com amb aquesta intenció de no sé, de treure capes i filtres i que es vegi una mica més en cru la música i les energies.
0: Mira, de fet, escolteu això, oients, perquè us fareu una idea del que parla ell, d'aquesta sinergia, d'aquesta organicitat.

0: Bé, aquí tenim el tema Mi Balcón, que formarà part també del repertori de l'actuació que tenim, recordem, el 28 de març d'aquest mes, al Teatre Seràfix Arenys de Mar. Et volia preguntar, el títol del disc, Cielo Azul y Pájaros, és molt visual. Què hi trobarem en aquest disc? És una evolució d'aquelles cançons antigues que ara volen amb nous arranjaments? Per tu aquesta actuació suposa una apertura, un punt d'inflexió?
1: Significa un petit final d'aquesta etapa. Després d'aquest concert m'agradaria entrar a estudi, gravar nova música i també, no sé, tinc idees de canviar coses. Llavors crec que sí que serà com una mica aquest tancar l'etapa d'aquest disc i començar-ne una altra. I crec que serà una oportunitat com per poder escoltar-me tranquil·lament, no? Perquè hi haurà temps, serà un dia amb temps i tranquil·litat i comoditat que la gent podrà escoltar totes les cançons.
0: Ara et volia preguntar sobre una pregunta una mica personal, i és que aquí a la vila, a Arenys de Mar, la gent et recorda pel teu pas pel pati del Xifré, l'homenatge que es va fer a Pau Riba farà cosa de 4 anys. Què significa per tu passar de l'aire lliure, no?, al recinte tancat del Teatre dels Seràfix, que potser és més íntim, per presentar la teva obra d'economia sentimental, i què va significar per tu tocar el pati del Xifré fent homenatge a un mestre com és Pau Riba?
1: Va ser molt guai perquè després del concert va venir la família del Pau i em va com felicitar, i la Memi, que estava farta d'anar a homenatges, com que li va agradar el que vaig fer, i per mi va ser com un algo molt emocionant. I també que a partir d'aquella nit, o sigui, va ser molt guai que al final de la cançó puja el Llull, que és el fill d'en Pau, a tocar la bateria espontàniament, i clar, jo no sabia qui havia pujat, acabo la cançó, em giro, veig que és ell, va ser com increïble, i inclús després d'això ens hem fet amics, i ara mateix és un molt bon amic que tinc. O sigui,
0: des d'aquí una abraçada pel Llull.
1: Una abraçada, Llull, també t'estimo tu.
0: Doncs mira, Víctor, gràcies per l'entrevista. Ara...
1: A vosaltres.
0: Ara t'envio a la plec idíl·lic.
1: Ah, merda.
0: No, està bé, està bé. És on tu et vulguis reunir amb qui tu vulguis, d'acord? Farem tres preguntes.
1: Vale. Tanco els ulls.
0: Tanca els ulls, exacte. Mira la remor de la gent com se sent. Exacte. I et pregunto, a quina plaça o ubicació t'agradaria ser-hi?
1: A la placeta de l'Església.
0: A la placeta de l'Església d'Arenys de Mar.
1: Sí.
0: Què t'emportaries per fer a plec?
2: Porros. Estem dintre de la plec.
0: Quin artista programaries perquè actués a la teva plaça amb porros?
1: L'Oriol Sauleda.
0: L'Oriol Sauleda.
1: Negre, cap dubte.
0: Cap dubte, d'acord. Doncs a veure si es passa per aquí, per cert, l'Oriol Sauleda.
1: I tant.
0: Quin cartell faria de promoció per la plec? Què hi posaria?
1: No ho sé, però el faria el Jerevallo.
0: Jerevallo, perfecte. Doncs amb aquestes preguntes i aquestes respostes acabem l'entrevista. Sobretot, recordem, el dissabte 28 de març al Teatre Seràfix Arenys de Mar. Ja teniu les entrades disponibles. Crec que són 7 euros, 5 sí. euros als socis.
1: Si ets soci, 5.
0: Sí. Val, perfecte. Doncs veurem, estarem pendents de la rebuda d'aquest disc imbatible, Cielo Azul y Pájaros, i no digueu que no us hem avisat, eh? Ja trigueu en agafar les entrades a preu de 7 euros i als socis, 5.
1: Sí.
0: Moltes gràcies, Víctor.
1: Esteu convidats.
0: I tant que sí.
2: Ai, moltes gràcies, la veritat. Jo volia agrair-te perquè m'agraden les persones que utilitzen l'art com a altaveu, no? I no tothom ho fa. I tu ho has fet, per lo menos per lo que he escoltat, i no et coneixia de res. Això que és molt bonic, i segueixis així, la veritat.
1: Gràcies.
3: A mi m'ha agradat molt, jo, del disc, el que has explicat, que és cíclic, sí. I al final que reneix, això és molt possimbolista, sí. I m'ha agradat molt.
1: Molt clàssic, també. Sí. Però que és un punt molt romàntic, no?, de parella, jo, i torna el niu, i tenen fills, sí. És com, té un punt clàssic, però com que també sona molt clàssic-corro, de rock clàssic, pues ja està bé, jo crec que té com coherència.
0: I tant.
1: Ara faré coses més postmodernes, no us preocupeu.
2: M'agrada.
0: Bé. A volar com els estornells, no?
1: Sí.
0: Perfecte, doncs ara sí que sí, ja sabeu, et quedes aquí amb nosaltres perquè passem als drames de la plec, que tenim molts. I d'ells ens parlaran els nostres col·laboradors. L'Aina Joan estrena avui la seva secció Un te de lletres. I ara... traiem la música.

0: Bé, Aina Joan, el teu rostre, la teva cara, la teva veu, em recorden a una secció anterior d'algun programa que fa no gaire s'emetia aquí a la casa. Pot ser?
1: Pot ser, pot ser. Hem canviat... Sembla mentida, però ha passat un mes i escaig, no? I han canviat moltes coses. Hem canviat de programa, canviat de secció, jo he canviat de feines.
0: Exacte. Tot bé, tot Parla'ns bé. Una mica de la teva nova feina, va.
1: Sí, sí, ara queda repel·lent, Ara sóc investigadora predoctoral.
0: Toma, ja, aplaudiments. Oh.
1: Sí, sí, molt
2: orgullosa.
3: Investigadora predoctoral,
4: Amb, vull... això, amb aquesta carrera podràs comprar un pis, no?
1: Que va.
4: Però si sona
1: fatal,
4: molt bé.
1: Sona
4: molt bé.
1: No,
4: pots repetir-ho, que m'he oblidat?
1: Investigadora predoctoral.
4: Vale.
1: Però no.

0: ideal.
1: Sí.
0: Ideal perquè, clar, perquè venim aquí a Plequi Drames i totes les rondalles, doncs què passa? Doncs que passen moltes coses, o sigui, ens pensem que ara aquí ens ho hem inventat tot, no? Que tot és nou, però és que tot ja s'ha fet, tot ja ve de la cultura popular. O sigui que avui vinc amb uns quants drames que passen en algun dels 24 toms de la Plec i els comentarem una mica i vosaltres podeu dir el que vulgueu.
1: M'encanta. Sí? És a dir, que no estem innovant res, que això de la Plec ja ho feien fa molt de temps.
0: O sigui, al final era explicar històries i, clar, ara ho tenim aquí en format llibre perquè en un moment, doncs, no sé, vosaltres us explicaven rondalles de petit?
1: Sí, a mi sí. A mi me n'explicaven moltes. La dels Reis encara no m'he recuperat.
2: No, meus pares em parlaven de l'IRPF, de petit.
3: Hòstia, que tostón, no, això? Sí, sí. A mi també me n'explicava, la veritat.
2: Per això és aquestes cançons de grillat. No?
0: Doncs avui en triarem unes quantes. Tot això són rondalles mallorquines que escriu Antoni Maria Alcover perquè veu que comencen a caure en l'oblit i llavors decideix escriure-les per conservar-les, i per això avui en dia doncs, tenim aquest aplec. I començarem amb el primer drama, que se m'ha acudit a mi parlar-ne, que podem trobar a l'aplec. I és d'una rondalla que es diu Gregori Papa.
1: Gregori Papa.
0: Sí. Tot això prové de la tradició oral, i en aquest cas és la germana d'Antoni Maria Alcover qui li explica. I ella li diu: un germà i una germana fan un pecat molt gros.
1: Ui,
3: ens agrada.
0: Ella tangué un infant.
1: Oh.
3: Ai, que era un pecat.
2: Això
3: abans,
2: és un
3: clar.
2: Xiste.
1: Incest.
0: És un incest.
2: De... La meva germana està embarassada. Voy a ser padre, no? Era un xiste, això.
1: Ah, sí? Potser, bueno, mira, potser...
2: Continueu.
1: Potser sí que ho és.
0: Potser es van inspirar d'aquí. Doncs, clar, què passa? Que, clar, és una mica fort, no? Que comença la rondalla, que el nen neix per una relació incestuosa. Què passa? Que qui replega les rondalles era un capellà. I això no ho tolera, i ell ho canvia. I el que diu és que un matrimoni, no de germans, volien tenir un fill i, com que no podien, el tenen per art del diable.
1: Oh?
0: Sí.
3: I com és això?
2: Sense condó, no?
3: Ai, el diable.
0: Clar. O sigui, ell canvia la història...
2: Sense estar casats, perdó, sense el matrimoni.
0: No, no, ells estan casats. El que passa és que no és embarassada. I per això li demana al diable...
2: Que hi ha gato encerrado, hay gato encerrado.
0: Però què passa? Que això també és un pecat, clar, que odia el diable. I llavors què fan? Agafen el nen, una vegada neix, i el tiren al riu, com Moisés.
2: Això no és pecat, no?
0: Clar, llavors el que fan és doblar el pecat, perquè és pitjor. I aquí ve tota la història de com aquest nen, que després el recullen, perquè hi ha un matrimoni que tampoc té fills, però no han anat al diable ni res, i el recullen i el cuiden com a seu. I aquesta rondalla el que acabarà sent és que el Gregori, que és com li diuen, acabarà sent papa de Roma.
1: Ah, mira el Gregori!
0: Així que...
2: Fill de Déu.
0: Exacte. Per molt que et concebin dos germans, doncs mira, pots acabar sent papa. Moralitat de la història.
3: Ho tindrem en compte, però no ho reproduirem, la veritat.
0: No, millor que no. Sí. És una
2: Déu
0: mica borbònic.
2: L'incesto. La moralgica és Déu perdona l'incest.
0: Clar, perquè és bona persona.
2: Qui? Déu o
0: el que... El nen és bona persona.
2: Clar,
0: sí.
2: No té la culpa, no? De...
0: Clar, exacte. Sí, ho has entès perfectament. O sigui, tracta d'això, que els teus actes, al final, doncs, són el que determinen el teu futur.
1: Ah, això està molt bé.
3: Ah, clar, sí, sí.
0: Sí. Passem drama 2.
1: A veure,
3: ens ha agradat aquest molt, eh?
0: Sí, sí, sí. Ara potser baixem, sí. Potser baixem el nivell. Tenim un que es diu un festejador. Val, si tenim 30 anys i estàs solter, no estàs casat, què? És un problema? És bo?
1: Bueno, Fran, aquí potser t'estàs sentint identificat.
3: Jo tinc 31.
0: 31?
3: I estic solter. No sé si és un pecat, però bueno, si no, que vingui algú i poder tinc parella. Doncs, estic buscant, eh?
0: Mira, si
2: Acabeu de deprimir algun oient, jo crec.
0: Clar, què passa a la rondalla? Que la mare d'aquest noi que es diu Pere, que està solter, l'agafa i li diu: és que no pot ser, perquè clar, tens 30 anys, tu has d'estar casat. Pensem que això també es va fer en una altra època.
3: No, clar.
0: Recordem-ho. Llavors, què passa? Li diu: vés a veure l'Aina Maria. Hi ha moltes eines, eh?
1: Mira com tu.
0: Sí. Vés a veure l'Aina Maria, que era l'antiga veïna, i vés a festejar amb ella. Què passa? Que el Pere hi va i és un desastre. O sigui, cada vegada diu una cosa més inconvenient.
2: Qui no?

0: Eufemisme, no? Festejar.
1: Festejar, no, és festejar.
0: Festejar, no?
1: Passar-se només van a parlar. No, però van a parlar. No, ah, quan no només, passa res més.
2: Quan no passa res més és festejar.
1: Estan, o sigui, entrant en contacte.
3: Ah, mira.
1: Verbal.
2: Vale. No. A la Illa de les Tentacions no festegen gaire.
3: No festegen. I nosaltres a la discoteca no sé si festegem. Però bueno.
1: Però no és un eufemisme, eh? No. Llavors, què passa? Hi arriba un dia i acabava de morir el pare de l'Aina Maria. I ell diu no sé què inconvenient. Llavors se'n va la seva mare i li diu és que clar, ja m'han fet fora perquè ha dit un desastre. I la mare li
0: va dir,
1: diu...
0: Estic mort de fred. Va dir
1: coses
0: algun comentari així.
1: Eh? Sempre no, són coses d'aquestes. I llavors la mare li diu, hauries d'haver dit al cel lo vegem. I el proper cop que hi va, perquè ell hi torna, encara no s'ha donat per vençut, i torna i estan fent matances del porc. Recordem això, Mallorca tradicional, eh? Estan matant el porc i llavors ell diu el que li ha dit la seva mare, arriba i diu al cel lo vegem. I clar, tots aquests diuen, aquest tio no hi toca perquè, clar, no, el porc no va al cel. I comencen a fotre'l fora i a donar-li cops i de tot i el fan fora. I el pobre, al final, no vol festejar més. Pobre. I accepta que es quedarà solter.
3: Ai, no, amb 30 anys, sisplau, sí. No.
0: A mi bueno, em sembla sí. Molt malament que el porc no vagi al cel.
1: Explica'ls-hi, ja, cap allà.
2: Sí. Ja, també
0: on
2: és veritat.
0: Va? On va el
2: on
0: porc?
2: Va el porc?
1: Aquí,
0: Francesc, el punt de l'interrogant. Això és pregunta per al punt de l'interrogant.
2: De l'interrogant, exacte.
0: Això, missatge pel Francesc. On van les ànimes del porc? Feu un programa, sisplau.
2: No? Sí, el punt de l'interrogant és un programa filosòfic d'aquí de la casa de Radio Arenys, que no sé si estan els dimarts. Quan són ells? No
1: ui,
2: sabem.
1: Ui, ho hem de mirar.
2: Ho hem de mirar.
1: Algun més?
2: Sí, va, fem una...
3: Sí, no?
2: Una...
3: A mi m'agrada, la veritat.
1: Va, a veure...
2: Dimarts,
1: anem a...
2: sí.
1: Dimarts. Anem a pensar, a vegades, alguna tasca de casa que us faci molta mandra de fer...
3: Rentar els plats,
1: rentar
3: a mi.
1: Plats.
3: A mi els plats.
2: A mi m'encanta rentar els plats,
3: sí.
2: T'ho juro. A mi el que fa mandra no. Són les rentadores.
1: Ah, estendre. Estendre i doblar. Després l'hivern, això fa mandra. Víctor?
0: No, totes.
1: Totes.
0: No, en veritat, cap. La bé. Mandra te l'has de treure de sobre, no val per res.
1: Doncs els protagonistes d'aquesta rondalla tenen molta mandra i no volen pastar. Els pagesos tal no volen pastar. Llavors, és un matrimoni i decideixen que el primer que parli serà l'encarregat de pastar. Llavors, què fan? Què fer per no parlar? Doncs es queden estirats al llit i cap dels dos vol parlar. Però clar, es queden tan quiets i sense dir res que de sobte, clar, arriba l'hora que haurien d'estar fent feines i tal, i arriben els veïns i pensen, ostres, aquests, què els hi passa? I entren a casa...
0: Estos rojos.
1: I els veuen allà estirats i pensen que són morts. S'han mort. I llavors, doncs clar, ja van a buscar... Clar, el confessor ja han fet tard, o sigui, perquè aquí sempre surten confessors, eh? Jo estic en mentalitat.
2: Molt bé.
1: Sí, llavors van a buscar directament el fosser i ja està, ja fan doncs, la tomba, la caixa, bé, tot... i estan a punt d'enterrar-los, o sigui, ja estan aixecant el marit...
2: Ja els havien fet el llit, ja tot,
1: sí,
2: tot,
1: sí.
2: Tot, tot...
1: I clar, ells segueixen amb això, que aviam qui ha de pastar, però llavors l'estan a punt de posar a dins de la caixa i ell diu, a poc, no vull estar jo davall.
2: Ostres!
1: I llavors ella diu, idò, tu pastaràs. I llavors...
2: Ella ha guanyat el camp.
1: Ella ha guanyat, ha estat fins al final.
2: O sigui, abans morta que treballant.
1: Exacte.
2: Molt bé. Això és un lema que portem exacte. Per bandera aquí a Plequidrames, perquè això de treballar està molt idealitzat.
0: Jo feia jo per no anar al col·le de petit. M'agafava, no?, em portava al cotxe... Sí,
2: imagina't, final, o et feies que estaves malalt, no?
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Al final et pillaven.
2: Bé, doncs,
1: sí.
2: Aina, aquest tastet de les Balears que ens has portat sí, a partir sí. Del Cuber, moltes gràcies, perquè érem uns complets ignorants
3: totalment,
2: sobre les rondalles sí. Balears.
3: Totalment. I al final tenen molt significat amb el que passa ara, també, no?
1: Sí,
3: perquè
1: sí.
3: Jo he vist com coses molt semblants i dic, ah, doncs mira...
1: I amb moltes, eh? I a més, o sigui, moltes coses són molt actuals. Després, clar, veus coses que canvien, la religió, la moralitat, però el significat final... Sí,
2: de totes les rondalles, jo tinc clar que el Fran és el festejador.
3: M'agrada festejar. Però no seré mai el que als 30 estigui solter i sigui una tristor, perquè ara existeixen moltes coses.
1: Ben fet.
2: I jo crec que potser el Víctor, tu ets la darrera, que no volien treballar, la dels passejos que no volien treballar.
0: Jo vull prendre el sol.
2: Exacte.
0: Tothom, però tothom. És mentida.
2: I jo em quedo amb la primera, la del Gregori Papa,
1: sí.
2: La de l'incest, sí.
3: Sí, et pega molt, la veritat, sí. Eh? Et pega.
1: Jo és que, clar, hi ha moltes eines a les rondalles i hi ha una que és la princesa Ineta, i jo sóc aquesta.
2: Tu ets la princesa Ineta. Bé, doncs, princesa Ineta, moltes gràcies per Te de Lletres, que és aquesta secció meravellosa on cada setmana anirem aprenent noves coses de la nostra llengua, de la nostra cultura i, sobretot, de la nostra literatura. Què ens depararà la setmana vinent?
1: Ja ho veurem.
2: Aquí anem setmana. Des que ets una noia d'investigadora predoctoral...
1: No hi ha temps.
0: No ho sap, setmana vista.
1: No.
2: És que estàs ben atabalada. Com és l'experiència així? Tres paraules que la defineixin, aquesta nova experiència?
1: No, molt contenta, Molt contenta. O sigui...
0: Content?
1: Sí, perquè a mi m'ha costat molt arribar aquí. I llavors molt contenta i molt orgullosa, però molt estressant. O sigui, ara m'estic adaptant i és difícil.
0: Que guai.
2: Doncs et desitgem tots molt bona sort. Sí, i ara sí que sí, passem amb el segon drama d'aquest aplec, que el protagonitza Frank Goca, que ha tornat aquí al programa amb la seva secció L'altra mirada.

0: Qui cuida a les persones que cuiden? A veure, nois, comencem forts avui aquí en aquest aplec, perquè realment aquesta pregunta és molt seriosa. Sí. Què penseu?
1: Doncs jo espero que em cuidi algú, si em quedo sol mai, que jo crec que la veritat és el que pensem tothom, no?
2: Sí, molt bona pregunta. Igual que qui vigila els que ens vigilen, no? És com... també.
0: Després parlarem d'això, jo crec, eh? I és que aquesta setmana els professors i les professores porten de vaga 4 dies, però ja venen d'una vaga molt intensa. I llavors era la pregunta, no?, de qui cuida les persones que cuiden. Perquè no només per un sou millor o per condicions més dignes, sinó també per una cosa molt més profunda, perquè estimen el que fan. I creuen que el que fan val la pena. Per això estan sortint al carrer. I avui m'he trobat una senyora aquí per Arenys, que jo estava escoltant la seva conversa, perquè te fan, eh? I ha dit, estic fart de les profes perquè, clar, estan fent vaga i a on deixem els nens? I comencem aquest debat d'avui...
2: Deixem-los en la precarietat que hi ha ara mateix. És la resposta.
0: Perquè jo dic... I senyora, vostè pensa que les professores estan cobrant aquelles vagues que estan fent? I si no fan aquestes vagues, aconseguiran realment valorar-les com a professores i el que estan fent? Llavors, aquí m'ha creuat com aquest dubte de dir... Hem de mirar per totes, perquè si no, on anirem, no? I a més, penso que és una feina molt feminitzada i moltes vegades això també implica un sou més baix. Però després ja entrarem aquí. El sistema sovint es manté gràcies a aquesta vocació, però la vocació no hauria de convertir-se mai en una excusa per a la precarietat. I aquí és on apareix la nostra, l'altra mirada. La mirada que diu si reivindiquem, però també construïm, si denunciem, però també estimem, si hi ha precarietat, però nosaltres som llavor del futur. Per això recolzem tota reivindicació que aposta per l'educació, l'amor i el valor de la feina, que educa i vol que les persones siguin millor persones. Per això estem recolzant a les professores, o sigui, o esa vaga que estan haciendo, sí o no, què penseu?
1: Sí, molt necessària. Sí, sí.
0: I és que...
2: I poques coses esteu cremant. Encara més.
0: Clar, i és que, Víctor, a mi em sorprèn perquè, clar, jo la veritat és que miro bastant a l'Instagram i em sorprèn perquè he vist una imatge que, o sigui, hi ha Mossos d'Esquadra apallissant a professores i a professors que dius, a veure... han vingut aquí a reivindicar-se i a educar.
2: Vull dir,
0: no sé, hem de mirar ben bé què estem fent i a qui tenim davant, perquè al final només estan reclamant coses que pensen que seran bones per ells, però també per les persones que venen, no? I jo penso que això també és molt important. I en aquí ens entrem perquè a l'ESO una professora té 30 alumnes per aula. Una sola professora. Vull dir, 30 personetes, eh?
1: 30 personetes que, a més, ara la majoria... Bueno, ara... La majoria de casos, bueno, s'ha extès que hi ha molta diversitat funcional, molta neurodivergència, que també necessita un tractament personalitzat, atenció, vull dir, una qualitat que no és educar per educar.
0: Totalment. I, clar, o sigui, aquestes persones que són professores diuen jo tinc 30 persones, però amb les seves necessitats, amb el seu trajecte, amb el seu bagatge, i aquí, clar, es veu sola i dius, això ha de ser vocació. Perquè, clar, amb una pissarra jo penso que no te'n fas.
1: No.
0: Perquè, a més, vull dir, estem, no sé, veient l'educació com una altra forma, no?, d'arribar a les persones. I, bueno, és que la setmana passada van sortir i van tallar moltes rondes aquí a Barcelona, però també per tota la resta del país, però sobretot a Catalunya, han aconseguit, a veure com ho veieu vosaltres, una reducció progressiva de les ràtios, que de 30 passaran a 25 alumnes. Però, bueno, ja de cara a l'any que ve o l'altre, perquè encara no ho saben. També un augment salarial del 30% del complement autonòmic, que suposarà uns 3.000 euros anuals l'any 2029. Vull dir, normal que segueixin les professores sortint al carrer, perquè al final això el que diu és uns 200 euros mensuals, que ha sortit alguna persona a parlar i a dir, bueno, ara ja no estarem per la cua valorant els professors i les professores de cara a tot Espanya, ara serem els segons que estaran millor pagats. I és com, bueno, 200 euros, jo no ho sé, però a més d'això, els han dit que els hi pagaran 50 euros per nit per a colònies, que és com, gratis, això no ho haurien de fer, la veritat.
1: No. És que sembla que se'n vagin a les colònies com si fos Gran Hermano a viure l'experiència i tot el que passa a les colònies. No sé si recordeu les vostres, però tela.
0: Hombre.
2: La lien a sacos, nen.
1: Sí.
3: Vacances bueno, pels profes no són, eh?
0: No. Sí. Totalment, no? I a més, estan allà, estan a primera línia, no? I, pues, igual que els monis i les monis, que també reivindiquem pues, un sou digne per elles, perquè també s'ho estan currant molt i s'ho curren cada estiu i sempre que poden estan allà, no? Llavors, pues, si els monis estan, els profes profes també. Hombre, aplaudiments pel que monis, que hi ha molts aquí, eh? Llavors, per això, l'altra mirada diu que tot això és un pas, però no ho és tot. I no és només per nosaltres, és pels infants que volen educar amb amor, amb cura i amb temps. Llavors, la docència és supervivència. Pues hem trobat a la Núria Casas, que és una professora, i bueno, ens ha fet com aquest diàleg, que és bastant divertit.
1: A veure què diu.
4: Hola, sóc profe. I no, no treballo poques hores. És un mite educatiu, com els unicornios o com els recursos suficients. L'educació ens demanen innovació, inclusió, atenció personalitzada... Perfecte. Amb què? Perquè atendre la diversitat és preciós. Jo atenc 28 diversitats, tots a la vegada, cada nen amb la seva, i amb dos mans i amb una paciència doncs, bueno, una mica limitada. Està la burocràcia, és la meva nova gran vocació. Ensenyar està bé, però omplir documents a mi em dona vida. Després estan les ràtios, no? Perquè quants més alumnes, més atenció personalitzada. Són matemàtiques. Modernes. Bueno, recursos és un tema delicat, perquè sí que hi ha, però no els veus. Són conceptuals, espirituals, invisibles. El sou, bueno, puc dir que és un sou coherent. Coherent amb el nivell d'exigència emocional. Ah, no, tranquils, perquè sempre ens queda la vocació. Tallem? Ah, era tot mentida, eh? Estem molt felices.
0: Bueno, pues això és una professora que ole per ella perquè sí, va fer bravo. Aquest monòleg que s'ha fet molt viral. És @NuriaCasasC i la veritat que a mi em va agradar molt perquè al final parla de la seva realitat a l'aula, no? I diu, només tinc dos mans i totes les persones que tinc davant. I clar, això se li suma també que on estan les educadores socials perquè ningú aposta per elles, només... La Núria, com diu, té dos mans i necessita persones. I clar, avui reivindico la meva professió, perquè també hem sortit als carrers i aquestes setmanes les educadores socials deien què està passant amb nosaltres? Perquè de totes les educadores socials que hi ha aquí a Catalunya, el 70 o el 80% són dones. I llavors, què passa amb les cures? Estem ben valorades? Què en penseu?
1: Jo crec que no. Sí, crec que no per tota la feina que hi ha al darrere i també la formació que s'exigeix. O sigui, al final és un perfil molt necessari que no s'està valorant ni s'està contractant. I moltes vegades no s'està contractant i se'ls requereix als docents d'aula, als tutors, als tutores, o fins i tot a un paio que al final el que té són dues assignatures i un contracte precari, fer de la funció dels educadors socials.
0: Totalment.
3: Sí, jo crec que el que has dit una mica abans, que es compta molt amb la vocació... i també amb l'abnegació de la gent, com de... Val, perquè tinc aquesta feina que vull ajudar, que hi crec molt, ja està, doncs, que té tot, fes-ho tot, i ja està. I no pot ser.
0: Totalment, totalment. Estic amb totes vosaltres. La veritat que dijous passat vam sortir al carrer. Vam sortir perquè ens vam trobar amb companyes de serveis socials, companyes que treballen a CRAES, companyes que treballen amb persones que han patit violència de gènere, violència masclista, i tot això també recau en un pes d'una professional que t'està acompanyant, no? Perquè al final ells deien, jo porto 40 casos, però 40 casos amb tota la família, no? De persones que poden estar desemparades perquè realment aquella família pues bueno, té les seves mancances, no ha sabut com fer-ho i poder aquells infants pues han de camar a un altre lloc o no, i aquella família es recupera i treballes amb ella perquè els infants acabin a la seva casa i tinguin cobertes les seves necessitats, no? Però parlo de companyes que porten fins i tot 300 casos. Això vol dir 300 famílies amb tot el complex i germans que això comporta, no? I això ho porta serveis socials. Però sí, nosaltres estem a l'Ajuntament i la gent del tercer sector dirà i nosaltres qui ens mira, no? Les persones que treballen a CRAE, que treballen 24 hores amb nois i noies, xavals i xavales, que estan cobrant, per dir alguna cosa, 1.700 euros i treballen 24 hores, o sigui, normalment caps de setmana, etc. I això és una precarietat molt gran, no? I moltes vegades el sector social no surt a reivindicar-se perquè al final el que no vols és que aquelles persones que ja es queden fora de lo que és la societat les deixin més soles, no? I al final no fas vaga per estar amb elles. I això és molt fort. Perquè tinc companyes que van dir, jo no surto perquè si no aquesta persona qui l'escoltarà? Si a la seva casa li estan pagant. Llavors, no fer vaga perquè tot i així vols cuidar, jolín, o sigui, és... i diu molt de les persones que tenim en aquest món. Per això penso que les hem de cuidar, les hem de valorar, i sí, creu-me, el sou també és una manera de valorar aquestes persones que transformen vides i que estan allà al peu del canó tots els dies. Per això jo m'he preguntat què reivindicava les educadores socials, perquè moltes vegades sí que és veritat que a les mestres se'ls escolta molt i jo estic superagraïda que se li s'escolti, però les educadores poder moltes vegades són menys i moltes vegades no hi surten, no? Llavors he portat això perquè això és el que reivindiquen realment.
5: Som treballadores del sector social i aquesta és la nostra situació. Els preus no deixen d'augmentar i els nostres salaris porten congelats 7 anys. El conveni està bloquejat i cada cop és més difícil arribar a final de mes.
6: Treballem amb diners públics, que no veiem que repercuteixin ni en sous dignes ni en recursos suficients. L'administració externalitza els serveis, traient concursos a la baixa, sense garantir cap tipus de qualitat. Això perjudica les treballadores i a les usuàries.
5: Les ràtios són insuficients. La càrrega de feina no deixa d'augmentar. I, a més, la càrrega emocional és enorme. Aquesta situació d'inestabilitat és insostenible.
6: Un 77% de les treballadores s'han plantejat deixar el sector. Interpel·len a la vocació, mentre es fan negoci amb la misèria. Estem fartes.
5: Sense nosaltres, els serveis socials no es sostenen. Per això anem a la vaga.
0: Bueno, doncs ja l'havies escoltat. O sigui, van a la vaga perquè el 77% de les persones que es dediquen al món social han pensat en deixar-ho i buscar una altra cosa perquè ara mateix això és molt gran a nivell emocional. Però què volies dir, Víctor?
2: No, que és molt jodido, perquè, o sigui, realment, o vivim en una conspiració de què ens volen a tots subnormals i rotllo per manipular-nos a gran escala, o és que s'hi dona igual que estigui desmantelada l'educació pública als polítics perquè els seus fills van a escoles privades i els hi dona igual que, o sigui, l'educació... No és com que sembla molt evident a l'hora de construir una societat que el que s'ha de prioritzar més és com l'educació, perquè és com el que ens dona valor com a éssers humans. No sé, per mi és la prova de que o que els hi dona igual perquè aniran a privada o que hi ha una conspiració perquè no siguem conscients de res, no ens coneixem a nosaltres mateixos i siguem tots borregos, no?
0: Per això penso que aquests espais culturals i també de comunicació, donar aquesta veu a aquestes persones que estan sempre en allà és superimportant, no? Perquè des de Plec i Drames penso que apostem per una educació inclusiva, des de l'amor, que acompanyi i sobretot que eduqui a totes aquelles ments que venen per endavant, no? I que segurament després es posaran a treballar de la seva vocació, tot i que el salari sigui el que sigui, no? I per tancar, només una reflexió que volia deixar-la aquí, i és educació o vigilància, perquè hem estat buscant dades, Rubén, i tancarem amb aquesta pregunta, i és que un mosso o una mosso, que una mosso i amb poquetes, però bueno, està cobrant 2.900 euros a un 3.200 euros i una professora o educadora social està cobrant de 1.600 a 1.700 aproximadament. Per això, què volem en aquest país? I us pregunto a totes les oients que esteu allà darrere, què volem? I de veritat, què volem premiar, no? Perquè al final les persones que estan educant també necessiten el seu espai i també volen un salari digne, així que si les veus, també recolza-les. I amb això acabem.
1: Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta reflexió sobre què volem, vigilància
2: més
1: o educació.
2: Repressió. Més repressió.
1: Més repressió volem.
2: I menys emancipació.
1: Bueno, no sé què diria la Rosalia, per exemple, que ha tingut una polèmica ara amb això.
0: Amb el Picasso.
1: Amb el Picasso. Bé, acomiadem el programa.
2: Molt, tal com es mostra, és com és.
1: Acomiadem la Plec i Drames d'aquest dijous, però us avisem que la setmana vinent no hi haurà programa perquè es reproduirà el ple municipal, d'acord? Per tant, us deixem unes recomanacions culturals aquí al Maresme, sobretot el diumenge 21 de març a les 8 del vespre teniu l'Espai d'Arts Escèniques que acull el Perro L'Hortelano sota la direcció de Paco Mir a Alella. Després també tenim el Vermuteo, que podeu anar seguint a Vilassar de Mar a partir del dia 22, o si ho preferiu, aquest dissabte 21 a les 11:30 del matí podeu fer un enotast de pansa blanca a Premià de Dalt també. I després també volíem recomanar el cicle de jazz de Mataró, que és la vostra parada obligatòria, apunteu bé, aquest diumenge 22 de març, que tenim l'energia de la Irene Reig al Cafè Nou a les 7 del vespre. I res, amb aquestes recomanacions tanquem el programa amb aquesta cançó, Cara B, del nostre convidat Víctor Infiesta. Seguiu molt, molt, molt felices i ens veiem el mes vinent, a l'abril.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Protecció Civil enviarà un SALERT als propers minuts per avisar les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp per avisar de l'episodi de pluges torrencials que s'allargarà fins demà a les 2 del migdia. El Servei Meteorològic de Catalunya ha situat el perill més gran d'intensitat de pluja a la zona sud del país, recordem, un nivell vermell fins demà a les 2. La zona més afectada és a les Terres de l'Ebre. També s'hi afegeix, hem de dir, a la Terra Alta, en aquest cas, entre les 6 i les 12. En aquests indrets, la intensitat pot superar els 40 litres en mitja hora, però hi pot haver acumulacions de fins a 200 litres. Escoltem la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
2: Sobretot a la zona de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Tenim avisos activats per intensitat i també per acumulació. Encara hi ha la possibilitat de que s'acumulin més de 200 litres per metre quadrat fins demà a les 2 de la tarda, més o menys. Fins que no passi aquest període, encara hi ha possibilitats de precipitacions molt intenses que afectaran sobretot el sud del país, però també podria anar basculant aquesta precipitació fins demà a aquesta hora en altres indrets propers al Camp de Tarragona.
1: Per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat que es faci cas de les alertes.
3: L'important és que la ciutadania, vist la previsió que tenim meteorològica de poder acumular en 24 hores en aquesta zona més de 200 litres, que estiguem molt amatents, primer, dels consells que donem des dels canals oficials de Protecció Civil i, sobretot, que es faci cas a les alertes. És a dir, les alertes no les enviem gratuïtament, sinó que les enviem per informar d'una situació de risc que es pot donar en les properes hores i que, sobretot, les persones s'autoprotegeixin davant de qualsevol qüestió vinculada amb la seva mobilitat.
1: Una persona ha hagut de ser traslladada a un centre hospitalari arran de l'episodi de pluja. Sembla que, segons Protecció Civil, té lesions de caràcter lleu. 12 persones més s'han vist afectades. Municipis com Alcanar, Amposta, Freginals, La Ràpida, Mas de Barberans, Mas d'Enverge, Santa Bàrbara, tots del Montsià i els del Deltebre i Tortosa i Baix Ebre han anunciat que suspenen les classes. Un altre dels temes destacats, Coalició Canària votarà si el primer dels decrets d'habitatge demà al Congrés i votarà no el segon. Ara les mirades estan posades en Junts, que comença a hores d'ara una reunió telemàtica de la seva executiva per decidir el sentit del seu vot. Un apunt perquè dilluns que ve comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers seran els més vulnerables, com els nens i les persones més grans. Salut fa una crida al vacunar-se els mestres i també al professorat.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys, la primera en música.
6: In olden days, a glimpse of stocking was a look on to something shocking, but now God knows anything goes.
7: Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.

Molt bona nit i benvingudes i benvinguts. Sigueu de nou al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i les cançons del teatre musical d'avui, d'ahir i de sempre, que avui comença la seva tercera temporada. A l'últim programa que vam fer el juliol, ja han passat uns quants mesos, ja us vam dir que posàvem a dormir aquest programa uns quants mesos i que el despertaríem quan s'acabés setembre i tornaríem amb nous programes. I avui, que és 1 d'octubre, així ho hem fet. L'hem despertat i aquí estem per començar aquesta nova temporada. Des d'ara i fins les 10, en Joan Bosch a la part tècnica i aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, aquí rere els micros, us acompanyarem en cançons de musicals que s'han pogut veure a Broadway, al West End de Londres, a Barcelona, a Madrid i també a d'altres indrets del nostre planeta. Cançons que aquesta setmana, totes elles, estan relacionades amb la temàtica del programa d'avui, que és la tardor, l'estació de l'any que va començar la setmana passada. La tardor no té l'alegria ni els colors ni la vivesa de la primavera. Ni tampoc és tan divertida ni tan disbauxada o festiva com l'estiu. No. La tardor és més calmada, més tranquil·la, amb un punt de melangia i de tristesa, i també alguna ruixada, que ja ens ha plogut una mica, i el que ens queda, i el que ens queda de tardor. I jo ja us aviso, perquè avui el programa d'avui no serà un programa molt marxós. No. Tot i que algunes cançons animades també tindrem. Però la tònica del programa d'avui serà la calma, la tranquil·litat, la nostàlgia, la serenitat, la maduresa, els records d'aquells temps passats. Sí, d'això tracten les cançons tardorenques dels musicals. Tot i que també tenim alguna sorpresa que se sortirà de la tònica general. I com que a la ràdio el temps és or, el millor que podem fer és començar. Comencem aquí i comencem ara ja el programa d'avui. I dic això de comencem aquí i comencem ara perquè precisament aquest és el títol del musical al qual pertany la primera cançó que escoltarem avui. Starting Here, Starting Now és una revista musical creada pel compositor David Shire i el lletrista Richard Malby Jr. Tots dos encara vius amb 89 i 88 anys d'edat. Sí, senyor, com ho sentiu. Un musical que es va estrenar a Nova York el 1976 i que és una compilació de diversos sketchos, alguns d'humor i altres que no, combinats amb diverses cançons de tota mena que ens parlen del complicat món de les relacions humanes en general i en particular de les de parella. És un espectacle de petit format amb només tres actors a l'escenari, dues dones i un home, i tres músics que amenitzen l'espectacle. A finals dels 70 va tenir gran repercussió i va estar força temps en cartellera. I a principis dels 90 se'n va fer una reposició amb força èxit, aquesta vegada a Londres. Aquest musical té una cançó molt coneguda, gràcies a la Barbara Streisand, que li hauria agradat, se la va fer seva i la va incloure al seu repertori habitual, que és la que dona nom a l'espectacle. És Starting Here, Starting Now, però que avui aquesta cançó no l'escoltarem. La podeu buscar a les plataformes i segur que la trobareu, i quan l'escolteu de ben segur que us sonarà. La que escoltarem ara a continuació té relació amb la temàtica del programa d'avui, és a dir, la tardor, i es titula Autumn. Tardor en anglès. En aquesta cançó, una dona ens diu que se sent tot l'any com si sempre fos tardor, des que el seu enamorat la va deixar concretament una tardor. Autumn, del muntatge que es va poder veure al West End de Londres l'any 1993, interpretada per la Samantha Shaw.

I ara ens n'anem a l'oest americà, amb un dels musicals del gènere western més coneguts de tots els temps. Parlo del musical Pen Your Wagon, que traduït literalment al català seria Pinta el teu carro, que fa referència als carruatges que utilitzaven els buscadors d'or de l'antic oest americà. Hem vist molts de carros a les pel·lícules de l'oest i també moltes històries sobre buscadors d'or que s'establien en una zona concreta i fundaven una ciutat. Amb el títol de Pen Your Wagon, segur que no us sona gens ni mica aquest musical. Però si us dic que aquest musical, al cap d'uns anys, es va convertir també en una pel·lícula, i aquí ens va arribar com a la leyenda de la ciutat sin nombre, ara potser sí que, els que ja teniu una edat, us sona aquella pel·lícula protagonitzada per un joveníssim Clint Eastwood, que cantava i ballava, i per cert, molt bé, acompanyat pel gran actor veterà Lee Marvin i la meravellosa actriu Jean Seberg, que formaven un triangle amorós, i crec recordar que ella es casava amb tots dos a la vegada i compartien casa els tres, perquè ella, la noia, que es deia Elizabeth, era d'una religió que li ho permetia, això de casar-se amb dos homes. Deixem la pel·lícula de banda i anem al musical. Pen Your Wagon, amb música d'en Frederick Lowe i lletres i llibret de l'Alan J. Lerner, els mateixos creadors d'altres musicals d'èxit com My Fair Lady, Brigadoon o Camelot, aquest musical es va estrenar a Broadway l'any 1951. És una història ambientada a l'oest americà de mitjans del segle XIX, en plena febre de l'or, on un grup d'homes i dones colonitzen zones on no hi viu ningú, que són properes a algun riu per tal de buscar-hi or. Aquests buscadors d'or i les seves famílies funden noves ciutats on s'establiran per viure-hi. Si bé la pel·lícula de 1969 es centrava principalment en aquest triangle amorós format per en Clint Eastwood, en Lee Marvin i la Jean Seberg, al musical original la història era molt més coral, amb més trames i molts més personatges que la pel·lícula. De fet, a la pel·lícula hi ha personatges del musical que es van eliminar i d'altres que es van crear nous per a l'ocasió. El mateix va passar amb les cançons, algunes es van suprimir i d'altres es van crear noves especialment per a la pel·lícula. Una de les cançons més conegudes de la pel·lícula i també del musical és Wandering Star, l'estrella errant, que és aquesta que sona de fons mentre jo vaig parlant. A veure, Joan, si la podem sentir una miqueta. Aquesta cançó era la cançó que posava punt i final a l'espectacle de Broadway, abans que caigués el taló i sortissin els actors a saludar. Una cançó de la qual se n'han fet un munt de versions gràcies a la popularitat que va assolir la pel·lícula de 1969. Del muntatge original de 1951, avui n'escoltarem una cançó no tan coneguda com aquesta, però que, en canvi, ens parlava la tardor. La cançó es titula Another Autumn, que traduït al català seria Un altre tardor.

I ara ens trobem al mig d'un bosc. Del bosc, on se situa l'acció del següent musical. Un musical titulat The Wind in the Willows. En català, El vent entre els salzes, que és el títol d'una novel·la escrita al 1908 per en Kenneth Graham, que és un dels clàssics de la literatura infantil. És un recull de faules protagonitzades per un talp, un rat d'aigua, un teixó i un senyor gripau, Mr. Toad, a l'original, que viu en una gran mansió i té una certa falera a conduir automòbils a gran velocitat. Tots ells són amics i tots ells comparteixen aventures i desventures en aquesta història d'animals humanitzats que li permeten a l'autor parlar de la societat del seu temps a partir d'aquests personatges. Dir-vos que aquest llibre el podeu trobar a la secció infantil de la Biblioteca Brenys. Ho dic per si algú el vol llegir o el voleu recomanar a algun fill o algun net. A partir d'aquesta novel·la, l'any 2016, van crear un musical que porta per títol exactament el mateix títol de la novel·la, The Wind in the Willows, en català, El vent entre els salzes. Un musical que va comptar amb la música original d'en George Stiles, lletres de l'Anthony Drew i llibret d'en Julian Fellows, tres creadors que ja havien funcionat molt bé plegats quan van fer el musical Mary Poppins, quan de la versió cinematogràfica de Disney de Mary Poppins doncs van convertir aquesta pel·lícula en teatre musical. I com que van funcionar, doncs els van carregar amb ells fer aquest musical. Les aventures i desventures del senyor Gripau, Mr. Toad i tota la colla d'animalons amics seus van veure la llum al Royal Theatre de Plymouth el 8 d'octubre de 8 d'octubre del 2016. D'aquí uns dies ja es celebra una dècada d'aquella estrena. Després van fer unes funcions per Plymouth, van anar de gira per Regne Unit per acabar d'ajustar l'espectacle i el 2017 ja van fer la gran estrena al West End de Londres. D'aquest musical, ara n'escoltarem una cançó, també tardorenca, que porta per títol també Autumn, tardor en anglès. Anem-la a escoltar.

I que bé que canten aquests animalons del bosc, oi que sí? Que canten molt bé, el senyor Gripau, el Talp, el Rat d'Aigua i el Teixó, canten molt bé, eh? De veritat que sí. Ja ho veieu, les cançons dedicades a la tardor tenen un punt melancòlic, trist, com us he dit al principi del programa. Avui molta marxeta no tindrem, però encara s'espera alguna sorpresa. I algunes cançons una mica més mogudes, ja veureu. I és que avui la temàtica és la tardor, que no és la primavera, que la sang ens altera, ni tampoc és l'estiu, que tot ell és tan festiu, i mirem a sortir rodolí tot. Bé, doncs continuem amb una altra cançó que també es titula Autumn. Autumn, que avui hem d'acabar el programa sabent, els que no sabeu anglès, que autumn és tardor en anglès. Doncs bé, una cançó que també es titula Autumn, tot i que amb un cognom afegit, que és Inconètica, Aconètica. Tardor Aconètica és la cançó que ara escoltarem, que pertany a un musical titulat Far From Heaven, Lluny del Cel, basat en una pel·lícula del 2002 titulada exactament igual, Far From Heaven, que en castellà es va titular Lejos del Cielo i en català Lluny del Cel. Una pel·lícula dirigida per en Todd Haynes i protagonitzada per la Julianne Moore, que dona vida a la Kathy, una modèlica mestressa de casa de classe alta a la Connecticut dels anys 50, que porta una vida aparentment equilibrada, satisfactòria i programada segons els cànons de la família burgesa americana d'aquell temps. De manera inesperada, ha de fer front a una greu crisi matrimonial i el món que l'envolta, que imposa límits a les seves emocions, un món on hi domina el racisme i la intolerància sexual. Aquesta pel·lícula recordava molt les que havia dirigit a la dècada dels 50 en Douglas Sirk. I, de fet, el director, en Todd Haynes, va dir públicament que aquesta pel·lícula era un homenatge als melodrames que en Douglas Sirk havia dirigit durant l'època daurada de Hollywood. Títols com Solo el cielo lo sabe, Escrito sobre el viento, o Imitación a la vida, amb actors com la Jane Wyman, la Lana Turner, la Lauren Bacall o en Rock Hudson. A partir d'aquesta pel·lícula, el compositor Scott Frankel, el lletrista Michael Curry i el llibretista Richard Greenberg van unir forces i van crear aquest musical que es va estrenar el 2012 al Festival de Teatre de Williamstown. Perquè, segons la idea, és una mena de fira de Tàrrega, com la Fira de Tàrrega d'aquí, on diverses companyies de teatre i productores teatrals van a mostrar els seus espectacles per tal que els programin, si agraden, és clar. I també a la vegada per fer una prova, un tast amb el públic, a veure quina rebuda tenen per part dels espectadors. Al cap d'un any, estrenaven aquest espectacle a l'Off-Broadway, i el musical era protagonitzat per la Kelly O'Hara, que és una gran actriu de Broadway. I tot i que les crítiques a la premsa van ser bones, l'espectacle va durar molt poc temps a la cartellera, i de l'Off-Broadway no va passar Broadway, que és el que acostuma a passar amb els espectacles d'èxit. Amb una actriu de la categoria de la Kelly O'Hara, habitual dels escenaris de Broadway, i crítiques de la premsa tan positives, potser és que al públic no li va interessar aquesta història, el boca a orella no va funcionar i no van omplir el teatre. I al no omplir el teatre, doncs ja no es van arriscar a portar-la a Broadway. No obstant, van enregistrar les cançons de l'espectacle en un CD, del qual ara en podrem escoltar aquesta cançó titulada Autumn in Connecticut, Tardor a Connecticut, interpretada per la Kelly O'Hara, que dona vida a la protagonista, la Kathy, una dona que ha de viure en silenci l'homosexualitat del seu home i que s'ha d'empassar tots els rumors de les veïnes que la culpen a ella de la seva crisi matrimonial i que, a més a més, també la culpen de tenir una aventura extramatrimonial amb el seu nou jardiner, en Raymond, un home negre. I recordem que l'acció passa als anys 50, als Estats Units, amb el Ku Klux Klan voltant per allà i donant mostres del seu racisme. Anem a escoltar aquesta cançó titulada, repeteixo, Autumn in Connecticut, Tardor a Connecticut, del musical Far From Heaven.

0: Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.
1: Pobre Cati, pobre Cati, que quan canta aquesta cançó és al principi de l'espectacle i tot és plàcid, la seva vida és una bassa d'or.

que és la cançó que ara mateix escoltarem, però no escoltarem l'original dels Green Day, no, sinó la del musical American Idiot, idiota americà. Un musical creat a partir de les cançons més famoses d'aquesta banda estatunidenca de punk rock. Per tant, estem parlant d'un jukebox. Un musical jukebox amb les cançons dels Green Day, que es va estrenar a Broadway el 2010, amb una història de ficció que se centra en la vida d'en Johnny, en Will i en Tani, que són tres amics, tres joves rebels, descontents i gens satisfets amb el món i la societat que els ha tocat viure. Addiccions de tota mena, embarassos no desitjats, mal rotllos amb els seus progenitors, sexe desenfrenat o l'evasió d'aquest món marxant com a soldat professional a la guerra són alguns dels ingredients que formen part d'aquest musical ambientat a principis dels 2000. Wake Me Up When September Ends. Desperta'm quan s'acabi setembre, del musical American Idiot.

0: Els dijous a les 9 del vespre, a Ràdio Arenys, tot ens va bé.
1: Nostàlgia és la protagonista de la cançó que ara escoltarem i que pertany a un musical de rècord històric. Històric i mundial. Sí, sí, sí. El musical que més anys seguits ha estat en cartellera amb el muntatge original exactament igual que quan es va estrenar. Sí, sí, 42 anys seguits a la cartellera de l'Off-Broadway des de 1960 fins a l'any 2000. I després del 2000 se n'han fet noves reposicions d'aquest espectacle, però aquestes ja no les contem perquè són muntatges diferents, lògicament. Aquest musical del que us parlo es titula The Fantastics, Els Fantàstics, i està basat en una comèdia de l'Edmond Rostand, que és l'autor del Cyrano de Bergerac, una comèdia titulada Les Romanesques, que és una sàtira àcida i punxant del Romeu i Julieta de William Shakespeare, amb música original d'en Harvey Smith i lletres i llibret d'en Tom Jones, que no és el cantant, no és el Tigre de Gales, és un altre Tom Jones, que quedi clar. Aquest musical es va estrenar a l'Off-Broadway el 1960 i ens parla de dues famílies veïnes que estan enfrontades l'una amb l'altra, els pares de les quals, i quan dic els pares de les quals em refereixo als homes, als senyors, els pares de les quals decideixen construir un mur al jardí que comunica les dues cases per evitar que es repeteixi la història de Romeu i Julieta. Però, inevitablement, la història es repeteix. I la Luisa, la filla d'una de les dues famílies, s'enamora d'en Matt, el fill de la família veïna rival. I, a més a més, l'amor es correspost. Més a més, l'acció passa a l'actualitat de quan es va estrenar l'obra, als anys 60, i en lloc de a Verona, a una ciutat indeterminada dels Estats Units. Quan els pares descobreixen que en Matt i la Luisa s'han enamorat, tot i haver construït un mur, que aquí vull fer un petit parèntesis, el mur està interpretat per un actor que fa de mur tot l'espectacle i no diu ni una paraula en tot el musical. Sí? Continuem. Doncs quan els pares descobreixen que els seus fills s'han enamorat, contracten un bandit de nom El Gallo perquè es faci càrrec d'acabar d'una vegada per totes amb aquesta història d'amor. El Gallo, a més de ser un bandit, que tindrà molt a veure en el desenvolupament de la història, és el narrador del musical. I és a ell a qui ara escoltarem amb la cançó Try to Remember, Procura de recordar, que era la cançó que obria l'espectacle com una mena de pròleg en què el Gallo recordava aquell setembre en què els joves es van enamorar i encara tot anava bé. Try to Remember, Procura de recordar, del musical The Fantastics, interpretada per en Jerry Orbach, el Gallo del muntatge original de 1960. Jerry Orbach, repeteixo, Jerry Orbach va ser un actor que es va morir el 2004, però amb una carrera plena d'èxits al teatre, a la televisió i al cinema. Es va fer molt popular gràcies a la sèrie de televisió Ley y Orden, on interpretava el detectiu Briscoe. Si heu vist aquesta sèrie, ja segur que li poseu la cara. I si no, busqueu Jerry Orbach al Google o a qualsevol altre buscador d'internet i de ben segur que la cara us sonarà, perquè, a més, també va ser el pare de la protagonista de Dirty Dancing. I també aquest senyor, el Jerry Orbach, va posar la veu al canelobre Lumière de la pel·lícula La Bella i la Bèstia i va cantar el famós Be Our Guest, que aquí vam traduir com a Que festin, imitant en Maurice Chevalier. Ara sí que ja no m'enrotllo més, escoltem en Jerry Orbach interpretant aquesta cançó del musical Fantàstics, de Fantàstics, titulada Try to Remember, Procura de recordar.

la tardor també hi ha diverses festes que cada any celebrem de manera força tradicional. La veritat. A finals d'octubre celebrem la castanyada i els nens i nenes es vesteixen de venedors i venedores de castanyes i tant ells com nosaltres, els adults, mengem castanyes perquè estan molt bones. I crec que els venedors de castanyes, els que venen cada any a Quirenys, ja han arribat i ja han posat la seva paradeta, la seva típica paradeta de cada any. I és que, és clar, avui ja és 1 d'octubre. I també l'1 de novembre, d'aquí un mes, l'1 de novembre, cada any celebrem la Diada de Tots Sants. I a l'endemà, el 2 de novembre, celebrem el dia dels fidels difunts. I la gent, des del 29 d'octubre fins al 2 de novembre, la gent va al cementiri a posar flors als nínxols i a les tombes dels seus éssers estimats. És una manera de recordar, ni que sigui només un dia a l'any, tots aquells éssers estimats que se'n van anar a l'altre món molt abans que nosaltres. I també des de ja fa unes dècades, també celebrem una altra festa que s'està convertint en una tradició que hem importat dels Estats Units d'Amèrica, que és el Halloween. Nens i nenes, i gent més gran també, es disfressen de personatges terrorífics i surten al carrer a passar-s'ho bé i recollir caramels, anant casa per casa i utilitzant l'expressió trick or treat. Bé, això ho diuen al Halloween dels Estats Units. Aquí diem, en castellà, truco o trato, i en català, paga o plora. Si es cuis, paga, els ha de donar els caramels als nens. Si es cuis, plora, vés a saber què et poden fer. Ja sabem com són els nens d'ara i els de tots els temps, eh? Els nens sempre són nens. I sobre Halloween va la cançó que ara escoltarem. El seu títol és Això és Halloween i pertany a la pel·lícula d'animació, que a més és un musical, titulada Malson abans de Nadal, aquella pel·lícula de 1993, ideada i produïda per en Tim Burton. I aquí escoltarem és a l'Elia Periwinkle, que en va fer una versió en català realment per treure's el barret. Ella mateixa la va traduir, la va adaptar i la va interpretar posant veu a tots els personatges que apareixen a la cançó, que en són uns quants. I aprofito, acabo de dir que ella la va traduir i la va adaptar. Ahir va ser el Dia Mundial de la traducció, i jo m'agradaria posar en relleu totes aquelles persones que es dediquen a traduir, i en especial les que es dediquen a traduir cançons de l'anglès al català o al castellà. I per això, gràcies a ells, hem pogut gaudir d'espectacles com el Sweeney Todd, com el Boscos Endins, com tants i tants i tants musicals que hem vist al damunt dels escenaris de Barcelona en català, perquè hi ha hagut una gent que s'ha dedicat a traduir i, a més a més, adaptar, perquè a vegades amb la traducció literal no n'hi ha suficient. Doncs vinga, no m'enrotllo més i anem a escoltar ja aquesta cançó que es titula Això és Halloween, amb música i lletra del gran Danny Elfman, i dic això de gran perquè és un dels meus compositors predilectes, aprofito per dir-ho, i amb traducció i adaptació i interpretació d'aquesta noia que es diu Elia Periwinkle. Joan, quan vulguis, l'anem a escoltar.

0: fins que matis a un veí d'espant.
1: A cridar! La nostra ciutat!
2: A la ciutat de Halloween.
0: Sóc el que està a sota el teu llit. Dents punxants i ulls brillen de nit.
3: Sóc el que està sota les escales. Dins com serps i al cap hi tinc ara.

0: Tothom a cridar, tothom a cridar
1: a la ciutat de Halloween.
2: Ja sóc el pallasso que et farà plorar. Ara sóc aquí i ara m'esfumo en un instant.
3: Jo sóc l'algú quan preguntes.
4: Hi ha algú?
5: Jo sóc el vent que et mou els cabells.
0: Jo sóc l'ombra de la lluna a la nit. Omple els teus somnis de terror.

0: tot ens va bé.
1: L'Eva Harrington és una jove actriu que té ganes de ser coneguda, de ser famosa i de ser respectada per la professió. La Margot Channing és una actriu madura, molt coneguda, molt famosa, molt respectada per la professió, però que veu que ja es troba en la seva tardor com a dona i com a actriu, i que té por de ser destronada per la jove i ambiciosa Eva Harrington. L'Eva Harrington i la Margot Channing són les protagonistes de la pel·lícula de 1950 All About Eve, aquí titulada com a Eva al desnudo, pel·lícula dirigida per en Joseph Leo Mankiewicz i protagonitzada per la gran Bette Davis i la no menys gran Anne Baxter. A partir d'aquesta pel·lícula, el 1970, es va estrenar a Broadway el musical Aplaus, aplaudiment, amb música d'en Charles Strauss, compositor també del musical Annie, lletres d'en Lee Adams i llibret escrit a quatre mans pel matrimoni format per la Betty Comden i l'Adolph Green. El musical va estar protagonitzat per la veterana actriu Lauren Bacall en el personatge de Margot Channing, el que interpretava la Bette Davis a la pel·lícula, i el personatge de l'Eva Harrington li va donar vida a la Penny Fuller, una jove actriu de Broadway molt prometedora d'aquell moment. A la Penny Fuller és precisament a qui ara escoltarem amb una cançó titulada One Halloween. Un Halloween, moment en què l'Eva Harrington recorda un Halloween de quan ella només tenia 9 anys i també recorda el maltracte i el despreci que aquell dia, i també sempre, va rebre per part del seu pare, amb qui mai ha tingut bona relació. A més, s'enorgulleix molt de qui és ella ara, una actriu triomfadora, reconeguda i famosa.

Als Estats Units d'Amèrica, a part del Halloween, a la tardor també celebren una altra festa, una tradició molt, molt yankee, per dir-ho així d'alguna manera, i que hem vist en moltes pel·lícules produïdes a Hollywood. A diferència del Halloween, aquesta tradició encara no ha arribat a casa nostra. Encara no. Estic parlant del Dia d'Acció de Gràcies, que hem vist a tantes pel·lícules i sèries de televisió Made in USA, amb tota la família, benvinguda o no, al voltant d'aquell gran gai dindi que el patriarca o la matriarca de la família talla trossos per repartir-lo i compartir-lo amb tots els membres de la família. Hi ha indrets dels Estats Units on el Dia d'Acció de Gràcies es fan desfilades molt colorides, amb bandes musicals tocant, majorets ballant, on el gran gai dindi és el protagonista de la desfilada, i el porten en una gran carrossa, com aquí, com quan aquí traiem els Sant Cristos i les Mares de Déus per Setmana Santa. Sí, més o menys així, però això sí, amb més joia, alegria i efusivitat que aquí. I és ben lògic. El Dia d'Acció de Gràcies és el dia en què els creients donen gràcies a Déu i els no creients a l'univers per tot el que tenen. Salut, feina, amor, família, benestar econòmic, etc, etc, etc. A Broadway, el Dia d'Acció de Gràcies, fan una gran desfilada, que ja fa gairebé 100 anys que la fan, amb la qual els espectadors poden fer un petit tast de tots els musicals que hi ha en cartellera, amb els mateixos actors i actrius del repartiment, que ofereixen als assistents alguns fragments musicals de cada espectacle. I sobre el Dia de Gràcia, sobre el Dia d'Acció de Gràcies, va la cançó que ara escoltarem, que pertany al musical Holiday Inn, basat en la pel·lícula del mateix títol de 1942, protagonitzada per en Fred Astaire i en Bing Crosby, que va ser un musical que creat a partir de cançons, totes elles molt conegudes, de l'Irving Berlin, i que es va estrenar a Broadway el 2016, ara fa una dècada, i d'aquest musical ara escoltarem la cançó Plenty to be Thankful For, que podríem traduir com a moltes coses per agrair, moment en què en aquest musical celebren el Dia d'Acció de Gràcies.

0: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
1: I fins aquí el programa d'avui. Acabem amb aquesta música de fons de Gris, perquè la setmana que ve anirem a visitar alguns dels instituts més coneguts del teatre musical. Sí, en Joan Bosch a les vies del so i aquí rere els micros, en Jordi Serra Ribugent, aquest que us parla. Us donem les gràcies si ens heu estat escoltant en directe o si ens heu escoltat en algun altre moment a través de la web de Ràdio Arenys, on hi ha tots els programes que hem emès fins a dia d'avui, aquest inclòs. I si el Tot ens va bé d'aquesta setmana us ha agradat i voleu més músiques i més cançons de teatre musical, el proper dijous tornarem a ser aquí amb vosaltres, aquí a Ràdio Arenys, al 91.2 de l'FM, amb un nou programa on els adolescents estudiants d'institut en seran els protagonistes. I ara sí que ja és el moment de dir allò que diem cada dijous a l'acabar el programa. Allò que sempre diem, que és bona nit, que descanseu i fins la setmana que ve.
0: Els dijous a les 9 del vespre, a Ràdio Arenys, Tot ens va bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla amb Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat un alert per avisar que l'episodi de pluges intenses s'allarga fins a les 2 de la tarda de demà divendres. En concret, el missatge s'envia a les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp. El Meteocat ha emès un avís de 5 sobre 6 per intensitat de pluja en 30 minuts a partir d'aquesta mitjanit en 4 comarques i també a la Terra Alta. Però aquest últim cas no s'allargarà tant. Sarai Sarroca és la directora del Meteocat i ha explicat que es poden acumular més de 200 litres per metre quadrat en aquesta zona.
2: Sobretot a la zona de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Tenim avisos activats per intensitat i també per acumulació. Encara hi ha la possibilitat de que s'acumulin més de 200 litres per metre quadrat fins demà a les 2 de la tarda, més o menys.
1: La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha demanat a la ciutadania màxima precaució i prudència davant aquest episodi i està amatents a les alertes.
3: L'important és que la ciutadania, vist la previsió que tenim meteorològica de poder acumular en 24 hores en aquesta zona més de 200 litres, que estiguem molt amatents, primer, dels consells que donem des dels canals oficials de Protecció Civil i, sobretot, que es faci cas a les alertes.
1: Aquesta tarda s'han registrat fins a 82 litres per metre quadrat a la illa de Buda. 9 municipis del Montsià i el Baix Ebre han suspès les classes aquest dijous. A Tortosa s'ha decidit tancar els equipaments municipals. A poques hores de la votació dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen al Congrés, PNB i Coalició Canària i han anunciat que donaran suport al primer dels dos decrets i que rebutjaran el segon. Ara totes les mirades estan posades en Junts, que amb una abstenció permetria aprovar el primer decret. Aquesta tarda, a les 8 del vespre, hi ha hagut cassolades davant dels ajuntaments de molts municipis catalans per exigir que s'aprovin aquests dos decrets. I la plaça Urquinaona ha estat escenari de moments de tensió entre activistes i Mossos amb la manifestació de record del 9è aniversari de l'1 d'octubre. S'ha creat una barricada en contenidors que han incendiat el carrer Pau Claris amb cas fins que els Mossos han dispersat un grup de joves i els contenidors amb les furgonetes mentre els joves els insultaven i els llançaven objectes. I avui al Parlament una de freda i una de calenta. D'una banda, el Parlament ha tombat la proposta del govern de crear un programa d'adquisició conjunta d'habitatge amb la Generalitat per a persones d'entre 40 i 60 anys que no puguin fer front a la hipoteca. De l'altra, el Parlament ha rebutjat reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, gràcies als vots en contra de PSC, Esquerra i els Comuns.
0: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Sinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

A Ràdio Arenys, conserva cinera. Ràdio Arenys. Més música a Ràdio Arenys. Primera.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet, 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola. Avui és el programa de la presentació oficial de la nova temporada del Sound, després de la prèvia anterior. Ara, avui, sí, programem el retorn. Serà un melting pot farcit de varietat infinita i una nova aposta de la filosofia Sound aplicada a les zones radiofòniques i a les xarxes. Un retorn en tota regla des del nostre observatori sonor, enllaçant el que hem acumulat molts anys de ple cultural i de perspectiva futura. Seguim fidels a la línia. Som-hi, Pops.

System, edició 908, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui amb un compilat, un melting pot, que com és tradició, el titulem El Retorn, i és això. Tornem al Sounder.

0: Doncs aquí estem en el Melting Pot. Això vol dir, com sempre, Melting Pot, barreja. I la barreja és prou diversa per demostrar no només que tornem, sinó que tornem amb aquest esperit plural que tenim sempre en quant a gustos musicals. I això és la filosofia del Sonda i és una manera d'entrar en escena. Més endavant ja tornem a tenir programes monogràfics, programes ja dedicats a determinats artistes, però una bona manera de tornar a la feina és justament fer la segona part que vam fer la setmana passada. És a dir, un retorn en tota regla.
1: I el que acostumem a fer és fer un petit mostrari de la música que hem escoltat, que hem vist, que hem gaudit i hem participat durant aquest estiu. I ens surt coses molt variades i eclèctiques, marca de la casa. Per exemple, començarem amb el grup, l'orquestra Drop Collective, que els vam poder veure aquest passat mes de juliol a Premià de Dalt, dins del Festival Jazz en la Nit, una formació que treballa molt, sobretot la part més ska, enfocada cap al jazz també, i del seu disc del 2021, Come Shine, escoltarem justament el tema que obre el disc i que es diu igual, Come Shine.

0: I seguim, seguim el sound de... Què et sembla, Àngel?
1: Doncs molt bé. A més, va bé de portar material que ha tingut connexió amb la comarca i directament amb Premià Dalt, no? Per tant, això també ens dona aquesta visió local i general a través del Drop Collective. I ara escoltarem una, un grup habitual dintre del programa, que és el NRBQ, que no vol dir altra cosa que New Rhythm and Blues Quartet. El seu LP de l'any 75 portava per títol High Noon, i el tema és una meravellosa, com tantes, com totes les temes d'aquest grup ja ha facturat centenars de temes d'estils molt diversos. El tema porta per títol Magnet, és a dir, Imanum.

0: signora, bueno, allora.
1: May I introduce Mr., Mrs., Miss Sylvie?
2: Posso presentarle...
3: Doncs com podeu comprovar, amigues i amics, el son d'avui és barrejat, que és el que ens agrada també, amb aquest retorn. Hem començat amb Drop Collective, hem seguit amb els RBQ, i ara fem un salt i ens anem a l'any 1982 amb Joan Bibiloni, amb el primer disc que va treure del Segell Blau, que ell va ser un dels dos cofundadors. És un disc d'aquells, tots els temes, tots, tenen aquell punt, aquell aire... mallorquí, diríem, però també de... Saps? Podríem fer una tríada, més d'una tríada, Rondalla de la Costa, Toni Xuclà, i me'n deixo algun, que aquesta una...
4: El Pep Laguarda, el País Valencià, és una escena molt curiosa.
3: Aquesta una mediterrània dels 80, i ell, amb aquest primer disc, Joan Bibiloni, fa, a més, grava amb uns músics fantàstics com el Jorge Pardo, entre d'altres, i té un disc fresquíssim, i hem triat la cançó, podria ser l'Auba, un tema que barreja un temps tranquil amb guitarres elèctriques i la veu personal i inconfusible de Joan Bibiloni.

Doncs hem escoltat el Joan Bibiloni. Hauríem d'insistir més en el Bibiloni, realment el Bibiloni i tot el seu món al voltant d'ell, i el que hem dit abans, música que estava desplegant a través de les dues ribes del Mediterrani, doncs donava resultats com aquest, i realment és un

exactament. I ara escoltarem els Staple Singers, una banda impressionant que sempre de l'amarència gospel i de ritme amb blues i de soul, que va interpretar de mil meravelles el tema clàssic de la Laura Nyro, que és Stoned Soul Picnic, un tema que fins i tot l'havia versionat instrumentalment el Roy Ayers amb el Miroslav Vitus, que l'hem passat aquí al programa alguna vegada, i ara sonarà per aquesta vessant. Realment les composicions de la Laura Nyro són tan bones que entren perfectes, però que si més l'agafen els Staple Singers dona aquest resultat.

ara un descobriment de no fa gaire del Sounder, el cantant nord-americà Jalen Engonda, que està establert a Anglaterra, va ser aquella cosa de dir: hem recuperat la tamla, la veu en falset i el so. Doncs el següent disco que treu, el segon, diríem, que és d'aquest any, el Doctrine of Love, continua amb aquesta, practicant aquesta tessitura, ara es podria dir fins i tot vintage, però no, és simplement és una essència que no s'ha perdut, però el soul potser ara en alguns casos va per altres camins. Però Jalen Engonda conserva la tradició i anem a escoltar-ho amb aquest Mr. Train Conductor.

Jacqueline Konda, que no fa altra cosa que remoure l'esperit de la taula Motown des de l'any 2026. Però és que ara, justament, ens anirem cap al 1971 amb una banda imprescindible del segell, com ho són les Supremes, interpretant també un tema de Laura Nyro, i en aquest cas és el Time and Love. La gràcia de la cosa és que han coincidit en que hem escoltat algú que està revisitant aquella època i aquelles essències, i que quan ho escolta sembla que estiguem a l'any 71, i ara sí que estarem al 71 amb les Supremes.

0: ara fem un salt amb el temps i estils fantàstiques suprems, però ens anem al 2009 amb el Carles Benavent, un altre dels artistes i músics que hem vist aquest estiu. Un disc que es diu Quartet, format Quartet, i un tema, evidentment, diríem que és el seu, Àngel, flamenco. Flamenco instrumental. De fet, ell es pot considerar el baixista del flamenco.
1: Exactament, i aquí també enllaçaria de la seva manera amb l'escena del Joan Vividon i companyia, perquè és aquell moment que es pot a tot això.
0: Doncs, amb Carles Benavent, escoltem Olé Blues.

Doncs sí, hem escoltat a les Supremes, a Carles Benavent, de tot tenim Jali Nengonga, Staples, Singers, John B. Bilonian, BBQ, Drop Collective, que vol dir això, que som molt plurals de gustos, i això fa que tinguem sentit, perquè d'això es tracta, sentit i sensibilitat, que deien els clàssics. I ara entrarem amb el Pharoah Sanders, saxofonista, i en aquest cas saxo-soprano, també és flautista i tantes coses més. Va ser la mà dreta del John Coltrane a la fase final d'aquest músic, al qual li dedicarem també un programa, perquè aviat tenim el centenari Coltrane. I el Pharoah Sanders en aquesta època feia temes molt, molt impressionistes, i en aquest cas és un tema del que al cap d'un any o dos Santana va reinterpretar-lo en el seu famós Caravansera, i tot i que no era una cosa que es digués explícitament, només escoltar-lo es veu clarament que és la introducció del Caravansera. Tenim aquí el Pharoah Sanders amb un tema que porta per títol Tembi, que és el mateix títol de l'LP de l'any 1970.

0: la festa Can Sounda continua, aquest 908, el retorn, i com podeu comprovar, l'eclecticisme marca de la casa, no afluixa. De Pharaoh Sanders i aquest fantàstic disc del 1970, aquest Zembi, doncs anem cap a un altre gran d'Anglaterra, de les Illes, un dels tres tenors de la New Wave, que aquí vam fer un especial. Estem parlant de Joe Jackson, que, a més, els del Sounda, el mes que ve l'anirem a veure en directe a Barcelona, i si podem el saludarem.
1: Amb això estarà fet, i igual ve el programa i tot.
0: També, per què no? Doncs Joe Jackson, quan deixa, diríem, la New Wave, comença a fer una sèrie de discs que cada un és una obra mestra. Comença amb el Jumpin' Jive, que està dedicat al jazz, es converteix en un crooner del swing, i després fa, potser, el disc, és per mi, suposo que per l'Àngel també, la joia de la corona Jackson, diríem, que és aquell Night and Day del 1980, doncs al cap de uns 20 anys més o menys, sobre el 2000, fa un Night and Day 2, que és com una seqüela i tal. No és el Night and Day primer, però té cosetes, sí, com a tal, doncs, us deixarem aquest petit tast amb músics que van gravar amb aquell primer Night and Day, i la canció és aquest Hell of a Town.

0: I després d'aquesta revisitació del Night and Day, amb la segona part de Joe Jackson, ens anem cap a la banda de Latin Funk, Mandrill, un disc de l'any 1973, aquest Just Outside of Town, una gent que barrejaven el funk amb el latin, Àngel, que ja han sonat per aquí pel programa, però és allò que dius, què escolto avui? Pam, i en surten els Mandrill.
1: Sí, sí, els Mandrill és un cas similar a un altre grup que estaven ubicats a la Gran Bretanya, però que tenien influències africanes, com era Osibisa. Me recordo que es parlava molt d'Osibisa i Mandrill. Anaven tots dos en el mateix paquet. I justament això per l'edat, l'any 1973.
0: Doncs escoltarem un tema que comença amb una descàrrega funk absoluta i us fa un gir cap al latin. I és xulíssim, i és aquest Fat City Strut.

Doncs ara farem una recta final del programa amb dos propostes jazzístiques. Una és el Joey Baron Quartet, que està format per el Ron Carter al contrabaix, per Arthur Blight al saxo alt i Bill Frisell a la guitarra. Un altre que va passar també per la comarca, perquè va actuar justament a Tiana el mes de juliol. O sigui que amb això anem tancant estiu, no? El tema porta per títol Whistley, forma part de l'EP Wilson Find Out l'any 1999.

Hem escoltat la música de Joey Byron, baterista, amb la saxoal d'Arthur Blight i el contrabaix de Ron Carter i de la guitarra de Bill Frisell amb el tema de l'any 99. I ara tancarem el programa amb el Charlie Hayden, Quartet West. Això va ser un dels últims projectes que va tenir Charlie Hayden en vida i és que ho va fer junt amb un altre gran saxofonista que es va reciclar cap al món del jazz venint sobretot del món més mainstream dins del món del jazz, perquè era un gran músic de la costa oest que havia treballat amb tanta gent com era Ernie Watts, saxotenor. I també tenien aquí a l'Alan Brokben al piano i també un veterà de la que havia arribat a tocar fins i tot amb en Charlie Parker, com era el baterista Lawrence Marable. I això serà la manera de tancar avui el tema amb aquest How is the, Now is the Hour, Ara és l'hora, 1295, amb el tema All Through the Night.

0: Doncs sí, això és el Sound de 908, el retorn de 908 a 1.000, feu els números i anem cap al 1.000. I avui hem tingut un programa d'allò ben variat i hem començat per Drop Collective.
1: Herbie Q.
0: John Bibiloni.
1: The Staple Singers.
0: Jalen Ngonda.
1: The Supremes.
0: Carlos Benavent.
1: Pharoah Sanders.
0: Joe Jackson.
1: Mandrill.
0: Joey Baron Quartet.
1: I el Charlie Haden Quartet West.
0: Què més volem, no? És que som el Sound.
1: Un Sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Milenari, l'Àngel Solbizarre amb un costat, pilotant el sistema sonor del gran Xavier Traït, i que us parla Ramonet 77. Fins al proper Sound. Pops.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyecs.
3: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: La música més actual al 91.2 FM.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
0: Això és Cocodril Club.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir... Si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de que riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i, si és possible, m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, al Breguero.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen, com sempre, escoltant la ràdio i que gràcies a ells arribem també als seus clients.

En una altra hora de programa escoltàvem Aznavour, ara escoltem Adriano Celentano. T'has parat a pensar a quin altre programa escoltaràs aquestes coses? Aquests intèrprets? Aquestes cançons? Has connectat amb el Coco. El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà. Rezaré amb aquest títol. Por ti, rezaré. Que me diste tu amor. Que no té gaire a veure amb el títol original anglès. Mi dolor, rezaré. Però que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa. Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 88 anys. Nascut a Milà, tant a Itàlia com a Espanya, va sonar molt més la seva versió que l'original de Benny King en aquell 1962. Per cert que el company DJ, mestre de DJs, Jordi Carreras, m'ha regalat uns arranjaments nous que ell ha fet jugant amb les màquines de l'original de l'Stand By Me, però mantenint l'essència original del tema. I fent-lo molt més ballable. Per això omple la pista. Els diumenges a la tarda, quan encara tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a sessió de ball. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més. Cada vegada està més maco, allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: Quin tamarro, eh? Absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Arribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my mind.
0: I a mi també m'agrada molt.
1: Oh, but I could have sworn that I saw something more in your eyes.
0: I a mi també em porta records de nits fantàstiques.
1: Although you

Max Exit de Suzy 4 al 77. El 78 va ser número 4 al Regne Unit i número 5 a Alemanya. If you can give me love... Si no em pots donar amor, afegeixo jo. Dóna'm música. Gràcies per el teu correu des d'Andorra, Gabriel Marín.

0: If you can give me love, si no em pots donar amor. Susie 4, 1978, ella havia nascut el 1950 a Detroit, Michigan.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: Gràcies per estar en connexió. A qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes també per la TDT, i ara també a través de DAB+. El nou sistema d'emissió que s'està imposant a Europa. Ah, però que no ens toquin la nostra estimada FM, eh? Que no ens la tanquin, que no ens la paguin, que forma part de la nostra vida. Recorda que aquí tens una segona oportunitat. Per si has fet tard, per si t'has dormit, per si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com, també a Spotify o a YouTube. És gratis, és fàcil, és ràpid, i si ens descarregues, doncs ens pots escoltar quan vulguis, quan vulguis, allà on vagis. Ja saps que el mar o la muntanya, sempre el Coco t'acompanya. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Rubí l'amic Pep Ruiz, que ens diu: hola, Albert, escolto des dels Maya Musicals. Caramba, gràcies per la memòria auditiva. Diu: m'has acompanyat en molts viatges, perquè he treballat de comercial per tot Espanya. Abans et gravava els programes en casset a Rubí i me'ls emportava de viatge per tot arreu. Ara, amb els podcasts, és més fàcil. En recordo una nit molt especial de 1992. Et proposo escoltar Peor para el sol, de Joaquín Sabina. Una abraçada des de Rubí, d'en Pep Ruiz. Doncs mira, abans d'escoltar la cançó, recuperem què ens va dir en certa ocasió el mateix Joaquín Sabina sobre les cançons.
1: Las canciones que yo amo son o debieran ser más simples. Yo creo que cosas que no caben en el género poesía las pide a gritos el género canción. Por ejemplo, creo que una canción, cuanto más cursi, mejor. Si tiene una gota de horterez, mejor. Si es desconsolada y demagógicamente triste, muchísimo mejor. Las hermosísimas canciones populares de José Alfredo, a Violeta Parra, a Machín, a yo qué sé, no tienen demasiado que ver con la literatura. Es otro vehículo muy especial, ¿no? Es un género que va, francamente, directo al corazón, es un hombro donde llorar, ¿no? Lo popular puede ser, con perfecto derecho, demagogia, a condición de que se enseñen las cartas, es decir, y cursi. Nadie va a pedirle a Machín que no sea cursi, lo que nos gusta es que sea cursi, ¿no? Y demagogo, José Alfredo es el más, por ejemplo, el más, dice: que te den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado de todo. Es impresionante el tipo, ¿no? Qué cara más dura. Bueno, eso es lo que nos gusta. Así que la canción es un género que permite las mayores infamias, y no solo las permite, sino que le vienen bien a las canciones.

calor per al sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum, I nos dieron las 10. Què tal, com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola, Albert. Suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain? Ah, la Creedence.

Who'll Stop the Rain? Qui aturarà la pluja? De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival. Metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps difícils. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar While My Guitar Gently Weeps. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While my guitar gently weeps, mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eren muy suyos los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a la tensió que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat. Tu també ho creus? Jo moltes vegades a la vida he pensat, està tot lligat, està tot relacionat. Ah, i en Joan Marín, des de Molins de Rei, ens diu, també podríem afegir All You Need Is Love.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967. Amb una crida a l'amor universal. A la pau, com la força més poderosa per unir la humanitat. I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba el sol.

Here Comes the Sun, aquí arriba el sol. It's all right. George Harrison per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road del 1969. Del mateix any de Hair, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

ens diu Joan Marín: tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de Wight, etc.? Què se n'ha fet del Fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín de Molins de Rei, que comença el seu correu dient: suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per això recordo algunes cançons per compartir aquest sentiment.

aquesta cançó sobre el festival de l'Illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls va acudir una altra que posar a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprovar, Coco.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que la cara B, el títol, també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com I'll see it twice. El Festival de l'Illa de White es va celebrar el 1970, entre el 26 i el 31 d'agost, a Afton Down, a Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó, la cançó és original del cantant francès Michel Delpeche, que també va fer una versió que escoltem amb Dennis Russos en un programa de televisió.

0: Algú va dir... La mala notícia és que el temps vola. La bona és que tu ets el pilot.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem aquest correu. Hola, Albert, sóc la fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, fina aventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va ser el primer èxit de Maciel, el 1967.
2: Por estas cosas y por vivir...

una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un e-mail i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas, escoltarem només una miqueta. Aquí a Cocodril Club, a @gmail.com. Dancing, dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao.

0: Canal.
1: Es va incloure en diferents versions a diferents recopilatoris. Per exemple, també el Caribe Mix.

I acabem el programa d'avui amb el correu d'en Benet de Sant Vicenç de Montalt, que diu que com a cançó lenta escolliria aquesta, una de 1959, de Paul Anka. Posa el teu cap sobre la meva espatlla.

0: Put your head in my shoulder.
1: Put your lips next to mine, dear.
0: Paul Anka, que encara està en actiu, en l'actualitat té 85 anys i està treballant, està cantant, està publicant discos des de finals dels anys 50.
1: Maybe.
0: Però l'amic Benet de Sant Vicenç de Montalt diu: aprofito per indicar-te que la meva discoteca de bons records era el Club d'Ara de Mataró, on el Get It On dels T-Rex em feia sortir a la pista. Gràcies per tot, Benet, bona musa. Bueno, els tiranosaurus rex de veritat es van extingir fa uns 66 milions d'anys, més o menys. Però els T-Rex de Mark Bolan van triomfar el 71 amb aquest Get It On, posa-t'hi. Unes gotetes de glam rock per demanar-te, com sempre, que procuris ser feliç. Val la pena intentar-ho, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mallor.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: solo voy con... Comencem una nova setmana Valors a l'alça amb aquest clàssic de Manu Chao, Pere Sánchez.
1: Sí, va ser la primera cançó del primer disc de Manu Chao en solitari, aquest Clandestino, del disc que també es deia Clandestino esperando la última ola, i que està vivint d'aquest disc encara el Manu Chao, però és que aquest disc és veritablement una obra mestra per mi. És un disc molt rodó, de principi a fi, i és com una cançó molt llarga que es divideix en altres cançons més petites.
0: I per què has escollit aquesta avui?
1: Perquè parlarem de Ceuta.
2: Doncs sí, parlarem de Ceuta perquè, com sap tothom ja, a finals de juliol hi van entrar uns 70.000 migrants en molt poques hores i això doncs, va generar un debat polític molt extens, molt gran, amb moltes mirades diferents a l'estat espanyol. En parlarem també perquè a Joan Salicru doncs, avui en dedicarà la conversa i es preguntarà a Maria Coll i a Alba Tarroc com hem d'abordar la crisi des de l'ètica, que no sé si vosaltres en tingueu alguna idea o en teniu alguna opinió tot plegat. Pregunta enverinada, eh?
1: Ni idea, perquè és un problema el problema de la migració, un problema que toca molts pals al mateix lloc. Classisme, racisme, xenofòbia i tot això. No sé, a mi em costa posicionar-me.
0: A mi em preocupa especialment això, tot el que se'n deriva i el que estem veient, el que està ressorgint, que ens fa pensar en dècades enrere.
2: Sí, esclar, és que com que és un debat tan extens i no hi ha una opinió que sigui certa o una manera d'enfocar-ho que sigui certa, s'està utilitzant des de molts punts de vista diferents i sobretot polítics i s'està instrumentalitzant, així que bueno, ja en parlarem després quan en Joan...
1: El que sí està clar és que s'utilitza la migració com a arma electoral, que això és el pitjor de tot.
0: Deixarem que opinin els experts sobre aquesta qüestió aquí una estona. Pere, Carles, ens hi posem amb un nou programa de Valors a l'alça.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. De què parlem avui, Carles?
2: Avui parlarem de pantalles i educació. La meva generació, jo sóc del 2001, vam viure un impàs en què cada curs escolar les pantalles eren més presents en el nostre dia a dia. Es van canviar pissarres per projectors, llibres per ordinadors o entregues de treball a paper a entregues a través de documents en línia. Vam viure l'impàs perquè la digitalització de l'ensenyament no estava implementada al 100%, però semblava que era el futur. Doncs ara resulta que tot plegat no era la millor opció.
0: I això que no fa tants anys que les escoles van començar a implementar aquests mètodes digitals en l'aprenentatge, per què ara diem que no és la millor opció?
2: Avui, i això ho vull fer de primeres, aviso que es barrejarà la meva opinió, com a persona que ha treballat una mica en el món educatiu, amb les dades oficials. El cas és que el context de la notícia és que el govern planteja prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Però darrere hi ha una guia de recomanacions que ha fet el Departament de Salut per a una digitalització responsable. I em sap greu dir-t'ho, però de moment no fa bona pinta.
0: Per què havien desenvolupat?
2: Doncs bé, per començar, perquè l'ús inadequat de les tecnologies en nens de 0 a 6 anys pot fer que comencin a parlar més tard, desenvolupin miopia o tinguin dificultats motores. I amb nens més grans té altres afectacions, com augmentar el malestar emocional o afectar el rendiment acadèmic. És a dir, les pantalles poden crear problemes quan es converteixen en una addicció. I un menor, siguem realistes, no té les eines per ser-ne conscient. Així que introduir més pantalles a les escoles no sembla la millor opció per prevenir-ne l'ús.
0: De fet, com deies, hi ha moltes escoles que han canviat llibres de text per ordinadors directament.
2: Sí, de fet, a la majoria d'escoles treballen exclusivament a partir d'ordinadors. Això què genera? Doncs que els nens aprenguin menys, perquè és més fàcil que es distreguin, i en comptes de copiar la informació a mà, que moltes vegades, encara que potser no et semblés interessant, l'acabaves retenint, doncs ara el que fan és seleccionar i enganxar. No cal llegir res. Ara bé, els adults tampoc som un gran exemple pel que fa a l'ús dels mòbils, i el que sí que em sembla un problema, sobretot, és l'ús de la intel·ligència artificial entre els joves.
0: Entre els joves, i podríem també obrir el meló dels adults aquí, eh? Perquè, déu-n'hi-do, la intel·ligència artificial, Carles, és evident que ens pot ajudar en moltes coses i ens pot facilitar la vida, però alhora també ens pot generar molts problemes.
2: Sí, i m'agrada que diguis això dels adults, perquè moltes vegades el problema que generen els joves, sobretot, és perquè els adults tampoc la saben interpretar gaire bé. Hi ha molts casos, de per exemple, les escoles d'assetjament escolar en què la IA juga un paper clau, perquè, per exemple, es poden generar imatges, però també és problemàtic el fet que el seu ús faci que els joves no desenvolupin un pensament crític, ja que li demanen que els faci el que necessiten i la intel·ligència artificial, doncs, els hi fa. A més, segur que has sentit algun cop allò de a veure què diu Sant Google. Doncs amb ChatGPT passa el mateix. El que digui ChatGPT va a missa, com si no hi hagués cap biaix darrere o fos infal·lible. I ara, si em deixes un moment, posaré un exemple personal. Jo tinc una amiga que era professora i que...
0: Mira,
2: Bueno, és professora encara, i que quan els hi va demanar als nens que fessin un treball sobre la Guerra Civil, el ChatGPT els hi va dir que els dos bàndols eren els bombers, que eren els rojos, i els policies, que eren los azules.
0: I, evidentment, ningú va contrastar-ho, això, no? Tothom s'ho va empassar.
2: No, no, clar. Ho van
0: o no
2: ho
0: van
2: treball,
0: ni llegir, directament.
2: Ho van posar al treball i endavant.
0: Com a mínim va poder-ho detectar aviat, la teva amiga, suposo, que a vegades potser és més difícil. No et veig gaire defensor ni de les pantalles en l'educació ni de la intel·ligència artificial, eh, Carles?
2: No, és que sempre he pensat que m'agradaria haver viscut en una època sense pantalles, però ara que ja en tenim, doncs les hauríem de tractar d'una altra manera. Hem de regular-ne l'ús i, sobretot, en l'àmbit de l'educació. No és el mateix aprendre a través de la recerca feta per un mateix, que no pas no haver de fer aquesta recerca, perquè llavors la feina és completament nul·la. Si volem que les properes generacions reflexionen i tinguin esperit crític, els hem d'allunyar de les pantalles i tornar-los a apropar al paper, allò físic. Si ens posem una mica carques, hem de tornar a la vida real.
0: M'agrada molt aquesta última frase i crec que ens hauria de fer pensar i reflexionar a tots plegats. Veurem com acaba aquest ús de les pantalles i de la IA a les aules. Gràcies, Carles. Seguim endavant. Ho dèiem a l'inici, gran part de l'estiu ha estat marcada per l'entrada a Ceuta de prop de 70.000 migrants en molt poques hores. Una situació, Carles, que ha obert un gran debat sobre el govern i la seva gestió de la situació.
2: Sí, el que va passar els dies 30 i 31 de juliol ha marcat l'agenda política espanyola des d'aleshores, però també ha obert molts debats a la societat. L'arribada dels migrants va deixar més de 140 morts al mar, que moltes mirades polítiques han obviat. A més, l'extrema dreta ha instrumentalitzat aquest fet per fer-ne campanya i s'han provocat incidents a la ciutat autònoma entre veïns i estrangers. Per aquest motiu, Joan Salicru es pregunta a la conversa com hem d'abordar la crisi des de l'ètica. En parlarà amb Maria Coll, que no és l'antiga codirectora de la revista, sinó que és directora de Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la internació de les persones immigrants i refugiades, i amb Alba Tarroc, tècnica en cap del Departament de Migracions, Antiracisme i Cooperació de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
0: Us deixem amb la conversa moderada per Joan Salicru.
4: Aquest ha estat un estiu marcat per l'allau de milers de persones que el 30 de juliol, provenents del Marroc, van entrar de forma il·legal a Ceuta, aportant una crida feta a les xarxes socials d'aquell país. No sap fins a quin punt instigada o no pel govern del Marroc. Aquest ha estat un dels elements del conflicte. No era la primera vegada que passava, efectivament, perquè fa 5 anys doncs ja havia ocorregut quelcom similar, per bé que amb molta menys magnitud. De totes maneres, l'aproximació que s'ha fet al tema és estrictament política, de batalla entre estats, Espanya i Marroc, entre partits doncs, a l'àmbit espanyol, sobretot la dreta remetent contra l'esquerra. I nosaltres avui, com no podria ser d'altra manera, volem abordar el que ha passat des d'una vessant ètica, preguntant-nos quins són els valors que han actuat en aquesta situació, en aquest context. De tot això en parlem amb l'Alba Tarroc, que és llicenciada en Sociologia per la UAB, màster en Intervencions Socials i Educatives, i és tècnica actualment del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Benvinguda, Alba, valors a l'alça.
5: Gràcies.
4: I a Maria Coll, que és professora de secundària i des de fa un any directora del centre Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la integració de les persones immigrants i refugiades i més vulnerables. També benvinguda a Valors a l'Alça, Maria.
5: Moltes gràcies.
4: La primera qüestió que us volia preguntar és com veu viure, no?, les primeres notícies del tema que ens ocupa i de seguida com es va doncs, generar un núvol d'informació al voltant d'això. És una qüestió, com dèiem, amb un cert déjà vu, però d'altra banda amb unes magnituds que ho feien nou. Com ho vas viure tu, Alba?
5: Bueno, jo em va enganxar que jo estava de vacances, estava fora d'Espanya, fora de Catalunya, i llavors sí que és veritat que quan vaig veure la notícia, sí que el que em va cridar molt l'atenció no és tant el fet en si, que com has dit ja, ja havia passat altres vegades, sinó la magnitud del fet, no? La quantitat de persones i també el fet que s'estava repetint com que era una cosa organitzada, si més no a xarxes socials i de més, no? Que això també tenia aquest nivell, o sigui, d'organització amb tantíssimes persones cridava l'atenció. Però de seguida jo ja, o sigui, això em va cridar l'atenció, però ja el segon pensament que vaig tenir és ja tenim servits els discursos d'odi i com això s'instrumentalitzaria, no? Per l'odi, la por i alimentar l'extrema dreta. O sigui, d'alguna manera, aquestes van ser les meves primeres impressions.
4: Maria, quin va ser la teva primera sensació així, més epidèrmica?
6: Sí, doncs jo una mica com deia l'Alba, no? O sigui, ens agafa just en aquell moment d'inici de vacances, no? En el que comences a baixar la intensitat de feina i després d'un curs en què havíem treballat molt a MigraStudio amb el tema de la regularització extraordinària, que també ha generat el seu, no? El seu debat, no? Mm-hmm. Llavors, clar, com deies tu, Alba, de cop i volta aquesta notícia, no? De 70.000 persones, de sensació d'invasió, tot i que, com dèieu, doncs és quelcom que ha passat abans, doncs sí que hi havia una mica aquesta sensació de volem transmetre això perquè tenim, no, el necessari per començar a titllar més a aquestes persones d'invasores, no, i a tots els discursos i narratives que van darrere d'aquest fet i que, bueno, el que fan al final és fer que tinguem una visió parcial i una mirada, això, no? Política i no humanitzada de les persones per què estan travessant aquesta frontera, per què està passant això, què és el que busquen, no? Per tant, una certa preocupació, perquè des de MigraStudio el nostre repte és també sensibilitzar una mica la societat, no? I treballar pels drets de les persones migrants, buscar el focus i l'origen, no? D'aquests moviments migratoris i canviar aquestes narratives, no? Cap a una narrativa de l'hospitalitat, de l'acollida i, per tant, certa preocupació davant dels fets inicials i de veure com aniria evolucionant tot, no?
4: Però us va sorprendre, una altra cosa si us va semblar bé o no, però us va sorprendre que s'imposés aquesta narrativa?
6: Per res. Que
5: en
6: ja...
5: cap cas. Jo crec que ens ho... Bueno, jo crec que era molt esperable. Si aquesta narrativa ja circula sense necessitat... Bueno, com deia la Maria, no? Tot el procés de regularització, nosaltres aquí a l'Ajuntament d'Olesa també l'hem estat seguint, el procés de regularització ja va portar moltíssima cua, va provocar moltíssim... Bueno, cada vegada que nosaltres a l'Ajuntament publicàvem algun post vinculat amb això, ja generava hate aquest post, doncs, evidentment, qualsevol cosa vinculada a les migracions pot generar fàcilment aquests discursos, però quan és una cosa més tan notable és molt més fàcil i jo crec que era evident que passaria.
4: Hi ha un lligam, una de les coses polèmiques, hi ha un lligam entre aquesta regularització que justament venia a dir hem de regularitzar, no? Hem de posar ordre en una situació que no pot ser, que és que hi ha un milió de persones pel cap baix que viuen a Espanya, que treballen però ho fan en negre, a l'hora d'usar serveis públics, no? Per tant, era un moment que dèiem, posem el comptador a zero i anem a solucionar aquesta qüestió com han fet tots els governs de la democràcia espanyola, no? Però, diguem-ne, es pot vincular el fet que hi ha aquest procés de regularització amb que es generi, per tant, l'efecte crida o això creieu que són falòrnies?
6: Jo crec que no, que en cap cas està fonamentat, no? Perquè la regularització extraordinària tenia unes dates molt concretes, no? A 30 de juny qualsevol persona no? Que volgués més enllà del 30 de juny fer un procés de regularització ja no entrava en aquest procediment. Hi havia també uns requisits molt clars, no? De quan la persona havia d'estar aquí al territori, de mostrar una sèrie de fets. Per tant, no crec que en cap cas la regularització extraordinària tingui a veure amb l'efecte crida, perquè és que les condicions d'aquesta regularització no les complien cap persona, no? Que el dia 31 de juliol estigués entrant a Ceuta, no? Més aviat, jo crec que hi ha, en el fons, altres raons molt evidents per les quals les persones, no? Aquest efecte crida és més la desigualtat, no? entre un país com Espanya i un país com Marroc o els països del sud, no? I aquesta desigualtat, no? I aquesta injustícia és la que està provocant aquest efecte crida i ens hauria de preocupar molt més, no? Que és el que està mobilitzant les persones a sortir dels seus països, que no pas, no? La regularització extraordinària, que quan et poses a mirar, doncs no té cap mena de sentit responsabilitzar-la d'aquesta situació.
4: com ho has viscut tu, Alba, des de això, des de tècnica d'un ajuntament com el d'Olesa de Montserrat que es dedica a aquestes qüestions?
5: Com he viscut el que aquesta vinculació, possible vinculació, sí, entre regularitats?
4: Sí, sí, sí.
5: A veure, també és cert que és el que diu la Maria, o sigui, des d'un punt de vista purament lògic, no té cap sentit que la gent vingui a Espanya per un efecte activa vinculat a la regularització perquè els terminis estaven als supermercats i cap d'aquestes persones complia els requisits. Ara, com es manega després la informació? Com arriba aquesta informació? Clar, això nosaltres ho desconeixem. Sí que és veritat que circulava, per exemple, que podia tenir molt més a veure, no?, alguna sentència d'algun tribunal espanyol que deia que si tu no creuaves un obstacle a frontera, d'alguna manera no es podia fer una devolució directa, no? Això pot ser una de les causes. També s'ha parlat moltíssim sobre la implicació del govern marroquí i fins i tot d'altres governs d'altres països, no? Clar, realment no sabem com, mai saps com arriba la informació del que està passant a Europa a determinats llocs d'on procedeixen les migracions. Això no ho pots arribar a saber. Ara, que sí que és cert que en, o sigui, el procés de regularització no hauria de, o sigui, que aquesta arribada tan gran de persones no hauria de posar en qüestió en cap moment el procés de regularització, totalment d'acord.
4: Molt bé, doncs seguim amb el que teníem plantejat. Com dèiem, de seguida es va imposar aquesta narrativa d'una invasió, no?, que segurament és la primera vegada, no?, que es fa servir, la invasió del territori nacional, no? On te queden el valor de l'alteritat, on te queden el valor de la dignitat, on te queden la necessitat de, com a mínim, les persones, no sé, que són refugiades polítiques o que tenen situacions econòmiques gravíssims, ha quedat tot aquest discurs desaparegut. Què es pot fer davant d'això, Maria Coll?
6: Doncs sí, és que estem davant d'un moment en què tenim moltes narratives que estan deshumanitzant a les persones, no? Llavors, el terme invasor no, ens fa perdre de vista que estem parlant d'una persona, no? Persones concretes, éssers humans, no veure les persones com un col·lectiu i com una massa, sinó com a individus concrets, on cadascuna d'elles té uns drets, té una situació concreta que l'ha fet prendre aquesta decisió, no?, d'emigrar. Al final, això, no?, perdre de vista el cas concret i la persona en concret, no? I treballar i tractar-ho com una, com un tot, jo crec que, bueno, és realment preocupant, no? I hem de reclamar una altra vegada, doncs, això, parlar d'homes, dones, infants concrets, no?, que busquen un futur, que tenen uns motius, no?, i que s'ha d'estudiar cas a cas si poden sol·licitar la protecció internacional, si són o no menors d'edat, quina és la seva vulnerabilitat. No? perquè estem en un estat de dret, no?, i que hi hauríem de, no?, garantir aquests drets. No? I llavors tot el que sigui la concepció massiva de la situació, doncs, ignora les circumstàncies individuals de cadascú i afavoreix, no?, com tota aquesta narrativa de fons que ens porta la por, que ens porta el sentiment d'invasió, que ens porta també a tractar el problema des d'una altra perspectiva, no?
4: Uh-huh. És un cert fracàs de la política, no, Alba? En el sentit de que davant d'un problema, no?, com aquest que succeeix, ràpidament, no?, és que no es triga ni un segon a saltar en aquest àmbit, en l'àmbit de la confrontació entre governs, uh-huh, com dèiem, entre partits, i aquestes idees queden de seguida desaparegudes, és que en algun moment hi eren, no?
5: Sí, bueno, de fet, tot i que el terme invasió potser sí que és nou, els termes belicistes per parlar de migracions ja fa temps que es fan servir. Quan es parla de l'assalto a la valla, no?, que és una cosa que fa temps que es diu, per exemple. O sigui, els termes belicistes vinculats a les migracions ja són antics, i sí que és veritat que una cosa que crida molt l'atenció també des dels mitjans de comunicació, no?, és aquesta sensació d'alarma tan forta, que és cert que la situació, o sigui, que és una crisi, que per la ciutadania de Ceuta i per la ciutadania migrant que ha travessat és una crisi, és realment una situació complicada, però realment de vegades et sembla això, que estiguis en una... tens aquesta sensació pràcticament de guerra, no? I a mi em crida molt l'atenció, no?, amb tot el que deia la Maria de la deshumanització, que a mi em sembla que és claríssima en aquest cas, i moltes vegades quan s'instrueix utilitza les migracions per fer política. La deshumanització és superhabitual. Una cosa que em crida molt l'atenció és la comparació amb el que va succeir amb els refugiats d'Ucraïna. Quan hi va haver l'arribada de persones d'Ucraïna, estem parlant de 4,5 milions de persones acollides a Europa, el discurs va ser completament diferent. O sigui, el discurs posava el focus precisament en que eren persones que estaven fugint d'una situació de guerra, que calia acollir perquè realment no ens estàvem centrant en tota aquesta part humana i aquesta necessitat d'acollida. I a més, Europa va demostrar que ho pot fer, que no és impossible, no?, fer això. Llavors, clar, de vegades et preguntes, no?, si quina és la diferència. Si després parlem després, en tot cas, de migracions econòmiques, no?, però quan parlem de persones que tenen dret a protecció internacional, quina diferència hi ha entre un ucraïnès i un somalí? Quina diferència hi ha? I quan et planteges això, és que realment les migracions que més s'instrumentalitzen, que són les procedents d'Àfrica, tenen molt a veure amb un sistema de racisme estructural. Vull dir que realment vivim en unes societats que no veuen de la mateixa forma uns i altres.
4: Anava a dir que, Maria, aquestes narratives a les quals fèiem referència les ha comprat molt ràpidament l'opinió pública, no? Perquè s'han succeït unes manifestacions també davant dels ajuntaments, no?, massives en molts llocs d'Espanya, també a Catalunya, en els quals, diguem-ne, el missatge de fons era, bueno, escolta, no en volem ni sentir parlar d'això, no? És sorprenent també com tan ràpidament una part de la població ha comprat aquesta narrativa. No sé fins a quin punt els responsables del que la ven o els que la compren, no? Però hi ha hagut com molt poca resistència humanista, no?, des dels carrers. M'ha donat la sensació a mi, no sé si te comparteixes aquesta sensació.
6: Sí, totalment. És que s'imposa la narrativa de la por, no?, i de l'amenaça i de veure l'altre purament des de la vessant econòmica, no?, i de la por de que em tregui els recursos, no?, quan hi ha pocs recursos, no?, i ens els hem de repartir, doncs de seguida, no?, surt aquesta, no?, aquesta actitud de, doncs mira, nosaltres primer, aquests que no vinguin, no?, i el repte, per tant, ja no estem parlant de l'acollida i d'una resposta humanitària, sinó d'una real convivència, no?, perquè estem convivint, estem compartint recursos i aquí hem de veure com s'aposta per una hospitalitat i una possible convivència, no?, i una inclusió de les persones que arriben en una societat en la que es passa a vegades per moments complexos, no? Llavors, aquí està una mica el repte, no?, i per això de seguida, no?, hi ha aquest malestar i aquesta sensació que a la que hi ha un fet com aquest, no?, jo crec que de seguida hi ha una part de la població i de la societat que reacciona ràpidament i pensa, doncs, davant de, no?, de que jo em pugui quedar, no?, sense aquests recursos, doncs, em posiciono clarament, no?, i oblido, doncs, les raons per les quals aquesta persona està migrant i està arribant al meu país. Si hi hagués una millor distribució, no?, dels recursos, si hi hagués una bona planificació, segurament, no?, disminuiries la tensió a la població i a la societat i llavors podríem estar parlant d'acollida, de convivència, no? Però hem de treballar, jo crec, la base d'aquesta situació crítica, tensa, que de seguida s'encén, no?
4: Això, evidentment, impacta sobre, Alba, sobre una sensació d'una part de la població de que ja hem arribat al límit de la capacitat d'absorció d'immigrants a casa nostra, no?, i que, per tant, ja hem tocat sostre, tot i que, paradoxalment, seguim necessitant que en vinguin més per complir tot el creixement econòmic que s'està generant a Espanya. És una situació una mica kafkiana, em surt aquesta paraula, no?, perquè per un cantó els necessitem i els fem venir, però alhora, quan venen, no els diem que no els volem.
5: Sí, és que, jo per mi és una de les grans paradoxes, no només d'Espanya, sinó de l'Europa occidental moderna, contemporània, que és que necessiten les migracions claríssimament, necessitem a les persones migrades. O sigui, estem parlant de poblacions molt envellides que pràcticament no estan creixent per naixements, o sigui, de forma natural. Per tant, les migracions, si parlem només des d'un punt de vista instrumental, que tampoc ha de ser sempre el punt de vista que hem de fer servir, però si parlem només des d'un punt de vista instrumental, està claríssim que Europa Europa no sobreviu sense migracions, que necessita les persones migrades. Però a la vegada, paradoxalment, estem en el moment en què més es necessita les persones migrades i més se les rebutja. I jo crec que això té molt a veure també amb una mirada curtplacista que de vegades té, no?, la política, que és, al final, jo el que vull és treure rèdit electoral, que la gent em voti, i per tant el missatge que estic donant és el missatge fàcil, no?, el missatge que em pot aconseguir el vot. I no estic donant la mirada més enllà de dir, no, perdona, però és que fins i tot si parlem purament des de la necessitat europea, les migracions són una necessitat. I a mi el que em cridava molt l'atenció també és que quan es parlava d'això, perquè sí que és cert que a la Unió Europea s'ha discutit, no?, del tema de la necessitat de les migracions, tot i que el nou pacte de migració i asilo posa el focus en el control de fronteres i no en realment i què farà Europa perquè aquestes persones arribin de forma regular, una de les coses que em cridava l'atenció és que sortia sempre el debat aquest de los visados para trabajo temporal, no?, aquests visats per que la gent entri, treballi i se'n torni. Que això el que ens diu una altra vegada és el mateix. Europa està amb aquest plantejament de nosaltres necessitem que els migrants vinguin i treballin, però no volem que visquin aquí. És que realment el drama és aquest. O sigui, d'alguna manera són vistos com una força de treball, però no els volem en els nostres barris, no els volem en els nostres hospitals, no els volem a les nostres escoles. I, bueno, això jo crec que diu molt de les societats que estem construint.
4: Ens interroga molt, no, Maria, sobre això, quina mena de ciutats som i les nostres paradoxes, no? La riquesa que volem i, per tant, el nivell de serveis que volem, però ara que estem disposats a, val a dir, a renunciar, tampoc té per què ser renunciar, però vaja, quins reptes estem disposats a assumir, per exemple, en termes de diversitat, no?
6: Clar, clar, és que quan parlem de diversitat la cosa es complica, no? I jo crec que quan parlem d'acollida i d'inclusió i de convivència i de diversitat, això implica una societat amb capacitat d'obertura, no?, amb capacitat de modificar i de moure's d'allà on està, no?, i això ho treballem molt a Migrastudio, no? Les persones que venen aquí a col·laborar com a voluntàries, per exemple, a l'entitat, han de tenir una motivació, però han de tenir també una actitud oberta, perquè molts tenim un racisme, no?, de la nostra educació i de la nostra experiència molt, molt ficat a dins, i per tant, quan vens a Migrastudio i comences a trobar-te en una nova realitat i coneixes la realitat de les persones que han migrat, has de ser capaç de qüestionar-te, no?, de reflexionar, de canviar i moure't de la posició inicial que tenies, no? I sempre parlem d'això, la porta està oberta per tothom a Migrastudio, però has de tenir aquesta actitud, no? I la societat, per treballar aquesta convivència i aquesta, no?, acollida i aquesta diversitat, necessita aquestes actituds que no crec que en aquests moments, no?, siguin les que ens caracteritzin més, no?, a Espanya i a Europa, no? El tema identitari, i per tant, aquí tenim un repte molt important, perquè si no, bueno, pues això, no? La mirada instrumental que deia l'Alba, no? Els necessitem que facin el que han de fer, però que no siguin companys meus de feina, que no es casin amb el meu fill, que no convisquin a l'aula amb el meu fill, no? I que no practiquin la seva religió, ni que, no? Clar, perquè tot això bueno, m'interpel·la directament, em fa plantejar-me qui sóc jo, no? I toca temes molt, molt profuns i molt íntims que no estem disposats a, no?, a obrir, a replantejar, a reflexionar i a modificar. I, bueno, clar, això ens tanca hermèticament a cadascú en la seva, no?, pròpia identitat i no permet construir la societat present i futura, no?, que hem d'assumir que tindrem.
4: Convidem aquesta conversa que, a partir del que ha passat aquest estiu, com dèiem a Ceuta, doncs hem volgut fer una mica de zoom out i mirar doncs en quina situació estem realment en relació a la immigració, perquè al final el que estem parlant és del fenomen de la immigració. Moltíssimes gràcies a Alba Tarroc, llicenciada en Sociologia per la UAB i tècnica del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, i Maria Coll, professora de secundària i des de fa un any directora del Centre Migrastudium dels Jesuïtes. Moltes gràcies i fins la propera.
5: Gràcies.
6: Moltes gràcies.
5: Gràcies.
7: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
0: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, ben tornada, com estàs?
8: Hola, doncs com sempre molt contenta d'estar aquí.
0: Igualment. Això anima el dia, sentir la teva veu i sentir que et fa il·lusió ser a valors a l'alça. Escolta, de què ens parles avui?
8: Doncs mira, parlo d'un tema que suposo que n'haureu sentit a parlar, perquè se'n apareix ja en les xarxes i als anuncis i tot, que és el tema de la menopausa, vale? Que és un tema molt curiós perquè fa 4 dies, com qui diu, no se'n parlava ni una paraula, no? Sí. I de repent hi ha hagut com una gran revolució que ha fet que la menopausa no només es parli obertament, no? I de forma natural, sinó que s'està produint un fenomen que va una mica més enllà, que és el que volia comentar avui, no? Que és aquest fenomen que se li diu el menowashing. Jo sé que sempre acabem caient amb aquestes paraules angleses i és una mica odiós, no? Haver de dependre sempre d'aquests conceptes, però crec que sí que il·lustra molt bé la idea, no? En tot cas, seria... la idea, el menowashing seria com el rentat de cara de la menopausa, no? Traduït així literal, però bueno, en realitat el que fa referència és de com una acció que era interessant, que era que de sobte la menopausa es pogués parlar obertament quan era una cosa que semblava un tabú, se'n parla tant i tant que s'està convertint com quasi totes les coses en aquesta societat del consum capitalista, doncs això, no? En un element d'explotació comercial. Vale, llavors em sembla que és un tema interessant perquè jo crec que està associat a molts valors positius, però també té algunes parts negatives, no?
0: Clar, està molt bé que se'n parli, com tu deies, perquè semblava que no existís fins fa relativament poc, no? Tot i que afecta una bona part.
8: Sí, gent de la meva generació, no? Que ja estem entrant en la perimenopausa i ens hi estem acostant en aquesta època, jo en aquesta etapa estic pensant molt en la meva mare i en la meva àvia, no? que eren dones que havien passat tot aquest procés sense ni parlar-ne. O sigui, no, jo no recordo casa ni cap comentari de res, ni d'un fogot, ni de, ni de res de tot això, no? I de repent, gràcies a dones, no? Que han entrat en aquesta fase i no han començat a parlar obertament, i algunes actrius, no? Inclús com, em sembla ara, no vull equivocar, pensar que és la Naomi Watts, que va tenir una menopàusia precoç i llavors ella es va convertir com en una veu abanderada, no? de tot aquest tema i tot això, ha fet que, mica en mica, doncs, socialment se'n pugui parlar obertament i es pugui dir, escolta, les dones passen per aquesta etapa i aquesta etapa, doncs, té una sèrie de característiques i té uns efectes a la salut i té una sèrie de canvis i tot això, i s'ha de poder parlar obertament, no? Llavors hi ha hagut tota aquesta part positiva de que s'hagi obert el tema i les dones, doncs, puguem saber què ens podem trobar en aquest moment, no? Però per altra banda, doncs això, no? Aquest fenomen que es produeix sempre de comercialitzar, no? D'explotar comercialment qualsevol cosa que sembla mínimament tendència, ens està donant això, que apareguin. Doncs des del típic influencer, no? Que et dona consells per la menopausa, quins productes t'has de prendre, quins exercicis has de fer, quina dieta has de portar, no sé què, que comencen a aparèixer de forma massiva, llavors passa allò típic de que costa saber a qui et pots fiar, de qui no et pots fiar, clar, no? I després l'explotació comercial de productes, no? Que de repent... si el magnesi, si les pastilles, si les cremes, si el no sé què, no? Els suplements, i una sèrie de coses que també arriba un moment que et preguntes si són necessàries o no són necessàries, no? I a tot això també hi ha un factor, vaig estar parlant amb una associació, una empresa, no? Que es dediquen justament a crear productes d'aquests, no? I també reflexionaven sobre coses tipus també l'explotació del tema, no? Tant insistir en aquest tema, pot acabar revertint també en la creació d'una autoimatge de la dona, no? O sigui, jo no sé si recordeu una pel·lícula, no sé si m'allargo massa, si no em talles, però si recordeu una pel·lícula que es diu Tomates Verdes Fritos,
0: sí, tant.
8: Doncs la protagonista, que era el paper que feia la Kathy Bates, era una dona que passava per la menopausa, i si recordeu, no, la representaven, doncs, com una senyora, una gran, una mica queca, poc atractiva, com envellida, no? Amb els fogots, mig histèrica, no? Llavors, aquest estereotip de la menopàusica ara s'està transformant precisament perquè se n'està parlant, però correm el risc de que de repente et trobis tu que tens allà 50 anys i t'hagis de veure com si fossis la, no sé, no? La, una superdona, superespectacular, amb un tipàs i un aspecte fabulós i la pell estirada i tot això, no? Llavors, també corre una mica el risc que aquest fenomen de parlar molt d'això i de com ho pots afrontar t'acabi revertint en que tinguis la pressió estètica a sobre, que és el que ens passa a les dones sempre, no? Llavors, penso que és un tema molt interessant perquè té tota una part positiva de valors, de donar a conèixer una realitat i de poder-la afrontar i tractar com toca, i per altra banda té aquesta contrapartida de l'explotació comercial, de l'efecte que pot tenir en la pròpia autoimatge, en fi, una mica tot això.
0: Avui, Menowashing, amb Judit Vives, és la tendència a la qual hem volgut posar el focus. Judit, moltes gràcies. Veurem com continua evolucionant aquesta tendència i com es va equilibrant aquesta balança. Ens retrobem aviat. Una abraçada.
8: Vinga, moltes gràcies.

0: I em fa super, molta il·lusió, molta il·lusió.
1: A mi també, perquè tu fa molts anys que divulgues sobre cinema, en saps un munt, i que li puguem fer aquesta volta, no?, i poder reflexionar sobre temes vinculats amb el cinema i els valors, és molt interessant i molt necessari. Avui vols parlar, de fet, d'un concepte que jo desconeixia, però em deies que està a l'ordre del dia.
0: Bé, a l'ordre del dia perquè s'està produint un cas concret que està sent molt sonat i, per tant, se n'està parlant. Però, bueno, és una cosa que està aquí que fa molt de temps. Diem el concepte, que després derivarà més coses, però, mira, avui intentarem parlar d'un tema que es diu Ghostploitation, que vindria a significar alguna cosa així com l'explotació dels fantasmes. Però no parlarem d'una pel·lícula de por, no, encara no ha arribat...
1: Tot i que podria ser-ho.
0: Podria ser-ho, i ho és, a vegades, segons com... Però, sinó que parlarem d'una notícia que ha sorgit aquest estiu que és interessant perquè obre moltes portes, però també fa una mica de por, sobretot si ets actor o actriu. Això ja ho deixo dit. Perquè la Ghostploitation consisteix en fer servir imatges o qualsevol tipus de recursos d'un actor o d'una actriu per, que ja ha mort, és important dir això, per reviure'l i fer pel·lícules amb ells. Això no és que es faci cada dia, això no és que es faci cada dia, però sí que s'ha fet en un, o es farà en un cas molt sonat, que és en el cas de Val Kilmer, que ja sabeu que va morir l'any passat, i que aquest any, o possiblement al principis del 2027, això no és tan clar, molt clar, estrenarà una pel·lícula nova, però clar, com pot ser que Val Kilmer estreni una pel·lícula nova si està mort? Doncs no la va rodar en vida, sinó que ha consentit, ell quan ja estava en vida ho va consentir, i també els seus familiars, doncs va consentir que s'utilitzessin les seves fotos o plans d'unes altres pel·lícules seves per fer-ne una de nova. Fa una mica de por. La pel·lícula es titularà As Deep as the Grave, que també és un títol curiós, o sigui, tan profund com una tomba.
1: Bé,
0: ja no sé si
1: tot,
0: juguen
1: tot
0: amb
1: quadra.
0: No sé si juguen amb el morbo d'aquesta mort i que el ressuscitaran, però això està suscitant doncs molta polèmica, molt debat a internet i a les xarxes. Però també cal dir que ell ja ho havia fet. Val Kilmer va morir de càncer, d'un càncer de faringe, i ja quan estava fent les últimes pel·lícules va fer servir la IA per canviar la seva veu, perquè com que la veu li havia quedat alterada, gràcies a la IA, a la intel·ligència artificial, van poder restaurar la seva veu habitual, no? Per tant, el cas d'aquest actor és un cas específic de persona que hi creia o no sé com dir-ho, no?
1: Em fas pensar molt en una pel·lícula que no recordo gens com es diu, protagonitzada per una dona que se suposa que és actriu i que li proposen signar un contracte per això, perquè sempre es pugui... És que no sé quina pel·lícula...
0: De Congrés.
1: Pot ser.
0: Sortirà més endavant, però sí.
1: Perfecte.
0: És el cas de The Congress, que és una pel·lícula de ciència-ficció en la qual hi ha una actriu que li diuen això, tal qual, pots ser actriu en vida, però quan moris desapareixeràs, o pots escanejar el teu rostre, les teves emocions, i viuràs tota la vida, perquè sempre farem pel·lícules amb aquest escàner que farem en alta qualitat.
1: Però clar, això ja no és ciència-ficció.
0: No,
1: la realitat està en veient.
0: La pel·lícula, de fet, ja hi ha una imatge de Val Kilmer generada per IA de la pel·lícula, i la veritat és que fa entre por i com gràcia d'haver-lo recuperat, però també fa por, perquè en el fons és això, és un fantasma, no? El títol aquest, no, Ghostploitation, és un bon nom, no? El va inventar Vanity Fair, va sortir per primera vegada en Vanity Fair, i bé, la veritat és que fa una mica de llullut, s'ha de dir, no? Però no només es fa amb els morts. Aquest any, a inicis de l'any, sobre el febrer, va aparèixer un clip molt curtet, molt al·lucinant, en el qual Tom Cruise i Brad Pitt lluitaven, feien una lluita espectacular. Res, el vídeo es va fer viral i al cap de molt poquet va sortir o es va saber que hi havia hagut una empresa xinesa que es diu Sidans 2.0, que va crear un generador d'imatges IA i que per anunciar-lo havien agafat la cara de Brad Pitt i la de Tom Cruise i el van posar a lluitar. De seguida, des de Hollywood, es va intentar bloquejar, es va demanar que marxés, però ja sabeu que internet amb això és implacable. I a la que tu publiques una cosa, a la pàgina oficial no hi és, però a 30.000 pàgines no oficials sí que hi és. Per tant, si busqueu Brad Pitt, Tom Cruise, IA, us apareixerà, i és al·lucinant. O sigui, una lluita de mamporros i de cops i de salts, al·lucinant, tot generat per ordinador, també per IA, o sigui, que al·lucinant.
1: Clar, això és una arma molt potent, Jesús, perquè ens permet això, no? Ressuscitar actors i actrius que són morts, això sempre té un component temptador, però també

0: És una amenaça pels intèrprets que continuen vius i que volen seguir treballant.
1: Claríssimament. O sigui, si tu ja ets una productora que tens arxivat, no?, en un disc dur les cares dels actors que tu vols, ja no contractes a gent nova que es queixaran, demanaran descansar, anar al lavabo, no? Vull dir, tu agafaràs l'ordinador i faràs la pel·lícula que vulguis. I ara això resulta que no és màgia, sinó que hi ha una senyora que es diu Connie Willis que va escriure un llibre que es titula Remake. Hem de dir, fem un parèntesi, Connie Willis és una de les escriptores més importants de ciència-ficció dels anys 90 i 2000, que ha guanyat tots els premis, l'Hugo, el Nebulosa, tots els premis de ciència-ficció dels anys 2000-90 els va aconseguir ella, i concretament va escriure una novel·la molt curteta que es diu Remake. Bé, doncs en aquesta novel·la que titula Remake, el protagonista és un senyor que treballa en pel·lícules antigues. És un buscador de coses o d'imatges en pel·lícules antigues. I mira, entre altres coses, per què busca imatges? Doncs busca imatges perquè els estudis li diuen: necessitem un pla lateral d'un avió. Doncs en comptes d'agafar un avió i pagar, etcètera, es busca un avió en una pel·lícula. A Casablanca, per exemple, que n'hi ha un, doncs utilitzem l'avió de Casablanca. O sigui, ella va compredir, suposo perquè estava molt al dia de lo que passava ja en els 90, recordo que als 90 ja s'estava fraguant de Matrix, per exemple, per tant, no és una cosa que diguis, la senyora era molt llesta, però el món també ens estava portant cap aquí, no? Aleshores, per exemple, una altra cosa que fa és, pues, junta pel·lícules amb Marilyn Monroe i amb River Phoenix i en fa una altra. És veritat que el llibre s'ha quedat una mica obsolet perquè la gent que surt, pues, són gent dels 90, no? River Phoenix jo ho dic ara i no el coneix tanta gent, Marilyn Monroe sí, no? Però bueno, una de les seves missions és agafar la Marilyn i el River, escanejar-los, treure'ls de la peli i muntar-los en una altra peli. Una altra cosa que fa és escanejar la cara d'un senyor, d'un espectador, i ficar-la en la peli que ell vol, pagant una morterada de diners, no? Tu vols ser protagonista de Psicosis? Doncs aquest senyor t'escaneja la cara i te la fica a Psicosi. Més coses que feia? Pues eliminar plans que on la gent apareixia fumant o on la gent apareixia tenint sexe, perquè representa que és una societat molt, molt casta, molt reprimida, i per tant s'està eliminant totes les coses prohibides, no? Fumar, el sexe, etc. O, per exemple, paral·lelament, sí que existeixen simuladors de sexe en els quals tu pots tenir pues una relació amb algú que tu tries, no? Aquí a la peli, pues, al llibre trien Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, no? Gent de l'època. Però bueno, ja us podeu fer la idea que la senyora Connie Willis, amb aquest remake, no, va idear el món en el que estem vivint ja, pràcticament. El món de un món de memes, no? De cares que substitueixen a altres, no?
0: Doncs un pronòstic que s'ha acabat complint, ja hi som de ple, i avui hem conegut aquest concepte de Ghostploitation, que fa una mica de por i que segurament anirà sortint Jesús González al llarg d'aquesta temporada en aquesta secció on fem zoom precisament a qüestions vinculades amb el cinema que ens han de fer reflexionar. Jesús, un plaer, benvingut i
1: moltes
0: fins a
1: propera.
0: Moltes
1: gràcies per convidar-me.
2: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

0: Aquesta setmana volem dedicar el like del programa a Nudo, el Festival de Poesia de Barcelona, que ja està en marxa i que arriba a la desena edició reivindicant que ara més que mai la poesia és necessària. En un moment en què tot sembla anar cada vegada més de pressa, aturar-se i escoltar les paraules pot semblar gairebé un acte de resistència. És per això que avui volem parlar amb la directora d'aquest festival, amb Carmen Berasategui, per conèixer com ha evolucionat aquesta cita i quin paper pot tenir avui dia la poesia en una societat que sembla haver perdut una mica el temps per a les paraules. Carmen Berasategui, com està? Benvinguda.
1: Hola, què tal? Hola, Laura, molt bé. Estic superbé, estic bueno, una mica estressada perquè ja estem en ple festival, però contenta d'estar aquí.
0: Enhorabona per aquesta desena edició. Teníem moltes ganes de saber com us sentíeu vosaltres d'entrada, però també com ha evolucionat el festival de la mà de la poesia des que vau començar aquesta iniciativa.
1: Ja, no, és increïble. Jo no m'ho crec. El festival Nudo va néixer fa com, sí, 10 anys, celebrem 10 anys, va néixer en 2017, en un espai petit de Poblenou. 3 dies també, i sempre ha estat, Nudo és un festival que sempre ha estat en fusió amb altres disciplines. És per això aquest nom, que és Nudo, perquè jo volia unir la poesia amb altres disciplines, perquè crec que és una fusió molt interessant. Hem estat coquetejant, es diu així en català, coquetejant amb altres disciplines des de fa més de 100 anys. I m'interessa aquest diàleg contemporani de la poesia amb la fotografia, amb la dansa, amb la música, amb el collage, amb totes les disciplines que he intentat des del principi invitar al festival. I això a mi mateixa m'ha sorprès, perquè és veritat que la poesia està més viva que mai. I disculpa el meu català.
0: Només faltaria.
1: M'agrada molt fer aquesta entrevista tot en català, perquè per mi és un repte i cada vegada m'agrada més parlar-lo. Però només les meves disculpes, si se m'escapa alguna castellanada. Està més viva que mai, perquè hi ha una comunitat, hi ha tants artistes i poetes nous cada any que descobreixo, que això a mi m'emociona molt. Cada vegada hi ha més editorials, més festivals, més espais, més experiments, més jocs, més inclús audiència i públics per a aquestes formes distintes de poesia. I no sé si contesto amb això.
0: Em contesta perfectament, i de fet molt més que això, perquè d'aquí en surten molts dubtes. No sé si a vegades en moments potser més convulsos o més tensos la poesia pot ser un refugi, i potser per això està més viva que mai.
1: Buah, i tant. Per mi, almenys per mi, que jo vaig fundar aquest festival perquè la poesia és la meva vida, i crec que és el millor antídot quan estàs mal. Jo em refugio molt en la paraula. Trobar idees, paraules, frases, versos. Sí, és aquest coneixement d'emocions que te poden abrigar, no? En algun moment, que te poden dar un bálsamo i respostes. En algun moment que tu et sentis molt feble, més vulnerable, jo crec que és el millor antídot que pot haver. Jo, almenys, és la meva resposta. Però també el que fa la comunitat, perquè cada vegada jo trobo més que la gent es reuneix per escoltar, per escriure, per aprendre com fer la poesia, d'una manera activa i passiva, també. I més en una societat hiperdigitalitzada, com la que estem vivint, i que parece, o sigui, que estem més connectats que mai, però si aprofundim, és tot el contrari. Jo veig més soledat que mai. I no ho sé, jo crec que cada vegada és més important com dir això, abogar per espais on recuperar aquestes coses que són autèntiques, que fem amb les mans, amb els cors, no ho sé. Jo és que sóc una analògica, una fan de l'analògic, de l'artesà, i no... Evidentment que obro la porta a la tecnologia, perquè crec que s'està fent moltes coses interessants de poesia electrònica i amb nous formats, però al festival, almenys, a mi m'agrada programar artistes que fan coses amb les mans, perquè jo crec que la poesia resideix molt bé ahí, en tot l'artesà. I aquest any l'exposició, no hem fet una exposició, sinó jo he apostat per una instal·lació artística que es diu Quan les mans s'oblidin, i hem robotitzat braços, sí, braços i mans, les hem robotitzat per escriure exactament aquest missatge, que és urgeix poesia.
0: En el festival, en el manifest d'enguany, el que feu és posar en valor la gana, no? Dieu que és cerca, impuls, curiositat. Abans que parlava de la paraula i de com a vegades sembla que perd valor, creu que amb la quantitat d'informació i de missatges que rebem cada dia en aquesta societat tan hiperdigitalitzada que comentava, ens hem acabat atipant, empatxant de paraules, potser? I per això cal que anem a buscar
1: sí,
0: altres
1: també.
0: Coses?
1: Quan hi ha multitud, quan hi ha una sobredimensió de les paraules, de les imatges, evidentment aquestes perden valor. Però... No sé com dir-te, perquè hi ha una frase que diu Hermann Hesse, flotar sin pena sobre la superfície de la vida, que és com, de vegades sento que estem transitant el nostre dia a dia superficialment, no? Sense aprofundir. I amb el festival i amb la programació que fem, jo intento declarar la guerra a aquesta idea, no? De flotar sin pena sobre la superfície de la vida. Que és com, la paraula, evidentment, es pot... gaudir d'aquesta manera, superficialment, però jo defendeixo la hondura de pensament. Jo crec que amb la paraula hi ha com dir-te, nosaltres fem propostes escèniques, m'agrada molt la poesia sobre l'escenari, però també crec, sempre he dit, que crec que la potència de la poesia, de la veu i de la paraula, quan és bona, és suficient, no necessita res. I nosaltres defendem això, el petit format per escoltar la paraula, no més.
0: Carmen Vilastategui, és un plaer haver pogut compartir aquests minuts i aquestes reflexions amb vostè. Deixi'm recordar que fins al 4 d'octubre la gent que ens escolta encara és a temps de remenar entre les propostes que proposen en aquesta desena edició de Nudo, d'aquest festival de poesia a Barcelona, que trobaran al seu web festivalnudo.com i també a les xarxes socials. Però li volíem agrair que ens hagi acompanyat avui a Valors a l'Alça per poder reflexionar i per poder compartir una mica la importància que clamen de la poesia en un moment com el que vivim. Moltíssimes gràcies.
1: Sí, moltíssimes gràcies per aquest espai i espero que tothom vingui, que encara falta molta programació. El dissabte tenim una fira, tenim les jaranes poètiques... Bueno, està tota la informació detallada a la web. I moltíssimes gràcies, Laura, per aquest espai i aquest moment.
0: Un plaer, Carmen, una abraçada, fins aviat.
1: Una abraçada.
0: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, a les aplicacions iBooks i Spotify i també al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!